0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Unis Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford amb una gran falta directa i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong us celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jugar contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la Copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
2: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
6: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaugrana.

0: Amb aquesta victòria el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
3: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
2: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
3: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
2: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
1: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
4: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
1: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus

i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.

0: Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'activista de la flotilla Saïf Abukeshek ja és a casa seva, aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
3: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abukeshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
4: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas, decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
3: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
5: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
2: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
6: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han denunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
7: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar a la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
8: Però el que prefereixo fer

0: és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
1: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
2: El temps. Dani Ramírez.
3: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, boirina, algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent, Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres, a Maials, al Segrià, 12 litres, les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
4: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. Han declarat al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
5: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
4: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
6: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
4: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de la Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
7: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
4: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4

0: anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
1: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
0: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
1: Per exemple, doncs, envien ventiladors però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
0: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
2: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor. Amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
0: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3CAT Info.
3: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3CAT el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
4: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis, hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada

0: General, des de la Plataforma per una feina i una casa dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
1: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
3: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
2: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
4: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Alex Márquez ha caigut.
5: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
2: La próxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En ciclisme, Pol Meunier ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
6: 3CAT Info.
2: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'ha emportat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, al Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull sí, compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on

0: han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
4: Símptomes, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
3: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
4: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
3: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
2: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
5: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Mires.
6: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com, per exemple, la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
7: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
8: time to find a job.
6: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
9: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
6: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
10: En el meu cas no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi el projecte europeu és una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
6: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
2: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
2: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
12: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
13: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
12: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
14: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsentar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
12: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
14: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
12: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
2: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen, a la selva del camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La selva del camp, Ariana Escoda.
15: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del casal popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera de escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
16: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic el que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
15: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
17: Llavors, ens podem fer un balanç
16: positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i les... I la lluita.
15: El programa de la desena festa pel territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema El progrés que ens mata.
2: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes

0: dades i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3CatInfo un dels seus fills, Albert Oliveras.
1: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i ell, juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, que ara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
0: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
1: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit algun moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I ara que es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
0: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveras va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26, 27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CatInfo.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
4: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC, Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4.

0: Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció d'Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davis. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament. I dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
0: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
2: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'habaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
3: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
2: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
0: La sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
4: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un premi.

0: Nobel. Mercè Aranegà i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Àtrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
1: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
2: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
3: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
2: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
4: 3CAT Info.
2: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
5: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
6: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces nada, mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
2: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Unis Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford amb una gran falta directa i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong us celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jugar contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la Copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
2: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha

0: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell, els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
3: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
2: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
3: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
2: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
1: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
4: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
1: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
5: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Descarrega't la

0: Tens abraçades i crides en suport a Palestina. Abu Keshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
1: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
0: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
3: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
2: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han denunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
5: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
6: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
5: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns

0: Ha previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
1: El temps. Dani Ramírez.
2: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Ahir van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. Han declarat al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
4: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
3: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
5: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
3: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
6: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
3: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'Equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
7: a 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
3: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
7: Per exemple, doncs, enviant ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
3: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
8: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
3: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3CAT Info.
9: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
3: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tota Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3CAT el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
10: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis, hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
3: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
11: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
3: Esports. Amb Alfons Gorina.
12: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
13: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
12: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
14: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
12: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Alex Márquez ha caigut.
15: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
12: La próxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: En ciclisme, Pol Meunier ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
1: 3CAT Info.
12: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'ha emportat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, al Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, He pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull sí, compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació

0: L'aviació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que han a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
1: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
2: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
1: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
2: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
1: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
3: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Mires.
5: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
6: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
7: Time to find a job.
5: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
8: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
5: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
9: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
5: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
10: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
11: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
10: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
12: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsentar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
10: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
12: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
10: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen, a la Selva del Camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La Selva del Camp, Ariana Escoda.
13: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera d'escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
14: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs, també donar-los un espai. Tot això, doncs, ja et dic el que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
13: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
15: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
13: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema «El progrés que ens mata».
0: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3Cat Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
16: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i ell, juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, que ara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
0: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
16: s'indignaria veient les notícies.

0: Jo recordo de petit en algun moment allò, mirant les notícies, no? I, ah, és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I ara que es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
1: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i cinc mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, boirina, algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Ahir van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
4: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
1: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció de pel TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davies.

0: Taula de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament. I dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després amb banda Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
0: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
2: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'havaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
3: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti en caix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt bé.
2: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
0: La sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
4: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Atrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
5: A banda del títol de Lliga del Barça de Futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
6: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
5: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
7: 3CAT Info.
5: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
8: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que som capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
5: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
9: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
5: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la 4ª etapa. I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja

0: rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
1: Esports.
2: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
2: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
2: L'equip blaugrana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
2: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una dada anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
2: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
2: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
2: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaugrana.

0: Amb aquesta victòria el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
3: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
2: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
3: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
2: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
1: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
4: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
1: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
5: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. L'activista de la flotilla Saïf Aboukeshek ja és a casa seva, aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
6: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Aboukeshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
7: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de...

0: arribar a Gaza.
1: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
2: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
1: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
3: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
1: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han anunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
4: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
5: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
4: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
1: El temps. Dani Ramírez.
6: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, vull dir, en algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent, Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres, a Maials, al Segrià, 12 litres, les Borges Blanques,

0: a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0. I a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar el Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaració al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
3: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
2: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
4: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte, doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que, doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
2: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
5: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
2: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
6: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
2: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
6: Per exemple, doncs, envien ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
2: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
7: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
2: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3CAT Info.
8: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tota Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3CAT el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
9: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
2: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% sent més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una feina i una casa dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
10: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
11: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
12: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns tres dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé

0: del partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
1: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Claudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
2: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
1: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
3: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
1: La próxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En ciclisme, Pol Monyer ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
4: 3CAT Info.
1: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip laurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Unic Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Tresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, al Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Reial Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Reial Madrid.
1: L'equip blaugrana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
9: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
10: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
9: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
11: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes, i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Miras.
12: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
13: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
12: Time to find a job. Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
14: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
12: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per a aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
15: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
12: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
17: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
18: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
17: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
19: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsertar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
17: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
19: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
17: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen, a la Selva del Camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La Selva del Camp, Ariana Escoda.
20: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera d'escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
21: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs, també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic el que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
20: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
22: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
20: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema «El progrés que ens mata».
0: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3CAT Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
23: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i ell, juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, que ara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
0: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
23: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit algun moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I ara que es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
0: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
2: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció de pel TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davis. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
3: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament. I dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
8: Tresca Info.
0: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
4: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'habaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
1: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti en caix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorde, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
4: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
0: La sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
5: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Atrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
0: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
6: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Tares, parlar d'aquesta derrota.
7: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
6: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
8: 3CAT Info.
6: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
10: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
6: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
25: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
6: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
2: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
6: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va dedicado al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaugrana.

Amb aquesta victòria el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.

0: 3cat.info. 3cat.info. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
1: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
2: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
1: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
2: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
1: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
3: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
4: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
5: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'activista de la flotilla Saïf Abu Keshek ja és a casa seva. Ha aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
6: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abu Keshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
7: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas, decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
6: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
0: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a les seves xarxes

0: massives i reclamen canvi al final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acabarà mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
1: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
0: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
2: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han denunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
3: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
4: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
3: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
0: El temps. Dani Ramírez.
5: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Ahir van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia,

0: màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaració al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
3: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
2: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
4: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
2: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
5: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
2: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
6: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
2: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
6: Per exemple, doncs, envien ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
2: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
7: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
2: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris

0: usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3Cat Info.
1: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3Cat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
2: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
3: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
5: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
4: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian

0: Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
1: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
0: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
2: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
0: La próxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En ciclisme, Pol Meunier ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
3: 3CAT Info.
0: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Tresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.

0: Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, Alfons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo de joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà 2 últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.

0: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Òndius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
1: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
0: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Òndius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Òndius.
2: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
3: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Mires.
5: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
6: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
7: Time to find a job.
5: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
8: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
5: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
9: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
5: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
2: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tot Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
2: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
7: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan García, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
11: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
7: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
12: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsertar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
7: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
12: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
7: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
2: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen a la Selva del Camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La Selva del Camp, Ariana Escoda.
13: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera d'escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
14: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic, pel que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
13: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
14: Llavors, podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
13: El programa de la desena festa pel territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema «El progrés que ens mata».
2: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3Cat Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
15: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
2: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
15: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit en algun moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I jo crec que ell es posaria les mans al cap i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump que posen la guerra com a norma.
2: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
4: El temps.
2: Dani Ramírez.
16: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, vull dir, en algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent, Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres, a Maials, al Segrià, 12 litres, les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat, la ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país, hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions, a la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa, matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país, les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius, alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar el Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
17: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
2: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció de pel TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davis. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
18: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament. Idol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind-Hearted Woman Blues, i després amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
4: Tresca Info.
2: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
19: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'habaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
20: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti en caix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt bé.
19: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
2: La sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
21: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Atrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
2: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
22: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
23: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns tres dies molt bons de, en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
22: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0 València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
4: 3CAT Info.
22: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian

0: Mitchell serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
1: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
0: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
2: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
0: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: I avui ens despertem amb 8 graus a Prades, 18 al Raval de Barcelona i 5 a Castellar de Nuc.
1: I mira, no hi ha temps d'afegir.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit!
0: L'endemà d'un Barça triomfal que ha guanyat la Lliga a un Madrid de final de cicle. Una nit llarga al Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat a Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe del Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins molt més tard. Anem cap al carrer Montaner. Guillem Soler, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: Ara mateix hi queda algú o no, Guillem?
3: No queda ni el personal de la discoteca, ja.
0: Va, ja s'ha acabat la festa, doncs.
3: Sí, sí. Sí que és veritat que quan jo he arribat, que passaven pocs minuts de les 5 de la matinada amb els matiners, encara hi havia gent aquí, força gent, i sobretot molts càntics, que ha sigut avui les estrelles, no? Aquests càntics de gent ja afònica que ha començat a les 9 del vespre al Camp Nou i ha acabat ara fa, podem dir, mitja horeta aquí, en una festa que, bueno, ha sigut per tota Barcelona. Hem vist a Plaça Catalunya, per exemple, Marc Casado, també Alejandro Valde, després altres jugadors han anat a una discoteca, els familiars amb Joan Laporta han vingut aquí a de Gas, però ara, això sí, aquí al carrer ja buit i comença a sortir el sol, així que la festa de moment s'ha acabat.
0: I què t'ha dit la gent que t'has trobat a fora?
3: Doncs la gent que m'he trobat a fora, molts d'ells han dit, per exemple, que era una de les millors nits de la seva vida, i si voleu, escoltem alguns dels nois que hi havia aquí fora.
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat.
5: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
6: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Milers d'aficionats quan celebrat per tot Barcelona. Gràcies, Guillem, ja pots tornar cap a la ràdio. Xalut de Gas. A la Plaça Catalunya, com dèiem, també s'ha fet tard i hem tingut també una de les imatges més virals de la celebració d'aquest títol.

0: Amics, amics d'aficionats, el que porta la veu cantant és Marc Casado, amb collibet d'una altra persona, i el que gravava i ho transmetia en directe per les xarxes és Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça amb bicing per la Diagonal.
1: Felicidades, Pedro. Eric, felicidades.
0: Aquesta vegada han estat Pedri, Eric i Dani Olmo, que han anat per bicicleta en bicicleta per la Diagonal. Campions incontestables, campions i fets històrics. O salut al campió són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt el nom del tècnic Hansi Flick, que a més ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
2: It's a tough day. It's a tough day. It's late in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. Per cert, que amb la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou per travessar, en aquest cas, les Corts. Passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà directament cap a l'estadi. Avui l'Àgora Esportiva Especial del matí de Catalunya Ràdio ho comentarem tot plegat a partir de les 9 amb Ramon Besa, amb Pich Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I repassarem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals amb Mbappé.
3: Pues no lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de la temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a les xarxes. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí? Frederic Pincet, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb la negociació de pressupostos entre el PSC i Esquerra, el periòdico destaca avui en portada que el pacte anirà a una comissió que es crearà amb l'Estat i les dues bandes negocien, diu, presentar comptes la setmana que ve, després de les eleccions andaluses. Segons el periòdico, hi haurà tres grans acords: una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords, el pla B a la comissió, una línia de tren per connectar l'àrea metropolitana de Barcelona sense passar per la capital catalana i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat.
0: I a Brussel·les.
2: Avui es reuneixen els ministres d'Educació i de Jovent de la Unió, amb dues grans qüestions a l'agenda del dia: els Erasmus, dels anys 2028-2034, i també debatre el paper de la intel·ligència artificial just dins del món de l'educació.
0: I en què també als Estats Units?
2: Amb una enquesta, més de la meitat dels votants nord-americans desaproven la gestió de la inflació i de l'economia per part de Donald Trump, un 58%. Ho diu un sondeig del Financial Times que mostra que els aranzels i la guerra de l'Iran estan perjudicant les perspectives electorals dels republicans del partit de Trump.
0: I amb què dinarem avui a la Xina?
2: Doncs amb els preparatius de la reunió justament aquesta setmana entre Donald Trump i Xi Jinping. Està per veure si Taiwan apareix a l'agenda. En teoria, sí. El govern de l'illa ha dit aquesta nit que té confiança en el desenvolupament dels seus llaços amb els Estats Units. Recordem que Washington ha dit que no té cap intenció de canviar la seva política cap a Taiwan.
3: Avui és dilluns 11 de maig, ens despertem en fresc encara a l'interior de Catalunya, 5 graus a Guardiola Berguedà, 11 a Targa i 15 graus a Cardedeu. També tenim alguns núvols baixos, bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure, especialment a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu. La idea és que aquest matí farà força sol, en general, i a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes, però només al nord, només al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. A la resta tens força més tranquil i amb temperatures de fins a 25-26 graus les més altes. Demà augmenta la inestabilitat i a partir de que tindrem una baixada de la temperatura.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Pitxel, Alonso, Soleia Tudel i Joel Díaz. Però abans són les 6 i 8. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sí, Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Avui s'acabarà el desembarcament de la repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus.
4: La majoria dels evacuats ahir no tenien símptomes. Aquesta matinada s'ha sabut, però, que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, un altre vol, al Canadà, França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
6: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
7: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
6: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcaran mercats del creuer ja són en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena.
8: El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que estan seguint tots els protocols.
0: Madrid, Alba Gil.
9: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova de PCR.
8: A Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte a donar negatiu, en aquest cas a la segona prova.
0: I el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus.
4: El pontífex hi va fer referència ahir des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
5: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
10: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
8: Sobre les mesures a prendre com a conseqüència del brot decretat al creuer Hondius, Argimon la resumia així.
10: Les claus per evitar la propagació són clarament doncs, la traçabilitat dels contactes i també a la vegada doncs, en els casos

0: medi rural, on hi ha hagut presència de rossegadors.
1: En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli doncs, que passar l'escombra no tingui importància, recordem que si pot haver-hi, doncs, perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc al mig del camp, que poden haver-hi voler rates, etc. Clar, doncs, realment això és fonamental tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca doncs, ens pugui arribar, que puguem arribar a respirar.
2: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau i rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos.
3: En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matina del president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta sense donar-ne més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. En una entrevista televisiva, Trump també ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
4: They are defeated, but as a...
5: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
3: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait i els Emirats Àrabs van interceptar diversos drons.
2: L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
0: Les autoritats la van alliberar ahir d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i la van traslladar en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació més un comunicat en què anuncia que Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels últims 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i la igualtat de les dones. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia al cor des del mes de març, ha tingut dues crisis cardíaques.
2: I l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukhesheikh, detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla, ja és a casa seva a Barcelona.
3: Va aterrar a la tarda a l'aeroport del Prat, on l'esperaven desenes d'amics i familiars. Denuncia tortures contínues a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
6: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
3: Aboukhesheikh diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza. Creu que les missions d'aquest tipus són necessàries per mantenir el focus internacional sobre l'ocupació de Palestina.
2: I recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
0: Doncs ha dit el tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi dels rèdits que en van treure el fill gran. Per aquí la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública.
2: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
7: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici i després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions de l'any 2024.
3: Així ho diu l'Observatori d'Ètica en la Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí en les municipals de l'any que ve.
8: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanant el vot pel seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un exemple que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com la IA s'utilitza per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema. Sentim el seu director, Albert Sabater.
9: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
8: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.

0: Bon dia.
1: Es manté la vaga general pel sector de l'educació de demà.
2: És impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de l'aturada.
1: Maite Curto.
3: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions d'aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
4: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I al País Valencià, el sector de l'educació comença avui una vaga indefinida per reclamar més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i per defensar també l'escola en valencià.
5: Les negociacions amb reunions aquesta última setmana estan encallades. La proposta de la conselleria d'augmentar en poc més de 1.000 euros bruts anuals el sou del professorat no ha desactivat la convocatòria. Els serveis mínims a segon de batxillerat també han indignat els sindicats.
1: València, Pepa Ferrer.
6: Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elx i València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en 70% la davallada de les reserves a cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions.
2: La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
7: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
2: Valls ho ha dit a la Festa Esplai, que hi va arribar als 40 anys al Parc Nou del Prat de Llobregat amb un esdeveniment amb una cinquantena d'activitats lúdiques que va reunir milers de nens i nenes.
1: I a partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura.
5: N'alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic.
1: Montsevir.
8: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
9: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria un 2% del pressupost anual.
8: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventilació, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montsemir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui els treballadors de la planta de Pascual de Gurb a Osona fan vaga.
2: Davant la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
10: La plantilla d'un centenar de persones denuncia que l'empresa lletera amb seu a Aranda del Duero ha començat a desmantellar la planta aquest cap de setmana, desviant producció i reduint capacitat per minimitzar l'impacte de la vaga. Per això denuncien a través d'un comunicat una presumpta vulneració del dret de vaga i ho han fet arribar a Inspecció de Treball. Expliquen que entre el febrer i el març ja van deixar d'envasar llet per Lidl i el 13 de maig passarà el mateix amb Llet Nostra. I denuncien que l'empresa continua rebutjant una negociació col·lectiva. Des de GURB, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui és el primer dia feinent que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
5: El govern posa fi a més de 3 mesos de gratuïtat i les plataformes d'usuaris es queixen que el servei continua sent deficient.
11: El govern justifica la fi de la gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que no s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
12: La gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge
0: i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
11: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions d'euros en les arques de Renfe. Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
1: I es dispara el nombre d'aspirants a les oposicions per ser funcionari.

0: i de la Unió Europea.
1: Hi ha 175.000 candidats, 7 vegades més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que també hi aporten més aspirants.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Diu que a casa seva falten oportunitats.
3: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
4: It's not the best time to find a job.
2: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants ho aconseguirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
5: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
2: Aquestes oposicions europees han batut el rècord històric d'inscrits. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Eric Clapton torna a Barcelona 22 anys després amb un concert històric al Palau Sant Jordi de la capital catalana. El concert, sense incidents com el que hi va haver a Madrid, ha durat una hora i mitja i ha repassat els clàssics. I, per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes pel seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
1: La segona.

0: I Leire Martínez, excantante de l'Oreja de Van Gogh, que es trenca plorant el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn que feia Amaia Montero amb la seva banda a Bilbao. Martínez ha plorat emocionada recordant els 17 anys que va passar a la banda.
1: La tercera.
0: I la sèrie britànica Adolescència de Netflix arrasa amb 4 premis en una nova edició dels premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. Una de les estatuetes se la van portar l'actor protagonista de 16 anys, Owen Cooper, que en el seu discurs ha dit que només necessites 3 coses per l'èxit: una obsessió, un somni i els Beatles.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Quantes hores has dormit?
2: Poca estona. Hem vingut ben d'hora.
1: Ha costat avui, eh?
2: Sí, ha costat.
1: Ha costat tota la setmana, perquè el Barça s'ha proclamat campió de Lliga amb els 2-0 davant del Real Madrid.
2: Amb un golaix de Rashford de falta, un altre de Ferran Torres, que dona la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick. Eufòria de Frenkie de Jong.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo. Y el año que viene tenemos otra oportunidad.
2: I Gavi, que destaca guanyar el títol de Lliga precisament davant el Madrid.
4: Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
2: La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.
5: Perquè al cap i a la fi per mi és com una família. I he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: I celebracions a la plaça Catalunya pel títol del Barça.
2: Alguns aficionats s'han aplegat al centre de la ciutat. Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas amb els familiars dels jugadors. Pedri Olmo i Eric García han fet una ruta amb bici per la ciutat i Casado i Valdés s'han deixat veure a Canaletes. L'equip blaugrana, que celebrarà la Lliga amb la seva afició amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou, recorrerà els carrers de Barcelona. Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, baixaran per Balmes fins a la Gran Via, pujaran Passeig de Gràcia fins a la Pedrera per tornar fins al Camp Nou.
1: Avui, a partir de les 11, entrevistarem una dona que va anunciar la setmana passada que deixava de representar com a advocada a Rosa Peral. És la seva advocada fins ara, Núria González. Avui trenca el silenci i ens explica per què deixa a Rosa Peral. Serà a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui em permetreu que dediqui el motiu per llevar-se a un col·lectiu segurament molt minoritari entre l'audiència, però que ho està passant malament i mereix ni que sigui uns segons d'escalf. I aquest col·lectiu sou vosaltres, amics i amigues aficionats del Real Madrid. Us acompanyo en el sentiment. Anava a dir que sé com us sentiu, perquè aquí de perdre també en sabem bastant, però realment no tinc ni idea de com us sentiu. No sé què significa perdre sent d'un equip que té tots els poders d'un estat a favor, el legislatiu, l'executiu, el judicial i el periodístic,

0: a més de crèdit il·limitat i la possibilitat de finançar-se amb diners públics. No tinc ni idea de com deu ser perdre amb tantes facilitats i encara menys d'aquesta manera, al camp d'un etern rival arruïnat i contra un equip format majoritàriament per adolescents. No tinc ni idea de què deu ser perdre d'aquesta manera, però sé que ha de ser molt dur. I bé, us anava a dir que almenys us queda animar la selecció espanyola al Mundial, però clar, si ho feu, haureu d'animar els jugadors del Barça.
1: I avui cançons sobre la Lliga del Barça.
2: Que es va guanyar enmig de crits, que es peguin, que es peguin. O Cono Quédate, entre d'altres perles. És per això que avui cançons iròniques. Heart of Glass dels Blondie. Diuen que era una cançó que van fer de broma, que pensaven que ningú no es prendria seriosament. Els Beatles tenen molts acudits a les seves cançons i la llegenda diu que I Am the Walrus, soc la morsa, directament es burlava dels que buscaven significats ocults dels seus temes.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Cide Solanes. El Barça és campió de Lliga.
1: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
2: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Avui hi ha una esportiva especial per analitzar-ho a partir de 8:45 amb Ramon Bes, amb Pitxi Alonso, Laia Tudel i Joel Dia. I avui s'acabarà també el desembarcament i la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
3: Els 5 catalans i la resta d'espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
0: Donald Trump troba del tot inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
2: El president dels Estats Units torna a amenaçar l'Iran i assegura que encara li queden objectius per atacar.
5: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: I 10 dies després de la seva detenció a mans d'Israel, mentre viatjava a la flotilla, l'activista català d'origen palestí ja és a casa seva a Barcelona.
3: Saif Abukeshek va aterrar la tarda a l'aeroport del Prat, on denunciava.
6: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
0: Recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
2: Després de mig any al judici, ha de quedar vist per a sentència.
0: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
3: Esther Niubó, consellera.
7: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar.
3: Fins dijous, el Departament d'Educació no es reunirà amb els sindicats convocants i al País Valencià el sector també comença avui una vaga indefinida per reclamar millores.
0: Primer dia feinent en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern ha posat fi a més de 3 mesos de gratuïtat. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
8: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge mentre el tren sigui un calvari pels usuaris. Doncs no s'hauria de pagar.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
3: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
0: I aquesta nit, Eric Clapton ha omplert el Sant Jordi.

0: De blues, de nostàlgia, de veterania. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
1: Abans repassem les portades de la premsa. Avui amb la victòria del Barça i l'arribada també del creuer d'antivirus a les Canàries en totes les portades.
2: Sí, comencem pel Barça. Gran foto de portada. El periòdico ocupa tres quarts de portada. Els jugadors amb la Copa celebren el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. Qui du una foto diferent en portada són La Vanguardia i El Punt Avui. Els jugadors mandejant Hansi Flick. La Vanguardia l'acompanya amb el titular, la Lliga amb el millor final possible i El Punt Avui amb la Lliga del Clàssic. El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival. El Mundo, el Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell MV-Ondius. El periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid. Per acabar, altres temes de portada. Al diari ara hi llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari i El País mira Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta.
1: Avui a Arties, a la Vall d'Aran, es desperten amb 3 graus, al migdia no passaran dels 16, i a Sitges en tenen 17, amb una màxima prevista de 24. Tindrem un dia força tranquil a l'espera de canvis a partir de demà.
3: Bon dia. Sí, avui tenim alguns núvols i boira matinals aquest matí, però durant el matí s'anirà imposant el sol i aquesta tarda només esperem algun ruixat al nord de les comarques de Girona i el Pirineu. I a partir de dimarts a la tarda sí que les tempestes arribaran a moltes més comarques i sembla que dimecres i la resta de la setmana baixarà la temperatura.
1: I en plena celebració blaugrana pel títol de Lliga arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
4: Bon dia, Catalunya. Jan Laporta va prometre que el Barça tornaria a l'elit del futbol mundial i només en 4 temporades ens ha regalat 3 lligues, situant-nos de nou entre els primers equips d'Europa. El president s'ha guiat per allò que li ha funcionat sempre, la intuïció, i és així com va dur-nos un entrenador alemany pel qual ningú no donava ni un duro i que ara, ja ho podem dir, és l'home més estimat de Catalunya. El Barça de Flick és un equip que és fill de la filosofia de Cruyff, amb un extra de pressió, rapidesa i sacrifici. La Lliga d'ahir, per si tot això fos poc, arriba quan el gran enemic és la caricatura del gran equip que va ordir Carlo Ancelotti, amb uns jugadors que s'esbatussen, un president que calla com un mort i un entorn mediàtic a qui només queda plorar pels àrbitres i ressuscitar l'esperit de Negreira. El Barça torna a ser gran i avui estem de festa. Moltes gràcies, Jan. Un vielen Dank, Hansi.

0: I avui ens desperta amb Ricky Martin, que no li
1: hi ha. I tant, i amb Living la Vida Loca, bon dia. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1999, el cantant publicava el disc Ricky, va vendre més de 13 milions de còpies a tot el món, convertint-se en un dels més venuts d'aquell any, aconseguint 7 discos de platí. Per molts és considerat el disc més destacat en la història d'un artista hispà. En resum, va ser el disc que va catapultar Ricky Martin a l'estrellat internacional.
0: Això i el vídeo fals, bueno, perquè era mentida, de la Melmelada.
1: No es va arribar a saber mai.
0: Això és sorpresa, sorpresa, no? Era un programa
1: que va
0: Ricky
1: això.
0: Martin va anar a fer una sorpresa a una persona, a una dona, i quan va obrir la porta, tenia la dona tot allò ple de melmelada, i esperant que el gos li anés a llepar.
1: Molt ben explicat.
0: Això és el que va
1: s'explica,
0: circular.
1: S'explica, és una llegenda.
0: És una mentida que circula.
1: Però escolta, no. Encara se segueix comentant.
0: Però hi ha vídeo d'això.
1: No hi ha vídeo. Diuen que s'està...
0: Hi hauria vídeo, si no.
1: S'explica que va ser un fals
0: directe. Però hi ha vídeo de la sorpresa, sí que hi ha vídeo.
1: Sí, però es veu que devia estar gravat. Això és el que s'explica.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem connectat amb el nostre company, en Guillem Soler, que a les 5 del matí l'hem enviat a les portes de l'Udegas de Barcelona perquè ens expliqués si encara hi havia molta festa i alguns culers encara estaven celebrant la victòria del Barça.
2: Com ha anat això?
3: Espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3. Jan espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
4: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai. Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
1: Jan, el gurú de la nit barcelonina.
0: Sí, sí.
1: És així.
0: I on són festes avui?
1: Avui encara podeu gaudir de la Festa Major de Lleida, Sant Anastasi. A les 12 del migdia hi haurà vermut de Festa Major als Camps Elisis. A les 7 de la tarda a la plaça Joan, de Sant Joan Vall. Sant Joan, com a ball de Festa Major amb l'Orquestra Montgrins, i a les 10 de la nit al marge esquerre del riu Segre, Castell de Focs, i just després, fi de festa amb els gegants de Lleida.
0: En Vall i Santa Maria Salta. I a les xarxes, Marta Diana, que s'ha fet viral?
5: Doncs el vídeo d'un altre nom protagonista d'aquest cap de setmana, no és del Barça ni es diu Jan Laporta, parlem de Maya Montero i el concert de retorn de Bilbao amb l'oreja de Van Gogh. Aquest és només un dels vídeos dels molts que s'han fet virals d'ella desafinant. Això va ser el primer concert que va fer dissabte,
0: no,
5: i ella mateixa.
0: No és l'única, que desafina els concerts, vull dir que hi ha molts.
1: Uns quants.
5: Hi ha molts, però Déu-n'hi-do, la Maya. S'ha coronat. Això sí, va confessar un minut després doncs, que no li havia acabat de sortir del tot bé.
0: Bueno, doncs val, no sap.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Maria del Carme de Barcelona. Al gener ja vam parlar amb ella perquè es queixava que l'ascensor que connecta la Rambla del Carmel amb el carrer Lisboa, a Horta, no funcionava. Poc després l'Ajuntament el va arreglar, però posteriorment va patir una nova avaria i això fa que no funcioni des de principis de març.
8: Bueno, ara ja fa 2 mesos que no funciona i em sembla que ja n'hi ha prou. És molt important aquest ascensor per moltíssima gent, sobretot amb gent amb mobilitat reduïda. Jo estic farta, la veritat. Que no funcioni.
7: Fons municipals expliquen que l'ascensor està fora de servei perquè se li estan fent tasques de reparació i manteniment. Diuen que la previsió és que torni a funcionar a finals d'aquesta setmana.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
11: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Nova setmana d'incertesa a les borses, a l'expectativa de com evoluciona la situació de l'estret d'Hormuz. Divendres, totes les borses europees van caure després de les accions militars a l'enclavament decisiu pel petroli. L'IBEX 35 va baixar per sota els 18.000 punts, deixant-se gairebé l'1% en la sessió. Wall Street, en canvi, va tancar amb optimisme per les bones perspectives laborals als Estats Units. El barril de Brent va lleugerament a l'alça, $105, un 4,46% més que ahir. Estàs escoltant el matí de de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Fes t'entendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
12: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per l'últim dia de repatriacions dels passatgers del creuer Ondius des de Tenerife.
5: A la tarda marxarà cap als Països Baixos a un avió amb passatgers de fora de la Unió Europea i un altre cap a Austràlia. Fins ara, la majoria dels evacuats des del port de Granadilla no tenen símptomes. Aquesta matinada, però, s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, sí que n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. En un altre vol, el que ha anat cap a París, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. La ministra Mónica García ha destacat l'absència del govern canari en tot l'operatiu.
17: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
15: En el cas dels 14 ciutadans espanyols del creuer, no tenen símptomes i ja són a l'Hospital de Madrid on faran la quarantena.
5: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una

0: La víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat un resultat negatiu en la primera prova PCR. També dona negatiu la dona ingressada a Alacant, que també va ser contacte en aquest cas en la segona prova. L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
1: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
2: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
0: Rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matinada, s'ha limitat a dir que no li ha agradat. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, aixecar les sancions i també el bloqueig dels ports iranians. Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
3: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: D'altra banda, l'Iran ha alliberat sota la fiança la Premi Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
2: Demà hi haurà el primer dia de les tres vagues d'educació a tot Catalunya.
0: El Departament d'Educació no reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de la primera de les aturades. Des de l'USTEC estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salinas, delegat del sindicat del Consorci de Barcelona.
4: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: La consellera d'Educació considera desproporcionades les 17 jornades de mobilització fins a final de curs. Els altres dos dies de vaga a tot Catalunya seran el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny.
2: Una altra de les mesures de pressió és la de no fer colònies. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la caiguda de les reserves de cara al curs que ve.
0: Ho explica la presidenta de Fundesplai, Núria Valls.
5: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
0: També s'atura a partir d'avui l'educació al País Valencià. En aquest cas, comença una vaga indefinida per reclamar també més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i, en aquest cas, també l'escola en valencià.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
0: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser dipositats, mentre que en altres han estat desplaçats. Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
2: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana.
0: La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
2: Viella Sofia Cabanes.
6: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
7: S'intentarà capturar ossos, s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi a aquest estadi de familiarització.
6: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Cada cop s'atenen més joves al servei d'homes del Baix Empordà, pioner a prevenir violències des de la igualtat.
0: El perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat que volen millorar en la criança i les relacions de parella.
2: Berta Artigas.
8: Es tracta d'un servei públic pioner que treballa amb homes per prevenir conductes violentes i fomentar relacions més sanes i equitatives. La majoria d'usuaris són homes de mitjana edat, però també cada cop hi arriben més joves menors de 30 anys. Un dels usuaris és l'Albert, que va entrar al servei després d'un procés penal. Ara fa un any que hi fa teràpia.
9: I al principi era molt impulsiu i era una mica problemàtic per coses que em van passar a la vida i al final vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or.
8: Malgrat això, el servei

0: I encara s'enfronta a un repte important i és trencar l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials.
1: I avui arrenca a Tarragona el Festival de Recreació Històrica Tàrraco Viva.
2: Enguany centrarà l'atenció en la influència de Roma a la nostra civilització.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
3: El festival més emblemàtic de la ciutat es fa una pregunta. Per què Roma? La respon qui ha estat durant 28 anys el seu director, Magí Seritjol, tota una institució que aquest any es jubila.
4: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som, és a dir, i encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica.
3: Entre els 500 actes programats, amb visites, lluites de gladiadors, cerimònies, recreacions bèl·liques i tallers, enguany, any d'eclipsi total, es dedicarà un dia a parlar d'aquest fenomen i de l'astronomia a l'antiguitat. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara música. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania del Palau Sant Jordi de Barcelona, Marta Viana.
5: El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera.
1: Barcelona, Marruiz.
6: Eric Clapton surt dos minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I cauen els clàssics Cuchi Cuchi Man, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de Televisió, que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres.
5: Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. L'actor, el jove protagonista, rebia així el premi.
7: In the words of John Lennon, you won't...
8: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
1: Mira, i parlant de sèries.
9: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
10: Nos han encargado robar este cuadro.
5: Un nou spin-off de La Casa de Papel encapçala les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes. A més, també arriba una sèrie sobre l'exassessora de Sarah Ferguson, condemnada per assassinat.
1: Marga Riga.
11: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño, que s'estrena divendres. Aquest cop el personatge interpretat per Pedro Alonso, el germà del famós professor de la sèrie original, planifica un robatori a Sevilla al costat d'Imma Cuesta. The Lady s'estrena dijous a Movistar Plus i es basa en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball al costat de la duquessa de York, Sarah Ferguson, i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella, una sèrie curiosa i intrigant dels mateixos productors de The Crown. Per acabar, a Disney Plus arriba dimecres The Punisher, One Last Kill, un especial d'una hora d'aquest personatge de Marvel introspectiu i venjatiu. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
12: El Barça, que es proclama campió de Lliga, 2-0 amb el Madrid, gols de Rashford i Ferran Torres, la mort del pare de Flick marca les celebracions, la plaça Catalunya amb Valde i Caçador, la sala Ludegas amb la Porta, el recorregut en bífing de Pedri Olmo i Eric García han estat alguns dels eixos d'aquesta festa. El Girona, que se la juga avui a les 9 al Camp del Rayo, el Barça perd la Champions d'hoquei patins i l'Uni fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
13: Flick va començar aquesta lliga parlant d'egos i ha acabat destacant la família del vestidor. Pel camí hem passat una pubalgia a Lamine, una derrota al Bernabéu, problemes amb les lesions, però també una confirmació de Super Garcia, el creixement d'Eric, les passades amb l'exterior de Lamine i tot rematat per fer una cosa històrica com és guanyar la lliga al Camp Nou davant el Madrid. La segona lliga del Barça segueix portant el segell de Flick, aquell que millora el rendiment dels jugadors, els fa millor, i aquest any ho hem vist amb Gerard Martín, amb Eric, amb Fermín. Només un pro. Amb un equip on té tants culers, tants jugadors de la casa, tants catalans, hem trobat a faltar una mica més de català en els parlaments de la celebració de la Lliga.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Bisbal del Penedès, 15 a Palafrugell i 5 graus a Bolvir. I alguns bancs de boira, núvols baixos, sobretot a les comarques de Ponent, algunes valls del Pirineu, els llocs on ahir va ploure, algunes capes de núvols poc importants, i la tendència és que tot plegat vagi marxant, que s'imposi el sol avui a la majoria de comarques. Sí que a la tarda hi haurà alguns ruixats i alguna tempesta, però molt al nord de Catalunya, al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui encara en temperatures altes, de 25-26 les més elevades. Demà dimarts augmenta la inestabilitat, al matí farà sol, però a la tarda les tempestes poden arribar pràcticament en qualsevol punt, i a partir de dimecres comença una baixada a la temperatura i es mantindran les tempestes al nord i al nord-est.
16: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
17: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
18: Fes-te entendre amb mi, di!
19: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
18: Crec que m'he enamorat.
19: Normal, amb aquests preus.
18: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
19: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: La teva mare sempre té raó.
21: Em compro un cotxe nou?
22: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
20: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
23: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
24: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
25: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
24: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
25: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
24: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
25: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
26: A partir de 8:45, especial Àgora Esportiva per analitzar el 29è títol de Lliga del Futbol Club Barcelona, el segon de l'era Flick. Entrevistarem el president del Barça, Rafa Juste, i parlarem de tot plegat amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Leia Tudel i Joel Díaz.
5: A partir de les 10 parlarem amb Jaume Marquet i Cot, més conegut com a Jimmy Jam, que va saltar la fama internacional per irrompre en grans esdeveniments esportius.
26: A 11:15, a la secció del cor, parlarem de la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh, amb la periodista Laura Fa.
5: I a les 11 entrevistarem Núria González, exadvocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana.
26: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
27: L'endemà de la segona baralla entre Tchouaméni i Valverde, Kylian Mbappé va venir a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio per explicar-nos què haurien de fer els jugadors del Madrid per no estar tan tensos.
28: Como he dicho, Pascal Aurelien le agarra la cabeza a Fede, empieza a darle contra el tablo como si quiera abrir un huevo.
29: Home, Kylian Mbappé, com estàs? Bon dia.
28: Bonjour, Frédéric.
27: Era Tchouaméni que li agafava el cap al...
28: Sí, no, Tchouaméni coge cabeza como cuando tú quieres de rompes un huevo.
29: Sí, com quan vols.
28: El love,
29: abans
28: love, love,
29: truita,
27: love.
28: Que
27: vas crec, no?
28: Sí, sí. Ha hecho crec, pues no ha salido todo de dentro, pero ha hecho crec.
1: No li ha sortit el rubell, diguéssim.
28: No, yo creo que todo el mundo está un poco nervioso en Real Madrid, pienso, porque tendría que coger dos o tres días de fiesta con el chica y vuelve très bien dulcemente, ¿sabes?
1: Ja, això és exactament el que has fet tu a Itàlia amb Ester Expósito, si no recordo malament.
28: Ignacio, yo tiene que hacer lo mismo, no con Ester Expósito.
1: No,
28: claro. Si es la mien...
1: Sí,
28: però con la mujer suya y no pasa esto de violencia, se hace esto tranquilo.
27: A partir de 11:15, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
30: L'11 de maig de 1904 naixia a Figueres Salvador Dalí, un dels grans representants del surrealisme. Extravagant i provocador, de bigoti afilat i alegre, va crear un univers d'imatges i de símbols capaços de transportar-nos al món dels somnis i del subconscient. Personatge excèntric, tan atractiu com desconcertant, considerava que hauria de viure sempre perquè els genis no moren. Almenys reconeixia que la modèstia no era precisament la seva especialitat i assegurava que Dalí només era bo perquè la resta dels pintors eren molt dolents. Avui és un bon dia per contemplar el naixement d'una divinitat o el gran masturbador i veure passar les hores entre rellotges que es fonen i ens recorden el pas del temps.
1: I el segon, el Lluís Gavaldà.
0: La cançó que us recomano avui per tenir un bon dia és un duet de dos octogenaris, dues icones del rock que potser us sonen per ser la meitat d'un quartet de Liverpool que ho va petar bastant a la dècada dels 60. La cançó es diu Home to Us, casa per nosaltres, i està plena de nostàlgia, bonhomia i la complicitat que et dona tota una vida fent música plegats. Ah, que me n'oblidava. Aquests dos iaiets entranyables es fan dir Ringo Starr i Paul McCartney. I el grup on tocaven es deien els Beatles. Mira, jo cada cop que els sento, me n'adono que tot i no conèixer-los en persona, ells també són casa meva. The place

0: Què tal? Com esteu? Amics, un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu força moguda pel que fa a la meteorologia. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de fet, a partir de demà dimarts ja hi haurà tempestes de tarda a moltes comarques. Dimecres baixarà la temperatura, continuarà baixant la resta de la setmana amb tempestes a la meitat nord, neu fins i tot al Pirineu. I mentre això no passi, avui serà un dia tranquil, només amb alguns ruixats del Pirineu i al nord de les comarques de Girona.
0: Tot això l'endemà d'una nit màgica pel Barça.
2: I mira, no hi ha temps a afegir.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
0: Nit llarga a Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat l'Uf de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe del Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins més tard. Els matiners, a les 5, parlàvem en directe amb alguns dels últims que sortien del local i que havien compartit festa amb Joan Laporta.
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'Uf de Gas no ha fallat.
5: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
6: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Això, l'Uf de Gas, a la plaça Catalunya també s'ha fet tard, i allà hi hem tingut una de les imatges més virals de la celebració del títol. I és que enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant aquest és Marc Casador. Sabeu que allibé d'una altra persona i el que grava i ho transmet en directe per les xarxes Alejandro Valde. La imatge de Casador no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça amb bici per la Diagonal.
7: Felicidades.
8: Felicidades,
7: Per. Eric, felicidades.
8: Gracias.
9: Vinga, Dani, campeón!
0: Aquesta vegada ha estat Pedri, Eric i Dani Olmo. Campions incontestables, campions i festa històrica. O salut al campió. Són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt un, que és el del tècnic del Barça, Hansi Flick, que a més ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
10: It's a tough day. It's a tough day. It's starting in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues, en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. La celebració de la gespa va incloure també focs artificials i un parlament del capità Araujo.
11: Estamos seguros que vendrá un grande momento. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, os merecéis, dit així, visca Barça i visca Catalunya!
0: Passa que la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 del Camp Nou per Travessera de les Corts, passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà també cap a l'estadi. I avui hi ha una esportiva especial a partir de les 9 aquí en aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem, entre d'altres, amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que Laporta recuperi el càrrec l'1 de juliol. Repassem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals, amb Mbappé.
12: Bueno, lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada, perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a Instagram. Va penjar una captura del partit quan el Barça guanyava 2-0 amb un missatge a la Madrid. I tot això avui que Sant Andreu de Llavaneres al Maresme han vist sortir el sol a les 6:35 minuts i Olius, el solsonès, es pondrà a les 9:03 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
13: Ricard Ostrell, el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, a partir de les 9, la convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Segon dia.
15: Avui s'acabarà el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. En queda 24 per deixar el vaixell. Quan ho hagin fet, els 34 tripulants de l'Undius continuaran cap als Països Baixos.
16: La majoria d'evacuats continuen sense símptomes, però no tots. De fet, entre els 17 ciutadans que tornen als Estats Units, n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus.
17: Tots dos viatgen en unitats de biocontenció de l'avió, segons informat el Departament de Salut nord-americà. I en un vol cap a França també hi ha una persona que ha tingut símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
7: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Òndius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
8: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
7: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Òndius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: 42 dies.
15: És el que durarà, comptant-ho a partir d'ahir, la quarantena dels 14 espanyols, incloent-hi els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla a Madrid. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
16: La dona catalana que va tenir contacte en un avió amb una víctima del virus i que està aïllada al Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu en la primera prova PCR.
0: Madrid, Alba Gil.
14: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'està fent bé.
17: El protocol, el control i les mesures per detectar possibles nous contagis. Ho assegura l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que insisteix també en què aquest virus no té ni de lluny la capacitat de propagació que la Covid-19.
18: Les claus per evitar la propagació són clarament doncs, la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, doncs, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena doncs, ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant i des d'aquest punt de vista, amb això, jo penso que s'evitarà la propagació.
0: Agraït.
15: El Papa Lleó 14 amb els ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. Això, tot i l'oposició i tots els pals de les rodes que ha intentat posar-hi el govern de Clavijo.
19: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: Agraït. I última setmana.
16: Del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar queden per declarar alguns dels empresaris acusats. Després serà el moment en què les acusacions hauran de ratificar les peticions de penes.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Marinuri Rebella.
20: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, sola i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 15 anys després.
17: Arriba a judici la macrocausa del cas Innova, Reus, al Baix Camp.
0: Manel Sastre.
21: Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica, la majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figura l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó o per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26.
0: últims testimonis.
15: Sisena setmana del judici de la Kitchen sobre la presumpta operació d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Després dels últims testimonis, s'escoltaran els àudios de l'excomissari Villarejo amb l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez.
0: Manté la majoria.
16: Avui és l'últim dia per publicar enquestes de cara a les eleccions andaluses d'aquest diumenge. Avui en trobem El Mundo, l'ABC i La Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta.
17: Cosa que li permetria no dependre de Vox. Això sí, els sondejos mostren també que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sud, últim debat electoral dels candidats.
0: Quart cinturó ferroviari.
15: El periòdico i l'Ara expliquen avui alguns detalls del pacte de pressupostos que perfilen el govern i Esquerra i que podria presentar ja la setmana que ve perquè el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord inclou tres pactes polítics.
16: Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat, ho diu El Periódico, que no concreta quina seria.
0: Fins dijous.
17: Es manté la vaga general del sector de l'educació per a demà i es manté perquè, tot i les demandes dels sindicats, el govern ha explicat que no s'hi tornarà a reunir fins d'aquí 3 dies.
1: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
2: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vaga indefinida.
15: També de mestres i professors al País Valencià. A partir d'avui, les reclamacions van a la mateixa línia que les dels mestres catalans.
0: També s'aturen.
16: Avui els treballadors de la planta del grup Pascual de Gurb a Osona protesten per la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
0: No estan preparats.
17: L'entitat Equitat.org alerta que la meitat d'escoles i instituts catalans no estan preparats per l'augment de la calor que suposa el canvi climàtic.
15: Situa el llindar de confort als 27 graus i avisa que el 2030 se superarà aquesta temperatura en una quarta part dels dies del curs.
22: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
23: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
22: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Assessor.
16: Oriol Mitjà ha fitxat com a assessor del govern canari per l'antivirus.

0: bloqueig als ports iranians. En una entrevista, Trump ha tornat amb les amenaces.
1: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Demà passat.
3: El govern xinès ha confirmat que entre dimecres i divendres esperen la visita de Trump, un viatge que arriba després de la treva comercial. L'última visita institucional d'un president nord-americà al gegant asiàtic va ser el mateix Donald Trump el 2017.
2: Geolocalitzats.
4: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
2: Viella, Sofia Cabanes.
5: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
6: S'intentarà capturar ossos, s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi a aquest estadi de familiarització.
5: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: 22 anys després.
0: Eric Clapton ha tornat a Barcelona amb un concert històric i ple de nostàlgia al Sant Jordi. Un concert sense incidents com els que hi va haver a Madrid i que ha durat una hora i mitja, on ha repassat els principals clàssics. Per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes del seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
2: Arrasa.
3: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la nova edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir a Londres. S'han portat 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys.
2: Es trenca.
4: Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh, s'ha posat a plorar en el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn de Maya Montero amb la banda de Bilbao.
7: És veritat que hi ha canciones que se van a trobar de lo normal. Pero ¿sabéis qué? Que trabajé mucho en aquel proyecto. Han sido 17 años increíbles en ese proyecto.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat se la juga.
8: El Girona, que juga al camp del Rayo, amb només un punt de marge sobre el descens i amb 3 derrotes consecutives. Mig el tècnic del Girona.
9: L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
8: El Barça perd la final de la Champions d'hoquei patins i l'Uni eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet.
2: Avui és dilluns 11 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Silo amb 3 kg 420 grams a casa seva, a Castellet i al Gornal, i el Pau amb 3 kg 950 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Perafita, 12 a Olesa de Montserrat i 16 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
12: Hola, bon dia. Hores d'ara matí sense incidències a les carreteres. Destaquem, això sí, circulació densa en vies habituals cap a Barcelona, la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
11: Us ho avança al Matí de Catalunya Ràdio. Al Vallès Occidental i al Bages, treballs arqueològics han descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
13: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició originals en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
3: Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de Sostenibilitat per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
11: Més notícies. Barcelona es prepara per la Rua del Barça. Serà aquesta tarda a partir de les 5.
13: L'autocar descapotable que portarà els campions de Lliga i de Supercopa sortirà del Camp Nou i farà un recorregut pels carrers de la ciutat per tornar al Camp Nou. Passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà.
3: Allà començarà la segona part de la Rua i passarà pels carrers Provença, Ribau, París i Avinguda de Sarrià, com dèiem, Travessera de les Corts i acabarà novament al Camp Nou. Hi haurà 3 grans punts d'animació distribuïts al llarg del recorregut. Josep Tarradellas en carrer Berlín-París, carrer Balmes en Gran Via i Consell Ascent en Passeig de Gràcia.
11: I encara a Barcelona, detinguts 2 adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot, al districte de Sant Martí.
13: Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori.

0: li amb violència i intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a presó de forma preventiva.
1: Els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes, que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables.
2: Al Garraf, 8 ferits en el xoc de dos cotxes a la C31 a Cubelles.
0: Un dels quals crític i 5 més de greus. El sinistre s'ha produït aquest diumenge de matinada i ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies al 100.
1: El xoc ha estat frontal i els ferits se'ls han dut de diversos hospitals de la demarcació i de les comarques de Tarragona, com el Joan 23 o l'Hospital de Santa Tecla.
2: I cultura. Avui la Universitat Pompeu Fabra celebra una jornada dedicada a l'escriptor britànic Lewis Carroll. La jornada porta per nom 150 anys de l'Snark de Lewis Carroll, exercicis de traducció, on un grup d'experts i traductors aborden a través de diferents ponències i una taula rodona la casa de l'Snark, el poema que Carroll va escriure quan tenia 42 anys. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
5: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Catalunya Ràdio.
8: I quan són les 7:20 minuts, us saludem des del quiosc del Calet. Avui, amb un Calet molt content, eh?
9: Molt bon dia a tothom, felicitats per tots els culers i esperem que tot anirà bé. Estic supercontent avui, després del partidàs d'ahir que va fer el Barça, arrasant amb un Madrid molt apagat, i de veritat, això no té solució ni que ve el Mourinho.
8: A Calet, tu has anat a Luz de Gas o no?
9: No, però m'he enterat que s'ha muntat ahir una festa. Faltava només Ricard Ostrell i jo. Potser que anirem aquest cap de setmana, tornarem a fer-ho.
8: Doncs queda apuntat. Com dèiem, avui el Barça és el gran protagonista, també ho és l'arribada del creuer de l'antivirus a les Canàries, ho veiem en totes les portades. De fet, comencem pel Barça, amb la gran fotografia de portada al periòdico, que ocupa tres quarts de portada, els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp, i amb un titular claríssim, Lliga de Somni. El diari ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui porta en aquest cas una foto diferent en portada són La Vanguardia i El Punt Avui. En tots dos casos veiem els jugadors mantejant Hansi Flick, La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible, i El Punt Avui escriu La Lliga del Clàssic. A la premsa de Madrid, el títol del Barça també el veiem en portada, però això sí, li dediquen un espai molt més petit. El País diu El Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, mentre que El Mundo escriuen El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, El País diu un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell, El periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continuï sense registrar cap positiu, i La Vanguardia ja afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid.
10: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
11: 12.428, 12428, de la sèrie 32, 32.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: I ara volem parlar del nou capítol de les webs d'apostes. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia. Apostes o mercats predictius, com volen que els hi diguem ara. Ja m'ha explicat alguna vegada aquí al programa les sospites d'informació privilegiada amb aquesta història. Recordava aquell soldat dels Estats Units que està acusat de fer servir informació confidencial per apostar per la detenció de Nicolás Maduro i guanyar milers d'euros. Però aquestes webs continuen no només vigents, sinó que continuen a l'alça. I ara tenen un client nou, la FIFA.
14: Canada, Mexico and USA have been selected to host the 2026 FIFA World Cup.
13: La FIFA i el Mundial, perquè la FIFA ha firmat un acord amb una empresa d'apostes en línia que es diu Adi Predict Street. És propietat de la família reial d'Abu Dhabi i es va llançar fa un mes poc després que li donessin la llicència de joc a on? a Gibraltar.

0: Per què Gibraltar? Doncs perquè allà hi ha moltíssimes empreses de joc perquè s'hi paguen poquets impostos. En un comunicat, la FIFA diu que els aficionats podran, textualment, participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Però jo crec que si ho hem de traduir al català... Aposteu. Alguns càlculs parlen de 2.000 milions de dòlars en apostes només al Mundial. Això a Europa és veritat que no és res de nou, perquè fa molt de temps que es fan apostes pel futbol, però als Estats Units és raonablement nou. Als Estats Units les apostes esportives són legals des de fa 8 anys. En aquest temps han sorgit empreses com Polymarket, que està arribant a acords amb les grans lligues esportives. Per posar-ne un exemple...
1: Si usted me dice que apostar es un valor peligroso, dependerá de quien haga trampas en el tema de las apuestas o no las apuestas.
0: Ara fa un mes, la Lliga Espanyola es va convertir en la primera competició europea en anunciar un gran acord amb Polymarket. Aquest que sentíem era Javier Tebas fa uns anys a la Sexta. Polymarket també ha arribat a pactes als Estats Units amb la Lliga de Baseball, la Lliga d'Hockey. De moment, ni la NFL, la Lliga de Futbol Americà, ni la NBA no han arribat a cap pacte amb Polymarket.
2: I per què no? Per què no hi són?
0: Aviam, hi ha un cert neguit, perquè als esports tu pots apostar per qui guanyarà el partit, però no només. També pots apostar per l'actuació d'un determinat jugador. Si marcarà, quants quilòmetres correrà, quantes passes farà. I això... és raonablement fàcil de manipular. I, de fet, hi ha algun precedent.
3: Wednesday night of basketball from Scotiabank Arena in downtown Toronto. The Raptors take on the...
0: NBA, partit entre els Toronto Raptors i els Sacramento Kings fa 2 anys. Surt a jugar Jontay Porter, que als 2 minuts diu: ui, m'he lesionat, marxo, no puc continuar el partit. I després es va saber que alguns havien apostat perquè en aquell partit Porter quedaria per sota de les seves estadístiques normals. Com que va jugar 2 minuts, van guanyar aquestes persones que van apostar a que faria un rendiment inferior. I en algun cas van guanyar centenars de milers de dòlars.
4: Breaking sports news now. Jontay Porter has been banned from the NBA for violating the league's game.
0: La NBA ho va investigar i va concloure que Porter havia revelat informació confidencial a apostadors que va simular lesió, va simular la seva lesió, i que ell mateix va apostar 50.000 dòlars. La NBA li ha prohibit jugar per sempre més. No hi podrà jugar mai més. Les empreses de mercats predictius diuen que tenen mecanismes per detectar fraus, però hi ha seriosos dubtes que això sigui així.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres l'Enigmàrius feia el cereal que pot fer ensopegar. I la resposta era civada. La civada és un cereal. I si algú bada, pot ser que ensopegui. Avui dilluns comencem la setmana al ralentí. Em protegeix i m'atura alhora. De 6 lletres. Em protegeix i m'atura alhora. 6 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara l'hem destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells, avui sobre l'estrena del documental Sidosa.
8: Estem acostumats als insults a Twitter, sobretot de trolls, de bots, de gent anònima, habitualment profeixista, cap a tot el que no siga d'aquesta tendència. Però la bilis que es va mostrar ahir amb l'estrena a la Sexta de Sidosa, el documental de Jordi Évole sobre Eduardo Casanova, em va resultar especialment dolorosa pel tema, per l'odi, pels atacs als que tenen la malaltia o l'han tingut, gent que per suposat no estava veient el documental a la tele i que només volia el mal. Mai deixarà d'impressionar-me.
2: I a la recomanació del dia, avui que Barcelona acull la gala del People in Red per recaptar fons contra les malalties infeccioses de la... la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Dallas Buyers Club.
9: Triplement oscaritzada, basada en fets reals i amb una de les interpretacions més estel·lars de Matthew McConaughey, que es posa en la pell d'un cowboy de Texas, homòfob i vividor, a qui als anys 80 li diagnostiquen el VIH amb un pronòstic de només 30 dies de vida. Una notícia que, lluny d'aturar-lo, l'empenya a crear una mena de club de contraband de medicaments alternatius per ajudar altres pacients amb la sida, trencant barreres legals i els seus propis prejudicis. I tot fent un gran tàndem amb Jared Leto, que interpreta una dona trans també seropositiva. Dallas Buyers Club, disponible a Movistar Plus i a Filmin amb opció de doblatge en català.
2: I ara el protagonista del dia, quin és, Esbany, bon dia.
10: Bon dia, el títol de Lliga.
11: Em vaig passar tot el partit rient, perquè sabia que guanyaríem. És
10: el nou títol de Lliga que ha guanyat el Barça és el protagonista del dia, igual que ho han sigut i ho seran les celebracions que s'aniran fent al llarg del dia d'avui.
2: A les 5 de la tarda, que ho podreu seguir, per cert, per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
12: Esperem! Esperem!

0: aplaudir la rúa del Carrés y pasarla B con todos ustedes y si deu bola,
1: sí.
0: Pues a celebrar de tota.
1: Sí, saludem, sí, saludem el capità del Barça, Ronald Araujo, bon dia.
0: Bon dia, no? Bueno, avui dilluns,
1: sí.
0: La pilota, el pa...
1: Bueno, veig que segueixes parlant en català, Ronald, que és l'idioma amb què ahir, com a mínim, vas fer una part del teu discurs que, amb el que et vas dirigir a l'afició.
0: Com?
1: Que molt bé, el tema del català,
0: ah,
1: Ronald.
0: Ah, sí, sí, sí, gràcies, i visca, i... Avui el camp i demà...
2: Estàs estudiant català, per això?
0: No, simplemente es algo que sucedió. Me dijeron que tenía que hablar a la afición. Y al agarrar el micrófono, el señor me transfirió unos conocimientos de catalán en ese mismo instante. Caram. Y fue el lenguaje en el que expresé lo que tenía que decir, ¿no?
1: Va ser com una cosa que va...
0: Un milagro.
1: Un milagro.
0: Un milagro agradecido al señor y bueno.
1: Molt bé.
0: Figurar per la papa la pal i fa la mala...
2: En tot cas, felicitats, eh, Ronald?
0: Sí, gràcies.
1: Què has dit?
0: No sé, és el senyor.
2: Són 8:15. Nit llarga a Barcelona per la celebració de la Lliga del Barça. Una Lliga històrica després de guanyar 2-0 al Real Madrid, una celebració en què s'han repartit algunes imatges ja habituals. La més icònica és la porta a luz de gas. Així arriba el president electe del Barça, que ha marxat als voltants de les 3 de la matinada. I també s'ha fet viral la imatge de Casado a la celebració de la plaça Catalunya.
3: Un dia de partit! Un dia de partit!
2: Enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant és el migcampista del Barça, que li ve d'una altra persona, i el que grava ho transmet en directe per les xarxes, que és Alejandro Valde. També han tornat a veure Pedri, Eric i Dani Olmo amb Bicing per la Diagonal. Aquesta tarda a les 5, amb rua i sortida i arribada al Camp Nou, podreu seguir-la en programació especial per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Gelmà i Jordi Costa. Això pel que fa a la celebració de la Lliga. Avui també estarem pendents a Tenerife, perquè aquest dilluns hauria d'acabar aquest desembarcament dels passatgers de l'Òndibus. L'Òndibus, aquesta nit, s'ha confirmat, per cert, que una de les 17 persones que estan volant cap als Estats Units ha donat positiu i una altra que té símptomes. I els esports, més enllà del Barça, Robert Prat.
4: El Girona, que juga a les 9 al Camp del Rayo, el Barça per la Champions d'hoquei patins i l'únic fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
2: Pel que fa al temps, avui encara tindrem força tranquil·litat, però sembla que s'acosten canvis. Eloi Cortomí, bon dia.
5: Sí, els notarem a partir de demà. Avui, de moment, dia tranquil, amb bancs de boira, sí, a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu, però s'aniran aixecant en general durant el dia. S'acabarà imposant el sol i a la tarda es farem alguns ruixats, però només al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. I avui amb temperatures encara suaus, a 25-26 graus. Demà, les tempestes de tarda poden afectar moltes comarques i a partir de dimecres comença a baixar la temperatura i cada dia s'aniran repetint aquests ruixats de tarda a la meitat nord.
2: Mobilitat també a aquesta hora, amb els habituals retards a Rodalies i també amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Avui, que és el primer dia laborable en què Rodalies torna a ser de pagament, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha una demora de 40 minuts en el tren que ha sortit abans de les 6 del matí de Portbou i que es dirigeix cap a Barcelona a Sants. D'altra banda, 3/4 d'hora de demora en el tren de l'RL4 que va de Manresa a Lleida, i a l'R14, el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders, va 20 minuts tard. I pel que fa al tramvia de Barcelona, hi ha hagut dues avaries en dos combois que fan que hi hagi freqüències de pas alterades a la T1 i a la T4.
2: I a les carreteres, de moment, força calma. Clàudia Serra, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Sí, a hores d'ara només destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual, a la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, direcció Llobregat. Precaució també a la P2, a Artesa de Lleida, cap a Saragossa. Hi ha hagut un accident i queden encara vehicles al voral.
2: I avui a l'Àgora del matí tindrem una àgora especial. A partir de les 9 la convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichel Alonso, Soleia Tudel i Joel Díaz. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Manuel Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
2: Com no podia ser d'altra manera, avui hi ha molt de Barça als articles d'opinió dels diaris. També l'Antivirus, hi ha un lloc destacat per l'Antivirus.
8: Comencem pel Barça. El Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La Felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just, tenint en compte el joc i l'actitud dels blaugrana.
9: El també col·laborador del matí de Catalunya Ràdio celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
8: Un altre col·laborador del programa, l'Emilio Pérez de Rozas, escriu al periòdico Guanya Juste, celebra la porta i explica que en aquests mesos en què no podia exercir el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
9: Pérez de Rozas diu que la conquesta

0: del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
1: L'antivirus, com dèiem, també segueix copant l'atenció d'alguns editorials, com el del diari Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
0: El diari lamenta que l'actuació del president canari, negant l'assistència humanitària al vaixell, ha provocat més angoixa a la població.
1: El País s'assuma les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
0: Titula l'editorial El populisme perjudica la salut. Lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
1: Per El Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
0: I, com passa habitualment, culpa el govern espanyol d'aquest xoc. Assegura que el president Pedro Sánchez té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
2: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
3: Avui us recomano la columna del crític musical Jordi Bianchotto publicada al Periódico, titulada De Bob Dylan a Bad Bunny, que és un gran compositor que parla de la llista dels 30 millors compositors de cançons vius americans publicada pel New York Times, que ha sigut polèmica, perquè al costat de gent esperable com Bruce Springsteen o Bob Dylan, doncs apareixen Bad Bunny o Lana del Rey. I Bianchotto diu una cosa molt interessant, que és que al final un bon compositor és el que sap connectar amb el públic i fer una cosa original i diferent i rellevant cultural, que és justament el que la IA no pot fer i cada cop estem veient més cançons fetes per IA i menys per compositors de veritat.
4: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
5: Cómo hemos cambiado.
6: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
7: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
9: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Síria Solanes. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
11: Doncs a les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà és la seu central de l'Al Dahrara, en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total, ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponès.
2: Qui recula?
12: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular amb patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que substituirà ara els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
2: Tanca una històrica.
11: En aquest cas, la discoteca Memphis, de Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim el Regió Sec, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Ítaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu, amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
2: I qui li agrada fer cues?
12: Doncs sembla que les adolescents s'havien vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació. Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius competitius i els dissenys llampants. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edat més joves.
2: La notícia que no agradarà als veïns de Montmeló.
11: L'Ajuntament ha patit un atac informàtic i les dades dels veïns podrien estar en perill. Va passar el 2 de maig i ara s'ha fet públic.

0: de seguida es van posar en contacte amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre de Ciberseguretat Espanyol per demanar ajuda. Afirmen que no tenen constància que s'hagin utilitzat per cometre cap frau, però recomanen precaució. Ho veiem al Nacional.
1: I de ministra a Naturhaus.
2: Maria Dolores de Cospedal, que va ser ministra de Defensa Mariano Rajoy, ha fitxat per aquesta empresa de dietètica per lluitar, diu, contra Ozempic. En unes declaracions seves que llegim al Mundo, diu que no n'hi ha prou amb una punxada i que marxi a la gana sense mesurar les conseqüències.
1: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
3: El gran tema de la premsa britànica continua sent el discurs que avui ha de fer el primer ministre Keir Starmer després de la patacada dels laboristes a les eleccions municipals. Ell insisteix que no pensa plegar, d'aquí el discurs d'avui, però el Financial Times parla de lluita per la supervivència i d'una àmplia dissidència dins del Partit Laborista. El Times titula que Starmer busca salvar la pell després que la seva ex número 2, Angela Rayner, hagi parlat d'una cultura tòxica d'amiguisme dins el govern. A França, Le Figaro parla de la batalla política pel dret a morir i es reprèn avui el debat sobre la mort assistida al Senat amb més de 700 esmenes que procedeixen del centre i de la dreta, dues formacions o dos sectors, vaja, que rebutgen aquest text. El Washington Post cita experts que alerten que el visat d'or de Donald Trump és arriscat i legalment dubtós, és aquell programa per donar visat als que paguen altíssimes quantitats. El Washington Post diu que fins i tot l'exadvocat de la primera dama està advertint la gent que s'allunyi del programa del president. I parlant de Donald Trump, el Financial Times publica una enquesta segons la qual el 58% dels votants nord-americans, més de la meitat, desaproven obertament la seva gestió econòmica.
4: La premsa econòmica, pendent de la fusió entre Puig i Estée Lauder, diu Expansión que el mercat ha donat via lliure i que l'anunci d'unió pot ser imminent. I per què? Doncs perquè les accions han pujat i la distància entre el preu d'una participació de Puig i l'oferta és ara més baixa que a l'inici del procés, i això acosta la ratificació del Consell Nacional del Mercat de Valors. Aquestes són les llums de la fusió, però Cinco Días ens recorda la part compradora, que hi ha ombres a la part compradora. Segons el diari, diversos accionistes d'Estée Lauder han acusat a membres de la família i consellers per enriquiment il·lícit en la venda d'accions. Hi ha 6 demandes a tribunals nord-americans per haver aprofitat informació privilegiada. Acusen la cúpula de l'empresa d'haver amagat una caiguda dràstica de vendes a la Xina per vendre's les accions abans que caiguessin.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
5: Felicitat absoluta, Can Barça. Felicitat és tornar a Barcelona cap d'una estona, la felicitat. Un campió incontestable per l'esportiu en la primera lliga resolta en un clàssic. L'esport parla de festa històrica del Barça davant un Madrid a remolc. Joan Bales diu que és un plaer insuperable guanyar la lliga en un clàssic i enfonsar el Madrid. El Mundo Deportivo afegeix que aquest Madrid saluda el campió i remarca que aquesta lliga és per la família. Al Barça li va sortir tot bé, va agradar i es va agradar. Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapo. El diari ara incideix en que el Barça clava l'estocada al Madrid en una nit gloriosa. Martí Molina parla de la consagració d'una generació daurada. El periódico afegeix que és un Madrid de final de cicle, ja que els galls de Florentino han deixat de ser un equip de futbol. Per La Vanguardia és un èxtasi mai viscut davant un madridisme que invoca Mourinho, explica Joan Josep Pallàs. Buenas

I a la ràdio, el Chiringuito, parlen de vendre Mbappé. El Marca, d'un Barça que canvia la història en dos anys davant un Madrid en ruïnes, i el diari AS diuen que Mbappé està vacil·lant el madridisme. Madrid, gràcies per tant, gràcies per fugir, Xavi Alonso, gràcies, Arbeloa, per controlar el trànsit. Benaurat Florentino Pérez, estimat Rüdiger, sempre al costat del Valverde, senyor Tchouaméni, pilot de la platja Vinícius. Que tinguin un bon estiu, gràcies a tots i a totes, a tu també, Esther Expósito. Bones vacances, ha estat una història molt bonica.

0: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para bien, muy bien.
1: I a la premsa del cor, l'Oreja de Van Gogh. Què, Vicent de Pineda?
2: Aquest cap de setmana, l'Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero al capdavant, ha perpetrat el primer concert de la seva gira i han fet patir. Recordem que la sortida de Leire Martínez de la banda va ser hostil i que Amaia va jurar i perjurar que no es contemplava el seu retorn. Després de les mentides i el joc brut, el concert de l'Oreja a Bilbao ha grinyolat més que una frontissa rovellada.

0: Amaya no recordava les lletres, desafinava i s'ofegava en alguns moments. Fins ara, cap comentari per part de l'Eire Martínez, que deu estar fumant-se un puro habano en un gronxador mentre Baixet taraleja la niña que llora en tus fiestas amb totes les notes allò.
1: Has afinat molt, es veu, eh?
2: Es veu que sí, noi.
1: Amaya, no sé si podem buscar el document...
2: La veritat és que...
1: Un fragment on sentíem cantant a la Maya amb l'Oreja de Van Gogh i realment...
2: No l'acabava de fotre gaire lloc, no? Les coses com siguin. Era la primera vegada que tornava amb la banda,
1: sí.
2: Nervis...
1: Mira, mira.
2: A veure... Ai, ai, ai, ai.
1: S'ha de tornar a passar per l'acadèmia. Va,
2: sí, no,
1: qui fa anys avui, Canalies?
2: Felicitem Andrés Iniesta, que avui fa anys.
1: Claro que sí, 42.
2: 42, perfecto. I també la cantant Sabrina Carpenter.
1: 22.
2: 26.
1: Ah.
2: Anem pel Sant Toral. Avui és Sant Anastasi de Lleida o de Badalona, que va ser, segons la tradició, un soldat de les legions romanes nascut a Lleida l'any 263. Va esdevindre cristià i poc després martiritzat a Badalona amb uns altres 73 companys. A Anastasi se li han atribuït diversos miracles, un d'ells a Lleida, quan Anastasi i els seus companys fugien de les legions romanes. Assedegats es van aturar en un pou per treure'n aigua, però no teníem cap corda. Es veu que Anastasi, en plorar l'ajuda de Déu i l'aigua, va començar a brollar del pou.
1: Avui és Sant Maiol de Cluny.
2: També?
1: Sí, no ho estàs dient.
2: Bueno, però avui és Festa Lleida, Badalona, Festes Majors, el seu patró.
1: Quants Anastasis hi ha a Catalunya?
2: 17.
1: I Maiols?
2: No sé.
1: 183.
2: Veus?
1: I tu tries el de 17, la minoria. Tu sempre
2: defensant
1: la minoria, tu. Les causes perdudes.
2: Què t'he de dir? Què t'he de dir?
1: Ja tanquem el repàs a la premsa avui, que és 11 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui... de fa 10 anys.
4: 11 de maig de 2016. El tema d'aquell dia, Ricard, em sembla que et sonarà. Unes declaracions d'Anna Gabriel en una entrevista que li vas fer al suplement de Catalunya Ràdio. La diputada de la CUP es va declarar partidària de criar els fills en comú amb altres persones. Que els eduqui la tribu, va dir. La idea de família convencional li semblava massa conservadora i polítics, articulistes i tothom que li tenia ganes a l'Anna Gabriel van aprofitar per sucar-hi pa. Ara fa 10 anys, dues notícies convivien als diaris del dia. Londres elegia el seu primer alcalde musulmà, Sadiq Khan, que encara avui ocupa el càrrec. I Donald Trump, a punt de ser proclamat candidat republicà a la Casa Blanca, anunciava que prohibiria temporalment l'entrada de musulmans als Estats Units. Acabo amb el rodatge d'Incerta Glòria, la nova pel·lícula del tàndem que havia fet Pa Negre, Isona Passola a la producció, Agustí Vilallonga com a director i un pressupost de 3 milions i mig d'euros.
1: Avui és 11 de maig del 2026, és el 131è dia del calendari. Falten 41 dies per l'estiu, 44 per Sant Joan i 29 per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Final! El Barça és campió de Lliga!
6: Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
7: Un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
8: La gent no és conscient de l'equip que hi ha, de lo jove que és, del futur que té.
9: It's a tough day, it's starting in the morning, and I never forget this day.
10: Un dia de

0: espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'ús de gas no ha fallat.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Campió.
2: Vencedor en una competició especialment esportiva. Com a vegades passa al diccionari, una definició tan senzilla però un significat tan ampli com el que significa pel Barça guanyar una lliga a casa amb molta superioritat i amb el teu màxim rival enfonsat i un any més en blanc.
1: Llamborda.
2: En plural llambordes, tot i que molts col·les pensin en llambordins. Pedra forta, tallada en forma prismàtica de bon gruix que s'utilitza per a pavimentar carrers i carreteres. Les Stoppelstein, en alemany pedra que fan ensopegar, són llambordes que commemoren les víctimes del nazisme i ahir el govern va anunciar que en posaria 113 noves als carrers.
1: Deixa.
2: Donació singular d'un o més drets o coses ordenada en disposició testamentària. Fa gairebé 12 anys que la paraula deixa va aparèixer a la política catalana per la confessió de Jordi Pujol. I avui comença l'última setmana del judici en què el tribunal ha de decidir si l'origen de la fortuna de la família procedeix d'una deixa del seu avi, com tots han defensat a l'Audiència Nacional.
1: Tenim tres xifres amb Marc Jurado, 42.
3: Els dies de quarantena que s'estaran als 14 espanyols, inclosos els 5 catalans que ja són a l'Hospital

0: Gómez Ulla, de Madrid, viatjaven al creuer del brot de l'antivirus. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
1: 27.
0: Els graus que se superaran a partir del 2030 una quarta part dels dies del curs escolar. N'alerta un informe d'equitat.org que també inclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats pel nou context climàtic.
1: 90.
0: Els treballadors de Pascual a la planta de Gurb avui fan vaga per exigir obrir un procés de negociació. Es va decidir per unanimitat en una assemblea celebrada després de l'anunci i de compra de Casa Tarradellas, la bona adaptar per produir-hi mozzarella.
1: I ara el veig les tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig Hansi Flick, el tècnic blaugrana, en posició horitzontal, rodejat dels seus jugadors que el mantenen, en aquest cas al mig de la gespa, després de guanyar la Lliga, l'Alsen.
2: Sí, tant la cara del tècnic com la dels jugadors és de clara felicitat, això mentre els jugadors mantegen el tècnic, tot i que va ser un dia molt complicat per Hansi Flick, que al matí va rebre una trucada de la seva mare per explicar-li que el seu pare acabava de morir. Flick va explicar que va dubtar si ho deia o no ho deia als seus jugadors a les portes d'un partit tan important. Al final sí ho va fer i es va mostrar molt agraït per la reacció i el suport rebuts.
1: A la segona veig una pista d'un aeroport. Al peu de les escales que baixen d'un avió hi ha unes desenes de persones, totes ben protegides, amb equips sanitaris i màscares, i un d'ells ruixa amb un líquid desinfectant una de les persones.
2: Una persona amb els braços oberts, com si l'haguessin d'escorgullar. Una imatge que ens evoca algun dels moments més crítics de la pandèmia, les tasques de desinfecció que seguiran avui a Tenerife amb els passatgers que encara queden per baixar del creuer i agafar l'avió cap als seus països.
1: I a la tercera imatge hi veig un ciclista amb uns braços oberts, celebra la victòria d'una etapa, porta el bellota de l'equip UAE i té una cara que barreja entre cansament i felicitat.
2: És Paula Blasi, ciclista catalana d'Esplugues, només 23 anys i que no només acaba de guanyar l'etapa al mític Angliru, i és que amb aquesta victòria també ha guanyat la Vuelta a Espanya. No va fer el salt al ciclisme professional fins l'any passat i està trencant esquemes, tant és així que el seu equip s'està plantejant portar-la al Tour, una cursa que no ha corregut mai.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció, que titular que circula, la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'antivirus. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. La notícia és una exclusiva del diari Expansión, que cita fons a la pròpia farmacèutica. Explica que actualment Pfizer té 10 vacunes en fase de desenvolupament i que ja ha presentat resultats prometedors de la seva nova vacuna ARNm contra l'antivirus. Un cop presentats aquests resultats, el següent pas, diu la notícia, és que les autoritats sanitàries corresponents autoritzen la seva comercialització. Pfizer preveu que això passi en les pròximes setmanes. Anuncia que un cop aprovada, la nova vacuna contra l'antivirus podria estar disponible als mercats en uns 10 dies.
1: I això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
7: En el marc del Dia d'Europa, celebrat el 9 de maig, la Universitat CEU Abat Oliva va organitzar una jornada que va reunir estudiants, professorat i representants de projectes europeus en un espai de reflexió sobre el futur d'Europa. La sessió va incloure la presentació dels projectes UNICAT Ambassadors i EU On Air, l'Aliança Europea de la CEU Abat Oliva. La jornada va finalitzar amb una taula rodona sobre la Unió Europea amb professors experts en diferents àmbits vinculats a la realitat europea.
6: Les relacions internacionals són factors clau per entendre en profunditat el món actual. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix els graus de Dret i de Periodisme en combinació amb el nou grau de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
4: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'antivirus és una notícia falsa. Cap de les vacunes que té Pfizer en fase de desenvolupament és contra l'antivirus. Tampoc el diari Expansión ha publicat aquesta notícia. El titular que circula està manipulat. De fet, si ens fixem en l'autor de la informació que circula, veiem que l'assigna un tant Paco Merlo, un nom amb un divertit joc de paraules en castellà que ens dona una petita pista que la notícia podria ser falsa.
1: Pa comer-lo,
4: exacte.
1: Gràcies, Marc.
4: Adéu, una abraçada, bon dia.
8: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Ara són les 7:53. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Barça és campió de Lliga.
9: Final! Final! Final! Final! Final! El Barça! campió de Lliga!
10: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
1: D'aquí mitja hora, Àgora Esportiva Especial, per analitzar-ho amb Joel Díaz, Maia Tudel, Pitxi Alonso i Ramon Besa. I avui acabarà la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
11: Els 5 catalans i la resta d'espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
12: Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
11: Entre els 17 ciutadans dels Estats Units que han tornat a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu.
1: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
10: Fins dijous el Departament d'Educació no els reunirà amb els sindicats convocants des de l'USTEC. Estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salinas, delegat del sindicat al Consorci de Barcelona.
13: Dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa.
1: Donald Trump troba inacceptable la resposta de l'Iran de la seva proposta de pau.
11: Segons mitjans iranians, el document demanava el final immediat de la guerra i aixecar sancions. El president dels Estats Units torna a amenaçar i assegura que encara li queden objectius per atacar.
1: Recte final en el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol.
10: Per la suposada ocultació de la fortuna familiar, després de mig any el judici ha de quedar vist per a sentència.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans al cim de la Mola.
11: Concretament a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. En alguns casos, les restes d'esquelets s'han conservat en la posició original.
14: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
15: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia tranquil. Ara mateix hi ha alguns bancs de boira a les comarques de Ponent i alguns núvols poc importants a la resta. A mesura que vagi avançant el dia, farà més sol i la temperatura serà primaveral, semblant a la que vam tenir ahir. Avui només esperem algun ruixat de tarda al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona, però a partir de demà a la tarda s'acosten canvis. Ara a les 8 els expliquem.
14: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Avui és el primer dia feiner pel que fa a la mobilitat, en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. I pel que fa al trànsit, un carril tallat a l'AP7 complica la circulació, Clàudia Serra?
16: Sí, és entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud, degut a un accident. Precaució en aquest punt perquè hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. I hores d'ara també destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual a la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, direcció Llobregat, retencions de Trinitat fins a Pedralbes a la Ronda de Dalt i de Santa Coloma fins a la Barceloneta a la Litoral.
17: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
18: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Avui marquem el telèfon de l'Anna, Xavi Canalies.
20: Exactament, perquè va ser el seu aniversari. Es veu que és un artista, és pintora, l'Anna.
1: Pintora?
20: Pintora, pintora.
1: Ara li preguntarem. Si diu xiripipi, se'n donarà una llengonissa. Ral d'Avinyó.
20: Ara.
1: Fresca i tendra.
20: A veure si tenim sort per començar la setmana.
1: Doncs... L'Anna no agafa el telèfon llarg de Catalunya Ràdio. Anna!
21: Sí, sóc jo.
1: Bon dia, Anna.
21: Xiripipi.
20: Molt bé.
1: Et truquem de part del Xavier, Anna.
20: Sí, perquè hi va ser el teu aniversari.
21: Diu
20: que ets una gran dona i millor artista.
1: I pintora, diu.
20: I
1: ets pintora. Com et dius, Anna?
21: De cognom. Gràcies.
1: Com et dius de cognom, Anna?
21: Valls.
1: Valls, Anna Valls.
21: Em podeu buscar?
1: Sí, clar, és el que farem ara mateix. I si ho facin també els oients, si volen veure-ho. Anna Valls, vol dir, i què pintes?
21: Mira, pinto, com t'ho diria, una figuració, però abstracta, diríem.
1: Ah, molt bé, doncs ho mirem.

0: a la natura, els paisatges, amb els colors i això, i m'agrada molt fer-ho.
1: Que bé, que bé.
2: Doncs mira, mentre
0: ara estic fent una sèrie de l'Antàrtida.
2: Apa! Ah, mira! Doncs una cosa, Anna, mentre anem buscant com pintes, aquesta cançó per tu dels Beatles i és All My Loving.
0: Oh, molt bé.

0: Anna, doncs escolta'm, que tinguis un fantàstic dia i felicitats des de la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Un petonet.
1: Adéu.
0: Adéu. 3CAT Info.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara, un carril tallat per un accident complica la circulació a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud. Precaució en aquest punt perquè hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. I també destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual, a la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, especialment direcció Llobregat. Transport públic, atenció, perquè hi ha demores de 15 minuts a la R2 Nord de Rodalies.
0: I avui dilluns, 11 de maig, la principal notícia passa pel Barça. Odel Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. El Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades pel final, després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: La resta de titulars avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre els nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. També hi ha un possible cas entre el passatger francès. Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, cosa que ha fet pujar el preu del barril de Brent fins als $105. El document del país persa demanava el final immediat de la guerra i l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Tram final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi dels rèdits que en van treure aquesta setmana després de mig any. El judici ha de quedar vist per a sentència. I més de 15 anys després arriba a judici el cas Innova de Reus al Baix Camp, una causa de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan. Entre els encausats hi ha l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. Avui es veuran les qüestions prèvies. Avui és el primer dia feiner que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern argumenta la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per la millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris no ho veuen justificat. La vaga general de l'educació es manté per demà dimarts. Des del sindicat majoritari, la USTEC fa dies que reclamen reunir-se amb el departament abans de l'inici de les protestes, però la taula sectorial no es farà fins dijous. Per tant, no es podran acostar posicions abans i per ara es mantenen les 17 jornades de vaga previstes. I Eric Clapton omple de nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona als seus 81 anys. La llegenda britànica del rock i el blues es va retrobar ahir amb 15.000 fans i els va emocionar amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera, en un concert amb pràcticament totes les entrades exaurides.
3: Esports.
2: El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada de Lliga jugant al Camp del Rei. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. I el Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, amb força polèmica arbitral. L'Uni Girona es queda a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar a 73 amb el València. L'anada les gironines havien perdut d'un punt.
0: I el temps, matí de sol amb...

0: Amb alguns núvols prims dispersos, temperatures estables, de nou creixeran nuvolades al Pirineu, on a la tarda no es descarten alguns ruixats des de l'Alt Pirineu fins a l'Albera. A la resta es mantindrà el temps estable amb temperatures al voltant dels 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I bé, avui obrim amb esports, amb el Barça, proclamat campió de Lliga. Tenim per això aquí l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
2: Bon dia. El Barça es torna a proclamar campió de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana amb Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol en la història del club. El 29è títol de Lliga és també per el primer cop que el Barça s'endú aquest títol, guanyant el Madrid en el partit decisiu. Ahir els de Flick en tenien prou amb un empat, però van acabar guanyant per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres abans dels 20 minuts de la primera part. Sentim Fermín, titular ahir, i un dels jugadors destacats blaugranes.
3: No, molt content, a la meva família, a la meva nòvia, amics, germans, i res, molt content. La veritat que és un moment històric pel club, la meva segona lliga, i estic molt orgullós i molt content.
2: És també, com dèiem, la primera lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Sentim el migcampista Gavi en declaracions a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico, la Liga, en la historia, y estoy muy feliz, y mi equipo también.
2: Joan Laporta i Rafa Juste van aixecar la copa amb els jugadors i l'estaf tècnic sobre la gespa. Sentim ara el president blaugrana en funció, Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
2: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge a memòria del pare del tècnic alemany mort ahir.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
2: En aquest sentit, Pedri va voler dedicar-li aquest títol de Lliga. Són declaracions del canari a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
2: Aquest és el cinquè títol que guanya Hansi Flick amb el club blaugrana i ja suma dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Un cop acabat el partit, molts seguidors blaugranes es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar a celebrar-ho a la sala Ludegas. Pedri, Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casado i Balde es van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts al final del campionat, tot i que hauria de guanyar els 3 partits que li queden, i també pot acabar la Lliga guanyant tots els partits com a local. La plantilla i el cos tècnic del primer equip blaugrana celebrarà el títol de Lliga amb els aficionats aquesta mateixa tarda, amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona.
0: Perfecte, doncs Eudald, ens retrobem quan faltin 5 minuts mal comptats per arribar a 8:45 amb la resta d'informació esportiva. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Fins ara. 3CAT Info.
0: Avui culmina la repatriació dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus des del port de Granadilla, Tenerife. Entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes. A més, en un altre vol, el que ha anat cap a França, s'hi han detectat una persona que també té símptomes. Els 5 catalans i la resta dels espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid, on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
8: Els 94 passatgers de l'Ondius ja estan repatriats i comencen a sorgir símptomes entre alguns d'ells i fins i tot un passatger nord-americà ha donat positiu lleu en una PCR d'antivirus, segons ha informat el govern nord-americà. Es tractaria de la soca Andes d'aquesta infecció respiratòria. Un altre dels passatgers nord-americans presenta símptomes lleus. Tots estan volant ara cap al seu país. Ahir també la ministra de Sanitat, Mònica García, informava que un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. Hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través de PCR si realment està infectat d'antivirus.
9: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
8: Pel que fa a la dona catalana sense símptomes ingressada a l'Hospital Clínic, ha donat negatiu a la primera PCR i la passatgera d'Alacant, que sí que tenia símptomes lleus, ha donat també negatiu en la segona PCR. Avui continua l'evacuació dels passatgers de l'Ondius. Durant aquest matí es dedicarà a carregar de combustible al vaixell de luxe i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea, que no tenien avió. I el vol d'Austràlia serà l'últim que sortirà a les 6 de la tarda. I amb aquest es donarà ja per conclosa tota l'evacuació de l'Ondius.
0: Ens ho anirem seguint un dia més. Altres qüestions. Donald Trump rebutja la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, que considera inacceptable. La preocupació pel risc que la guerra s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, el president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, sense donar-ne més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. I en una entrevista televisiva, Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
10: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait, i els Emirats Àrabs van interceptar diversos drons. L'Iran ha executat a les últimes hores un home qui el règim de Teheran acusa de fer d'espia pels serveis d'intel·ligència dels Estats Units i d'Israel. Segons les ONGs, es tracta d'un enginyer de 29 anys a qui es va forçar a confessar quan va ser detingut l'any passat. Recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa, de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per a qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per a sentència enviada especial a l'Audiència Nacional Maria Núria Rebeller.
11: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats hi ha també Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, per a qui el Ministeri Públic demana 17 anys de presó, i 9 empresaris que, segons la Fiscalia, s'haurien beneficiat de l'adjudicació d'obra pública a través del fill gran de l'expresident i també haurien contribuït a finançar l'antiga Convergència de manera il·legal. La setmana es dedicarà també a escoltar els informes finals de totes les parts. Després hi haurà el torn final de paraula dels encausats que el vulguin fer servir i el judici quedarà vist per sentència. Enrere quedaran una quarantena de sessions, la desfilada de més de 200 testimonis i incomptables problemes en les videoconferències que ha fet el tribunal per interrogar la majoria de testimonis perquè viuen a fora de Madrid.
0: I la macrocausa del cas Innova de Reus al Baix Camp arriba a judici 15 anys després dels fets. El gran escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan s'ha anat desinflant, però la majoria de peces s'han arxivat i en la causa principal hi podria haver pactes abans no comenci la vista. A Tarragona, Manel Sastre.
12: L'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona és la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana pels 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. La vista arriba a l'Audiència després d'una llarga instrucció i de diversos ajornaments. S'han arxivat una dotzena de peces que feien referència a casos de suposats suborns d'una empresa de pròtesis, contractes de directius o irregularitats urbanístiques. Aquest dilluns, però, s'han de fer les qüestions prèvies i alguns dels investigats volen tancar pactes per evitar la vista, que hauria de començar el dia 26 i que es podria allargar un mes.
0: Canviem de qüestió. Avui és el primer dia feinent que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern justifica la fi dels més de 3 mesos

de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards.

0: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions a les arques de Renfe. Doncs és moment de saber com funcionen avui aquests transports públics, també com tenim la xarxa viària. Saludem el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem parlant de les carreteres. Hores d'ara destaquem circulació densa cap a Barcelona en vies habituals com l'A2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, especialment direcció Llobregat, retencions de Trinitat fins a Pedralbes a la ronda de Dalt i de Santa Coloma fins a la Barceloneta a la Litoral. Un dels punts complicats també és la P7, on fins fa poca estona hi ha hagut un carril tallat per un accident entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud. Transport públic, atenció, perquè aquí hi ha diverses incidències actives. A Renfe hi ha demores de 15 minuts a la línia R2 Nord. Per cert, que avui, com explicàveu, és el primer dia laboral de pagament de nou en aquest servei. Ferrocarrils de la Generalitat informa també que la línia Barcelona-Vallès entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides i Sabadell Parc del Nord funciona amb la freqüència de pas alterada i atenció també perquè la línia T4 del tram pot tenir les freqüències de pas alterades per unitat avariada. És tot de moment.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Comencem la setmana amb més tranquil·litat. De fet, avui dilluns pot ser un dels dies més estables de la setmana, cosa que no vol dir que no hi hagin ruixats. De fet, n'esperem aquesta tarda cap a l'àrea, bàsicament del Pirineu, des de l'Aran fins a l'Albera, i, com a molt, acostant-se al Prepirineu. Però no creiem que vagin més enllà. Per tant, aquests núvols matinals, núvols prims, que hi ha hores d'ara en molts sectors de la Catalunya central, que anien avançant cap a la costa, acabaran marxant donant pas a aquest sol que es va imposant arreu, i pot ser fora del Pirineu doncs, una jornada de bàsicament sol, amb unes temperatures fins d'un pèl més altes, al voltant d'aquests 25 graus, amb molta suavitat. Al Pirineu sí que a la tarda insistim que les núvols que ja poden començar a créixer al llarg del matí acabaran donant alguns ruixats, difícilment en tempesta, i en conjunt doncs, ubicats en aquest sector. Pels propers dies sí que arriben doncs, canvis. De fet, demà tindrem una bona tongada de ruixats i xàfecs que s'estendran doncs, al llarg de mig matí, migdia, per l'interior, pel prelitoral i a la tarda aniran avançant cap a les comarques de Barcelona i Girona, fins i tot arribant a la mateixa façana litoral, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, es poden generalitzar bastant i localment amb calamar-se i una certa intensitat. Això obrirà les portes ja de cara a dimecres, en dies posteriors, a un descens de les temperatures que fins i tot es pot intensificar més de cara a divendres, amb un tarannà en general més de principis d'abril, fins i tot. Per tant, força fresca a partir de llavors i, a més, no acabarà de fer net, continuem parlant de ruixats, amb una cota de neu en el Pirineu que fins i tot podria baixar per sota clarament dels 2.000 metres.
3: Resca Info. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
6: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
5: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
7: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
0: 3CAT Info. Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem. La vaga general de l'educació es manté demà dimarts. No es podran acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins a 2 dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici d'aquestes vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Isaac Salinas denuncia immobilisme per part del govern.
8: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació

0: l'apartament de treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
2: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar.
1: Al País Valencià, el sector de l'educació comença avui una vaga indefinida per reclamar més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i per defensar també l'escola en valencià. Les negociacions amb reunions aquesta última setmana estaran callades. La proposta de la conselleria d'augmentar en poc més de 1.000 euros bruts anuals el sou del professorat no ha desactivat aquesta convocatòria. Els serveis mínims a segon de batxillerat també han indignat els sindicats. València, Pepa Ferrer.
3: No hi ha hagut entesa entre la Conselleria d'Educació Valenciana i els sindicats. Per això, tots els docents públics no universitaris estan cridats a una vaga indefinida insòlita al País Valencià que comença avui. A l'última reunió, la proposta de la Conselleria va ser una pujada de sou de 75 euros bruts al mes. Això va fer que els sindicats s'alçaren de la taula indignats i decebuts, diuen, i criticant també els serveis mínims que per a segon de batxillerat consideraven abusius. La Conselleria, de la seva banda, va enviar dijous passat una carta a les famílies on defensava que la preparació de l'alumnat de segon de batxillerat no era negociable i on escrivia que els alumnes no haurien de ser captius d'un conflicte sindical. El que li demanen els sindicats de la conselleria és una baixada de ràtios, menys burocràcia, més plantilles i suport per a l'educació, infraestructures dignes, recuperació del poder adquisitiu i la garantia que el valencià siga llengua vehicular. L'última vaga, el 31 de març passat, va tenir un seguiment del 80% segons els convocants i del 35% segons l'administració, unes dades que feia anys que no registraven. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, València i Elx i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic emociona el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. I va ser Marc Ruiz i ens ho explica.
1: Eric Clapton surt dos minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Continua embrullant notes del tram més agut de la seva Fender Stratocaster blanca i negra. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila, de l'únic disc de Derek and the Dominos. La toca amb clau de jazz, amb bateria, amb escombretes i contrabaix. Una cançó que va escriure mentre tenia un volcà dins i era una declaració d'amor a Patti Boyd, la dona de George Harrison. Avui ja és un estàndard de jazz. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. Aquell mite va morir un any després, va ser el primer del Club dels 27. A Little Queen of Spades, també de Johnson, ja està endolladíssim. El solo és líquid, melòdic, ploraner, intens, torna a parlar amb la guitarra i fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de la televisió, que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica la història de Jamie, un nen de 13 anys, acusat de l'assassinat d'una companya seva de l'escola. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
2: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament, el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental a la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. Esports. Doncs tornem als esports amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
3: Bon dia. A banda del títol de Lliga aconseguida ahir al vespre pel Barça i altres notícies destacades a l'esport, encara la Lliga de Futbol, el Girona tancarà aquest vespre la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Abel Ruiz a la convocatòria, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
4: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir, que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
3: Jugats ahir també a primera divisió, Atlètic Club 0, València 1. L'Atlètic, pròxim rival de l'Espanyol, dimecres a Cornellà al Prat, s'ha lesionat Nico Williams. Mallorca 1, Villarreal 1, i Oviedo 0, Getafe 0. I a la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
5: 3CAT Info.
3: El Barça ha perdut la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares.
6: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
3: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar força de l'arbitratge a l'acabar el partit.
5: No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any el VAR mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder i o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
3: Parlem ara de bàsquet. Perquè l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina després d'empatar 73 amb el València Fontejau. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim Ainhoa López per part de l'equip gironí.
7: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
3: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve a l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una prèvia. I a la Lliga ACB, victòria del Haiopos Lleida per 90-81 contra el Bilbao, derrota del Baxi Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra. D'altra banda, l'NBA ha jugat aquesta matinada els play-offs de semifinals de la Conferència Oest, Minnesota 114, San Antonio 109. Aquesta eliminatòria està empatada a 2 victòries.
8: Trescat Info.
3: A motor, Marc Márquez ja ha passat pel quiròfano a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera començarà ara una recuperació sense tenir encara una data concreta de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França disputada ahir, victòria a Jorge Martín davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder en només un punt sobre el madrileny. Alex Rins va acabar 12è i Àlex Márquez va caure.
9: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
3: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, amb la disputa del Gran Premi de Catalunya. I en ciclisme, Pol Magnier es va adjudicar ahir a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia.

Itàlia és la seva segona victòria en tres etapes de la ronda italiana. El líder de la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva, amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Avui dilluns hi ha jornada de descans i els participants deixen Bulgària per continuar la prova ja a partir de demà per territori italià.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. És un matí amb diverses incidències al transport públic. Hi ha demores de 15 minuts a la R2 Nord de Rodalies. Ferrocarrils de la Generalitat també informa que les línies S1 i S2 de la línia Barcelona-Vallès funcionen amb la freqüència de pas alterada entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides i Sabadell, part del nord. I la línia T4 del tram pot tenir també les freqüències de pas alterades per unitat avariada. Carreteres, circulació amb retencions a les vies d'entrada a Barcelona, l'habitual d'aquesta hora, destaquem la 2, la B23 i les dues rondes.
1: I el més destacat d'aquesta hora passa pel Barça, que es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades per al final, després de superar el Madrid per 2-0 del Serra. Bon dia.
3: Bon dia. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers del centre de la ciutat.
1: Altres notícies destacades: avui s'ha d'acabar el desembarcament i el trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre els nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. També hi hauria un possible cas entre el passatge francès. I Donald Trump qualifica d'inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau. El document del país persa demanava el final immediat de la guerra i l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. El president dels Estats Units torna a amenaçar l'Iran i assegura que encara li queden objectius per atacar. Des d'ara i fins les 9, també us explicarem que gairebé la meitat dels països del món van ser objecte d'usos maliciosos de la intel·ligència artificial en les eleccions celebrades el 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. Passarem per GURB, on avui els treballadors de la planta de Pascual fan vaga davant la incertesa sobre el futur laboral després de la venda de la fàbrica Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella. I us explicarem que a partir del 2030 una quarta part dels dies del curs escolar tindran temperatures per sobre dels 27 graus. N'alerta un informe d'equitat.org que també avisa que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic i que caldrà fer-hi reformes per resoldre aquests dèficits. Pel que fa al temps, matí de sol amb alguns núvols prims dispersos i temperatures estables. Avui de nou creixeran les nuvolades al Pirineu, on a la tarda no es descarten alguns ruixats des de l'Alt Pirineu fins a l'Albera. A la resta es mantindrà el temps estable amb temperatures al voltant dels 25 graus. Passen 3 minuts de 8:45 i a aquesta hora encara ressonen les celebracions per la consecució del títol de Lliga per part del Barça, després de la victòria a casa davant de l'etern rival Eudald Serra. Bon dia.
3: Bon dia. El Barça es torna a proclamar campió de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana amb Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol en la història del club. El 29è títol de Lliga és també per el primer cop que el Barça s'endú aquest títol guanyant el Madrid en el partit decisiu. Ahir els de Flick en tenien prou amb un empat, però van acabar guanyant per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres abans dels 20 minuts de la primera part. Sentim Fermín, titular ahir i un dels jugadors destacats blaugranes.
4: No, molt content, a la meva família, a la meva nòvia, amics, germans i res, molt content. La veritat que és un moment històric pel club. La meva segona Lliga i estic molt orgullós i molt content.
3: És també, com dèiem, la primera Lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Sentim el migcampista Gavi en declaracions a TV3.
5: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia y estoy muy feliz y mi equipo también.
3: Joan Laporta i Rafa Juste van aixecar la copa amb els jugadors i l'estaf tècnic sobre la gespa. Sentim ara el president blaugrana en funció, Rafa Juste. Molt difícil.

0: difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo de joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge a memòria del pare del tècnic alemany mort ahir.
2: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: En aquest sentit, Pedri va voler dedicar-li aquest títol de Lliga. Són declaracions del canari a Movistar.
3: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Aquest és el cinquè títol que guanya Hansi Flick amb el club blaugrana i ja suma dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Un cop acabat el partit, molts seguidors blaugranes es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar a celebrar-ho a la sala Ludegas. Pedri, Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casado i Balde es van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts al final del campionat, tot i que hauria de guanyar els 3 partits que li queden i també pot acabar la Lliga guanyant tots els partits com a local. La plantilla i el cos tècnic del primer equip blaugrana celebrarà el títol de Lliga amb els aficionats aquesta mateixa tarda amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Més notícies. Avui culmina la repatriació dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus des del port de Granadilla a Tenerife. Entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes. A més, en un altre vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que també tenia símptomes i que també hauria donat positiu. Els 5 catalans i la resta dels espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
6: Els 94 passatgers de l'Ondius ja estan repatriats i comencen a sorgir símptomes entre alguns d'ells i fins i tot un passatger nord-americà ha donat positiu lleu en una PCR d'antivirus, segons ha informat el govern nord-americà. Es tractaria de la soca Andes d'aquesta infecció respiratòria. Un altre dels passatgers nord-americans presenta símptomes lleus. Tots estan volant ara cap al seu país. Ahir també la ministra de Sanitat, Mònica García, informava que un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. Hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través de PCR si realment està infectat d'antivirus.
7: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
6: Pel que fa a la dona catalana sense símptomes ingressada a l'Hospital Clínic, ha donat negatiu a la primera PCR i la passatgera d'Alacant, que sí que tenia símptomes lleus, ha donat també negatiu en la segona PCR. Avui continua l'evacuació dels passatgers de l'Ondius. Durant aquest matí es dedicarà a carregar de combustible al vaixell de luxe i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea, que no tenien avió. I el vol d'Austràlia serà l'últim que sortirà a les 6 de la tarda. I amb aquest es donarà ja per conclosa tota l'evacuació de l'Ondius.
5: 6 minuts mal comptats i arribarem a 9:15. Donald Trump rebutja la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, que considera inacceptable. La preocupació pel risc que la guerra s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, el president nord-americà s'ha limitat a dir que no li agrada la proposta, sense donar-ne però més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports de l'Iran. I en una entrevista televisiva, Donald Trump ha tornat a amenaçar-los dient que encara li queden objectius per atacar.
8: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement n'hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
5: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait, i els Emirats Àrabs haurien interceptat diversos drons. L'Iran ha executat a les últimes hores un home a qui el règim de Teheran acusa de fer d'espia per als serveis d'intel·ligència dels Estats Units i d'Israel. Segons les ONGs, però, es tracta d'un enginyer de 29 anys a qui es va forçar a confessar quan va ser detingut l'any passat. Canviem de qüestió, us ho avançàvem en el sumari. Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona. Núria Pereira.
9: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món, i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi, ho explica el seu director, Albert Sabater.
10: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
9: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
10: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
9: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
10: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
9: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
5: Avui els treballadors de la planta de Pascual de Gurb a Osona fan vaga davant la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella. Anem cap a Gurb, Nàtia Dell.
11: La plantilla d'un centenar de persones denuncia que l'empresa lletera amb seu a Aranda del Duero ha començat a desmantellar la planta aquest cap de setmana, desviant producció i reduint capacitat per minimitzar l'impacte de la vaga. Per això denuncien a través d'un comunicat una presumpta vulneració del dret de vaga i ho han fet arribar a Inspecció de Treball. Expliquen que entre el febrer i el març ja van deixar d'envasar llet per Lidl i el 13 de maig passarà el mateix amb Llet Nostra. I denuncien que l'empresa continua rebutjant una negociació col·lectiva.
5: A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus, ho alerta un informe d'Equitat.org, que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic. Són uns 1.200 i acumulen dèficits d'aïllament, de materials o de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius a l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores d'aquest informe.
12: Els escenaris que hem mirat el 2030 ens parlen de fins a aquest quart de dies del període lectiu en dies de molta calor, i si ens mirem els escenaris de 2050, la qüestió es complica.
5: A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys.
12: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
5: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin obres i algunes escoles ja les estan aplicant. És el cas de la ASA muntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Reina és la directora.
13: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor. Amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
5: Segons l'informe, les respostes de les administracions als efectes climàtics són clarament insuficients. Una darrera qüestió abans d'obrir Àrea de Serveis. Treballs arqueològics han descobert restes d'enterraments humans al voltant del monestir de Sant Llorenç, damunt al cim de la Mola, segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat a la posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats. Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per a la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada aquestes restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris. Tres quarts de nou, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
14: Molt bon dia, doncs comencem parlant de transport públic perquè, tal com us explicàvem fa uns minuts, hi ha diverses incidències actives. A Renfe hi ha demores de 15 minuts a la R2 Nord per una incidència tècnica a banda dels retards habituals per les limitacions de velocitat. Ferrocarrils de la Generalitat informa que la línia Barcelona-Vallès entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides i Sabadell, part del Nord, funciona amb la freqüència de pas alterada per la presència d'una persona a la via i atenció també perquè la línia T4 del tram pot tenir les freqüències de pas alterades per una unitat avariada. I pel que fa a les carreteres, circulació amb congestió a la B20, la Ronda de Dalt, de Trinitat cap a Sarrià, sentit Llobregat, i densitat també a la mateixa B20 des de l'Hospitalet cap a Barcelona i a la Ronda Litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, sentit Llobregat. Trànsit dens també a l'A2 des de Pallejà i a la B23 des del Papiol cap a la capital.
5: El temps. Jofre Genué.
15: Comencem la setmana amb més tranquil·litat. De fet, avui, dilluns, pot ser un dels dies més estables de la setmana, cosa que no vol dir que no hi hagin ruixats. De fet, n'esperem aquesta tarda cap a l'àrea, bàsicament, del Pirineu, des de l'Aran fins a l'Albera, i, com a molt, acostant-se al Prepirineu. Però no creiem que vagin més enllà. Per tant, aquests núvols matinals, núvols prims, que hi ha hores d'ara en molts sectors de la Catalunya central, que anien avançant cap a la costa, acabaran marxant donant pas a aquest sol que es va imposant arreu, i pot ser fora del Pirineu doncs, una jornada de bàsicament sol, amb unes temperatures fins d'un pèl més altes, al voltant d'aquests 25 graus, amb molta suavitat. Al Pirineu sí que a la tarda insistim que les nuvolades que ja poden començar a créixer al llarg del matí acabaran donant alguns ruixats, difícilment en tempesta, i en conjunt doncs, ubicats en aquest sector. Pels propers dies sí que arriben doncs, canvis. De fet, demà tindrem una bona tongada de ruixats i xàfecs que s'estendran doncs, al llarg de mig matí, migdia, per l'interior, pel prelitoral i a la tarda aniran avançant cap a les comarques de Barcelona-Girona, fins tot arribant a la mateixa façana litoral, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, es poden generalitzar bastant i localment amb calamarsa i una certa intensitat. Això obrirà les portes ja de cara a dimecres, en dies posteriors, a un descens de les temperatures que fins i tot es pot intensificar més de cara a divendres, amb un tarannà en general més de principis d'abril fins i tot. Per tant, força fresca a partir de llavors i, a més, no acabarà de fer net. Continuem parlant de ruixats, amb una cota de neu en el Pirineu que fins i tot podria baixar per sota clarament dels 2.000 metres.
5: Resca Info. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
16: On posem el focus?
5: Doncs posem el focus a les informacions de les que parlarem durant la setmana política. D'entrada es preveu intensa amb el final del judici a la família de l'expresident Pujol i també amb eleccions a Andalusia. Raül Flores, molt bon dia.
17: Bon dia, Àngels.
5: Va, comencem pels tribunals. Quan ha d'acabar aquest judici a la família Pujol?
17: Doncs mira, aquest dijous, aquest és el dia previst. Avui, aquest matí, a les 9, en pocs minuts, es reprèn aquest judici amb les declaracions dels últims acusats, que són diversos empresaris, i a partir d'aquí el judici entra ja a la fase final amb els informes i les conclusions. conclusions. Haurà estat mig any de judici marcat totalment pel paper de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Recordem-ho, el tribunal el va apartar del cas després de comprovar el seu mal estat de salut, però ho va decidir avui fa tot just dues setmanes, citant-lo presencialment al tribunal el dia justament que estava cridat a declarar com a acusat. Ara, els principals enigmes a resoldre són si es mantenen les penes als seus fills, principalment al seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola.
5: Doncs veurem què passa. A banda del judici Pujol a Catalunya, l'actualitat política passarà sobretot per l'educació.
17: Sí, perquè aquesta setmana tornen a començar les vagues

0: Del professorat en dies de molta tensió entre sindicats i govern. Els sindicats li demanen a l'executiu que segui a la taula i que s'obri a negociar, i tot plegat amb la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres que preparava justament aquesta vaga. Això ha tensat encara més les relacions, però també ha complicat les relacions amb els socis de Salvador Illa, amb Esquerra Republicana i amb els Comuns. Aquests dos partits demanen la destitució del director de la policia, de la major Josep Lluís Trapero. La CUP també s'hi suma, i Junts demana, ho deia dissabte Jordi Turull a Barcelona, el cessament de les conselleres d'Educació i d'Interior, Esther Niubó i Núria Parlon.
1: I una polèmica que coincideix, de fet, amb el tram final de la negociació dels pressupostos.
0: Sí, ho explicaven divendres aquí a 3cat Info, que aquesta negociació de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana està arribant ja al seu tram final i que l'acord es podria anunciar en poques setmanes. Enmig de la negociació i també de la construcció d'una nova línia de rodalies, l'Orbital, que uniria el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. El pacte es podria desencallar després, justament, de les eleccions andaluses d'aquest diumenge.
1: Doncs justament unes eleccions que marcarà la setmana política a l'Estat.
0: Sí, és l'última setmana de campanya. Les enquestes situen un PP amb un amplíssim avantatge sobre el PSOE. De fet, apunten que l'actual president andalús, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, té a l'abast conservar la majoria absoluta. Per tant, podria ser el primer president autonòmic del PP que es podria estalviar un altre cop, perquè ja en van dos seguits, dependre dels vots a l'extrema dreta de Vox, que els sondejos situen en una situació que és nova, d'estancament, després de mesos i mesos creixent a les enquestes. El PSOE, María Jesús Montero, no acaba d'aixecar el cap i aspira a poder conservar els resultats que ja venia fa 4 anys dels pitjors resultats de la seva història a Andalusia, i les eleccions, evidentment, que es llegiran segurament d'aquí a 8 dies, dilluns de la setmana que ve, amb clau estatal, amb una Montero que era la número 2 de Sánchez a l'executiu, per tant, equiparant resultats i futur d'un i altre, i amb un Alberto Núñez Feijóo que intentarà exhibir resultats a Andalusia per intentar desgastar l'executiu espanyol.
1: Doncs veurem què passa amb tot plegat. Raül Flores, gràcies, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: I en internacional, Sergi Roca, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Una setmana més, incertesa sobre el futur de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Sí, veurem què implica aquest inacceptable de matinada de Trump, ha escrit aquesta paraula, inacceptable, el que li ha respost l'Iran sobre la seva última proposta. També aquesta nit Netanyahu ha insistit que la feina allà encara no s'ha acabat, que hauríem d'anar a l'Iran a endur-nos l'urani, diu, i que Israel ha de ser autosuficient militarment sense dependre sempre dels Estats Units. El que sí que hi haurà segur és una nova ronda de converses Israel-Líban a Washington. Això serà dijous i divendres.
1: I això marcarà la visita de Donald Trump a la Xina, que quan és?
2: Doncs dijous i divendres, també. Trump ja es va veure amb Xi Jinping el 2017, primer mandat, a Pequín. Aquest cop les circumstàncies internacionals són ben diferents, no cal dir-ho gaire clar. Amb dues guerres on els Estats Units estan destinant esforços i diners, Ucraïna i l'Orient Mitjà, i on la Xina doncs té un paper molt més discret, però a la vegada decisiu per a les seves aliances amb Rússia i també a l'Iran. Per tant, interessantíssim, cara a cara, Trump-Xi Jinping, que ens explicarà el corresponsal Francesc Canals.
1: I l'altra guerra sense un final clar, anem a estar molt pendents també aquest cap de setmana, la d'Ucraïna.
2: Sí, és un dels temes que es tracten avui a la reunió d'afers estrangers dels 27 i demà dels ministres de defensa. Això enmig d'una certa tranquil·litat, diguem-ho així, els últims 2 dies a Ucraïna i a Rússia, no han d'estar mirant tant al cel, perquè amb l'alto el foc, que finalment sí que van complir les dues bandes, doncs els drons, de moment, estan més calmats.
1: I encara hem de parlar de la flotilla, o en plural, de flotilles?
2: Dues flotilles, la que continua cap a Gaza i d'on el van fer baixar, vaja, directament a Saif Abu Keshek, el va detenir Israel ja fa uns quants dies, el van deixar a llibertat aquest cap de setmana. Avui encara farà una nova roda de premsa, nova intervenció davant els mitjans, una valoració de les seves tortures i de tot el que ha passat a Israel. I demà, l'altra flotilla, la que va cap a Cuba. Demà hauria de sortir una flotilla, en aquest cas, per denunciar l'embargament a Cuba per part dels Estats Units, protagonitzada per Open Arms, aquesta molt més llarga, evidentment, perquè sortirà del moll de la fusta de Barcelona. Cap a Cuba s'espera que hi arribi el mes de juny, sempre i quan les circumstàncies meteorològiques doncs ajudin.
1: Per acabar, atenció també amb el Regne Unit, sobretot al voltant del primer ministre, la patacada que va tenir la setmana passada.
2: Sí, una bona patacada amb un revés. Veurem avui què explica discurs de Keir Starmer a les 11 per recuperar la iniciativa política després d'això que dius, d'aquests mals resultats a les locals d'Anglaterra, però també amb molt mals resultats a Escòcia i Gal·les, doncs que el debiliten, fins i tot hi ha alguns laboristes mateixos que li demanen el seu cap.
1: Doncs de tot això en parlarem. Sergi Roca, gràcies, bon dia.
2: Bon dia.

0: Esports.
1: Doncs a banda del Barça, que ja n'hem parlat en la primera part d'aquest bloc informatiu, del Serra, que més tenim, molt bon dia.
2: Doncs a banda, bon dia, del títol de Lliga aconseguit, com deies ahir al vespre pel Barça, i altres notícies destacades al món de l'esport. Per exemple, encara la Lliga, el Girona tancarà aquest vespre la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna a haver el ruïd de la convocatòria, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del gironín, s'ha mostrat convençut que aconseguiran l'objectiu de la salvació.
3: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: El Rayo Girona començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Jugats ahir també a primera divisió, Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, pròxim rival de l'Espanyol, dimecres a Cornellà del Prat, s'ha lesionat Nico Williams. Mallorca 1, Villarreal 1 i Oviedo 0, Getafe 0. I a la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Kika Nazaret i Clàudia Pina. El Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3 gols a 1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares.
4: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
2: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar i força de l'arbitratge.
5: No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any el VAR mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder. I o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
2: L'última Champions guanyada pel Barça d'hoquei patins va ser l'any 2018.
0: 3CAT Info.
2: I en bàsquet, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina després d'empatar 73 amb el València Fontejau. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim la jugadora de l'Uni Girona, Ainhoa López.
6: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no?, en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit, però elles també han estat molt acertades, no?, i també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
2: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve a l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una prèvia. I a la Lliga CB, victòria del Caio Post Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota ahir del Baxi Manresa, 104-94 a la pista de l'Andorra. D'altra banda, l'NBA ha jugat aquesta matinada als play-offs de semifinals de la Conferència Oest, Minnesota 114, San Antonio 109. Aquesta eliminatòria està empatada a 2 victòries.
0: 3CAT Info.
2: Més coses en motor. Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera començarà ara una recuperació sense tenir una data concreta de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, disputada ahir, victòria de Jorge Martín davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins va acabar 12è i Àlex Márquez va caure.
7: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
2: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra la setmana que ve amb la disputa del Gran Premi de Catalunya. I tornant al futbol, a la primera ref, dura derrota del Nàstic al camp del Tarassona 2-0, un resultat que els situa tarragonins en zona de descens. En canvi, empat a 3 de l'Europa a Can Dragó contra el filial del Villarreal. Amb aquest resultat, l'Europa continua en posicions de play-off descens quan falten 2 jornades per acabar la Lliga. La pròxima jornada, precisament, s'enfrontaran l'Europa i el Nàstic. N'ha parlat el jugador de l'Europa, Àlex Cano.
8: Ens falten, crec que són 5 punts per aconseguir aquest objectiu, que bueno, són 5 que no pot ser perquè són 2 partits. Llavors, hem d'anar per les 2 victòries. Ara toca anar a Tarragona, que es juguen ells la vida. Serà un partit molt complicat. Però qui ens anava a dir, doncs, estar aquí ficats en aquesta lluita a aquestes alçades.
2: En ciclisme, Pol Mañés va adjudicar i a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la

la seva segona victòria en tres etapes de la ronda italiana. El líder a la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva, amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Avui dilluns ja jornada de descans i els participants deixen Bulgària per continuar la prova ja a partir de demà per territori italià.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. En aquests moments, circulació molt complicada a la B20, la ronda de dalt des de Trinitat cap a Sarrià, sentit Llobregat. Hi ha un carril tallat per un accident. Densitat també a la mateixa B20, des de l'Hospitalet cap a Barcelona, sentit Besòs, i a la ronda litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, sentit Llobregat. També a la 2, des de Pallejà, la B23 des del Papiol, en tots dos casos cap a la capital. I prudència també a la C33 a Montcada, cap a Barcelona. Hi ha vehicles al voral degut a una avaria que de moment no provoquen retencions. Transport públic, normalitzat el servei a les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat i la línia T4 del tram.
0: La notícia principal a aquesta hora passa pel Barça. Nit històrica al Camp Nou o del Serra.
2: El Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades pel final després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: Avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre francesos s'ha confirmat un nou positiu. En el cas dels nord-americans hi ha un positiu i un cas que té d'una persona que té símptomes. Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, cosa que ha fet pujar el preu del barril de Brent fins als $105. El document del país persa demanava el final immediat de la guerra i l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, es mostra escèptica davant la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador en la guerra d'Ucraïna. L'exdirigent socialdemòcrata ha treballat per a empreses russes. Tracte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Si es compleix el calendari, dijous que ve quedarà vist per sentència. Avui estan citats a declarar els últims empresaris. La vaga general de l'educació es manté per tema dimarts. Des del sindicat majoritari, la USTEC, fa dies que reclamen reunir-se amb el departament abans de l'inici de les protestes, però la taula sectorial no es farà fins dijous. I avui és el primer dia feiner que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern augmenta la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per la millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat. I Eric Clapton omple de nostàlgia i veterania el Palau Sant Jordi de Barcelona. Als seus 81 anys, la llegenda britànica del rock i el blues es va retrobar ahir amb 15.000 fans i els va emocionar amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera en un concert amb pràcticament totes les entrades exaurides. Pel que fa al temps, matí de sol amb alguns núvols prims dispersos i temperatures estables. De nou creixeran nuvolades al Pirineu, on a la tarda no es descarten alguns ruixats des de l'Alt Pirineu fins a l'Albera. A la resta es mantindrà el temps estable amb temperatures al voltant dels 25 graus.
3: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. I com us dèiem, a aquesta hora la principal notícia passa pel Barça i la seva victòria i al Camp Nou. Eudald Serra, bon dia de nou.
2: Bon dia. El Barça es torna a proclamar efectivament campió de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana amb Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol de Lliga en la història del club. És també el primer cop que el Barça s'entén

0: d'aquest títol guanyant el Madrid en el partit decisiu. Ahir els de Flick en tenien prou amb un empat, però van acabar guanyant per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres abans dels 20 minuts de la primera part. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat fa ben pocs minuts pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Primer, de recordar-me'n de Ronald Koeman, d'en Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país. Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, tot això provoca doncs, que aquesta gent connecti també amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
0: I vostè ha afegit que la renovació del tècnic alemany està molt ben encarrilada. Sentim ara Fermín, titular ahir, un dels jugadors destacats blaugranes.
2: No, molt content, a la meva família, a la meva nòvia, amics, germans i res, molt content. La veritat que és un moment històric pel club, la meva segona lliga i estic molt orgullós i molt content.
0: És també, com dèiem, la primera lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Sentim ara el migcampista Gavi en declaracions a TV3.
3: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente. Y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
0: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge en memòria del pare del tècnic alemany mort ahir.
4: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
0: En aquest sentit, Pedri va voler dedicar-li aquest títol de Lliga. Són declaracions del canari a Movistar.
5: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
0: Aquest és el cinquè títol que guanya Flick amb el club blaugrana i ja suma dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Un cop acabat el partit, molts seguidors blaugranes es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar-ho a celebrar a la sala Ludegas. Pedri, Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casado i Valde es van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. La plantilla i el cos tècnic del primer equip celebrarà aquest títol amb els aficionats aquesta mateixa tarda amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona.
6: Més tard, més informació esportiva.
7: 3CAT Info.
6: Avui culmina la repatriació dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus des del port de Granadilla a Tenerife. La majoria dels evacuats ahir no tenien símptomes. Tot i això, el govern francès ha confirmat que una de les persones evacuades amb símptomes ha donat positiu. Aquest cas se suma al positiu dels Estats Units i a un altre que té símptomes. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. Els 5 catalans i la resta dels espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
8: Els 94 passatgers de l'Ondius ja estan repatriats i comencen a sorgir símptomes entre alguns d'ells i fins i tot un passatger nord-americà ha donat positiu lleu en una PCR d'antivirus, segons ha informat el govern nord-americà. Es tractaria de la soca Andes d'aquesta infecció respiratòria. Un altre dels passatgers nord-americans presenta símptomes lleus. Tots estan volant ara cap al seu país. Ahir també la ministra de Sanitat, Mònica García, informava que un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada.
9: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
8: Pel que fa a la dona catalana sense símptomes ingressada a l'Hospital Clínic, ha donat negatiu a la primera PCR i la passatgera d'Alacant, que sí que tenia símptomes lleus, ha donat també negatiu en la segona PCR. Avui continua l'evacuació dels passatgers de l'Ondius. Durant aquest matí es dedicarà a carregar de combustible al vaixell de luxe i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea, que no tenien avió. I el vol d'Austràlia serà l'últim que sortirà a les 6 de la tarda. I amb aquest es donarà ja per conclosa tota l'evacuació de l'Ondius.
6: 9 i 9 minuts, anem ara cap a Madrid. A aquesta hora reprèn el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la fortuna familiar. Serà l'última setmana de judici. Avui compareixeran diversos empresaris i les parts començaran a presentar els informes finals. Enviat especial a l'Audiència Nacional Espanyola, Maria Núria Rebelle, bon dia.
10: Bon dia. Pesos pesants de l'empresariat català declaren avui davant del tribunal que jutja el cas Pujol. S'enfronten a 5 anys de presó cadascun. Carles Sumarroca, investigat pel cas del 3% per presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència Democràtica, o Josep Cornador, expropietari de Copisa i una de les constructores que ha fet més obra pública a Catalunya. També serà el torn de Luis Delso, president de l'extinta Isolux, una de les constructores més potents de fa 30 anys. Després sabrem si les acusacions mantenen les seves peticions de pena, que van de 8 a 29 anys de presó pel que fa als fills de l'expresident, i llavors ja encararem la recta final d'aquest judici amb els informes finals que faran les parts, començant pel fiscal.
6: Gràcies, Maria. Núria, bon dia.
10: Bon dia.
6: La macro causa del cas Innova de Reus al Baix Camp arribi a judici 15 anys després dels fets, el gran escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan s'ha anat desinflant. La majoria de peces s'han arxivat i en la causa principal hi podria haver pactes abans que comenci la vista. Tarragona, Manel Sastre.
11: L'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona és la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana pels 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. La vista arriba a l'audiència després d'una llarga instrucció i de diversos ajornaments. S'han arxivat una dotzena de peces que feien referència a casos de suposats suborns d'una empresa de pròtesis, contractes de directius o irregularitats urbanístiques. Aquest dilluns, però, s'han de fer les qüestions prèvies i alguns dels investigats volen tancar pactes per evitar la vista, que hauria de començar el dia 26 i que es podria allargar un mes.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Donald Trump rebutja la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau que consideri inacceptable. La preocupació pel risc que la guerra s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli fins als 105 dòlars al barril de Brent. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, el president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta sense donar-ne més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i també del bloqueig als ports iranians, i en una entrevista televisiva, Trump ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
12: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
6: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejant davant les costes de Qatar i Kuwait, i els Emirats Àrabs van interceptar diversos drons. L'Iran ha executat a les últimes hores un home que el règim de Teheran acusa de fer d'espia per als serveis d'intel·ligència dels Estats Units i d'Israel. Segons les ONGs, es tracta d'un enginyer de 29 anys a qui es va forçar a confessar quan va ser detingut l'any passat. La diplomàcia de la Unió Europea no veu amb bons ulls la proposta de Vladimir Putin perquè l'excanceller Roder esdevingui mediador en la guerra d'Ucraïna. Els ministres d'Estrangers dels 27 debatran avui noves sancions a Rússia i també a Israel. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
13: La cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, creu que no seria gaire intel·ligent que Europa acceptés un nom proposat per Putin per fer de mediador a la guerra d'Ucraïna. I, a més, dubta que Gerhard Schröder sigui el perfil més assenyat pels seus vincles amb el Kremlin.
14: Crec que Gerhard Schröder ha estat lobista al nivell d'empreses estatals russes. És clar, perquè Putin vol que sigui la persona. Estaria assegut als dos costats de la taula.
13: Kallas espera que a la reunió d'avui els socis europeus avancin amb les sancions que preparen contra els responsables de deportar de manera forçosa nens ucraïnesos cap a Rússia. La líder de la diplomàcia comunitària espera també que d'aquesta trobada en surti un acord entre els 27 per sancionar els colons jueus violents a Cisjordània, un cop aparcada de moment la proposta d'Espanya, Eslovènia i Irlanda de suspendre l'acord d'associació amb Israel. Kallas s'ha obert, això sí, a negociar la possibilitat d'imposar represàlies sancions comercials contra els productes que surtin de la Cisjordània ocupada, tal com han suggerit França i Suècia, però dubta que ara mateix aquesta proposta generi consens entre els països comunitaris.
15: Vols estudiar una enginyeria?
16: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
15: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació.

0: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
1: Mira, això no t'inquieta?
0: No, al contrari, em sento normal.
2: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: 3Cat Info.
4: Un quart de 10 del matí, obrim àrea de servei. Fem atenció primer al trànsit i després al temps. Quina és la situació a aquesta hora? Carreteres, autopistes i transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, doncs segueix la circulació molt complicada a la B20, la ronda de dalt, des de Trinitat cap a Sarrià, sentit Llobregat, on hi ha hagut un accident fa una estona que ha estat tallant un carril. Ara ja sembla que s'ha reobert aquest carril. Densitat també a la mateixa B20, des de l'Hospitalet cap a Barcelona, sentit Besòs, i a la ronda litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, sentit Llobregat. També a la 2, des de Sant Vicenç dels Horts, i la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu i de d'entrada per la Diagonal, tot això d'entrada cap a la capital. I més enllà d'aquesta corona de l'àrea de Barcelona, precaució també a la C32 a Sitges, sentit Tarragona, on en aquests moments hi ha un carril tallat per una avaria. Transport públic ja està normalitzat, el servei a les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat i la línia T4 del tram. Pel que fa a Rodalies, segueixen les demores a la línia R2 Nord d'uns 15 minuts per una incidència tècnica a banda de les afectacions en els horaris per les limitacions de velocitat. És tot fins ara.
4: Recordeu que avui és el primer dia fent que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards als trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
6: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
3: El temps.
4: Amb el Jofre Genuer.
7: Comencem la setmana amb més tranquil·litat. De fet, avui dilluns pot ser un dels dies més estables de la setmana, cosa que no vol dir que no hi hagin ruixats. De fet, n'esperem aquesta tarda cap a l'àrea, bàsicament del Pirineu, des de l'Aran fins a l'Albera, i, com a molt, acostant-se al Prepirineu. Però no creiem que vagin més enllà. Per tant, aquests núvols matinals, núvols prims, que hi ha hores d'ara en molts sectors de la Catalunya central, que anien avançant cap a la costa, acabaran marxant donant pas a aquest sol que es va imposant arreu, i pot ser fora del Pirineu doncs, una jornada de bàsicament sol, amb unes temperatures fins d'un pèl més altes, al voltant d'aquests 25 graus, amb molta suavitat. Al Pirineu sí que a la tarda insistim que les núvols que ja poden començar a créixer al llarg del matí acabaran donant alguns ruixats difícilment en tempesta i en conjunt doncs, ubicats en aquest sector. Pels propers dies sí que arriben doncs, canvis. De fet, demà tindrem una bona tongada de ruixats i xàfecs que s'estendran doncs, al llarg de mig matí, migdia, per l'interior, pel prelitoral i a la tarda aniran avançant cap a les comarques de Barcelona i Girona, fins i tot arribant a la mateixa façana litoral, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, es poden generalitzar bastant i localment amb calamar-se i una certa intensitat. Això obrirà les portes ja de cara a dimecres, en dies posteriors, a un descens de les temperatures que fins i tot es pot intensificar més de cara a divendres, amb un tarannà en general més de principis d'abril, fins i tot. Per tant, força fresca a partir de llavors i, a més, no acabarà de fer net. Continuem parlant de ruixats, amb una cota de neu en el Pirineu que fins i tot podria baixar per sota clarament dels 2.000 metres.
3: 3Cat Info.
4: La vaga general de l'educació es manté demà dimarts. No es podran acostar posicions abans perquè la conselleria no reunirà amb els representants sindicals fins a 2 dies després de l'aturada fins dijous. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
8: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
4: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions

0: a RAC1.
1: En un mes que és final de curs, doncs viure aquestes 17 jornades a mi em sembla un punt desproporcionat tenint en compte doncs aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar.
0: I al País Valencià el sector de l'educació comença avui una vaga indefinida per reclamar més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i per defensar també l'escola en València. Les negociacions amb reunions aquesta última setmana estan encallades. La proposta de la conselleria d'augmentar poc més de 1.000 euros bruts anuals el sou del professorat no ha desactivat la convocatòria. Els serveis mínims, a segon de batxillerat, també han indignat els sindicats. València, Pepa Ferrer.
2: No hi ha hagut entesa entre la Conselleria d'Educació Valenciana i els sindicats. Per això, tots els docents públics no universitaris estan cridats a una vaga indefinida insòlita al País Valencià que comença avui. A l'última reunió, la proposta de la Conselleria va ser una pujada de sou de 75 euros bruts al mes. Això va fer que els sindicats s'alçaren de la taula indignats i decebuts, diuen, i criticant també els serveis mínims que per a segon de batxillerat consideren ben abusius. La conselleria, de la seva banda, va enviar dijous passat una carta a les famílies on defensava que la preparació de l'alumnat de segon de batxillerat no era negociable i on escrivia que els alumnes no haurien de ser captius d'un conflicte sindical. El que li demanen els sindicats de la conselleria és una baixada de ràtios, menys burocràcia, més plantilles i suport per a l'educació, infraestructures dignes, recuperació del poder adquisitiu i la garantia que el valencià siga llengua vehicular. L'última vaga, el 31 de març passat, va tenir un seguiment del 80% segons els convocants i del 35% segons l'administració, unes dades que feia anys que no registraven. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, València i Elx i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana.
0: I en un altre ordre, avui els treballadors de la planta de Pasqual de Gurb a Osona fan vaga. Davant la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella. Ens ho explica des de Gurb, la Nàtia Dell.
3: Des de les 6 del matí, una trentena de treballadors es concentren a l'entrada de la fàbrica de Pasqual a Gurb amb pancartes on llegim Pasqual mala llet, Pasqual ens enganya, estem cremats, no pasteuritzats i volem contractes dignes. Alguns clàxons de cotxes i camions que passen per aquí de suport i música també tot el matí. La plantilla de 80 persones vol amb aquesta vaga forçar la negociació col·lectiva més enllà de propostes individuals per cada treballador. Se senten desprotegits, diuen, i desinformats perquè no saben què suposa realment pels treballadors passar a mans de Casa Tarradellas per fer mozzarella. Alguns porten més de 20 anys treballant aquí, com la Lídia Sández ens explicava.
4: Em trobo sense saber res, amb 22 anys aquí i tenir-me que buscar la vida o què? És que no ho sé, no sabem res del nostre futur. Quan ells ho saben des del setembre que ens podrien haver dit alguna cosa. Per mi és com un maltractament i la salut mental en aquest aspecte ens està afectant molt perquè portem molt temps sense saber res.
3: La vaga que afecta els 3 torns de producció durarà fins a les 12 de la nit.
0: I ara música. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic emociona el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Ens ho explica el nostre company, el Marc Ruiz.
5: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Continua embrullant notes del tram més agut de la seva Fender Stratocaster blanca i negra. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila, de l'únic disc de Derek and the Dominos. La toca amb clau de jazz, amb bateria, amb escombretes i contrabaix. Una cançó que va escriure mentre tenia un volcà dins i era una declaració d'amor a Patti Boyd, la dona de George Harrison. Avui ja és un estàndard de jazz. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camí ara ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. Aquell mite va morir un any després, va ser el primer del Club dels 27. A Little Queen of Spades, també de Johnson, ja està endolladíssim. El solo és líquid, melòdic, ploraner, intens, torna a parlar amb la guitarra. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
0: Esports. Perquè el marge de la victòria del Barça, hi ha més notícies. Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, per exemple, encara a la Lliga, el Girona tancarà aquest vespre la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Abel Ruiz a la convocatòria, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran aquest objectiu de salvar-se.
7: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
6: El Rayo Girona començarà a les 9 del vespre i ja el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Jugats ahir també a primera divisió, Atlètic Club 0 València 1, l'Atlètic, pròxim rival de l'Espanyol dimecres. A Cornellà al Prat s'ha lesionat Nico Williams. Mallorca 1, Villarreal 1, Oviedo 0, Getafe 0. I a la Lliga Femenina, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I el Barça d'hoquei patins va perdre ahir la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal. Ho va fer per 3-1 davant el Porto. Sentim primer l'entrenador blaugrana, Ricard Ares.
8: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant que segur que en vindran més finals.
6: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar i molt de l'arbitratge.
9: No l'entenc, sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen, aquest any al Bar mira el que volen, el que no volen, blaves per aquí, blaves per allà... Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder i o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
6: L'última Champions guanyada pel Barça d'hoquei patins va ser l'any 2018.
10: Trescat Info.
6: I en bàsquet, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar la final de la Lliga Femenina després d'empatar 73 amb el València Fontejau. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López.
11: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
6: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve a l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una prèvia. I a la Lliga ACB, victòria ahir del Hajo Post Lleida 90-81 contra el Bilbao. Derrota del Baxi Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra. D'altra banda, l'NBA ha jugat aquesta matinada els play-offs de semifinals de la Conferència Oest. Minnesota 114, San Antonio 109. Aquesta eliminatòria està empatada a 2 victòries.
10: 3CAT Info.
6: A motor, Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan a Madrid i superat de la fractura tant el dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé, el tro de Cervera començarà ara una recuperació sense tenir una data concreta de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, disputada ahir, victòria a Jorge Martín davant de Marco Bezzecchi i Ayo Gura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins va acabar 12è i Àlex Márquez va caure.
12: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
6: A la general, els germans Márquez són 7 i 8 més de 70 punts de Bezzec i la pròxima cursa serà a casa nostra la setmana que ve amb la disputa del Gran Premi de Catalunya. I en ciclisme, el francès Pol Magnier es va adjudicar ahir a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes en aquesta edició del Giro. El líder de la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Avui, dilluns, jornada de descans. Els participants deixen Bulgària per entrar en territori italià.
0: Dos

0: quarts de 10. Fins a aquesta hora us hem destacat que el Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades per al final, després de superar el Madrid per 2-0 dalt.
1: Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers del centre de la ciutat.
0: També us hem destacat que avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre els nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. També hi ha un cas positiu entre el passatge francès. I Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, cosa que ha fet pujar el preu del barril de Brent fins als $105. I a partir d'ara ens farem ressò que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic, que preveu que només 4 anys, una quarta part dels cursos, tindran temperatures per sobre dels 27 graus. L'ús de gas en la generació d'electricitat es va disparar un 39% l'any passat respecte a l'any anterior. Ho recull un informe d'entitats ecologistes que ho vincula a la mesura derivada de l'apagada i on recordem les conseqüències tant mediambientals com econòmiques d'aquesta situació. I el temps, matí de sol amb alguns ruixats, amb alguns núvols prims, volíem dir dispersos i temperatures estables. De nou creixeran nuvolades al Pirineu, on a la tarda, ara sí, no es descarten alguns ruixats des de l'Alt Pirineu fins a l'Albera. A la resta es mantindrà el temps estable amb temperatures al voltant dels 25 graus de temperatura. Dos quarts de 10:02 i a aquesta hora encara ressonen les celebracions per la consecució del títol de Lliga per part del Barça.
1: Bon dia, el Barça es torna a proclamar efectivament campió de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana amb Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol de Lliga en la història del club. És també el primer cop que el Barça s'endú aquest títol guanyant el Madrid en el partit decisiu. Ahir els de Flick en tenien prou amb un empat, però van acabar guanyant per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres abans dels 20 minuts de la primera part. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat fa ben pocs minuts pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Primer, de recordar-me'n de Ronald Koeman, de Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país, un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors. Tot això provoca, doncs, que aquesta gent connecti també amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
1: I vostè ha afegit que la renovació del tècnic alemany està molt ben encarrilada. Sentim ara Fermín, titular ahir, un dels jugadors destacats blaugranes.
3: No, molt content, a la meva família, a la meva nòvia, amics, germans i res, molt content. La veritat que és un moment històric pel club, la meva segona lliga i estic molt orgullós i molt content.
1: És també, com dèiem, la primera Lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Sentim ara el migcampista Gavi en declaracions a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente. Y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge en memòria del pare del tècnic alemany mort ahir.
5: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: En aquest sentit, Pedri va voler dedicar-li aquest títol de Lliga. Són declaracions del canari a Movistar.
6: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Aquest és el cinquè títol que guanya Flick amb el club blaugrana i ja suma dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Un cop acabat el partit, molts seguidors blaugranes es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar-ho a celebrar a la sala Ludegas. Pedri, Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casado i Valde es van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. La plantilla i el cos tècnic del primer equip celebrarà celebrar aquest títol amb els aficionats aquesta mateixa tarda, amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona.
0: 2:45.
7: 3CAT Info.
0: Avui acaba la repatriació dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus des del port de Granadilla a Tenerife. La majoria dels evacuats ahir no tenien símptomes. Tot i això, el govern francès ha confirmat que una de les persones evacuades amb símptomes ha donat positiu. Aquest cas se suma al positiu dels Estats Units i a un altre que té símptomes també. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. Els 5 catalans i la resta dels espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
8: França confirma que el ciutadà francès que tenia símptomes ha donat positiu per antivirus. Ja es va trobar malament durant el vol de tornada ahir al migdia i s'acaba de confirmar el positiu a la PCR. Des d'ahir es troba aïllat en una unitat especial per malalties infeccioses i se suma al passatger nord-americà que també ha donat positiu. Falta saber el resultat del segon ciutadà nord-americà que també tenia símptomes. Tots dos viatgen cap a una unitat especial contra patògens situada a Nebraska. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha explicat que ja s'esperaven que podien sortir nous casos després de tants dies de convivència dins el vaixell de luxe, sumat també al llarg període d'incubació que té aquest antivirus.
9: Esta es una cosa que puede ocurrir, de hecho si no pudiera ocurrir no estaríamos tomando todas las medidas que estamos tomando. Desde luego uno de los elementos que puede condicionar tanto la duración como la rigidez de la cuarentena es la posible o no aparición de nuevos casos a lo largo de estos días positivos. Así que por supuesto esto es una cosa que puede, digamos, interferir.
8: Aquest matí estan repostant de combustible a Londius, una operació que durarà 7 hores. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, ja estan repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 espanyols, que van ser els primers a sortir. I aquesta tarda culminarà tota aquesta operació amb la resta de passatgers que queden a Londius. Marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien cap avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim a sortir a les 6 d'aquesta tarda.
0: De l'exterior, Donald Trump ha rebutjat ràpid i de forma taxativa la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau dels Emirats dels Estats Units. El president nord-americà considera que els plantejaments del règim de Teheran són completament inacceptables. Iran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians en un document enviat ahir, segons mitjans estatals del país. Trump ha trigat només hores en rebutjar-lo amb un missatge a la seva xarxa social i ha aprofitat una entrevista televisiva per tornar a amenaçar l'Iran. La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Israel defensa que la guerra no s'ha acabat amb l'argument que cal retirar primer els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit. Ho assegurava en una entrevista a la CBS.
10: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
0: Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana, que s'ha compromès a continuar enviant diners fins al 2028. Però la guerra a Gaza ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant polítics com ciutadans, a ajudar militarment Israel.
7: 3CAT Info. Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
11: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
7: Quants de milions has dit?
11: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
7: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: 3CAT Info.
0: A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus. Ho alerta un informe d'equitat.org, que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 i acumulen dèficits d'aïllament, de materials o de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius en l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
13: Els escenaris que hem mirat al 2030 ens parlen de fins a aquest quart de dies del període lectiu en dies de molta calor, i si ens mirem els escenaris de 2050, la qüestió es complica.
0: A l'informe es proposa un pla per adaptar

0: les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin obres i algunes escoles, de fet, ja les apliquen. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
1: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada, perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
0: Segons l'informe, les respostes de les administracions als efectes climàtics són insuficients. I el 2025, l'ús de gas en la generació d'electricitat es va disparar un 39% respecte a l'any anterior. Això és arran de les mesures adoptades per evitar una repetició de la gran apagada de l'abril de l'any passat, segons conclou un estudi elaborat per la plataforma Gas no és solució. Després de l'apagada de la red elèctrica, ha reforçat el sistema de seguretat, ho ha fet recorrent, sobretot, a l'energia generada amb gas, i això té conseqüències tant mediambientals com econòmiques. Les exposa aquesta emissora, Marina Gros, que és coordinadora de l'àrea d'energia de la Confederació Ecologistes en Acció, que forma part de Gas no és solució.
2: Este incremento de consumo de gas es en torno al 39% con respecto al año anterior, ha tenido unas repercusiones. Una de ellas es el incremento de las emisiones asociadas al sistema gasista, es decir, estamos utilizando más fuentes fósiles que el año pasado para producir electricidad, y el otro es el coste que esto ha tenido en la ciudadanía. Y estaríamos hablando entre 422 i 1.500 milions d'euros per als consumidors.
0: L'informe també destaca que el 2025 es va incrementar la dependència energètica dels Estats Units, que es va convertir en el segon proveïdor de gas a Espanya darrere d'Algèria. Ara ja representa el 30% del gas que s'importa. Marina Gros fa aquesta advertència.
2: En Estados Unidos, todo el gas que importamos de allí proviene extraído mediante fracking, que afecta al agua, contamina también el ambiente, produce terremotos inducidos. El fracking está prohibido en el Estado español por todas estas repercusiones que tiene, y sin embargo estamos viendo cómo importamos cada vez más de Estados Unidos y de otros países.
0: Davant d'això, les organitzacions de la plataforma Gas no és solució demanen la prohibició d'aquestes importacions de gas i l'impuls d'un full de ruta per l'eliminació progressiva del gas fòssil al 2035. A Vilanova de Segrià, una empresa posa a prova per primera vegada la instal·lació de plaques solars sobre fruiters, amb un doble objectiu: generar energia i alhora protegir els arbres de l'excés de calor. Fins ara, aquest tipus de centrals agrivoltaiques només s'havien vist en finques experimentals. En el cas del Segarra-Garrigues, les instal·lacions sobre bases les instal·len sobre bases de rec. Anem fins a la capital del Segrià amb l'Estela Busoms.
3: Els panells solars a Vilanova de Segrià ocupen una hectàrea i mitja i s'instal·len a 4 metres de terra sobre una plantació de pereres. Aquesta aposta per combinar el conreu amb la producció d'energia per autoconsum és de l'empresa Nufri, i cal veure si la fruita protegida del sol gràcies a l'ombra de les plaques també en surt beneficiada. Ho expliquen declaracions a TV3 el responsable d'energia, Carles Grau.
4: Estan orientades nord-sud, i en el moment en què l'algoritme agronòmic, es diu, és el que decideix segons les condicions i els paràmetres que es vagin mesurant dintre la finca, si els hi toca als arbres rebre sol o rebre ombra. I amb això analitzarem, doncs, això, produccions, qualitats, calibres.
3: A Mollerussa és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, és l'IRTA, el que prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres. L'investigador Luis Assín explica que els quilos que es produeixen sota plaques baixen una mica, però hi ha altres avantatges.
5: Com, per exemple, l'estalvi en el consum d'aigua, perquè a l'estar els arbres, diguem, sombrejats, doncs consumeixen menys aigua. Hi ha altres avantatges, com per exemple el fet de que durant l'hivern, quan hi ha gelades, la temperatura sota les plaques és entre un grau i un gran i mig superior a l'exterior.
3: Un altre dels objectius és generar energia sense perdre terreny de producció agrícola. En el cas del canal Segarra-Garrigues, això ho impulsen col·locant plaques flotants en basses de rec. De moment ja en tenen 2.800 a la bassa del Fes, al Segrià. En parla Jordi Sala, director d'Operacions i Manteniment de l'empresa encarregada dels treballs.
6: És que estem voltats d'un sòl agrícola amb un alt valor afegit, perquè estem en zona de regadiu, i el que no voldríem és malbertar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és ho posem dintre la base, i el sòl agrícola pel que és la producció d'aliments.
3: Abans d'acabar l'any, preveuen tenir a punt 2 parcs flotants més, a Alcanó, al Segrià, i a Oliola, a la Noguera.
7: Tresca Info.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Infórmate en empresasdevanguardia.com y uneix-te

0: La nostra comunitat.
1: 3CAT Info. 3:15, ens aturem un moment per fer atenció al trànsit i al temps. Cop d'ull, per tant, a carreteres i transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Molt bon dia. Es manté la circulació densa a la B20, a la Ronda de Dalt, on un accident ha complicat el trànsit. Ara les retencions es noten més des de Trinitat fins la Vall d'Hebron, sentit Llobregat. Densitat també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. A la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu, sentit Barcelona, segueix el trànsit lent, una situació que repeteix a la 2 des de Sant Vicenç dels Horts cap a la capital, i a la C32 a Sitges cap a Tarragona, precaució perquè encara hi ha un carril tallat per una avaria que complica la circulació a la zona. Transport públic, recordem que a banda de les afectacions en els horaris per les limitacions de velocitat a Rodalies, avui hi ha demores a la línia R2 Nord d'uns 15 minuts per una incidència tècnica. És tot.
1: El temps. Jofre Genué.
3: Les temperatures aquesta matinada en conjunt s'han mantingut o han pujat una miqueta. De fet, els valors més alts, aquests 17 graus a Barcelona, al barri del Raval i al Masnou. I els valors més baixos, doncs, alta muntanya, on continuen les glaçades, 2 sota 0 es pot, per exemple, a la cota 2.500 o a 8 a Ull. Les valls del Pirineu, en conjunt, valors de 3-4 graus, a Tres Arties, a Bolví, també a Caralps. I a la Catalunya central, entre aquests 8-10-12 graus, amb mínimes del voltant dels 11 a Lleida, 13 a Girona o també a Tarragona. Aquest matí, malgrat la presència d'alguns núvols que no són molt importants, el sol anirà imposant-se. Hi ha una franja de núvols alts i mitjancs a la zona de la Catalunya central, avançant cap a la costa, i que acabaran marxant. Per tant, l'ambient assolellat s'imposarà gran part del dia i, a més, pot ser una de les jornades més estables de la setmana. Sempre fora del Pirineu, perquè els ruixats de tarda no acaben de desaparèixer del tot, i tot i que avui seran més locals i ubicats bàsicament en el Pirineu, n'esperem, des de l'Aran fins a la zona de l'Albera i, com a molt, acostant-se al Prepirineu. Difícilment amb tempesta, però no es pot descartar. En principi, nuvolades d'evolució que han d'anar sorgint al llarg d'aquest matí i que a la tarda, doncs, han donat alguns ruixats en aquesta àrea. I a partir de demà tornen els ruixats, els xàfecs i el temps insegur de manera una mica més general. De fet, a partir de migdia a la tarda es poden estendre molts indrets, començant al Pirineu, Prepirineu i Serra Prelitoral, localment amb tempesta i calamar-se amb alguns avisos d'intensitat. Demà a la tarda, per tant, empitjora clarament la situació amb aquests ruixats una mica més generals i amb un inici d'ascens de les temperatures que resultarà sobretot més de cara a dimecres i en dies posteriors, fins i tot tocant fons entre divendres i dissabte. De fet, pel que queda setmana, els ruixats doncs, continuen afectant-nos sobretot al nord i al nord-est del país i fins i tot en el Pirineu la cota de neu pot baixar fins als 1.800 metres.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica la història de Jamie, un nen de 13 anys, acusat de l'assassinat d'una companya seva de l'escola. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, rebia així el premi.
4: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
1: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. I a les plataformes streaming destaca aquesta setmana l'estrena de l'últim spin-off de La Casa de Papel i una sèrie basada en l'experiència d'una ajudant personal de Sarah Ferguson que recrea com era la reialesa britànica a finals del segle XX. Ens ho explica el Marc Garriga.
0: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño, que

0: S'estrena divendres. Després del primer spin-off, ara fa 3 anys, dedicat al personatge interpretat per Pedro Alonso, ara el germà del famós professor de la sèrie original planifica el robatori del quadre del títol ubicat a Sevilla, fent alhora tot un exercici de revenja personal. La sèrie suma Imma Cuesta i perd part de l'efecte sorpresa inicial de la saga, però continua plena d'idees entretingudes.
1: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid.
0: Un dia abans, el dia 14, Movistar Plus estrena The Lady, que s'inspira en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball a Buckingham Palace, fa bones migues amb Sarah Ferguson i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella. Una sèrie curiosa, reveladora i intrigant que serveix per endinsar-nos una mica més en la cort anglesa, ara entre finals dels 80 i finals dels 90, de la mà dels mateixos productors de The Crown.
2: Hey, Frank. How you doing, brother?
0: Finalment, a Disney Plus arriba dimecres The Punisher, One Last Kill, un especial d'una hora que és com un capítol independent autoconclusiu posterior a la sèrie que fa 10 anys va introduir ja aquest personatge de Marvel. El torna a interpretar John Bertal, conegut també per The Walking Dead, que ja s'identifica amb aquest superheroi venjador, introspectiu i atrapat amb els seus fantasmes. Després d'aparèixer altres sèries de la franquícia, com la recent Daredevil Born Again, la plataforma de Disney aposta per donar-li una mica més de terreny a Frank per entendre millor el personatge que aquest any veurem també debutar a l'univers cinematogràfic de Marvel.
3: Lleida encara respira ambient festiu després d'un cap de setmana ple d'activitats culturals i musicals per celebrar les festes de maig. Aquest dilluns, avui, el dia de Sant Anastasi, el programa convida a gaudir de les últimes hores de celebració amb actes més solemnes a banda dels festius, Alba Amor.
4: La processó i l'ofrena floral seran dos dels actes més destacats d'aquest dilluns. De manera paral·lela, les matinals del seguici ompliran els carrers de cultura i jocs. El regidor de festes de la Paeria, Xavier Blanco, destaca la programació variada i el bon ambient durant el transcurs de la Festa Major.
5: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, així que molt, molt positiva de moment tota la valoració.
4: Aquesta nit el tradicional Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
3: I mentrestant, la 28a edició del Festival Tarraco Viva comença avui a escalfar motors amb els primers dels 500 actes que s'han programat al llarg de 2 setmanes. Les recreacions històriques són un dels atractius d'aquest certamen que enguany revisarà la influència de Roma a la nostra civilització, però també es preguntarà la utilitat de festivals com aquests. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: Aquests primers dies la programació se centra en projeccions, activitats escolars, tallers o conferències, fins al primer dels dos caps de setmana en què es concentra més activitat en diversos espais de la ciutat. A més de les recreacions, el programa recull una gran varietat de propostes per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. L'altra gran cita és el segon i últim cap de setmana de festival en què els jardins del Camp de Mart acolliran la major part d'activitats lúdiques i de recreació. El director del festival, Magí Saritjol, destaca algunes de les novetats d'enguany.
7: Hi ha tot un cicle de converses. Són 10 converses sobre el llegat del passat, en què encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis, i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
6: Paral·lelament, altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vila-rodona, Cambrils, Salou, Torredembarra, Altafulla i els Pallaresos, també s'han afegit al festival acollint diverses propostes. Les entrades estan disponibles a través de la web del festival. Algunes activitats són gratuïtes, però cal reservar les entrades perquè tenen aforament limitat.
3: Esports. Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia. A banda del títol de Lliga aconseguit ahir al vespre pel Barça i que ja n'hem parlat, i altres notícies destacades al món de l'esport avui, encara la Lliga de Futbol, el Girona tancarà aquest vespre la 35a jornada al camp del Rayo Vallecano. Torna Abel Ruiz de la convocatòria, però Brian Hill, en canvi, és baixa per sanció.

0: Io, Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que acabaran aconseguint l'objectiu de la salvació.
1: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
0: El Rayo Girona començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Jugats ahir també a primera divisió, Atlètic Club 0, València 1. L'Atlètic de Bilbao és el pròxim rival de l'Espanyol. Dimecres a Cornellà al Prat es va lesionar ahir Nico Williams. Mallorca 1, Villarreal 1 i Oviedo 0, Getafe 0. I a la Lliga F, a la Lliga Femenina, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Natzaret i Clàudia Pina.
2: 3CAT Info.
0: El Barça d'hoquei patins va perdre ahir la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim primer l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
3: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
0: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar i força de l'arbitratge.
4: No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any al Bar mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder i o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
0: L'última Champions guanyada pel Barça d'hoquei patins va ser l'any 2018.
2: 3CAT Info.
0: I en bàsquet, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina després d'empatar ahir a 73 amb el València Fontejau. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López.
5: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no?, en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit, però elles també han estat molt acertades, no?, i també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
0: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una prèvia. A la Lliga CB, mentrestant, ahir, victòria del Caiopos Lleida 90-81 contra el Bilbao i derrota del Baxi Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra. I a l'NBA, aquesta matinada s'ha jugat un partit del play-off de semifinals de la Conferència Oest. Minnesota 114, San Antonio 109. Aquesta eliminatòria ara mateix està empatada a 2 victòries.
2: 3CAT Info.
0: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura del dit petit del peu dret com dels seus problemes de l'espatlla dreta. Segons l'equip Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera començarà ara una recuperació sense tenir encara una data concreta de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, disputada ahir, victòria a Jorge Martín davant de Marco Bezzecchi. A la General, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins va acabar 12è y Alex Márquez va a caure.
6: Se ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
0: A la General, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà el cap de setmana que ve amb la disputa del Gran Premi de Catalunya. Tornant al futbol, a la primera rep, dura derrota del Nàstic al camp del Tarassona per 2-0, un resultat que situa els tarragonins en zona de descens. En canvi, empat a 3 de l'Europa a Can Dragó contra el filial del Villarreal. Amb aquest resultat, l'Europa continua en posicions de play-off descens quan falten 2 jornades per acabar. La pròxima jornada, precisament, s'enfrontaran l'Europa i el Nàstic. N'ha parlat el jugador de l'equip de la Vila de Gràcia, Àlex Cano.
7: Ens falten, crec que són 5 punts per aconseguir aquest objectiu, que bueno, són 5 que no pot ser perquè són 2 partits. Llavors hem d'anar per les 2 victòries, ara toca anar a Tarragona, que es juguen ells la vida, serà un partit molt complicat, però qui ens anava a dir, doncs, estar aquí ficats en aquesta lluita a aquestes alçades.
0: I en ciclisme, el francès Paul Magny es va adjudicar ahir a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes de la ronda italiana. El líder a la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Avui dilluns hi ha jornada de descans. Els participants deixen Bulgària per continuar la prova ja a partir de demà per territori italià.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. I aquesta hora primer titular passa pels esports. Au de Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, el Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades pel final, després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: I avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre francesos s'ha confirmat un nou positiu. En el cas dels nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions per la fi de la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que en canvi defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, es mostra escèptica davant la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador en la guerra ucraïna. L'exdirigent socialdemòcrata ha treballat per a empreses russes. Els ministres d'estrangers dels 27 debaten avui noves sancions. Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Si es compleix el calendari, dijous que ve quedarà vist per a sentència. Avui estan citats a declarar els últims empresaris, pesos pesants de l'economia catalana. Instal·lació pionera de plaques solars sobre fruiters. Fins ara només s'havia fet en finques experimentals. A Vilanova de Segrià, ocupant una explotació de més d'una hectàrea amb el doble objectiu de generar energia i alhora protegir els arbres. Tarragona recupera a partir d'avui el seu passat romà amb una nova edició del Festival de Recreació Històrica Tarraco Viva. Hi ha previstos més de 500 actes, entre els quals una jornada dedicada a l'astronomia clàssica, coincidint amb l'any de l'eclipsi solar. I avui, dia de Sant Anastasi, es tanca la Festa Major de Lleida, una jornada marcada pels actes més solemnes i que acabarà amb el ja tradicional castell de focs artificial i un fi de festa amb els gegants i el marraco.
2: Esports.
1: El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada de Lliga jugant al camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. El Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, amb força polèmica arbitral. I l'Uni Girona es queda a les portes de jugar la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Ens queda el temps. Lentament els núvols prims aniran donant pas avui a un ambient més assolellat arreu del país, sobretot a partir del migdia, i amb un lleuger ascens de les temperatures. Només al Pirineu s'espera el creixement de nuvolades i alguns ruixats dispersos durant la tarda.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I aquesta hora cedim la veu als esports perquè el Barça s'ha imposat al Madrid i es corona campió de Lliga. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça es torna a proclamar efectivament campió de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana amb Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol de Lliga en la història del club. És també el primer cop que el Barça s'endú aquest títol guanyant el Madrid en el partit decisiu. Ahir els de Flick en tenien prou amb un empat, però van acabar guanyant per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres abans dels 20 minuts de la primera part. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat fa ben pocs minuts pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Primer, de recordar-me'n de Ronald Koeman, de Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país. Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors. Tot això provoca doncs, que aquesta gent connecti tan bé amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
1: I vostè ha afegit que la renovació del tècnic alemany està molt ben encarrilada. Sentim ara Fermín, titular ahir, un dels jugadors destacats blaugranes.
4: No, molt content, a la meva família, a la meva nòvia, amics, germans i res, molt content. La veritat que és un moment històric pel club, la meva segona lliga i estic molt orgullós i molt content.
1: És també, com dèiem, la primera lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Sentim ara el migcampista Gavi en declaració.

0: declaracions a TV3.
1: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia, y estoy muy feliz y mi equipo también.
0: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge en memòria del pare del tècnic alemany mort ahir.
2: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
0: En aquest sentit, Pedri va voler dedicar-li aquest títol de Lliga. Són declaracions del canari a Movistar.
3: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
0: Aquest és el cinquè títol que guanya Flick amb el club blaugrana i ja suma dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Un cop acabat el partit, molts seguidors blaugranes es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar-ho a celebrar a la sala Ludegas. Pedri, Olmo i Eric García van fer una ruta en bicing per la ciutat i Casador i Valde es van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. La plantilla i el cos tècnic del primer equip celebrarà aquest títol amb els aficionats aquesta mateixa tarda, amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Passen 7 minuts de les 10 del matí. Aquesta hora marxem en directe cap a l'Audiència Nacional. L'empresari i consultor Alejandro Guerrero, causat pel cas Pujol, defensa davant del tribunal la legalitat dels seus negocis amb el fill gran de l'expresident. Avui han de declarar també els altres empresaris a qui es jutja, exresponsables de les constructores Copisa i també de l'extinta Isolux. Les acusacions els demanen 5 anys per cadascun. Ho està seguint la nostra enviada especial, la Maria Núria Rebella. Maria Núria, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Guerrero ha explicat que va fer una negoci molt sucós a Eivissa el 2007 gràcies a la intermediació del fill gran de l'expresident Pujol, això vol dir Jordi Pujol Ferrusola. Ha defensat també la inversió que va fer la plaça Europa de l'Hospitalet, on va construir el complex hoteler anomenat Torre Europa. Ha justificat així les comissions que va cobrar Jordi Pujol Ferrusola.
7: El objeto era un edificio llaves en mano y FCC se quería asegurar la construcción, pero la intermediación en la compra de los solares es explícitamente eso, por presentarme al señor Piera, que era el propietario de los solares, y que yo los pudiera comprar. Es intermediación en la compra de los solares. Y luego está por la aportación de inversores, que son los inversores que yo necesitaba en Cogesa para poder desarrollar la promoción.
6: Ha negat haver tingut mai comptes a l'estranger ni a Andorra i ha dit que no sabia que Jordi Pujol Ferrusola tingués diners a Andorra.
5: Perfecte, doncs és l'última hora que ens arriba des de l'Audiència Nacional. Maria Núria Rebella, fins ara, bon dia.
6: Bon dia.
5: Canviant de qüestió, avui acaba la repatriació dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus des del port de Granadilla, Tenerife. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes. Tot i això, el govern francès ha confirmat que una de les persones evacuades amb símptomes finalment ha donat positiu. Aquest cas se suma al positiu dels Estats Units i a un altre que també té símptomes. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. Pel que fa a 5 catalans i la resta d'espanyols del creuer, ja són en un hospital de Madrid, on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
8: França confirma que el ciutadà francès que tenia símptomes ha donat positiu per antivirus. Ja es va trobar malament durant el vol de tornada ahir al migdia i s'acaba de confirmar el positiu a la PCR. Des d'ahir es troba aïllat en una unitat especial per malalties infeccioses. I se suma al passatger nord-americà que també ha donat positiu. Falta saber el resultat del segon ciutadà nord-americà que també tenia símptomes. Tots dos viatgen cap a una unitat especial contra patògens situada a Nebraska. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha explicat que ja s'esperaven que podien sortir nous casos després de tants dies de convivència dins el vaixell de luxe, sumat també al llarg període d'incubació que té aquest antivirus.
9: Esta es una cosa que puede ocurrir, de hecho si no pudiera ocurrir no estaríamos tomando todas las medidas que estamos tomando. Desde luego uno de los elementos que puede condicionar tanto la duración como la rigidez de la cuarentena es la posible o no aparición de nuevos casos a lo largo de estos días positivos. Así que por supuesto esto es una cosa que puede, digamos, interferir.
8: Aquest matí estan repostant de combustible a Londius, una operació que durarà 7 hores. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, ja estan repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 espanyols, que van ser els primers a sortir. I aquesta tarda culminarà tota aquesta operació amb la resta de passatgers que queden a Londius. Marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien cap avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'última a sortir a les 6 d'aquesta tarda.
5: Donald Trump ha rebutjat ràpidament i de forma taxativa la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau dels Estats Units. El president nord-americà considera completament inacceptables els plantejaments del règim de Teheran, que en canvi defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. L'Iran demanava el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians, en un document enviat ahir. Trump ha trigat només hores a rebutjar-lo amb un missatge a la seva xarxa social. En una entrevista televisiva ha aprofitat per tornar a amenaçar l'Iran.
10: They are defeated, but does that mean that...
11: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
5: La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Israel defensa que la guerra no s'ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit, ho assegurava en una entrevista a la CBS.
12: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
5: Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana, que s'ha compromès a continuar enviant diners fins al 2028, però la guerra a Gaza ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, a ajudar militarment Israel. La diplomàcia de la Unió Europea no veu amb bons ulls la proposta de Vladimir Putin perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador a la guerra d'Ucraïna. Els ministres d'estrangers dels 27 debatran avui noves sancions a Rússia i també a Israel. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
13: La cap de la política exterior europea, Kaja Kallas, creu que no seria gaire intel·ligent que Europa acceptés un nom proposat per Putin per fer de mediador a la guerra d'Ucraïna. I, a més, dubta que Gerhard Schröder sigui el perfil més assenyat pels seus vincles amb el Kremlin.
14: Crec que Gerhard Schröder ha estat lobbista d'alt nivell d'empreses estatals russes. És clar, perquè Putin vol que sigui la persona. Estaria assegut als dos costats de la taula.
13: Kallas espera que a la reunió d'avui els socis europeus avancin amb les sancions que preparen contra els responsables de deportar de manera forçosa nens ucraïnesos cap a Rússia. La líder de la diplomàcia comunitària espera també que d'aquesta trobada en surti un acord entre els 27 per sancionar els colons jueus violents a Cisjordània, un cop aparcada de moment la proposta d'Espanya, Eslovènia i Irlanda de suspendre l'acord d'associació amb Israel. Kallas s'ha obert, això sí, a negociar la possibilitat d'imposar represàlies comercials contra els productes que surtin de la Cisjordània ocupada, tal com han suggerit França i Suècia, però dubta que ara mateix aquesta proposta generi consens entre els països comunitaris.
5: I ara anem cap a les comarques de Tarragona. La macrocausa del casí Nova de Reus, al Baix Camp, arriba a judici 15 anys després dels fets. El gran escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan s'ha anat desinflant, però la majoria de peces s'han arxivat i en la causa principal hi podria haver pactes abans que comenci aquesta vista. Manel Sastre.
15: L'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona és la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana pels 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. La vista arriba a l'Audiència després d'una llarga instrucció i de diversos ajornaments. S'han arxivat una dotzena de peces que feien referència a casos de suposats suborns d'una empresa de pròtesis, contractes de directius o irregularitats urbanístiques. Aquest dilluns, però, s'han de fer les qüestions prèvies i alguns dels investigats volen tancar pactes per evitar la vista, que hauria de començar el dia 26 i que es podria allargar un mes.
5: I en economia, la farmacèutica Almirall escurça beneficis, va guanyar més de 15 milions d'euros al primer trimestre, és gairebé un 30% menys que el mateix període de l'any passat. La multinacional va augmentar més d'un 2% les vendes globals, sobretot a Europa, però en canvi van caure gairebé un 30% als Estats Units. Amb aquestes xifres, Almirall assegura que manté un balanç sòlid i que els seus projectes comercials tenen potencial.

0: En punt, un quart d'11, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè tenim noves incidències a Rodalia.

0: altres Subirats i Gelida provoquen retencions sentit Tarragona i que l'A2 també unes obres tallen un carril a Esparreguera cap a Barcelona. Precaució en aquests dos punts. I a la Ronda Litoral sentit Llobregat, on encara hi ha trànsit dens des de Sant Adrià. Millora la circulació a la B23 i a la 2 cap a la capital i a la C32 a Sitges cap a Tarragona, on ja hi ha tots els carrils oberts. És tot.
1: El temps. Jofre Genué.
2: Comencem la setmana amb més tranquil·litat. De fet, avui dilluns pot ser un dels dies més estables de la setmana, cosa que no vol dir que no hi hagin ruixats. De fet, n'esperem aquesta tarda cap a l'àrea, bàsicament del Pirineu, des de l'Aran fins a l'Albera, i, com a molt, acostant-se al Prepirineu. Però no creiem que vagin més enllà. Per tant, aquests núvols matinals, núvols prims, que hi ha hores d'ara en molts sectors de la Catalunya central, que anien avançant cap a la costa, acabaran marxant donant pas a aquest sol que es va imposant arreu, i pot ser fora del Pirineu doncs, una jornada de bàsicament sol, amb unes temperatures fins d'un pèl més altes, al voltant d'aquests 25 graus, amb molta suavitat. Al Pirineu sí que a la tarda insistim que les nuvolades que ja poden començar a créixer al llarg del matí acabaran donant alguns ruixats, difícilment en tempesta, i en conjunt doncs, ubicats en aquest sector. Pels propers dies sí que arriben doncs, canvis. De fet, demà tindrem una bona tongada de ruixats i xàfecs que s'estendran doncs, al llarg de mig matí, migdia, per l'interior, pel prelitoral, i a la tarda aniran avançant cap a les comarques de Barcelona-Girona, fins tot arribant a la mateixa façana litoral, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, es poden generalitzar bastant, i localment amb calamar-se i una certa intensitat. Això obrirà les portes ja de cara a dimecres, en dies posteriors, a un descens de les temperatures, que fins i tot es pot intensificar més de cara a divendres, amb un tarannà en general més de principis d'abril, fins i tot. Per tant, força fresca a partir de llavors, i a més, no acabarà de fer net, continuem parlant de ruixats, amb una cota de neu en el Pirineu que fins i tot podria baixar per sota clarament dels 2.000 metres.
1: Tresca Info.
3: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
6: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
5: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
7: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
1: 3CAT Info.
8: Passant 4 minuts d'un quart d'11, continuem a Vilanova de Segrià. Una empresa ha posat a prova per primera vegada la instal·lació de plaques solars sobre fruiters amb un doble objectiu: generar energia i alhora protegir els arbres de l'excés de calor. Fins ara aquest tipus de centrals agrivoltaiques només s'havien vist en finques experimentals. En el cas del Segarra-Garrigues, les instal·len sobre basses de rec. Lleida, Estela Busoms.
9: Els panells solars a Vilanova de Segrià ocupen una hectàrea i mitja i s'instal·len a 4 metres de terra sobre una plantació de pereres. Aquesta aposta per combinar el conreu amb la producció d'energia per autoconsum és de l'empresa Nufri, i cal veure si la fruita protegida del sol gràcies a l'ombra de les plaques també en surt beneficiada. Ho expliquen declaracions a TV3 el responsable d'energia, Carles Grau.
10: Estan orientades nord-sud, i en el moment en què l'algoritme agronòmic es diu, és el que decideix segons les condicions i els paràmetres que es vagin mesurant dintre la finca, si els hi toca als arbres rebre sol o rebre ombra. I amb això analitzarem doncs, això, produccions, qualitats, calibres...
9: A Mollerussa és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, el que prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres. L'investigador Luis Assín explica que els quilos que es produeixen sota plaques baixen una mica, però hi ha altres avantatges.
11: Com per exemple si l'estalvi en el consum d'aigua, perquè a l'estar els arbres, diguem, sombrejats, doncs consumeixen menys aigua. Hi ha altres avantatges, com per exemple el fet de que durant l'hivern, quan hi ha gelades, la temperatura sota les plaques és entre un grau i un gran i mig superior a l'exterior.
9: Un altre dels objectius és generar energia sense perdre terreny de producció agrícola. En el cas del canal Segarra-Garrigues, això ho impulsen col·locant plaques flotants en basses de rec. De moment, ja en tenen 2.800 a la

0: plaça del FES al Segrià. En parla Jordi Sala, director d'operacions i manteniment de l'empresa encarregada dels treballs.
1: És que estem voltats d'un sòl agrícola amb un alt valor afegit, perquè estem en zona de regadiu. I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és, ho posem dintre la base, i el sòl agrícola pel que és, per la producció d'aliments.
0: Abans d'acabar l'any, preveuen tenir a punt dos parcs flotants més, al Canó, al Segrià, i a Oliola, a la Noguera.
2: I el 2025, l'ús de gas en la generació d'electricitat es va disparar un 39% respecte de l'any anterior. Això és arran de les mesures adoptades per evitar una repetició de la gran apagada de l'abril de l'any passat, segons conclou un estudi elaborat per la plataforma Gas no és solució. Després de l'apagada, Red Eléctrica ha reforçat el sistema de seguretat i ho ha fet recurrent, sobretot, a l'energia generada amb gas. Això té conseqüències tant mediambientals com econòmiques. Les exposa aquesta emissora Marina Gros, que és coordinadora de l'àrea d'energia de la Confederació Ecologistas en Acción, que forma parte de esta plataforma Gas no es solución.
3: Este incremento de consumo de gas es en torno al 39% con respecto al año anterior, ha tenido unas repercusiones. Una de ellas es el incremento de las emisiones asociadas al sistema gasista, es decir, estamos utilizando más fuentes fósiles que el año pasado para producir electricidad, y el otro es el coste que esto ha tenido en la ciudadanía. Y estaríamos hablando entre 422 y 1.500 millones de euros para los consumidores.
2: L'informe també destaca que el 2025 es va incrementar la dependència energètica dels Estats Units, que es va convertir en el segon proveïdor de gas a Espanya per darrere d'Algèria. Davant d'això, les organitzacions demanen la prohibició d'aquesta importació de gas i l'impuls d'un full de ruta per a l'eliminació progressiva del gas fòssil de cara al 2035.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La 28a edició del Festival Tàrraco Viva comença avui a escalfar motors amb els primers dels 500 actes que s'han programat al llarg de dues setmanes. Les recreacions històriques són un dels atractius d'aquest certamen, que aquest any revisarà la influència de Roma en la nostra civilització, però també es preguntarà la utilitat de festivals com aquest. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Aquests primers dies la programació se centra en projeccions, activitats escolars, tallers o conferències, fins al primer dels dos caps de setmana en què es concentra més activitat en diversos espais de la ciutat. A més de les recreacions, el programa recull una gran varietat de propostes per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. L'altra gran cita és el segon i últim cap de setmana de festival en què els jardins del Camp de Mart acolliran la major part d'activitats lúdiques i de recreació. El director del festival, Magí Sarritjol, destaca algunes de les novetats d'enguany.
6: Hi ha tot un cicle de converses. Són 10 converses sobre el llegat del passat, en què encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis, i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
5: Paral·lelament, altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vila-rodona, Cambrils, Salou, Torredembarra, Altafulla i els Pallaresos, també s'han afegit al festival acollint diverses propostes. Les entrades estan disponibles a través de la web del festival. Algunes activitats són gratuïtes, però cal reservar les entrades perquè tenen aforament limitat.
2: I Lleida encara respira ambient festiu després d'un cap de setmana ple d'activitats culturals i musicals per celebrar les festes de maig. Aquest dilluns, dia de Sant Anastasi, el programa convida a gaudir de les últimes hores de celebració. Alba Mor.
7: La processó i l'ofrena floral seran dos dels actes més destacats d'aquest dilluns. De manera paral·lela, les matinals del Seguici ompliran els carrers de cultura i jocs. El regidor de festes de la Paeria, Xavier Blanco, destaca la programació variada i el bon ambient durant el transcurs de la festa major.
8: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra, els futbols. Tracks amb la gent sopant. Així que molt, molt positiva de moment tota la valoració.
7: Aquesta nit el tradicional Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
4: Esports.
2: Doncs tornem a l'actualitat esportiva del Serra. Molt bon dia.
9: Bon dia. A banda del títol de Lliga aconseguit ahir al vespre pel Barça i del que ja n'hem parlat àmpliament, hi ha altres notícies. Per exemple, a la Lliga mateix, el Girona tancarà aquest vespre la 35a jornada al Camp del Rayo. A la convocatòria torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran, però, la salvació.
10: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
9: El Rayo Girona començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Jugats ahir també a primera divisió, Atlètic Club de Bilbao 0, València 1. L'Atlètic, pròxim rival de l'Espanyol dimecres a Cornellà al Prat, s'ha lesionat Nico Williams. Mallorca 1, Villarreal 1 i Oviedo 0, Getafe 0. El Barça d'hoquei patins va perdre ahir la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim primer l'entrenador blaugrana, Ricard Ares.
11: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
9: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar i força de l'arbitratge.
12: No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any el VAR mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder. I o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
9: L'última Champions guanyada pel Barça d'hoquei patins va ser l'any 2018.
4: 3CAT Info.
9: En bàsquet, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina després d'empatar 73 amb el València Fontejau. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim Ainhoa López, jugadora de l'Uni Girona.
13: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit, però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
9: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una fase prèvia. I a la Lliga ACB, victòria al Jaiopos Lleida 98-81 amb el Bilbao i derrota del Baxi Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra. Mentrestant, a l'NBA, aquesta matinada s'ha jugat un partit dels play-offs de semifinals de la Conferència Oest, Minnesota 114, San Antonio 109. Aquesta eliminatòria està empatada a 2 victòries.
4: 3CAT Info.
9: A motor, Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera començarà ara una recuperació sense tenir una data concreta de tornada. Ahir, a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria a Jorge Martín davant de Marco Bezzecchi i Ayo Gura. A la general, Bezzecchi continua líder, amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins va ser 12è, Àlex Márquez va caure.
14: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
9: A la general, els germans Márquez són 7 i 8, respectivament, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, amb la disputa del Gran Premi de Catalunya.
4: L'actualitat esportiva a fons.
9: I en ciclisme, Pol Magnier es va adjudicar ahir a l'esprint la tercera etapa del Giro. És la segona victòria en 3 etapes de la ronda italiana per aquest ciclista francès. El líder de la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Avui dilluns hi ha jornada de descans i els participants deixen Bulgària per continuar la prova ja a partir de demà per territori italià. I en atletisme, Pol Espinosa en categoria masculina i Laura Sánchez a la femenina van guanyar ahir la 46a edició del Corte Inglés, on hi van participar més de 50.000 persones.

0: 3CAT Info.
1: Hem arribat a 11:15, repassem el més destacat, que aquesta hora encara passa pel Barça, que s'ha coronat campió de Lliga. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia, el Barça es proclama efectivament campió de Lliga quan falten 3 jornades pel final, després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 5 amb una rua pels carrers de la ciutat.
1: Altres qüestions destacades d'avui. Avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre francesos s'ha confirmat un nou positiu. En el cas dels nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. També que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic, que preveu que en només 4 anys, una quarta part del curs, hi haurà temperatures per sobre dels 27 graus. I aquest és el toc d'alerta que ha llançat un informe d'Equitat.org, una entitat que fa poc era coneguda com a Fundació Jaume Bofill. I a l'Espai Aula Oberta anirem fins a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, on han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori. Serà a l'Espai Aula Oberta. Pel que fa al temps, lentament els núvols prims aniran donant pas a un ambient més assolellat arreu del país, sobretot a partir d'aquest migdia, amb un lleuger ascens de les temperatures. Només al Pirineu s'espera el creixement de nuvolades i també d'alguns ruixats dispersos durant aquesta tarda. Passant un parell de minuts de 11:15, encetem el bloc informatiu amb els esports perquè el Barça s'ha imposat al Madrid, es corona campió de Lliga. Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia, el Barça es torna a proclamar efectivament campió de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana amb Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol de Lliga en la història del club. És també el primer cop que el Barça s'endú aquest títol guanyant el Madrid en el partit decisiu. Ahir els de Flick en tenien prou amb un empat, però van acabar guanyant per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres abans dels 20 minuts de la primera part. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat fa ben pocs minuts pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Primer, de recordar-me'n de Ronald Koeman, de Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país. Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, perquè això provoca doncs, que aquesta gent connecti també amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
2: I us té a afegir que la renovació del tècnic alemany està molt ben encarrilada. Sentim ara Fermín, titular ahir, un dels jugadors destacats blaugranes.
4: No, molt content, a la meva família, a la meva nòvia, amics, germans i res, molt content. La veritat que és un moment històric pel club, la meva segona lliga i estic molt orgullós i molt content.
2: És també, com dèiem, la primera lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Sentim ara el migcampista Gavi en declaracions a TV3.
5: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia y estoy muy feliz y mi equipo también.
2: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge en memòria del pare del tècnic alemany mort ahir.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família i he pensat, doncs vull sí, compartir-ho i donar la informació als jugadors.
2: En aquest sentit, Pedri va voler dedicar-li aquest títol de Lliga. Són declaracions del canari a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
2: Aquest és el cinquè títol que guanya Flick amb el club blaugrana i ja suma dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Un cop acabat el partit, molts seguidors blaugranes es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar-ho a celebrar a la sala Ludegas. Pedri, Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casado i Valde es van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. La plantilla i el cos tècnic del primer equip celebrarà aquest títol amb els aficionats aquesta mateixa tarda amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Seguim amb la resta de l'actualitat. Avui acaba la repatriació dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus des del port de Granadilla, Tenerife. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes. Tot i això, el govern francès ha confirmat que una de les persones evacuades amb símptomes finalment ha donat positiu. Un cas que se suma al positiu també dels Estats Units. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons han informat des dels departaments de salut respectius. I els 5 catalans i la resta dels espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid, on en aquest cas faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu a la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
8: França confirma que el ciutadà francès que tenia símptomes ha donat positiu per antivirus. Ja es va trobar malament durant el vol de tornada ahir al migdia i s'acaba de confirmar el positiu a la PCR. Des d'ahir es troba aïllat en una unitat especial per malalties infeccioses. I se suma al passatger nord-americà que també ha donat positiu. Falta saber el resultat del segon ciutadà nord-americà que també tenia símptomes. Tots dos viatgen cap a una unitat especial contra patògens situada a Nebraska. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha explicat que ja s'esperaven que podien sortir nous casos després de tants dies de convivència dins el vaixell de luxe, sumat també al llarg període d'incubació que té aquest antivirus.
9: Esta es una cosa que puede ocurrir, de hecho si no pudiera ocurrir no estaríamos tomando todas las medidas que estamos tomando. Desde luego uno de los elementos que puede condicionar tanto la duración como la rigidez de la cuarentena es la posible o no aparición de nuevos casos a lo largo de estos días positivos. Así que por supuesto esto es una cosa que puede, digamos, interferir.
8: Aquest matí estan repostant de combustible a Londius, una operació que durarà 7 hores. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, ja estan repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 espanyols, que van ser els primers a sortir. I aquesta tarda culminarà tota aquesta operació amb la resta de passatgers que queden a Londius. Marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien cap avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim a sortir a les 6 d'aquesta tarda.
1: La vaga general de l'educació es manté per demà dimarts. Des del sindicat majoritari, la USTEC fa dies que reclamen reunir-se amb el departament abans de l'inici de les protestes, però la taula sectorial no es farà fins dijous. Per tant, no es podran acostar posicions abans i per ara es mantenen les 17 jornades de vaga previstes. No deixem les aules perquè a partir del 2030 una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus. Ho alerta un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic. Són uns 1.200 i acumulen dèficits d'aïllament, de materials o bé de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius en l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
10: Els escenaris que hem mirat el 2030 ens parlen de fins a aquest quart de dies del període lectiu en dies de molta calor, i si ens mirem els escenaris de 2050, la qüestió es complica.
1: A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys.
10: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
1: I a curt termini les opcions passen per solucions que no impliquin obres i algunes escoles ja les apliquen. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Reina és la directora.
11: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada, perquè a més els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que a més no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
1: Segons l'informe, les respostes de les administracions als efectes climàtics són insuficients.
0: 3Cat Info.
1: 5 minuts i arribarem a 3:15. Un estudi ha documentat que la cova prehistòrica més altitud dels Pirineus tenia ocupació habitual i s'hi explotava mineral de coure. És el resultat de les excavacions que s'han fet al jaciment de la cova coneguda com a Forat de l'Embut, situada a més de 2.000 metres d'altitud a la Vall de Núria, al Ripollès. S'hi han trobat restes de metal·lúrgia de fa més de 5.000 anys. Girona Maria Rovira.
12: Aquest estudi fa replantejar la visió tradicional de l'alta muntanya com un espai marginal, només utilitzat pels humans esporàdicament, i ara es demostra que la batejada com a Cova 338 va ser ocupada de manera reiterada per grups que es dedicaven a l'explotació de recursos minerals d'alta muntanya fa més de 5.000 anys. Ens ho explicava Carlos Tornero, professor del Departament de Prehistòria de la UAP i investigador de l'IPES, Institut de Paleoecologia Humana de Tarragona.
13: Aquesta troballa ens demostra dues coses. Una, que l'alta muntanya era ja utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria, que l'ocupació és molt intensa, molt continuada, sistematitzada, és a dir, recorrent cada vegada que hi pujaven. I segona, que a més, el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada.
12: També és rellevant la constatació de l'activitat d'explotació de minerals rics en coure per entendre l'activitat reiterada que s'hi feia.
13: En concret,

0: Les ocupacions ens porten fins al 3.500 abans de Crist, vol dir més de 5.000 anys d'antiguitat, i ens situa en un moment en el qual les comunitats prehistòriques estan descobrint per primera vegada, estan fent les primeres experimentacions amb l'utilització dels metalls.
1: La recerca s'emmarca en el projecte Arrels, un programa centrat en l'estudi de les arrels prehistòriques de la mobilitat i l'ocupació humana a l'Alt Ripollès.
2: I la Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader i es fixa en l'experiència de la serralada cantàbrica, on el programa s'aplica amb èxit. Al Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Prevenir abans de lamentar, o dit d'una altra manera, geolocalitzar abans que esdevingui un perill potencial. És l'estratègia que vol implementar el govern aranès i que al mateix temps vol superar la mala experiència amb l'os catxú, un dels darrers exemplars amb GPS al Pirineu i que va morir enverinat. Ara no hi ha ossos potencialment perillosos a l'Aran, però s'identificaran aquells que ja comencen a perdre la por als humans. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
4: Cal assenyalar que no hi ha usi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veri usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar. O sigui, s'intentarà capturar usi o s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per se cau capturar vetus abans antes de que arribi a aquest estadi de familiarització.
3: La decisió de la Vall d'Aran marca un punt d'inflexió important. En els darrers anys, la coexistència entre l'os i l'activitat ramadera s'ha basat en l'aplicació de mesures de prevenció i autoprotecció destinades als ramats. Ara la mirada es trasllada també a l'altre costat. Francesc Bruna és el conseller de Territori del govern aranès.
5: Vinga, ha sigut una decisió que no hi caigui costat, però l'havien reflexionat força, perquè les experiències d'aquests darrers anys no ens deixaven haver un senyal d'iniciativa en aquest cas. No? Ara que ve met, perquè havem vist que jo demana de sector ramader.
3: Així, l'Aran serà el primer territori del Pirineu a retornar l'estratègia de geolocalització d'ossos, però ho farà basant-se en l'experiència de la serralada cantàbrica, on s'ha aplicat amb èxit.
4: Era pròpia captura i no és que ha de passar determinades hores en la gàbia de captura, en pis que se le cede, la sedació també un procés molt traumàtic d'aeri, metre-li un culiet a l'ho controlat d'en pis, pues hi ha mesura d'aversió molt potenta. Multiusi ja, d'en pis de la captura, ja no s'acosten més als pobles.
3: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica i no descarta començar a aplicar-lo en les properes setmanes.
2: I 7.000 persones han viatjat amb el vaixell turístic d'Amposta al Montsià en el primer any de funcionament d'aquest servei. L'Ajuntament i l'empresa que el gestionen estan satisfets i ja estudien noves accions per promocionar el turisme en aquest punt a tocar del Delta de l'Ebre. Tortosa, Jordi Barranca.
6: L'abril de l'any passat es va posar en marxa una de les grans apostes de l'Ajuntament d'Amposta per fomentar el turisme a la ciutat i fer-ho d'una forma sostenible. És la ruta pel riu fins a la desembocadura amb vaixell elèctric. Durant aquest primer any, per la Perla, així com es diu, hi han passat unes 7.000 persones. Alfred Rieres, patró de l'embarcació i responsable de la Perla Creuers, en destaca el perfil.
7: Hem tingut una activitat de la gent del territori i les Terres de l'Ebre d'un 60%, però també molt d'estranger que ha passat per Amposta i ha volgut conèixer la façana fluvial d'Amposta, història d'Amposta i el bosc de Ribera a l'altura del riu Ebre per Amposta. Sobretot aquest client ha sigut del País Basc, Comunitat Valenciana, també, però també molt d'estranger, francès i alemà, més que anglès, la veritat.
6: L'Ajuntament fa també un balanç positiu del primer any d'activitat i ja treballen per consolidar el servei i coordinar-lo amb altres infraestructures de la zona. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta.
8: Aquest servei està dins de l'entorn del Pla de Barris. Ara, per exemple, la inauguració de la Via Verda Valdezapan ha fet que passi molta gent per davant, que segurament s'interessarà, no? I al final han d'anar creant tota una sèrie de complements a lo que és l'Obarco, no? En la Via Verda, en el restaurant de les cases del castell, que segurament encara tardarà un any o un any i mig en estar en funcionament.
6: De cara al futur, totes dues parts treballen primer en la millora de l'accessibilitat al vaixell amb un nou pantalà des de l'embarcador d'Amposta i també en un nou espai d'atenció al client.
2: Tres quarts d'onze, ens aturem. Toca trànsit i temps, fem un cop d'ull primer carreteres, transports públics, equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Tal com us avançàvem fa 30 minuts, tenim dues incidències per obres que provoquen retencions a hores d'ara. Una a l'AP7 entre Subirats i Gelida i a cua d'uns 4 quilòmetres sentit Tarragona. L'altra és a l'A2. També unes obres tallen un carril a Esparreguera cap a Barcelona. En aquest cas hi ha uns 2 quilòmetres de retencions. Precaució en aquests dos punts. I a hores d'ara també destaquem una avaria a l'AP7 a Castellet i la Gornal cap a Ulldecona. Atenció en aquest punt perquè hi ha un vehicle al voral. Més enllà d'aquestes incidències, la circulació és ara fluida a bona part de les carreteres, també les de la Corona de Barcelona. I pel que fa al transport públic, recordem que hi ha demores d'uns 15 minuts a 3 línies de Rodalies, la R2 Nord i Sud i la R4.
2: El temps. Crònica del Jofre Genuer.
10: Els núvols prims d'aquest matí que han enterrenyinat el cel a moltes comarques de la Catalunya central, també de la façana litoral, es van desfent, es van esqueixant, malgrat la presència d'aquests núvols prims, que el sol ha pogut lluir poc. Els termòmetres es mostren avui una mica més elevats, tant els que hem tingut de matinada com els que tindrem durant les hores diurnes, perquè esperem màximes que pugin, clarament, respecte ahir, i sobretot a Ponent, ahir on a la tarda doncs, el cel es va tapar amb alguns petits ruixats. Avui les màximes arribaran entre els 24 i 26 graus en moltes poblacions, amb un sol que s'ha d'imposar a partir d'aquest migdia, i només amb algunes nuvolades ubicades a l'àrea del Pirineu. Aquí sí que doncs, sembla que encara tindrem algun petit ruixat. Tot i així, serà la jornada molt probablement més estable de la setmana perquè els ruixats pels propers dies tornaran a guanyar més terreny. I, a més, les temperatures també toquen sostre perquè al llarg de la setmana aniran una mica de baixa. I, clarament, a partir de dimecres i sobretot divendres, amb un ambient més de principis d'abril que no pas de mitjans gairebé de maig. Bé, aquesta tarda les nuvolades que creixen al Pirineu i Prepirineu poden donar algun ruixadet des de l'Aran fins a la zona de l'Albera. En general, difícilment anirà més enllà del Pirineu o molt estirar alguna comarca del Prepirineu i poca cosa més. Demà ja avancem que els ruixats es faran protagonistes, sobretot a partir de migdia, i no només al Pirineu, sinó tota la serra prelitoral, i generalitzant-se més al llarg de la tarda. I, a més, amb avisos d'intensitat, possibilitat de tempesta acompanyades de calamarsa.
11: Resca Info. El 5 i 6 de juny a Terra Girona el Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
12: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
11: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
12: T'ho perdràs?
11: Més informació a futurfest.cat.
13: 012, la millor resposta.
14: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
15: Esclar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors podem destruir jaciments.
14: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
15: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
14: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
16: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Resca Info.
17: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
18: Obrim l'aula per parlar de poesia i arts visuals. Anem a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, que en col·laboració amb la cooperativa cultural Cardan Cultura han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori, a partir d'una selecció de poemes de l'obra La fàbrica, del poeta de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol, els alumnes creen instal·lacions artístiques i reflexionen sobre el passat industrial del territori. Per començar, l'Institut ha escollit 5 poemes de Miquel Martí i Pol que retraten com és la vida a la fàbrica. Glòria Pedrós és professora de Llengua i Literatura.
19: I vam fer amb la meva companya, la Marta, una selecció de 5 poesies, una mica doncs, que dibuixessin diferents aspectes, no? Per exemple, doncs, la rutina, una altra seria la maquinària, permetia treballar l'alienació, això, aspectes diferents, i llavors el que fèiem era llegir-los a classe, comentar les paraules difícils, contextualitzar-los, i a partir d'aquí doncs van fer grups i els alumnes van decidir una mica quin era el poema que el més els agradava per treballar.
18: El projecte treballa les arts visuals, però també la comprensió lectora.
19: Aquí el que fem és que els alumnes

0: es barallen, no?, amb el poema, perquè han d'anar pensant, repensant, impregnar-se de les paraules, no només el significat, sinó el que els transmet. I penso que això, doncs, és una excusa molt bona, no?, per poder treballar-ho.
1: I és que aquesta comprensió lectora és un pas previ i necessari per arribar al nivell d'abstracció que demana el projecte, com expliquen l'Àlex i l'Ismail.
2: Perquè tu, quan per primera vegada llegeixes el poema, no l'entens. Però si després vas mirant paraula per paraula, si no saps el que significa i tot això, doncs t'ajuda més a entendre molt més bé el poema.
3: Per exemple, si hi havia una paraula complicada, la vam entendre, vam saber algunes frases que eren més difícils, algunes frases que no es podien entendre del tot, ens les va explicar i allò, per venir aquí després a Plàstica i escoltar el poema i poder decidir-nos, ens va servir bastant.
1: Amb els grups fets i el poema escollit, el procés continua amb la creació artística. Irene Bernedes és la professora de Visual i Plàstica.
4: Els alumnes, sobretot, estan molt acostumats a fer servir el dinar 4 sempre, per fer dibuixos, per fer pintures, làmines, i és la manera de sortir una mica d'aquest paper i de fer coses en 3D, de fer coses grans, perquè la sala d'exposicions és molt gran i han hagut d'obrir molt la seva ment, i també això ha estat molt bé.
1: Aquest exercici, passar d'un poema a una instal·lació artística, és molt poc habitual i és la part que més ha costat als alumnes. Clara Montserrat és membre de la cooperativa Cardan Cultura.
5: Per intentar sortir una mica del que era la literalitat del poema i del que ells representaven, perquè tenien tendència a representar, doncs, no?, a dibuixar, no?, doncs, si parlem del poema que parla de les màquines, doncs clar, immediatament una persona treballant amb una màquina. Clar, això ja ho diu el poema.
1: Com explica l'Ismail, superar aquesta literalitat ha estat un autèntic repte.
3: Però clar, nosaltres dibuixàvem directament el poema representant-lo en dibuix, i ens van venir les professores i ens van explicar que no es tenia que fer així, que teníem que dibuixar el que ens representés o el que ens vingués, el sentiment que ens donés escoltar aquest poema.
1: I és on els alumnes han necessitat més acompanyament.
5: Els hi van fer tot un treball de quines sensacions els hi transmetien que es posessin una mica al lloc de les persones que treballaven o que tenien aquestes rutines de vida, o que tenien aquest estil de vida. També intentar trobar elements que poguessin expressar la mateixa sensació, però que fossin elements més abstractes. Fugir una mica de la figuració.
1: Al final n'han sortit obres interessants que reivindiquen la força del col·lectiu o representen el pes de la rutina, com explica la Bruna.
6: El nostre poema és la gent i, bueno, hem fet com un cercle de tela que s'hi pugui posar a dins, i a dins el que intentem representar és la soledat, i hi haurà una pregunta que posarem: t'has sentit mai sol? I tu hauràs de marcar en pintura un punt. I per fora hi haurà un fanal, una cigarreta, una persona i una sirena que representa que cada dia repeteix el mateix.
1: El projecte es tanca amb una exposició de les instal·lacions dels alumnes a la seu de Cardan Cultura, a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Grau.
7: M'ha agradat més el tema de Plàstica, que era fer, doncs, les escultures i tot això.
6: Jo crec que el que fa més il·lusió del projecte és anar-ho a exposar a Can Grau i que les famílies o la gent que vulgui venir ho pugui venir a veure.
2: El que m'ha agradat més no és exposar, sinó entendre el poema i entendre el que era, doncs, aquesta fàbrica, que jo no la coneixia.
3: Poder representar, per exemple, un poema que normalment tu dius és avorrit o no és interessant de llegir, poder-lo expressar de la teva manera i poder-te aixecar, poder-ho dibuixar, poder pintar.
1: Una proposta ambiciosa i poc convencional que uneix llengua, arts visuals i territori. Amb ells, tanquem l'aula.
8: Aula oberta.

0: Esports. Doncs tornem a saludar l'Eudald Serra. Molt bon dia, Eudald.
1: Bon dia. A banda del títol de Lliga aconseguit ahir al vespre pel Barça i del qual ja n'hem parlat, encara relacionat amb la Lliga de Futbol, el Girona ha de tancar aquest vespre la 35a jornada al camp del Rayo Vallecano. A la convocatòria ha tornat el davanter Abel Ruiz, però Brian Quil, en canvi, és baixa per sanció. Mitchell, el tècnic dels gironins, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
2: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir, que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
1: El Rayo Girona començarà a les 9 i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Jugats ahir també a primera, Atlètic Club de Bilbao.

0: 0, València 1, l'Atlètic, pròxim rival de l'Espanyol, dimecres a Cornellà al Prat, s'ha lesionat Nico Williams. També Mallorca 1, Villarreal 1 i Oviedo 0, Getafe 0. El Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim primer l'entrenador blaugrana Ricard Ares.
1: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
0: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar força de l'arbitratge.
2: No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any el Bar mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder i o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
0: L'última Champions guanyada pel Barça d'hoquei patins va ser l'any 2018. I en bàsquet, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar la final de la Lliga Femenina després d'empatar ahir a 73 amb el València Fontejau. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López.
3: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
0: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una prèvia. Mentrestant, a la Lliga CB, victòria al Jaiopos Lleida i 90-81 amb el Bilbao, derrota del Baxi Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra. D'altra banda, l'NBA ha jugat aquesta matinada als play-off de semifinals de la Conferència Oest, Minnesota 114, San Antonio 109. Aquesta eliminatòria està empatada ara mateix a 2 victòries.
4: Trescat Info.
0: Motor, Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons l'escuderia Ducati, tot ha anat bé. El pilot de Cervera començarà ara una recuperació sense tenir una data concreta de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França disputada ahir, victòria a Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins va acabar 12è i Àlex Márquez va caure.
5: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
0: A la general, els germans Márquez són 7 i 8è, més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà precisament al circuit de Barcelona-Catalunya amb la disputa del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: Tornant al futbol, a la primera ref, dura derrota del Nàstic al camp del Tarassona per 2-0, un resultat que situa els tarragonins en zona de descens. En canvi, empat a 3 de l'Europa Can Dragó contra el filial del Villarreal. Amb aquest resultat, l'Europa continua en posicions de play-off descens quan falten dues jornades per acabar. La pròxima jornada, precisament, s'enfrontaran l'Europa i el Nàstic. N'ha parlat el jugador europeista Àlex Cano.
6: Ens falten, que són 5 punts per aconseguir aquest objectiu, que bueno, són 5 que no pot ser perquè són dos partits. Llavors hem d'anar per les dues victòries, ara toca anar a Tarragona, que juguen ells la vida, serà un partit molt complicat, però qui ens anava a dir, doncs, estar aquí ficats en aquesta lluita a aquestes alçades.
0: I en ciclisme, Pol Magnier es va adjudicar ahir a l'esprint la tercera etapa del Giro, és la segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder de la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons sobre Florian Storck i Egan Bernal. Avui dilluns hi ha jornada de descans i els participants deixen Bulgària per continuar la prova ja a partir de demà per territori italià.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són les 11. I aquest serà el primer titular, encara és esportiu. Eudald del Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça es proclama campió de Lliga quan falta només 3 jornades pel final, després de superar ahir el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 5.

0: amb una rua pels carrers de la ciutat.
1: Avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen hi ha dos positius i un cas sospitós. Els catalans i espanyols no tenen símptomes. La meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic, que preveu que en només 4 anys, una quarta part del curs, hi haurà temperatures per sobre dels 27 graus. És el toc d'alerta que ha llançat un informe d'equitat.org, que és una entitat que fa poc era coneguda com a Fundació Jaume Bofill. Entrem en l'última setmana del judici a la família de l'expresident Pujol. Els empresaris que han declarat avui han defensat la legalitat dels negocis fets amb el fill gran de l'expresident. Han explicat que Jordi Pujol Ferrusola va cobrar per fer d'intermediari, especialment amb el govern de Mèxic i del Gabon. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions per la fi de la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que, en canvi, defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. L'ús de gas en la generació d'electricitat es va disparar un 39% l'any passat respecte a l'anterior. Ho recull ara un informe d'entitats ecologistes que ho vincula a les mesures derivades de l'apagada i on recorden les conseqüències tant mediambientals com econòmiques d'aquest ús. Hi va avui a la planta de Pasqual Agurp a Osona davant un futur incert per la venda de la fàbrica. Els més de 100 treballadors de la plantilla denuncien una suposada vulneració del dret de vaga perquè els encara propietaris haurien derivat producció a altres plantes del grup. En cultura, la sèrie Adolescència de Netflix és la gran triomfadora dels Premis BAFTA de l'Acadèmia Britànica de Televisió. Entre els 4 guardons que ha aconseguit hi ha la de millor actor de repartiment per al jove Owen Cooper, que fa el paper de l'acusat d'haver assassinat una companya d'escola. I d'esports encara tenim més material, eh, Eudald?
2: Esports.
0: Doncs sí, el Girona tanca aquest vespre la 35a jornada jugant al camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. I el Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, amb força polèmica arbitral.
1: I en el temps, lentament els núvols prims aniran donant pas a un ambient més assolellat arreu del país, sobretot a partir de migdia i amb un lleuger ascens de les temperatures. Només al Pirineu s'espera el creixement de nuvolades i alguns ruixats dispersos durant la tarda.
3: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 11 del matí. Us acompanya Sara Riera des d'ara i fins a les 12. El Barça suma un nou títol de Lliga i ho fa a casa i davant l'etern rival. Les celebracions tornen aquesta tarda amb la popular rua dels campions, Eudald Serra.
0: Doncs sí, la plantilla del primer equip del Barça i tot l'estaf tècnic celebraran el títol de Lliga amb els aficionats aquesta mateixa tarda, amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona. Passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà. Allà començarà la segona part de la rua, que passarà pels carrers Provença, Ribau, París, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i acabarà novament al Camp Nou. Hi haurà 3 grans punts d'animació distribuïts al llarg del recorregut: Josep Tarradellas amb els carrers Berlín-París, el carrer Balmes amb Gran Via i Consell de Cent amb Passeig de Gràcia. Ahir, un cop acabat el partit, ja molts seguidors blaugrana es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar a celebrar-ho a la sala Luz de Gas. Pedri Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casado i Valdés van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. Els blaugranes es van tornar a proclamar campions de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana en Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol de Lliga en la història del club. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio i s'ha expressat així.
4: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Primer, de recordar-me de Ronald Koeman, de Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país. Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten

0: els colors, tot això provoca doncs, que aquesta gent connecti tan bé amb la ficció del Barça i això sigui reconeguible, sí.
1: Precisament sobre Flick, just he afegit que la renovació del tècnic alemany està molt ben encarrilada.
0: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació, si més no el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic, evidentment, sí.
1: És també, com dèiem, la primera lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Fermín, un dels destacats ahir, ressalta aquest fet.
2: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
1: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge a memòria al pare del tècnic alemany mort ahir.
3: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Abans de començar el partit es va fer aquest minut d'homenatge pel pare de Hansi Flick. Recordem que és el cinquè títol que guanya el tècnic alemany amb el club blaugrana, suma ja dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Els blaugrana poden encara arribar als 100 punts en aquesta lliga si guanyen els 3 partits que els falten, i també podrien acabar el campionat guanyant tots els partits que han jugat a casa com a locals, fet que fins ara no ha assolit cap equip des que la Lliga la formen 20 equips.

0: Doncs ara és un quart i mig de 12. Avancem amb altres qüestions. Avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació, que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen hi ha dos positius, un a França i un altre als Estats Units. Els cinc catalans i la resta dels espanyols d'aquest creuer ja són en un hospital de Madrid. Allà faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas, amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, els cinc passatgers catalans de l'Ondius i els nou espanyols hauran de fer quarantena al Gómez Ulla fins al 17 de juny, malgrat que hagin sortit ara aquests dos positius d'antivirus en un ciutadà francès i un altre nord-americà. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, a TV3.
2: Sí que se ha acordado que se fije la cuarentena en esos 42 días. Además, se ha considerado que el día 6 de mayo sería el día cero. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es una herramienta avalada por los jueces que dice que esos 7 días tienen que llevarse a cabo de manera obligatoria en el hospital Gómez Ulla. Pero en las próximas 24 o 48 horas analizaremos de qué manera hacemos una nueva solicitud o para una prórroga de esos 7 días.
1: També ha reiterat que no els ve de nou que hagin sortit casos positius després de sortir del vaixell Ondius i que per això s'estan prenent i s'han pres totes aquestes mesures de protecció contra infeccions tan estrictes.
2: Todas las medidas que se han tomado en el proceso de desembarco se basan en la posibilidad de que alguno en algún momento sí que comience bien con síntomas o comience con una positividad de la enfermedad. Así que esto siempre es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta y trabajamos justamente para que en el caso de que apareciera no generara casos subsiguientes de transmisión.
1: Mentrestant, aquí al port de Granadilla s'està repostant de combustible des de primera hora del matí l'Ondius amb una embarcació cisterna, un procés que durarà tot el matí. No serà fins després de dinar, cap a la tarda, que sortiran els últims passatgers del vaixell amb els vols dels Països Baixos i el d'Austràlia. Tot plegat s'acabarà cap a les 6 de la tarda.
0: Molt bé, doncs, Mònica Mas, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I avancem amb més qüestions. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà atenció a temperatures de més de 27 graus. Ho alerta ara un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per aquest nou context climàtic. Són uns 1.200 i acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius, òbviament, en l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
3: Els escenaris que hem mirat el 2030 ens parlen de fins a aquest quart de dies del període lectiu en dies de molta calor, i si ens mirem els escenaris de 2050, la qüestió es complica.
0: A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys.
3: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
0: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin obres i algunes escoles, de fet, ja les apliquen. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
4: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada, perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
0: Segons aquest informe, les respostes de les administracions als efectes climàtics són insuficients.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Luis Delso, que va ser president del Consell d'Administració de l'extinta constructora Isolux, defensa la intervenció de Jordi Pujol Ferrusola en tots els negocis que va fer a l'estranger. El judici contra els fills de l'expresident de la Generalitat entra ara, aquesta setmana, en la recta final. S'enfronten a pena, recordem-ho, d'entre 8 i 29 anys de presó. Anem fins a l'Audiència Nacional. Allà hi tenim l'enviada especial, Maria Núria Rebella. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Luis Delso ha explicat al tribunal que per fer negocis a l'estranger cal influir a través dels lobbies, i aquesta és la feina, ha dit, que va fer el fill gran de l'expresident, tant a Mèxic com a Gabon. Ha justificat així els diners que la constructora va destinar a la Fundació Albert Pascual de suport al rugby català.
7: De totes maneres, és un acto bastante normal, estar metido, introducido socialmente en diferentes sitios a través de diferentes mecanismos. Esto se llama publicidad.
6: L'empresari i consultor Alejandro Guerrero, que ha declarat abans, també ha defensat davant del tribunal la legalitat dels seus negocis amb el fill gran de l'expresident. Ha negat tenir comptes a Andorra i altres països de l'estranger.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 11:45. Acabem de conèixer que la Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, i també l'empresari José Elías per informació privilegiada en l'oferta que va fer l'empresa de medicina de precisió Artris Health per comprar la de prevenció de riscos laborals APSPI fa 5 anys. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari també de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, com a màxim accionista d'ASPI, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Matrix Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, diuen, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa la sanció s'ha fet per la via administrativa i ara la pot revisar l'Audiència Nacional. Obrim ara el focus. Donald Trump ha rebutjat ràpidament i de forma taxativa la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau dels Estats Units. El president nord-americà considera completament inacceptables els plantejaments del règim de Teheran, que, en canvi, defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. L'Iran demanava el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians en un document que va enviar ahir. Trump ha trigat només hores a rebutjar-lo amb un missatge a la seva xarxa social. En una entrevista televisiva, aprofitava per tornar a amenaçar l'Iran.
8: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Israel defensa que la guerra no s'ha acabat amb l'argument que cal retirar primer els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit. Ho assegurava en una entrevista a la CBC.
9: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
0: La qüestió és que Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana, que s'ha compromès a continuar enviant diners fins al 2028, però la guerra a Gaza ha fet caure el suport que hi ha dins dels Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, a ajudar militarment Israel. Ara és un quart tocat, toca saber com tenim les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia, doncs en general tenim les carreteres molt tranquil·les.

0: Esparreguera cap a Barcelona, hi ha uns 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al transport públic, recordem que des de primera hora del matí hi ha demores d'uns 15 minuts a la línia R2 Nord de Rodalies i ara també a la R2 Sud i a la R4. És tot.
1: El temps. Amb en Jofre Genoé.
2: Els núvols prims d'aquest matí que han entrenyinat el cel a moltes comarques de la Catalunya central, també de la façana litoral, es van desfent, es van esqueixant, malgrat la presència d'aquests núvols prims, que el sol ha pogut lluir poc. Els termòmetres es mostren avui una mica més elevats, tant els que hem tingut de matinada com els que tindrem durant les hores diurnes, perquè esperem màximes que pugin, clarament, respecte ahir, i sobretot a Ponent, ahir on a la tarda doncs, el cel es va tapar amb alguns petits ruixats. Avui les màximes arribaran entre els 24 i 26 graus en moltes poblacions, amb un sol que s'ha d'imposar a partir d'aquest migdia, i només amb algunes nuvolades ubicades a l'àrea del Pirineu. Aquí sí que doncs, sembla que encara tindrem algun petit ruixat. Tot i així, serà la jornada molt probablement més estable de la setmana perquè els ruixats pels propers dies tornaran a guanyar més terreny. I, a més, les temperatures també toquen sostre perquè al llarg de la setmana aniran una mica de baixa. I, clarament, a partir de dimecres i sobretot divendres, amb un ambient més de principis d'abril que no pas de mitjans gairebé de maig. Bé, aquesta tarda les nuvolades que creixen al Pirineu i Prepirineu poden donar algun ruixadet des de l'Aran fins a la zona de l'Albera. En general, difícilment aniran més enllà del Pirineu o molt estirar alguna comarca del Prepirineu i poca cosa més. Demà ja avancem que els ruixats es faran protagonistes, sobretot a partir de migdia, i no només al Pirineu, sinó tota la serra prelitoral, i generalitzant-se més al llarg de la tarda. I, a més, amb avisos d'intensitat, possibilitat de tempesta acompanyades de calamarsa.
3: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart de 12 del matí. L'any passat, l'ús de gas en la generació d'electricitat es va disparar gairebé un 40% respecte de l'any anterior. Això és arran de les mesures que va adoptar per evitar una repetició de la gran apagada de l'abril passat Red Eléctrica Española. Això conclou un estudi que ha elaborat ara la plataforma Gas no és solució. Com diem, després de l'apagada, l'operador ha reforçat el sistema de seguretat i ho ha fet recurrent, sobretot, a l'energia generada amb gas. I això doncs té conseqüències tant mediambientals com econòmiques. Les exposa aquesta emissora, Marina Gros. Ella és coordinadora de l'àrea d'energia de la Confederació Ecologistes en Acció, que forma part justament de Gas no es solución.
6: Este incremento de consumo de gas es en torno al 39% con respecto al año anterior, ha tenido unas repercusiones. Una de ellas es el incremento de las emisiones asociadas al sistema gasista, es decir, estamos utilizando más fuentes fósiles que el año pasado para producir electricidad, y el otro es el coste que esto ha tenido en la ciudadanía. Y estaríamos hablando entre 422 i 1.500 milions d'euros per als consumidors.
1: Aquest informe també confirma que l'any passat es va incrementar la dependència energètica dels Estats Units, es va convertir en el segon proveïdor de gas a Espanya, darrere d'Algèria, ara representa el 30% del gas que s'importa. Marina Gros fa aquesta advertència.
6: En Estados Unidos todo el gas que importamos de allí proviene extraído mediante fracking, que afecta al agua, contamina también el ambiente, produce terremotos inducidos. El fracking está prohibido en el Estado español por todas estas repercusiones que tiene y, sin embargo, estamos viendo cómo importamos cada vez más de Estados Unidos y de otros países.
1: Davant d'això, les organitzacions de la plataforma demanen la prohibició d'aquestes importacions de gas i també l'impuls d'un full de ruta per a l'eliminació progressiva del gas fòssil l'any 2035. A Vilanova de Segrià, una empresa ha posat a prova per primera vegada la instal·lació de plaques solars sobre fruiters, amb un doble objectiu: generar energia i a la mateixa hora protegir els arbres de l'excés de calor. Fins ara, aquest tipus de centrals agrivoltaiques només s'havien vist en finques experimentals. En el cas dels

0: Segarra Garrigues les instal·len sobre bases de reg. Anem a Lleida, Estela Bosoms.
1: Els panells solars a Vilanova de Segrià ocupen una hectàrea i mitja i s'instal·len a 4 metres de terra sobre una plantació de pereres. Aquesta aposta per combinar el conreu amb la producció d'energia per autoconsum és de l'empresa Nufri i cal veure si la fruita protegida del sol gràcies a l'ombra de les plaques també en surt beneficiada. Ho expliquen declaracions a TV3 el responsable d'energia, Carles Grau.
2: Estan orientades nord-sud i en el moment en què l'algoritme agronòmic es diu és el que decideix segons les condicions i els paràmetres que es vagin mesurant dintre la finca si els hi toca als arbres rebre sol o rebre ombra. I amb això analitzarem doncs, això, produccions, qualitats, calibres...
1: A Mollerussa és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, el que prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres. L'investigador Luis Asín explica que els quilos que es produeixen sota plaques baixen una mica, però hi ha altres avantatges.
3: Com per exemple és l'estalvi en el consum d'aigua, perquè a l'estar els arbres, diguem, sombrejats, doncs consumeixen menys aigua. Hi ha altres avantatges, com per exemple el fet de que durant l'hivern, quan hi ha gelades, la temperatura sota les plaques és entre un grau i un gran i mig superior a l'exterior.
1: Un altre dels objectius és generar energia sense perdre terreny de producció agrícola. En el cas del canal Segarra-Garrigues, això ho impulsen col·locant plaques flotants en basses de reg. De moment ja en tenen 2.800 a la bassa del Fes, al Segrià. En parla Jordi Sala, director d'Operacions i Manteniment de l'empresa encarregada dels treballs.
4: És que estem voltats d'un sòl agrícola amb un alt valor afegit perquè estem en zona de regadiu. I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és ho posem dintre la base i el sòl agrícola pel que és, per la producció d'aliments.
1: Abans d'acabar l'any, preveuen tenir a punt 2 parcs flotants més, al Canó, al Segrià i a Oliola, a la Noguera.
0: I abans d'anar una altra vegada cap a esports, us expliquem que la 28a edició del Festival Tàrraco Viva comença avui ja a escalfar motors amb els primers dels 500 actes que s'han programat al llarg de 2 setmanes. Clara Chavarría Domingo.
5: Aquests primers dies la programació se centra en projeccions, activitats escolars, tallers o conferències, fins al primer dels 2 caps de setmana en què es concentra més activitat en diversos espais de la ciutat. A més de les recreacions, el programa recull una gran varietat de propostes per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. L'altra gran cita és el segon i últim cap de setmana de festival en què els jardins del Camp de Mart acolliran la major part d'activitats lúdiques i de recreació. El director del festival, Magí Sarritjol, destaca algunes de les novetats d'enguany.
6: Hi ha tot un cicle de converses. Són 10 converses sobre el llegat del passat, si encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis, i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació, s'ha dit aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
5: Paral·lelament, altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vilarrodona, Cambrils, Salou, Torredembarra, Altafulla i els Pallaresos, també s'han afegit al festival acollint diverses propostes. Les entrades estan disponibles a través de la web del festival. Algunes activitats són gratuïtes, però cal reservar les entrades perquè tenen aforament limitat.
0: I fins ara hem parlat àmpliament d'aquesta victòria del Barça sobre el Madrid per aconseguir el títol de la Lliga, però al del Serra tenim més qüestions, eh?
7: Doncs sí, per exemple, el Girona, parlant sobre la Lliga, tancarà aquest vespre la 35a jornada de primera al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, després de la resta de resultats, són ara mateix 17ens amb 38 punts, només un per sobre de les places de descens. Tot i això, Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
8: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que estem, són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
7: Mitchell també ha destacat el rival d'avui, el Rayo Vallecano, que tot just fa uns dies es va classificar per la final de la Conference League.
8: El Rayo és el segon equip amb més intensitat de la Lliga, després de la Real Societat, i és l'equip amb més sprint de la Lliga. Vol dir que són molt intensos i, sobretot, en Vallecas, en l'ambient que fa l'afició, encara més.
7: El Rayo Girona començarà a les 9 i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Recordem que avui s'acaba la 35a jornada i demà mateix ja comença la 36a. Dimecres jugarà l'Espanyol a casa amb l'Atlètic Club de Bilbao, que ahir va veure com es lesionava Nico Williams. També dimecres jugarà el Barça al camp de l'Alavés i dijous ho farà el Girona davant la Reial Societat a Montilivi.
9: L'actualitat esportiva a fons.
7: I en hoquei patins, el Barça no va poder aconseguir ahir un nou títol de la Champions, competició que se li escapa des del 2018, des que la va guanyar per última vegada. Els de Ricard Ares van perdre la final davant el Porto per 3-1.
10: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
7: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar i força de l'arbitratge.
11: No l'entenc, sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen, aquest any al VAR miren el que volen, el que no volen, blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder i o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
7: Deixem ara l'hoquei patins, parlem de bàsquet. Perquè l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar la final de la Lliga Femenina després d'empatar 73 amb el València ahir a Fontejau. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt només al partit d'anada. Sentim Ainhoa López, jugadora de l'Uni Girona.
12: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
7: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una prèvia. D'altra banda, la NBA ha jugat aquesta matinada als play-offs de semifinals de la Conferència Oest. Minnesota 114, San Antonio 109. Aquesta eliminatòria està empatada a 2 victòries.
9: L'actualitat esportiva a fons.
7: Pel que fa al motor, Marc Márquez va passar ahir pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta, i avui comença ja la recuperació sense tenir, això sí, una data concreta de tornada. Ahir també a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria a Jorge Martín davant de Marco Bezzecchi. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins va acabar 12è i Àlex Márquez va caure.
13: Se ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
7: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è respectivament, a més de 70 punts a Bezzecchi. La pròxima cursa serà el cap de setmana que ve, precisament amb la disputa del Gran Premi de Catalunya. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia viu avui una jornada de descans després de les 3 primeres etapes disputades a Bulgària. Demà reprendrà la competició amb la 4ª etapa, que es disputarà ja per territori italià. El líder de la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva, amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal.

0: Ara són 2:15. Us estem destacant aquesta victòria del Barça sobre el Madrid ahir per aconseguir el títol de Lliga o del Serra.
1: El Barça pressuposa pel club blaugrana el 29è títol de Lliga de la història del club i, a més, el segon que aconsegueix de forma consecutiva amb Hansi Flick com a entrenador. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers del centre de la ciutat que començarà a les 5 de la tarda.
0: Els dos positius també d'antivirus entre els passatgers que ja han traslladat als seus països d'origen des del creuer fondejat a tocar d'un port de Tenerife. Avui està previst que acabi aquest operatiu especial i que el vaixell salpi només amb la tripulació cap als Països Baixos. L'altra notícia destacada d'aquest matí és que la meitat dels centres escolars no estan adaptats per fer front a la crisi climàtica. És una conclusió d'un informe de l'antiga Fundació Bofill que afegeix que en 4 anys, una quarta part del curs es viuran amb temperatures de més de 27 graus. A partir d'ara també us afegirem altres qüestions destacades. L'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya alerta dels usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions municipals de l'any que ve. Segons un informe que ha estudiat la situació fa 2 anys, gairebé la meitat dels països del món que estan immersos en processos electorals en van patir. Els ossos de la Vall d'Aran tornaran a estar geolocalitzats. La mesura s'adopta bàsicament per aquells exemplars que s'ha demostrat que han perdut la por a la presència i activitats humanes. Des de la Vall de Núria ens explicaran com s'ha documentat la cova prehistòrica amb més altitud dels Pirineus amb una ocupació habitual. Fins ara es pensava que només era esporàdica. I superat el punt horari de 3:15, a l'Espai Un País per Voltar, avui amb la moda que es va estendre a tota Europa d'anar a fer els banys i que en el cas de Salou, que avui repassem, ha deixat un llegat de construccions modernistes i noucentistes. I aquest dilluns el sol serà present a tota la meitat sud del país. Hi haurà nuvolades al nord i també al Pirineu i en aquesta serralada hi pot haver ruixats. La temperatura bastant estable. Ara passen 2 minuts a 2:15. La notícia és, sens dubte, aquesta victòria ahir del Barça, que suma un nou títol de Lliga i ho fa a casa i davant l'etern rival. Les celebracions tornen aquesta tarda amb la popular Rua dels Campions. Eudald Serra.
1: Doncs sí, la plantilla del primer equip del Barça i tot l'estaf tècnic celebraran el títol de Lliga amb els aficionats aquesta mateixa tarda amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona. Passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà. Allà començarà la segona part de la rua, que passarà pels carrers Provença, Ribau, París, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i acabarà novament al Camp Nou. Hi haurà 3 grans punts d'animació distribuïts al llarg del recorregut. Josep Tarradellas amb els carrers Berlín-París, el carrer Balmes amb Gran Via i Consell de Cent amb Passeig de Gràcia. Ahir, un cop acabat el partit, ja molts seguidors blaugrana es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar a celebrar-ho a la sala Luz de Gas. Pedri Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casado i Valdés van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. Els blaugranes es van tornar a proclamar campions de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana en Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol de Lliga en la història del club. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio i s'ha expressat així.
2: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Primer de recordar-me'n de Ronald Koeman, d'en Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país. Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors. Tot això provoca doncs, que aquesta gent connecti també amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
1: Precisament sobre Flick, just he afegit que la renovació del tècnic alemany està molt ben encarrilada.
2: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzilla aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic. Evidentment, sí.
1: És també, com dèiem, la primera Lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Fermín, un dels destacats ahir, ressalta aquest fet.
3: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la Lliga.
1: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge a memòria al pare del tècnic alemany mort ahir.
4: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Abans de començar el partit es va fer aquest minut d'homenatge pel pare de Hansi Flick. Recordem que és el cinquè títol que guanya el tècnic alemany amb el club blaugrana. Suma ja dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Els blaugrana poden encara arribar als 100 punts en aquesta lliga si guanyen els 3 partits que els falten, i també podrien acabar el campionat guanyant tots els partits que han jugat a casa com a locals, fet que fins ara no ha assolit cap equip des que la Lliga la formen 20 equips.
0: Dos quarts i mig, avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació, que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen hi ha dos positius, un a França i un altre als Estats Units. Els 5 catalans i la resta dels espanyols d'aquest creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas, amb l'assistència tècnica de David Mendoza.
5: Els 5 passatgers catalans de l'Ondius i els 9 espanyols hauran de fer quarantena al Gómez Ulla fins al 17 de juny, malgrat que hagin sortit ara aquests dos positius d'antivirus en un ciutadà francès i un altre nord-americà. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, a TV3.
6: Sí que se ha acordado que se fije la cuarentena en esos 42 días. Además, se ha considerado que el día 6 de mayo sería el día cero. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es una herramienta avalada por los jueces que dice que esos 7 días tienen que llevarse a cabo de manera obligatoria en el hospital Gómez Ulla. Pero en las próximas 24 o 48 horas analizaremos de qué manera hacemos una nueva solicitud o para una prórroga de esos 7 días.
5: També ha reiterat que no els ve de nou que hagin sortit casos positius després de sortir del vaixell Ondius i que per això s'estan prenent i s'han pres totes aquestes mesures de protecció contra infeccions tan estrictes.
6: Todas las medidas que se han tomado en el proceso de desembarco se basan en la posibilidad de que alguno en algún momento sí que comience bien con síntomas o comience con una positividad de la enfermedad. Así que esto siempre es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta y trabajamos justamente para que en el caso de que apareciera no generara casos subsiguientes de transmisión.
5: Mentrestant, aquí al port de Granadilla s'està repostant de combustible des de primera hora del matí l'Ondius amb una embarcació cisterna, un procés que durarà tot el matí. No serà fins després de dinar, cap a la tarda, que sortiran els últims passatgers del vaixell amb els vols dels Països Baixos i el d'Austràlia. Tot plegat s'acabarà cap a les 6 de la tarda.
0: A casa nostra, a partir del 2030, durant una quarta part del curs escolar, hi haurà temperatures de més de 27 graus. Ho alerta un informe d'equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per aquest nou context climàtic. Són uns 1.200 centres i acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius en l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. En l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i els instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
7: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
0: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin obres i algunes escoles ja les estan aplicant.
7: Per exemple, doncs, envien ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua, no?, on puguin hidratar-se, que no sempre estan disponibles.
0: Segons aquest informe, les respostes de les administracions als efectes climàtics són ara mateix insuficients.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la IA, la intel·ligència artificial, per influir en les eleccions l'any 2024. Ho diu ara l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi que ha encarregat al Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà d'aquí, en les municipals que tindrem l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona. Núria Paraire.
9: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024 perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi, ho explica el seu director Albert Sabater.
10: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
9: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
10: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
9: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
10: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
9: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
0: I encara a Girona, un estudi ha documentat que la cova prehistòrica més altitud dels Pirineus tenia ocupació habitual i s'hi explotava mineral de coure. Maria Rovira.
11: Aquest estudi fa replantejar la visió tradicional de l'alta muntanya com un espai marginal, només utilitzat pels humans esporàdicament, i ara es demostra que la batejada com a cova 338 va ser ocupada de manera reiterada per grups que es dedicaven a l'explotació de recursos minerals d'alta muntanya fa més de 5.000 anys. Ens ho explicava Carlos Tornero, professor del Departament de Prehistòria de la UAP i investigador de l'IPES, Institut de Paleoecologia Humana de Tarragona.
12: Aquesta troballa ens demostra dues coses. Una, que l'alta muntanya era allà utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria, que l'ocupació és molt intensa, molt continuada, sistematitzada, és a dir, recorrent cada vegada que hi pujaven. I segona, que, a més, el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada.
11: També és rellevant la constatació de l'activitat d'explotació de minerals rics en coure per entendre l'activitat reiterada que s'hi feia.
12: En concret, les ocupacions ens porten fins al 3.500 abans de Crist. Vol dir més de 5.000 anys d'antiguitat. I ens situa en un moment en el qual les comunitats prehistòriques estan descobrint per primera vegada, estan fent les primeres experimentacions amb l'utilització dels metalls.
11: La recerca s'emmarca en el projecte Arrels, un programa centrat en l'estudi de les arrels prehistòriques de la mobilitat i l'ocupació humana a l'Alt Ripollès.
0: Gairebé 3:15, és hora de fixar-nos en la situació a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim?
13: Bon dia, doncs ho tenim molt tranquil. En general, tranquil·litat en aquests moments, tret de les retencions habituals en punts com la Ronda Litoral, des de Sant Adrià fins a la Barceloneta, sentit Llobregat. Precaució també si heu de circular per l'AP7 entre Subirats i Gelida, on unes obres provoquen cua d'uns 4 quilòmetres, sentit Tarragona, i a l'A2, on també unes obres tallen, en aquest cas, un carril, Esparreguera, cap a Barcelona, i hi ha ja uns 3 quilòmetres de retencions. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha demores d'uns 15 minuts a les línies de Rodalies R2 Nord, R2 Sud i a la R4. És tot.
8: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
14: Les temperatures van pujant més ganes que no pas ahir, tot i la presència d'aquests núvols prims abundants que han fet que aquest matí el cel hagi estat una mica entrenyinat, enterbolit, mig ennuvolat, núvols que es van desfent i que ja van donant pas al sol, un sol que a la tarda dominarà pràcticament arreu, només al Pirineu i Prepirineu és on s'espera que encara hi hagin algunes nuvolades o algun petit ruixat. Termòmetres que comencen a superar els 20 graus a la Bisbal d'Empordà, en punts de l'Empordà, també cap al Montsià, cap al sud del país, cap al Tarragonès. En definitiva, que avui esperem més valors entre els 23 a 26 graus, de fet pujant clarament la temperatura respecte ahir, sobretot al Pla de Lleida, on ahir la tarda va quedar tapada amb alguns petits ruixats. Com dèiem, només en el Pirineu s'esperen algunes nuvolades que puguin donar algun ruixat entre la zona des de l'Aran fins a l'Albera i a molt estirar avançant a prop del Prepirineu, però en principi restringits en aquesta àrea. La resta, si en alguns núvols, seran inofensius. La tendència, però, és que els ruixats i les temperatures siguin protagonistes, les temperatures perquè aniran a la baixa, amb un ambient més fresc. Per tant, avui serà molt probablement la jornada més estable de la setmana, perquè demà, per exemple, esperem ruixats més generalitzats a partir de migdia i, sobretot, durant la tarda, moltes comarques, localment amb tempesta i calamar-se, iniciant-se un descens de les temperatures que ens durarà valors més de principis d'abril que no pas de mitjans de maig, sobretot de cara a divendres.
8: 012, la millor resposta.
15: Què fas tan concentrat?
16: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
15: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
16: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
17: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
15: M'encanta veure't tan motivat.
17: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
18: Troben un home mort a casa seva.
19: Desapareixen les
20: coses. Si t'agrada crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
8: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
21: La cita d'avui és a Salou, al Tarragonès. Fa més de 100 anys que les platges de Salou es van començar a omplir de banyistes, però no eren turistes tal com els coneixem ara. Parlem de famílies benestants que es van fer construir luxoses cases a primera línia de mar per poder prendre el sol i banyar-se per fer salut, i a la vegada presumir una mica. De tot allò, avui en queden un conjunt d'habitatges d'estil modernista i noucentista que podeu conèixer si feu una visita guiada. Ja hi ha anat la Clara Chavarria. Ens ho explica tot seguit amb el muntatge musical de Xavier Espelt.
22: A principis del segle XX, una moda es va començar a estendre per tota Europa i va arribar, entre d'altres indrets, a Salou. Mari Carmen Granados és guia oficial de Catalunya i responsable de l'empresa La Teva Ruta.
23: Aquesta moda d'anar a prendre els banys, no? Els banys d'onatge, els prendre els banys directament al mar, en un entorn natural, també a prendre el sol, i és que no només era una activitat de tipus a lleure, sinó també per salut. Doncs hi havia molts metges que també ho recomanaven, això.
22: Aquesta pràctica, però, estava marcada profundament per la mentalitat i la moral de l'època.
23: Era una activitat molt restrictiva, s'havien de respectar doncs, uns horaris, els homes per un costat, les dones per un altre. Parlem també de l'evolució del vestit de bany, per exemple, no? Que també és curiós a vegades que no hi pensem, però també doncs, l'evolució fins al biquini va haver de passar moltes dècades.
22: A Salou això es va traduir l'origen del fenomen del turisme al municipi, però també en un projecte urbanístic que va transformar la primera línia de mar del poble amb la construcció de diferents edificis d'estil modernista i noucentista, propietat de famílies burgeses, la majoria de Reus. Aquella àrea urbana es va acabar coneixent com el barri de la salut, precisament per aquesta pràctica terapèutica de prendre el sol i banyar-se. Entre els edificis edificis en trobem alguns projectats per l'arquitecte Domènec Sugranyes, col·laborador d'Antoni Gaudí i el que el va succeir com a arquitecte de la Sagrada Família. Es tracta de Casa Bonet, o els que es coneixien com els primers apartaments turístics, els apartaments Solimar, que daten del 1925.
23: Els apartaments Solimar també són una mostra d'aquesta visió, no?, del turisme que estava començant, perquè per un costat els xalets que veiem doncs eren per famílies residents, no?, sobretot a Reus, que venien a passar aquí doncs l'estiu. Al cap i a la fi eren com a segones residències, però el fet de que trobem uns apartaments turístics doncs també ens evidencia que hi havia doncs un turisme que venia de més lluny, no?, potser d'altres parts de Catalunya o fins i tot d'Espanya, i que també doncs aquí a Salou trobaven ja uns allotjaments pensats per una temporada més curta, potser.
22: Tot aquest patrimoni arquitectònic es posa en valor amb unes visites guiades gratuïtes promogudes pel Patronat de Turisme de Salou. És una de les iniciatives per donar a conèixer la localitat més enllà de les seves platges. L'alcalde, Pere Granados, és el president del Patronat.
2: La imatge que hi ha és que Salou doncs és un municipi que rep molts de turistes a l'estiu que venen a la platja, i no és això. Salou és molt més que tot això. Salou té aquest ric patrimoni històric que l'estan posant en valor. Salou té també un ric patrimoni natural. També tenim una rica gastronomia, es pot fer shopping, també Salou té molts elements per poder practicar l'esport. És a dir, Salou té molts elements que estan per descobrir per molta gent.
22: En aquesta mateixa línia també s'ofereixen visites a la Vila Romana de Barenys o la colònia grega de Calípolis. Aquesta aposta s'emmarca en un projecte més global.
2: Estem treballant per tal de recuperar el nostre patrimoni històric, reforçar el sentiment de pertinença dels residents, però evidentment també ho transformem en un producte turístic, el nostre patrimoni històric. Perquè el que estem treballant és la desestacionalització. Salou té un gran patrimoni històric, som el port natural més important de Catalunya i del litoral mediterrani peninsular, i han passat molts fets històrics importants.
22: Les visites guiades per la ruta modernista es fan un cop al mes, però també es poden recórrer amb una audioguia a través dels codis QR que es troben a cadascun dels espais inclosos en el recorregut.

0: Gràcies, Clara. Per a més informació i inscripcions per fer alguna d'aquestes visites guiades, podeu consultar la web de l'Ajuntament salou.cat.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
2: I a les plataformes de streaming aquesta setmana destaca l'estrena de l'últim spin-off de La Casa de Papel i una sèrie basada en l'experiència d'una ajudant personal de Sarah Ferguson que recrea com era la reialesa britànica a finals del segle XX. Marc Garriga.
3: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
4: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño, que s'estrena divendres. Després del primer spin-off, ara fa 3 anys, dedicat al personatge interpretat per Pedro Alonso, ara el germà del famós professor de la sèrie original planifica el robatori del quadre del títol ubicat a Sevilla, fent alhora tot un exercici de revenja personal. La sèrie suma Imma Cuesta i perd part de l'efecte sorpresa inicial de la saga, però continua plena d'idees entretingudes.
5: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid.
4: Un dia abans, el dia 14, Movistar Plus estrena The Lady, que s'inspira en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball a Buckingham Palace, fa bones migues amb Sarah Ferguson i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella. Una sèrie curiosa, reveladora i intrigant que serveix per endinsar-nos una mica més en la cort anglesa, ara entre finals dels 80 i finals dels 90, de la mà dels mateixos productors de The Crown.
6: Hey, Frank. How you doing, brother?
4: Finalment, a Disney Plus arriba dimecres The Punisher, One Last Kill, un especial d'una hora que és com un capítol independent autoconclusiu posterior a la sèrie que fa 10 anys va introduir ja aquest personatge de Marvel. El torna a interpretar John Bertal, conegut també per The Walking Dead, que ja s'identifica amb aquest superheroi venjador, introspectiu i atrapat amb els seus fantasmes. Després d'aparèixer altres sèries de la franquícia, com la recent Daredevil Born Again, la plataforma de Disney aposta per donar-li una mica més de terreny a Frank per entendre millor el personatge que aquest any veurem també debutar a l'univers cinematogràfic de Marvel.
1: Esports.
2: I més enllà del Barça, què destaquem a aquesta hora dels esports, Sau del Serra?
7: Doncs el Girona, que tancarà aquest vespre la 35a jornada de Lliga de Primera al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, després de la resta de resultats de la jornada, són ara mateix 17ens en 38 punts, només un punt per sobre de les places de descens. Tot i això, Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
8: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
7: Mitchell també ha destacat el rival d'avui, el Rayo, que tot just fa uns dies es va classificar per la final de la Conference League.
8: El Rayo és el segon equip amb més intensitat de la Lliga, després de la Real Societat, i és l'equip amb més sprint de la Lliga. Vol dir que són molt intensos i, sobretot, en Vallecas, en l'ambient que fa l'afició, encara més.
7: A la convocatòria del Girona torna Àlex Moreno després de no jugar l'últim partit per sanció i Abel Ruiz, que s'havia perdut els tres últims per lesió. En canvi, Brian Hill és baixa per disputar el partit d'avui a Vallecas, també perquè està sancionat. El Rayo Girona començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Recordem que avui s'acaba la 35a jornada i demà mateix ja comença la 36a. Dimecres jugarà l'Espanyol a casa amb l'Atlètic Club de Bilbao, que ahir va veure com es lesionava Nico Williams. També dimecres jugarà el Barça al camp de l'Alavés i dijous ho farà el Girona davant la Reial Societat a Montilivi.
1: L'actualitat esportiva a fons.
7: En hoquei patins, el Barça no va poder aconseguir un nou títol de la Champions, competició que se li escapa des del 2018, des que la va guanyar per última vegada. Els de Ricard Ares van perdre la final davant el Porto per 3-1.
9: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
7: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar força de l'arbitratge.
10: No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys, l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any el VAR mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder. I o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
7: En bàsquet, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina després d'empatar 73 amb el València Fontejau ahir. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. En parla la jugadora de l'Uni Girona, Ainhoa López.
11: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
7: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una prèvia. Mentrestant, el Cadí La Seu ha fet oficial avui que la base, Ainhoa Gervasini, no continuarà després de dues temporades a l'equip de l'Alt Urgell. En motor, Marc Márquez va passar pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. I avui ja comença la recuperació sense tenir encara una data concreta per tornar. Ahir també a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria Jorge Martín davant de Marco Bezzecchi. A la general, Bezzecchi continua de líder amb només un punt. Sobre el madrileny, Alex Rins va ser 12è i Àlex Márquez va caure.
12: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
7: A la general, els germans Márquez són 7 i 8è, més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra la setmana que ve amb la disputa del Gran Premi de Catalunya. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia viu avui una jornada de descans després de les 3 primeres etapes disputades a Bulgària. Demà es reprendrà la competició amb la 4ª etapa que es disputarà ja per territori italià. El líder a la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Ahir, el francès Magnier es va imposar a l'esprint i suma ja 2 triomfs d'etapa en 3 etapes disputades fins ara a la ronda italiana.

0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, afirma que revisaran l'oportunitat i proporcionalitat de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada. Parlon manté la confiança amb el major Josep Lluís Trapero, però s'obre ara a analitzar possibles errors operatius. Segon titular encara aquesta hora pel Barça i les celebracions de Lliga. Ho del Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, el Barça torna a guanyar la Lliga quan falten encara 3 jornades pel final després de superar el Madrid ahir. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick d'entrenador. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 5 amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: I avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims

0: Trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen hi ha dos positius i un cas sospitós. Els catalans i espanyols no tenen símptomes. Última setmana del judici a la família de l'expresident Pujol. Els empresaris que han declarat avui han defensat la legalitat dels negocis fets amb el fill gran de l'expresident. Han explicat que Jordi Pujol Ferrusola va cobrar per fer d'intermediari, especialment amb el govern de Mèxic i el de Gabon. La meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic, que preveu que en només 4 anys, una quarta part del curs, hi haurà temperatures per sobre dels 27 graus. És el toc d'alerta que ha llançat un informe d'Equitat.org, entitat que fa poc era coneguda com a Fundació Jaume Bofill. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions pel fi a la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que en canvi defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. I la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, es mostra escèptica davant la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador a la guerra a Ucraïna. L'exdirigent socialdemòcrata ha treballat per empreses russes. Els ministres estrangers dels 27 debaten avui noves sancions. Vaga avui a la planta de Pasqual a Gurb, a Osona, davant un futur incert per la venda de la fàbrica. Els més de 100 treballadors de la plantilla denuncien una suposada vulneració del dret de vaga perquè els encara propietaris haurien derivat producció a altres plantes del grup. I Animals inexpressius, de Xavier Mas Cravioto, Sau, de Ferran García i Virgili, de Quim Espanyol, són els tres finalistes del Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana. Els guanyadors a les diferents categories i l'acte de lliurament es farà el 17 de juny.
1: Esports.
2: El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada al Camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. El Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, amb força polèmica arbitral. I l'Uni Girona es queda a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: I ens queda el titular del temps. El sol serà present aquesta tarda a la meitat sud del país, nuvolades al nord-est i al Pirineu. En aquesta serralada hi pot haver ruixats i la temperatura avui bastant estable.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, de seguida parlarem del Barça, abans però una informació que ens ha arribat fa poca estona a la redacció. La consellera d'Interior, Núria Parlon, afirma que han de revisar l'oportunitat i proporcionalitat de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada. Parlon manté la confiança amb el major, Josep Lluís Trapero, però s'obre ara a analitzar possibles errors operatius.
3: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: Recordem que Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació. En canvi, el Partit Popular de Catalunya defensa la infiltració d'agents dels Mossos en aquesta assemblea de docents. El secretari general del partit, Santi Rodríguez, creu que els Mossos estaven fent la seva feina per prevenir possibles aldarulls.
4: Nosaltres estem convençuts que els Mossos tenen que fer la seva feina. I segurament des de la Comissaria d'Informació tenen els seus mecanismes per obtenir la informació necessària per fer la seva feina i, per tant, per prevenir que es puguin produir aldarulls, anticipar-se a possibles aldarulls, anticipar-se a possibles situacions.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Notícia destacada del món de l'esport. El Barça suma un nou títol de Lliga. Ho fa a casa davant l'etern rival. Les celebracions tornen aquesta tarda amb la popular Rua dels Campions, Audal Serra.
2: Doncs sí, la plantilla del primer equip del Barça i tot l'estaf tècnic celebraran el títol de Lliga amb els aficionats aquesta mateixa tarda, amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona. passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà. Allà començarà la segona part de la rua, que passarà pels carrers Provença, Ribau, París, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i acabarà novament al Camp Nou. Hi haurà tres grans punts d'animació distribuïts al llarg del recorregut. Josep

0: Tarradellas amb els carrers Berlín-París, el carrer Balmes amb Gran Via i Consell de Cent amb Passeig de Gràcia. Ahir, un cop acabat el partit, ja molts seguidors blaugrana es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar a celebrar-ho a la sala Luz de Gas. Pedri Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casado i Valdés van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. Els blaugranes es van tornar a proclamar campions de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp 9-2-0. És la segona lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana en Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol de lliga en la història del club. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio i s'ha expressat així.
1: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Primer, de recordar-me'n d'en Ronald Koeman, d'en Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país. Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors. Tot això provoca doncs, que aquesta gent connecti també amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
0: Precisament sobre Flick, Juste ha afegit que la renovació del tècnic alemany està molt ben encarrilada.
1: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzilla aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic. Evidentment, sí.
0: És també, com dèiem, la primera lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Fermín, un dels destacats ahir, ressalta aquest fet.
2: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
0: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge a memòria al pare del tècnic alemany, mort ahir.
3: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
0: Abans de començar el partit es va fer aquest minut d'homenatge pel pare de Hansi Flick. Recordem que és el cinquè títol que guanya el tècnic alemany amb el club blaugrana, suma ja dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Els blaugrana poden encara arribar als 100 punts en aquesta lliga si guanyen els 3 partits que els falten, i també podrien acabar el campionat guanyant tots els partits que han jugat a casa com a locals, fet que fins ara no ha assolit cap equip des que la Lliga la formen 20 equips.
4: 3CAT Info.
5: Continuem amb més notícies i ara marxem en directe cap a l'Audiència Nacional. Luis Delso, que va ser president del Consell d'Administració de l'extinta constructora Isolux, afirma que mai ha tingut un tracte preferent en l'adjudicació d'obra pública, el gruix de la qual, ha dit, es va fer durant els anys en què governava Catalunya el tripartit. Delso és un dels empresaris a qui jutgen pel cas Pujol, que aquesta setmana entra ja a la recta final. L'està seguint la Maria Núria Rebelle. Molt bon dia, Maria Núria.
6: Hola, bon dia. Luis Delso ha fet aquests números davant del tribunal.
7: Nos han adjudicado 881.792.206, de los cuales adjudicados en los años que estaba CIU, 105.712.282. Y en los años que estaba el gobierno tripartito, o bien con Maragall o bien por Montilla, 776.079.924.
6: Luis Delso ha explicat també al tribunal que per fer negocis a l'estranger cal influir a través dels lobbies, i aquesta és la feina, ha dit, que va fer el fill gran de l'expresident Pujol, tant a Mèxic com a Gabon. Ha justificat els diners que va destinar a la Fundació Albert Pasqual de suport al rugbi català com una tasca de màrqueting. Abans ha declarat l'empresari i consultor Alejandro Guerrero, que també ha defensat davant del tribunal la legalitat dels seus negocis amb el fill gran de l'ex president. Des de fa una estona està declarant Carla Suma Roca, que està explicant que les famílies seva i les de l'expresident Pujol es coneixien des de feia anys.
5: Els últims hores des de l'Audiència. Maria Núria Rebelle, gràcies. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I seguim, parlem ara del creuer afectat per aquest bron d'antivirus. Avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer. Només hi quedarà la tripulació que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers, que ja són els seus països d'origen, hi ha dos positius, una a França i una altra als Estats Units. Els cinc catalans i la resta d'espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu a la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas, amb l'assistència tècnica de David Mendoza.
8: Els cinc passatgers catalans de l'Ondius i els nou espanyols hauran de fer quarantena al Gómez Ulla fins al 17 de juny, malgrat que hagin sortit ara aquests dos positius d'antivirus en un ciutadà francès i un altre nord-americà. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, a TV3.
9: Así que se ha acordado que se fije la cuarentena en esos 42 días. Además, se ha considerado que el día 6 de mayo sería el día cero. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es una herramienta avalada por los jueces que dice que esos 7 días tienen que llevarse a cabo de manera obligatoria en el hospital Gómez Ulla. Pero en las próximas 24 o 48 horas analizaremos de qué manera hacemos una nueva solicitud o para una prórroga de esos 7 días.
8: També ha reiterat que no els ve de nou que hagin sortit casos positius després de sortir del vaixell Ondius i que per això s'estan prenent i s'han pres totes aquestes mesures de protecció contra infeccions tan estrictes.
9: Todas las medidas que se han tomado en el proceso de desembarco se basan en la posibilidad de que alguno en algún momento sí que comience bien con síntomas o comience con una positividad de la enfermedad. Así que esto siempre es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta y trabajamos justamente para que en el caso de que apareciera no generara casos subsiguientes de transmisión.
8: Mentrestant, aquí al port de Granadilla s'està repostant de combustible des de primera hora del matí l'Ondius amb una embarcació cisterna, un procés que durarà tot el matí. No serà fins després de dinar, cap a la tarda, que sortiran els últims passatgers del vaixell amb els vols dels Països Baixos i el d'Austràlia. Tot plegat s'acabarà cap a les 6 de la tarda.
5: Un parell de minuts i arribarem a un quart d'una. A partir del 2030, durant una quarta part del curs escolar, hi haurà temperatures de més de 27 graus. Ho alerta un informe d'Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic. Són uns 1.200 centres i acumulen dèficits d'aïllament, de materials o de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius a l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. En l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores d'aquest informe.
10: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
5: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin obres i algunes escoles ja les apliquen.
10: Per exemple, doncs, envien ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua, no?, on puguin hidratar-se, que no sempre estan disponibles.
5: Segons l'informe, les respostes de les administracions als efectes climàtics són insuficients. Arribem a un quart d'una connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
11: Bon dia. Calma les carreteres, sense noves incidències destacades, tret dels dos punts amb obres que us estem explicant des de ja fa una estona i que compliquen la circulació. A l'AP7, entre Subirats i Gelida, hi ha uns 4 quilòmetres de cua, sentit Tarragona, i a l'A2 hi ha un carril tallat entre Esparreguera i Collbató cap a Barcelona i uns 3 quilòmetres de retencions. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha demores d'uns 15 minuts a 3 línies de Rodalies, són la R2 Nord, la R2 Sud i la R4. És tot.
5: El temps. Francesc Mauri.
12: La tarda ens portarà sol a gran part de la meitat sud de Catalunya i nuvolades al nord-est. També al Pirineu. En aquest sector, en aquesta serralada, s'esperen ruixats dispersos. Cota de neu 2.300-2.400 metres. Aquests ruixats no passarien de febles a moderats. I el termòmetre bastant estable. Demà al matí, sol a molts indrets de Catalunya, amb alguna boira matinal a l'interior, i a la tarda, de fet, a partir del migdia, ràpid creixement de les nuvolades i ruixats.

i algunes tempestes freqüents. A qualsevol punt de Catalunya, si ve la menor probabilitat cap a la costa. La probabilitat més alta l'esperem al prelitoral i punt

0: d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 3GAT Info.
3: Passant un parell de minuts d'un quart d'una, continuem. El primer ministre britànic assumeix els mals resultats del seu partit a les eleccions de dijous i promet millores per a la vida de la gent treballadora. En un discurs europeista, Keir Starmer ha promès fer les coses més bé i dur a terme els canvis que havia promès en campanya. Ha anunciat noves iniciatives en política industrial, en inversions i reconstruir les relacions amb Brussel·les. Starmer ha demanat un plus de confiança.
4: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
3: Starmer destaca que les llistes d'espera a la sanitat pública han baixat, que s'ha reduït la pobresa infantil i que hi ha menys immigració, també que l'economia s'ha estabilitzat, però assegura que cal treballar més per fer un país més just. El seu partit va tenir una derrota contundent a les eleccions locals a Anglaterra i també a les d'Escòcia i Gales, on van guanyar forces independentistes. Des dels Estats Units, Donald Trump ha rebutjat ràpidament i de forma taxativa la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau feta pels Estats Units. El president nord-americà considera completament inacceptables els plantejaments del règim de Teheran, que en canvi defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. L'Iran assegura que demanava el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
5: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
3: La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Israel defensa que la guerra no s'ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit. Ho assegurava en una entrevista a la CBS.
6: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
3: Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana, que s'ha compromès a continuar enviant diners fins al 2028, però la guerra a Gaza ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, a ajudar militarment Israel. I ara anem cap a Brussel·les. La diplomàcia de la Unió Europea no veu amb bons ulls la proposta de Vladimir Putin perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador a la guerra d'Ucraïna. Els ministres d'estrangers dels 27 debatran avui noves sancions a Rússia i també a Israel. Bruno Forteamiras.
7: La cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, creu que no seria gaire intel·ligent que Europa acceptés un nom proposat per Putin per fer de mediador a la guerra d'Ucraïna. I, a més, dubta que Gerhard Schröder sigui el perfil més assenyat pels seus vincles amb el Kremlin.
8: Crec que Gerhard Schröder ha estat lobbista al nivell d'empreses estatals russes. És clar, perquè Putin vol que sigui la persona. Estaria assegut als dos costats de la taula.
7: Kallas espera que a la reunió d'avui els socis europeus avancin amb les sancions que preparen contra els responsables de deportar de manera forçosa nens ucraïnesos cap a Rússia. La líder de la diplomàcia comunitària espera també que d'aquesta trobada en surti un acord entre els 27 per sancionar els colons jueus violents a Cisjordània, un cop aparcada de moment la proposta d'Espanya, Eslovènia i Irlanda de suspendre l'acord d'associació amb Israel. Kallas s'ha obert, això sí, a negociar la possibilitat d'imposar represàlies comercials contra els productes que surtin de la Cisjordània ocupada, tal com han suggerit França i Suècia, però dubta que ara mateix aquesta proposta generi consens entre els països comunitaris.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
3: Mig centenar de treballadors de Pasqual Agurb fan vaga des de primera hora per reclamar una negociació col·lectiva amb l'empresa 10 dies després que Casa Tarradellas hagi anunciat la compra de la fàbrica.

0: Aquest matí han tallat durant uns minuts la rotonda d'accés a la C-17 i a l'entrada Vic Nord. Gurb, Nàtia Dell.
1: Claxons de suport als concentrats de camions i cotxes que passen per davant de la planta, on hi ha moltes pancartes penjades, per exemple, llegim pels nostres drets, volem contractes dignes i Pasqual Malalet. Tot i que Tarradellas els ofereix un lloc de treball mantenint sou i antiguitat, no es concreta ni el tipus de feina que han de fer, ni els horaris ni les condicions, i sense garanties, diuen els treballadors, a cegues no volen firmar, tal com explicava l'Èric.
2: La situació és que no ens volen informar prou de les coses, ens ofereixen solucions, però no tenen cap garantia, ni ens especifiquen bé les condicions, ni del contracte que ens ofereixen Tarradellas, ni del despedir que volen fer, i doncs estem molt indignats per la situació i per això fem la vaga.
1: També hem parlat amb la Cristina, que porta més de 20 anys a l'empresa.
3: Tarradellas no és un empresari pequeño, sabemos de què va, estamos todos en la comarca. ¿Quién te dice que no te hace la vida imposible y mañana tienes que plegar tu irte sin nada? Después de 20 años aquí que llevamos la mayoría, me da igual, 10, 5, 15, 22, me da igual, se nos ha roto un futuro, solamente un final que merecemos, nada más, por todo lo que hemos aportado a esta empresa.
1: Els treballadors creuen que Pasqual busca baixes voluntàries per evitar pagar un acomiadament col·lectiu. La planta, avui parada per vaga, deixarà d'envasar llet el 31 de juliol i traslladarà la producció a Aranda del Duero, on tenen la central.
0: Més qüestions. La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, i l'empresari José Elías per informació privilegiada l'oferta que va fer l'empresa de medicina de precisió Atris Health per comprar la de prevenció de riscos laborals, ASPI, fa 5 anys. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, com a màxim accionista d'ASPI, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions a Matrix Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per via administrativa i pot revisar-la l'Audiència Nacional. I abans dels esports, també una notícia del món de la cultura. Us la destacàvem en titulars. Ferran García, Xavier Mascravioto i Quim Espanyol aspiren al 27è Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana. El Gremi de Llibreters de Catalunya ha anunciat aquest matí els títols nominats. Es tracta d'Animals inexpressius, de Xavier Mascravioto, publicat per l'altre editorial. També Sau, de Ferran García, a l'editorial Males Herbes, i Virgili, de Quim Espanyol, amb edicions de 1984. Els nominats d'infantil i juvenil de literatura catalana són El vol de Faraixa, amb text de Mafalda Bellido, i il·lustracions de Marc Silvestre, Un abric vermell, amb text d'Alba Dalmau i dibuixos d'Albert Arraiàs, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès, i Part gràfica, de Mercè Gali. L'anunci dels noms dels guardons i l'acte de lliurament d'aquests Premis Llibreter tindrà lloc el proper 17 de juny a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
4: Esports.
0: Doncs tornem a saludar aquesta hora l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
5: Bon dia. A banda del títol de Lliga aconseguit ahir al vespre pel Barça i que ja n'hem parlat anteriorment, hi han més notícies relacionades al món de l'esport. El Girona, per exemple, tancarà aquest vespre la 35a jornada de Lliga de Primera al Camp del Rayo. Els gironins, després de la resta de resultats, són ara mateix 17ens en 38 punts, només un per sobre de les places de descens. Tot i això, Michel, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
6: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
5: Michel també ha destacat el rival d'avui, el Rayo, que tot just fa uns dies es va classificar per la final de la Conference League.
6: El Rayo és el segon equip amb més intensitat de la Lliga, després de la Real Societat, i és l'equip amb més sprint de la Lliga. Vol dir que són molt intensos i, sobretot, en Vallecas, en l'ambient que fa l'afició, encara més.
5: A la convocatòria del Girona torna l'Àlex Moreno, després de no jugar l'últim partit per sanció, i Abel Ruiz, que s'havia perdut els tres últims partits per lesió. En canvi, Brian Hill és baixa per Vallecas per sanció. El Girona Rayo començarà a les 9 i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Recordeu que avui s'acaba la 35a jornada i demà mateix comença ja la 36a. Dimecres jugarà l'Espanyol a casa amb l'Atlètic Club de Bilbao, que ahir va veure com es lesionava Nico Williams. També dimecres jugarà el Barça al camp de l'Alavés i dijous ho farà el Girona davant la Reial Societat a Montilivi. I en hoquei patins, el Barça no va poder aconseguir un nou títol de la Champions, competició que se li escapa des del 2018, des que la va guanyar per última vegada. Els de Ricard Ares van perdre la final davant el Porto per 3-1.
4: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
5: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar força de l'arbitratge.
7: No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any el VAR mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder. I o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
5: En bàsquet, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina després d'empatar 73 amb el València-Fontejau. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim Ainhoa López per part de les gironines.
8: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
5: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una prèvia. Mentrestant, el Cadí La Seu ha fet oficial avui que la base Ainhoa Gervasini no continuarà després de dues temporades a l'equip de l'Alt Urgell. En motor, Marc Márquez va passar ahir pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. I avui ja comença la recuperació sense tenir encara una data concreta de tornada. Ahir també a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria Jorge Martín davant de Marco Bezzecchi. A la general, Bezzecchi continua líder a només un punt sobre el madrileny. Alex Rins va acabar 12è i Àlex Márquez va caure.
9: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
5: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra la setmana que ve amb la disputa del Gran Premi de Catalunya. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia viu avui una jornada de descans després de les tres primeres etapes disputades a Bulgària. Demà reprendrà la competició amb la quarta etapa que es disputarà ja per territori italià. El líder a la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Ahir el francès Manier es va imposar l'esprint i sumejar 2 victòries en 3 etapes.

0: 3Cat Info.
1: 12:15, ens aturem. Repassem el més destacat aquesta hora. La consellera d'Interior, Núria Parlon, afirma que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada. Parlon manté la confiança amb el major Josep Lluís Trapero, però s'obre ara a analitzar possibles errors operatius. I en esports, el Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades per al final després de superar el Madrid per 2-0. Eduard Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix en Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers del centre de la ciutat.
1: I també destaquem aquesta hora que han detectat 2 positius d'antivirus al creuer que ara és a Tenerife. 2 malalts són a França i als Estats Units. Avui es tancarà aquest operatiu especial amb el trasllat dels últims turistes als Països Baixos i també cap a Austràlia. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. D'aquí a la una també us parlarem dels usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en els processos electorals. L'any 2024, gairebé la meitat de països on hi va haver eleccions van detectar ingerències. També coneixerem una instal·lació pionera de plaques solars sobre fruiters. Fins ara només s'havia fet en finques experimentals. A Vilanova de Segrià ocupen ara una explotació de més d'una hectàrea amb el doble objectiu de generar energia i alhora protegir els arbres. També anirem fins a la Vall de Núria, on s'ha descobert que una de les coves a més altitud dels Pirineus, fa més de 5.000 anys, ja s'hi explotava de manera habitual mineral de coure. Pel que fa al temps, el sol serà present aquesta tarda a la meitat sud del país, nuvolades al nord-est, també al Pirineu, i en aquesta serralada hi pot haver ruixats. La temperatura avui bastant estable. Passant un parell de minuts de 12:15, la consellera d'Interior, Núria Parlon, afirma que han de revisar l'oportunitat i també la proporcionalitat de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada. Parlon manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, però s'obre a analitzar possibles errors operatius.
3: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Precisament avui el sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents a una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret a reunió, del dret a vaga i de la llibertat també sindical. L'assemblea de professors tractava el calendari de vagues del sector, que demà ja té un dels plats forts amb una aturada convocada a tot Catalunya. Recordem que Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça és notícia destacada avui, suma un nou títol de Lliga, ho fa a casa i davant l'etern rival. Les celebracions tornen aquesta tarda amb la popular Rua dels Campions. Eudald Serra.
2: Doncs sí, la plantilla del primer equip del Barça i tot l'estaf tècnic celebraran el títol de Lliga amb els aficionats aquesta mateixa tarda, amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona. Passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà. Allà començarà la segona part de la rua, que passarà pels carrers Provença, Ribau, París, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i acabarà novament al Camp Nou. Hi haurà 3 grans punts d'animació distribuïts al llarg del recorregut: Josep Tarradellas amb els carrers Berlín-París, el carrer Balmes amb Gran Via i Consell de Cent amb Passeig de Gràcia. Ahir, un cop acabat el partit, ja molts seguidors blaugrana es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar a celebrar-ho a la sala Luz de Gas. Pedri Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casado i Valdés van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. Els blaugranes es van tornar a proclamar campions de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana en Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol de Lliga en la història del club. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio i s'ha expressat així.
4: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Primer, de recordar-me'n Ronald Koeman, de Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país. Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors. Tot això provoca doncs, que aquesta gent connecti també amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
2: Precisament sobre Flick, just he afegit que la renovació del tècnic alemany està molt ben encarrilada.
4: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzilla aquesta renovació, si més no el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic. Evidentment, sí.
2: És també, com dèiem, la primera lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Fermín, un dels destacats ahir, ressalta aquest fet.
5: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
2: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge a memòria al pare del tècnic alemany, mort ahir.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
2: Abans de començar el partit es va fer aquest minut d'homenatge pel pare de Hansi Flick. Recordem que és el cinquè títol que guanya el tècnic alemany amb el club blaugrana, suma ja dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Els blaugrana poden encara arribar als 100 punts en aquesta lliga si guanyen els 3 partits que els falten, i també podrien acabar el campionat guanyant tots els partits que han jugat a casa com a locals, fet que fins ara no ha assolit cap equip des que la Lliga la formen 20 equips.
1: 8 minuts i arribarem a 3:15 i a aquesta hora també us estem recordant que avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació, que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers, que ja són els seus països d'origen, hi ha dos positius, un a França i un altre als Estats Units. Els 5 catalans i la resta dels espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. I ara canviem de qüestió. Una notícia que ens avançàvem en el sumari. Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona, Núria Pereira.
7: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món, i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi, ho explica el seu director, Albert Sabater.
8: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
7: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
8: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
7: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
8: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. però no ho podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
7: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
1: I ara anem cap a Ponent, a Vilanova de Segrià. Una empresa posa a prova per primera vegada la instal·lació de plaques solars sobre fruiters amb un doble objectiu: generar energia i alhora protegir els arbres de l'excés de calor. Llei d'Estela Bosoms.
9: Els panells solars a Vilanova de Segrià ocupen una hectàrea i mitja i s'instal·len a 4 metres de terra sobre una plantació de pereres. Aquesta aposta per combinar el conreu amb la producció d'energia per autoconsum és de l'empresa Nufri i cal veure si la fruita protegida del sol gràcies a l'ombra de les plaques també en surt beneficiada. Ho expliquen declaracions a TV3 el responsable d'energia, Carles Grau.
10: Estan orientades nord-sud i en el moment en què l'algoritme agronòmic es diu és el que decideix segons les condicions i els paràmetres que es vagin mesurant dintre la finca si els hi toca als arbres rebre sol o rebre ombra. I amb això analitzarem doncs això, produccions, qualitats, calibres.
9: A Mollerussa és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, és l'IRTA, el que prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres. L'investigador Luis Assín explica que els quilos que es produeixen sota plaques baixen una mica, però hi ha altres avantatges.
11: Com per exemple l'estalvi en el consum d'aigua, perquè a l'estar els arbres, diguem, sombrejats, doncs consumeixen menys aigua. Hi ha altres avantatges, com per exemple el fet de que durant l'hivern, quan hi ha gelades, la temperatura sota les plaques és entre 1 grau i 1,5 graus superior a l'exterior.
9: Un altre dels objectius és generar energia sense perdre terreny de producció agrícola. En el cas del canal Segarra-Garrigues, això ho impulsen col·locant plaques flotants en basses de rec. De moment ja en tenen 2.800 a la bassa del Fes, al Segrià. En parla Jordi Sala, director d'Operacions i Manteniment de l'empresa encarregada dels treballs.
12: És que estem voltats d'un sòl agrícola amb un alt valor afegit perquè estem en zona de regadiu. I el que no voldríem és malbertar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és ho posem dintre la base i el sòl agrícola pel que és la producció d'aliments.
9: Abans d'acabar l'any, preveuen tenir a punt 2 parcs flotants més, a Alcanó, al Segrià, i a Oliola, a la Noguera.
1: Més qüestions. Un estudi ha documentat que la cova prehistòrica a més altitud dels Pirineus tenia ocupació habitual i s'hi explotava mineral de coure. Aquest és el resultat de les excavacions que s'ha fet al jaciment de la cova coneguda com a Forat de l'Embut, situada a més de 2.000 metres d'altitud a la Vall de Núria, al Ripollès. S'hi han trobat restes de metal·lúrgia de fa més de 5.000 anys. Girona, Maria Rovira.
13: Aquest estudi fa replantejar la visió tradicional de l'alta muntanya com un espai marginal, només utilitzat pels humans esporàdicament, i ara es demostra que la batejada com a Cova 338 va ser ocupada de manera reiterada per grups que es dedicaven a l'explotació de recursos minerals d'alta muntanya fa més de 5.000 anys. Ens ho explicava Carlos Tornero, professor del Departament de Prehistòria de la UAP i investigador de l'IPES, Institut de Paleoecologia Humana de Tarragona.
14: Aquesta troballa ens demostra dues coses. Una, que l'alta muntanya era allà utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria, que l'ocupació és molt intensa, molt continuada, sistematitzada, és a dir, recorrent cada vegada que hi pujaven. I segona, que a més, el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada.
13: També és rellevant la constatació de l'activitat d'explotació de minerals rics en coure per entendre l'activitat reiterada que s'hi feia.
14: En concret, les ocupacions ens porten fins al 3.500 abans de Crist. Vol dir més de 5.000 anys d'antiguitat. I ens situa en un moment en el qual les comunitats prehistòriques estan descobrint per primera vegada, estan fent les primeres experimentacions amb l'utilització dels metalls.
13: La recerca s'emmarca en el projecte Arrels, un programa centrat en l'estudi de les arrels prehistòriques de la mobilitat i l'ocupació humana a l'Alt Ripollès.
1: I treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans al voltant del monestir de Sant Llorenç damunt al cim de la Mola. Segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio, en alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser dipositats, mentre que en d'altres han estat desplaçats. Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per a la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada aquestes restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris. I arribarem a 3:15 fent un cop d'ull a la carretera, els transports públics, sapiguem com les tenim a aquesta hora. Tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, com ho tenim? Bon dia.
15: Bon dia, doncs força calma a les carreteres. Hores d'ara només destaquem que una avaria a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Martorell, sentit Tarragona, talla un carril i genera uns 3 quilòmetres de cua. Recordem que la mateixa via, també sentit sud, entre Subirats i Gèlida, està afectada per unes obres. Hi ha uns 4 quilòmetres de retencions, en aquest cas. I a l'A2 hi ha també un carril tallat entre Esparreguera i Collbató per obres cap a Barcelona i uns 3 quilòmetres de retencions. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha demores d'uns 15 minuts a tres línies de rodalia, són la R2 Nord, la R2 Sud i la R4. És tot.
0: El temps.
1: Francesc Mauri.
16: Termòmetre bastant estable aquesta tarda, sol a moltes comarques, però nuvolades al nord-est i al Pirineu. Al Pirineu no descartem alguns ruixats entre febles i moderats. Demà al matí, temps tranquil, algunes boires matinals, bastant de sol, i al migdia el ràpid creixement de nuvolades podria deixar alguns primers ruixats cap al Pirineu i l'interior. A la tarda, els ruixats i tempestes abraçarien qualsevol punt de Catalunya, si bé la probabilitat seria menor i la seva freqüència a prop de la zona litoral. No descartem que punts prelitorals i del prepirineu i alguna àrea de la Catalunya central vagin acompanyats de tempesta amb alguna calamarsada i amb intensitat elevada.
17: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
17: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 3Cat Info.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts d'una. La 28a edició del Festival Tarracoviva comença avui a escalfar motors amb els primers dels 500 actes que s'han programat al llarg de dues setmanes. Les recreacions històriques són un dels atractius d'aquest certamen que aquest any revisarà la influència de Roma a la nostra civilització, però també es preguntarà la utilitat de festivals com aquest. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: Aquests primers dies la programació se centra en projeccions, activitats escolars, tallers o conferències, fins al primer dels dos caps de setmana en què es concentra més activitat en diversos espais de la ciutat. A més de les recreacions, el programa recull una gran varietat de propostes per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. L'altra gran cita és el segon i últim cap de setmana de festival en què els jardins del Camp de Mart acolliran la major part d'activitats lúdiques i de recreació. El director del festival, Magí Sarritjol, destaca algunes de les novetats d'enguany.
19: Hi ha tot un cicle de converses. Són 10 converses sobre el llegat del passat, si encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis, i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
18: Paral·lelament, altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vila-rodona, Cambrils, Salou, Torredembarra, Altafulla i els Pallaresos, també s'han afegit al festival acollint diverses propostes. Les entrades estan disponibles a través de la web del festival. Algunes activitats són gratuïtes, però cal reservar les entrades perquè tenen aforament limitat.

0: Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic que emocionava i el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera i va ser Mark Ruiz.
1: Eric Clapton surt dos minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Continua embrullant notes del tram més agut de la seva Fender Stratocaster blanca i negra. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després amb banda Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila, de l'únic disc de Derek and the Dominos. La toca amb clau de jazz, amb bateria, amb escombretes i contrabaix. Una cançó que va escriure mentre tenia un volcà dins i era una declaració d'amor a Patti Boyd, la dona de George Harrison. Avui ja és un estàndard de jazz. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. Aquell mite va morir un any després, va ser el primer del Club dels 27. A Little Queen of Spades, també de Johnson, ja està endolladíssim. El solo és líquid, melòdic, ploraner, intens, torna a parlar amb la guitarra i fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
0: I a les plataformes de streaming destaca aquesta setmana l'estrena de l'últim spin-off de La Casa de Papel i una sèrie basada en l'experiència d'un ajudant personal de Sarah Ferguson, que recrea com era la reialesa britànica de finals del segle XX. Marc Garriga.
2: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño, que s'estrena divendres. Després del primer spin-off, ara fa 3 anys, dedicat al personatge interpretat per Pedro Alonso, ara el germà del famós professor de la sèrie original planifica el robatori del quadre del títol ubicat a Sevilla, fent alhora tot un exercici de revenja personal. La sèrie suma Imma Cuesta i perd part de l'efecte sorpresa inicial de la saga, però continua plena d'idees entretingudes.
4: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid.
3: Un dia abans, el dia 14, Movistar Plus estrena The Lady, que s'inspira en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball a Buckingham Palace, fa bones migues amb Sarah Ferguson i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella. Una sèrie curiosa, reveladora i intrigant que serveix per endinsar-nos una mica més en la cort anglesa, ara entre finals dels 80 i finals dels 90, de la mà dels mateixos productors de The Crown.
5: Hey, Frank. How you doing, brother?
3: Finalment, a Disney Plus arriba dimecres The Punisher, One Last Kill, un especial d'una hora que és com un capítol independent autoconclusiu posterior a la sèrie que fa 10 anys va introduir ja aquest personatge de Marvel. El torna a interpretar John Bertal, conegut també per The Walking Dead, que ja s'identifica amb aquest superheroi venjador, introspectiu i atrapat amb els seus fantasmes. Després d'aparèixer altres sèries de la franquícia, com la recent Daredevil Born Again, la plataforma de Disney aposta per donar-li una mica més de terreny a Frank Castle per entendre millor el personatge que aquest any veurem també debutar a l'univers cinematogràfic de Marvel.
0: No deixem les plataformes, us expliquem també que la sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió, que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica la història de Jamie, un nen de 13 anys, acusat de l'assassinat d'una companya seva de l'escola. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
6: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit: una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament, el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut a la categoria de documental a la producció de la cadena britànica Channel 4 per Gaza, metges sota l'atac. Esports. Doncs bé, amb l'Eudald Serra hem repassat tota l'actualitat pel que fa al Barça, ara amb en Marcos García, la resta d'actualitat esportiva. Marcos, explica'ns, molt bon dia.
7: Bon dia, Àngels. Doncs sí, perquè com dius, més enllà d'aquesta rua que arrenca a les 5 de la tarda, hi ha més actualitat esportiva. A banda d'aquest títol de Lliga aconseguit ahir al vespre pel Barça i que avui celebrarà a la ciutat de Barcelona, hi ha altres notícies destacades al món de l'esport. El Girona, sobretot, tancarà aquest vespre la 35a jornada de Lliga de primera. Ho farà al camp del Rayo Vallecano. L'equip gironí, després de la resta de resultats, és ara mateix 17è, té 38 punts i, per tant, només un per sobre de les posicions de descens. Tot i això, tot i aquest mínim avantatge, Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, es mostra convençut que aconseguiran la salvació. El sentim.
8: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
7: El tècnic del Girona també destaca que el rival d'avui, el Rayo, que tot just fa uns dies es va classificar per la final de la Conference League, és un rival potent.
8: El Rayo és el segon equip amb més intensitat de la Lliga, després de la Real Societat, i és l'equip amb més sprint de la Lliga. Vol dir que són molt intensos i, sobretot, en Vallecas, en l'ambient que fa l'afició, encara més.
7: Aquest matí, tot just, el Girona ha anunciat la seva convocatòria per avui. Torna Àlex Moreno, després de no jugar el darrer partit per sanció, i també torna Albert Ruiz, que s'havia perdut els darrers 3 últims per lesió. En canvi, Brian Hill és baixa a l'equip gironí per a Vallecas per sanció. Aquest Rayo Girona començarà a les 9 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Recordeu que avui s'acaba aquesta 35a jornada i demà mateix ja comença la 36a. Dimecres jugarà l'Espanyol, ho farà a casa amb l'Atlètic Club, que ahir va veure com es lesionava Nico Williams. També dimecres jugarà el Barça al camp de l'Alavés i dijous ho farà el Girona contra la Reial Societat i ho farà a Montilivi. El poliesportiu arrenca amb hoquei patins perquè el Barça no va poder aconseguir un nou títol de la Champions masculina. És una competició que s'escapa a l'equip blaugrana des de l'any 2018, des que la va guanyar per darrera vegada. L'equip de Ricard Ares va perdre la final, ho va fer a Portugal contra el Porto per 3-1.
1: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
0: El capità i porter blaugrana, Sergi Fernández, es queixava així de l'arbitratge, molt crític.
2: No l'entenc, sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen, aquest any al VAR miren el que volen, el que no volen, blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder i o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
0: I de l'hoquei patins al bàsquet, perquè l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina després d'empatar a 73 amb el València a Fontejau. Les valencianes ja s'havien imposat d'un punt al partit d'anada i, per tant, aquesta victòria és definitiva i queda fora l'Uni Girona. Sentim Ainhoa López per part de l'equip gironí.
3: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no?, en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit, però elles també han estat molt acertades, no?, i també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
0: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur que tornarà a disputar la temporada vinent l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar, doncs, una prèvia per acabar-hi accedint. Encara la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la Seu ha fet oficial avui que la base Ainhoa Gervasini no seguirà després de dues temporades a l'equip de l'Alt Urgell. Encara en aquest esport, en bàsquet, Elena Vià ha jugat aquesta matinada als play-offs de semifinals de la Conferència Oest, Minnesota 114, San Antonio Spurs 109. Aquesta sèrie està empatada a dues victòries després d'aquest marcador. Del bàsquet passem al motor, perquè Marc Márquez va passar ahir pel quiròfan a Madrid. S'ha operat tant de la fractura al dit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta i, per tant, avui ja comença la recuperació. Això sí, el pilot de Cervera encara no té una data concreta de tornada a la competició. Hem de dir que ahir a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria per Jorge Martín, per davant de Marco Bezzecchi. A la general, Bezzecchi segueix de líder. Ara només té un punt de marge sobre el madrileny. Pel que fa als pilots catalans més destacats, Àlex Rins va acabar 12è i Àlex Márquez va caure.
4: Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
5: 15 anys ha trigat a arribar el cas Innova de suposades irregularitats en un holding d'empreses municipals de Reus de nom Innova que gestionava diversos serveis públics. Al centre del suposat entramat la construcció de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i 16 branques, peces separades, la majoria de les quals s'han anat arxivant durant aquest temps. L'única que ha arribat a l'Audiència de Tarragona és la de les factures suposadament irregulars que es van emetre arran de l'edificació d'aquest centre. Hi ha 8 acusats en total. Alguns càrrecs polítics, d'altres tècnics, per aquí el fiscal demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. L'escàndol va esclatar el 2012. Hi ha hagut des d'aleshores una llarga instrucció i diversos ajornaments. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26, però ja compten que hi haurà pactes previs per estalviar-se el judici. Veurem què passa. A veure si després d'aquest procés Reus pot finalment passar pàgina d'aquest truculent episodi.
4: Catalunya al dia.
5: De seguida connectarem amb l'Audiència de Tarragona i avui, a més, Quim Balaguer, bon dia.
6: Bon dia, Estel.
5: També sentirem el conseller Òscar Ordeig avançant la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern.
6: Hem de fer canvis estructurals. O sigui, el territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis.
7: Es crearan 14 zones de boscos nets, camps i espais lliures de vegetació, 200.000 hectàrees repartides per tot el país, que faran de tallafocs

0: per frenar els grans incendis forestals.
1: Des de l'Aran ens arriba que geolocalitzaran i, si cal, capturaran els ossos que s'acostin massa a nuclis habitats. S'havia deixat de fer, el malaurat caixú ho estava, de geolocalitzat, però ara reprendrà per la demanda del sector ramader.
2: No hi ha usi que pet protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha haver-hi usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
0: Es basaran en l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on aquest sistema s'ha aplicat amb èxit.
1: I l'arqueologia tindrà avui molt pes al programa. Al voltant del monestir de Sant Llorenç de Munt, al cim de la Mola, al Vallès Occidental, hi han trobat restes d'enterraments humans.
0: 14 esquelets, concretament. Una descoberta que obligarà a canviar els plans sobre aquest espai natural.
3: Ha estat una sorpresa. S'ha hagut de canviar la idea de continuem amb l'adequació de l'espai per, compte, incloem aquestes restes que han aparegut dintre de l'equació de l'espai.
1: I també sabrem què s'hi feia fa 5.000 anys en una cova a 2.000 metres d'altitud. Parlem de la coneguda com a Forat de l'Embut, a la Vall de Núria, al Ripollès.
0: Contràriament al que es creia ara, un estudi ha documentat que la cova tenia activitat habitual perquè hi ha trobat restes de metal·lúrgia. Els investigadors n'han tret una doble conclusió.
4: Una, que l'alta muntanya era ja utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria. I segona, que, a més, el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada.
1: Sàpiguem també com està el trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. A hores d'ara destaquem trànsit dens a la C33 i la C58 d'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat i a la B20 a Santa Coloma també cap a aquest Nus de la Trinitat. Precaució a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Martorell, sentit Tarragona, on una avaria talla un carril i genera uns 3 quilòmetres de cua, i a l'A2, on hi ha un carril tallat entre Esparreguera i Collbató cap a Barcelona i 3 quilòmetres de retencions també per unes obres.
1: I pel que fa el temps, Francesc Mauri, com el tenim i com el tindrem?
6: Bon dia, doncs ara mateix el tenim tranquil, però imminents alguns ruixats durant aquesta tarda a l'extrem nord de Catalunya, des de l'extrem nord de la Costa Brava fins a la zona més occidental del Pirineu. Ruixats irregulars, localment moderats, a gran part del país, de moment temps tranquil. I el tindrem més mogut els propers dies, sobretot demà a la tarda, perquè demà al matí tindrem tranquil·litat a primera hora, però la tarda portarà ruixats i tempestes a moltes comarques.
1: El que serà moguda és la tarda a la ciutat de Barcelona. Marcos García, bon dia.
7: Bon dia, Estel.
1: No cal que et pregunti avui què prepareu per als esports, eh?
7: No, avui és dia de rua, no ho diries mai. A partir de les 5 de la tarda als carrers de Barcelona, i és que el Barça ha tornat a guanyar la Lliga quan falten encara 3 jornades per al final, i ho fa després de superar ahir el Madrid per 2-0. 29è títol de Lliga de la història del club, el segon que aconsegueix amb Hansi Flick a la banqueta. El Girona tanca avui al vespre a les 9, la 35a jornada de Lliga, jugant al camp del Rayo. L'equip gironí se la juga força perquè ara mateix és 17è a la classificació. Els de Mitchell només tenen un punt per sobre de la zona de descens. Pas important, però encara no definitiu, pel Hajo Pues Lleida cap a la permanència a la Lliga CB. L'equip de Gerard Encuentra va superar ahir el Bilbao i a 4 jornades per al final té 2 victòries de marge sobre el descens. I finalment el Nàstic va perdre ahir al camp del Tarazona per 2-0. Es complica la permanència a la Primera Federació. L'equip grana és en zona de descens quan només falten 2 jornades i ha perdut, a més, el gol a baraja amb l'equip aragonès, que és l'equip que marca ara la salvació.
1: Doncs tot això, el Catalunya al dia és un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Imma Mates a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1 i pràcticament 6 minuts. Vinga, va, comencem.
8: Catalunya al dia.

0: Doncs, com us dèiem, 15 anys després, la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, arriba finalment a judici.
1: El cas Innova és una macrocausa judicial sobre corrupció política i irregularitats en el holding d'empreses municipals Innova de Reus, que gestionava gran part de les activitats de la capital del Baix Camp. El cas es va destapar el 2012 arran de denúncies sobre contractacions irregulars, sobrecostos i pagaments a través de factures falses en la construcció del nou hospital. Entre els principals encausats hi ha l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, l'exalcalde de Reus pel PSC, Lluís Miquel Pérez, i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté.
0: Doncs aquest gran escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus s'ha anat desinflant i la majoria de peces s'han acabat arxivant. De fet, no es descarten pactes abans que comenci formalment el dia 26 la vista. Els principals encausats afronten penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental o tràfic d'influències. El judici ha començat avui a l'Audiència de Tarragona amb les qüestions prèvies. I aquí seguint tu i tenim a l'Audiència de Tarragona amb Manel Sastre. Manel, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I amb les hores que portem, alguna novetat destacada?
2: Sí, ja fa hores que estan debatent aquestes qüestions prèvies, una vista de qüestions prèvies que ha arrencat amb l'anunci de la fiscal d'un acord de conformitat amb dos dels acusats, amb Josep Prats i l'arquitecte Jorge Batesteza, acceptarien falsedat, prevaricació i falsificació de documents i que inclou un abonament també de tots els calés que reclamava l'Ajuntament de Reus. Aquesta era la informació que donava la fiscal.
3: Que s'ha alcançat un principi d'acord con los acusados Josep Prats Domènech y Batesteza. Por otra parte, indicar también que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha al Ayuntamiento de Reus.
2: El primer dia de la vista, el 26 de maig, acabaran de donar més detalls d'aquest acord. En la jornada d'avui, els advocats, però, han fet diverses sol·licituds per posar en dubte molts dels procediments de la instrucció, que, segons David Rocamora, advocat de Carles Manté, per exemple, han violat greument els drets bàsics de la defensa.
4: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté hasta el dictado del auto de incoación de procedimiento abreviado. Y, por lo tanto, esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo en el atestado en relación a mi patrocinado.
2: En la causa ja recordem 8 investigats, entre els que també hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. La fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat i tràfic d'influències, entre altres. Aquesta és l'única, com explicàveu, de les 16 peces separades obertes, en aquest cas, que ha arribat fins ara a l'Audiència de Tarragona. És la que fa referència a unes factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor global de més d'un milió d'euros. La vista arriba, doncs, a l'Audiència després de una llarga instrucció i de diversos ajuntaments. Una vista oral que, com dèiem, haurà de començar el dia 26 i que es pot allargar un mes si no hi ha nous acords entre les parts.
0: I que ja han començat a ser-hi, com ja ens ha explicat des dels peus de l'Audiència de Tarragona, Manel Sastre. Manel, bon dia, gràcies.
2: Bon dia, adéu.
0: I ara recuperant el tema de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada, avui n'ha parlat la consellera d'Interior. Núria Parlon afirma que han de revisar l'oportunitat, ha dit, i la proporcionalitat d'aquesta maniobra. Manté, diu, però, la confiança amb el major dels Mossos, amb Josep Lluís Trapero, però s'obre, Núria Parlon, a analitzar possibles errors operatius.
5: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió. decisió.
0: Precisament avui, el sindicat majoritari en l'àmbit de l'ensenyament, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents en una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. L'assemblea de professors tractava el calendari de vagues del sector, que demà, recordeu-ho, ja té un dels plats forts amb una aturada convocada a tot Catalunya i amb una manifestació unitària. Després en tornarem a parlar. I recordem que a nivell polític, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació. La 1 i 11 minuts, parlem ara de la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern i que passa per això. Per treballar el bosc, per passar-hi la motoserra, per netejar-lo, per crear en definitiva 14 zones de boscos gestionats, nets, de camps i espais lliures de vegetació, que estan pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar, sobretot, que es propaguin, que saltin entre massissos. Això ho bategen com a eixos de confinament i aplegaran més de 200.000 hectàrees que estaran repartides per tot Catalunya. És un pla que s'ha presentat a Montserrat, ho ha seguit des d'aquest massís la Montse Poblet. Montse.
6: Hola, bon dia. Amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
7: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
6: Es comença per 5 trams prioritaris: Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Girona, Celrà, Argentona, la Roca, Rasquera, el Perelló i aquest on som ara, Perafita, Manresa. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Admet que ells no els hi sortirien els números per fer-ho i que sense aquesta acció de l'administració el perill seria molt alt.
8: En un lloc que no hi ha pràcticament vegetació, no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració, doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
0: Doncs això pel que fa als eixos de confinament, que és una de les mesures més destacades d'aquest pla per combatre els incendis. Quines altres accions s'inclouen també en aquesta estratègia, Montse?
6: Doncs a part dels eixos de confinament, l'estratègia de prevenció d'incendis també contempla implantar els perímetres de protecció prioritària, aquells espais enmig dels boscos gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys dos més i que en dos anys els tinguem tots. Pel que fa a les franges de protecció, els espais lliures de vegetació al voltant dels pobles i urbanitzacions es destinaran 15 milions d'euros anuals. Ara n'hi havia previst només 1,5 milions per posar-les al dia. Només estan en condicions la meitat de les que caldria. Hi ha 15.000 hectàrees encara pendents.
0: Doncs posem la lupa a una de les zones sensibles perquè té una especificitat aquest any, que és Collserola. Les mesures antiincendis també s'han pogut executar en aquest parc natural, malgrat que el pulmó verd de Barcelona continua, recordem-ho, amb restriccions d'accés per culpa de l'actual brot de pesta porcina africana. Inicialment s'havia prohibit qualsevol tipus de gestió forestal a la zona zero, però finalment es va autoritzar la neteja de les franges de protecció i això ha permès que durant els últims mesos s'hagi treballat en la xarxa bàsica de prevenció. De totes maneres, David Àngela, no es preveu un estiu amb un risc d'incendi gaire elevat, eh?
9: Hola, bon dia. Boscos humits per un hivern força plujós, treballs avançats com el desbrossament de franges i una previsió meteorològica dins de la normalitat fan pronosticar en Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, un estiu com qualsevol.
10: Ja portem un any sense sequera, per entendre'ns, ja portem un any i mig en què ha anat provent i, per tant, el bosc està millor. Aquest any està dintre la normalitat. Per tant, els incendis que es preveuen, el risc d'incendi, és un risc d'incendi d'un any normal.
9: Sobre la pesta porcina africana, en Raimon Roda diu que ara l'objectiu del govern no és l'extermini total dels senglars a Collserola.
10: Les últimes publicacions oficials parlen de baixar densitats de, em sembla que és un senglar per quilòmetre quadrat en el global, o aquelles que dificultin la transmissió. Per tant, entenc que no anirem a una eliminació total, que no quedi ni un sol exemplar.
0: I ara, de fet, feia dies que no en parlàvem, va haver-hi un pic en què va preocupar molt la situació per la pesta porcina africana, però es manté, realment la gent compleix aquesta prohibició d'accedir al parc de Collserola?
9: Relativament, perquè segons el seu gerent, en Raimon Roda, l'afluència ha caigut entre el 70 i el 80%.
10: I estem entre un 30 i un 20% de la gent que venia fa un any. Per tant, que majoritàriament, entre un 80, 70 o un 80% de la gent

0: ja no ve.
1: Però és que cal tenir present que el parc rep més de 5 milions de visites l'any. Per tant, aquest percentatge d'entre el 20 i el 30% continua provocant un impacte al parc.
2: Molt bé, gràcies, David. És un quart i dos

0: nuclis habitats. La mesura s'inspira en l'experiència de la Serrada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit i, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. I això suposa, des de la Vall d'Aran Sofia Cabanes, un punt d'inflexió important en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar.
1: Bon dia, Estel. Doncs sí, perquè el Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goiat i abans que ell va ser Catxú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells que s'avesen a la presència humana com a estratègia de prevenció. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
2: Cal senyalar que no hi ha ossos que per protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veriusi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar. O sigui, s'intentarà capturar usi o s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
1: L'Aran esdevindrà, doncs, el primer territori pirinenc a retornar a l'estratègia de geolocalització, una iniciativa, segons el Consell General, molt meditada. Francesc Bruna és el conseller de Territori.
3: Vinga, ha sigut jo decisió que no hi caigui costat, però l'havent reflexionat força, perquè les experiències d'aquests darrers anys no ens deixaven haver un senyal d'iniciativa en aquest cas. No? Ara que ve met, perquè havent vist que jo demana de sector ramader.
1: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
0: El Pirineu tindrà per primera vegada una gran seu pròpia de la Generalitat. Finalitzat el concurs, ja hi ha 10 projectes candidats per construir el futur edifici de la Delegació Territorial del Govern a Tremp. Des de la capital del Pallars Jussà, Pau Rovira, una infraestructura molt reivindicada i que ha de simbolitzar el desplegament real de l'administració al territori.
4: Hola, Estel, bon dia. Sí, la nova seu concentrarà diversos serveis de la Generalitat, que ara estan dispersos i es convertirà en el gran centre administratiu de l'Alt Pirineu i Aran. A més de la delegació del govern, també tindran espai els departaments d'Educació, de Salut, Igualtat i Feminismes, de Justícia i també l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En total, un centenar de treballadors per a un edifici de més de 3.000 metres quadrats. En destaca la importància aquí al territori la delegada del govern, Sílvia Romero.
5: Primer, per ser una referència per la ciutadania i aquesta manera de singularitzar-ho amb un edifici, visibilitzar-ho i que tots els departaments doncs, puguin treballar junts en un sol edifici, això facilita enormement les coses i la gestió i prestar els serveis de manera directa doncs, sense problemes.
4: Ara un jurat escollirà el projecte guanyador entre les 10 propostes presentades. La previsió és que la seu entri en funcionament l'any 2030 amb una inversió prevista d'uns 9 milions d'euros.
6: Catalunya al dia.
0: A les eleccions municipals de l'any que ve segurament hi haurà intents de manipulació dels votants fent servir eines d'intel·ligència artificial. Això és el que constata l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, que ha detectat ús maliciós de la IA en processos electorals de gairebé la meitat dels països del món. L'estudi ha estat encarregat pel Departament de Justícia. L'Observatori té la seva seu a Girona. Anem doncs cap allà, Núria Peraire. Quins casos es recullen d'ús maliciós de la intel·ligència artificial?
7: Hola, bon dia. Doncs mira, per exemple, un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanant el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i l'any 2024 als Estats Units, el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia esgotat el termini per presentar la seva candidatura a 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any precisament 2024 perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i han vist que en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi. Ho ha explicat el seu director de l'Observatori, Albert Sabater.
8: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va...

0: sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
1: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
0: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
1: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
0: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda a través mitjançant les xarxes socials. Però no ho podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
1: Possibles solucions, doncs, proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
2: I ara sentim la protesta dels treballadors de Pascual. Són mig centenar que s'han concentrat davant de la fàbrica de Gurb per reclamar una negociació col·lectiva amb l'empresa lletera que ha venut la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla fa vaga durant tot el dia perquè els preocupa el seu futur laboral i se senten venuts, diuen. Tot i que els ofereixen continuïtat laboral, reclamen garanties i que es concretin les condicions. Des de Gurb ha seguit aquesta protesta la Nati Adell. Nati, fins quan ha de durar la vaga?
3: Doncs mira, Estel, de moment fins a les 12 de la nit, però no es descarten noves mobilitzacions. Davant la planta, moltes pancartes reclamant drets i contractes dignes, pintades acusant Pascual d'enganyar-los i de tenir mala llet, i també s'ha fet un tall d'uns minuts a la rotonda d'accés de la C-17, entrada Vic Sud. Casa Tarradellas els ofereix de manera individual un lloc de feina mantenint sou i antiguitat, però sense saber ni què faran, ni horari, ni condicions. La plantilla, per tant, diu que cegues no volen firmar res. La Lídia diu que se senten maltractats.
4: Em trobo sense saber res, amb 22 anys aquí, i tenir-me que buscar la vida, o què? És que no ho sé, no sabem res del nostre futur. Quan ells ho saben des del setembre, que ens podrien haver dit alguna cosa. Per mi és com un maltractament, i la salut mental en aquest aspecte ens està afectant molt.
3: I l'Eric està indignat.
5: La situació és que no ens volen informar prou de les coses, ens ofereixen solucions, però no tenen cap garantia i, doncs, estem molt indignats.
3: La Cristina, per la seva banda, no se'n refia.
6: Se nos ha roto un futuro. Solamente un final que merecemos, nada más, por todo lo que hemos aportado a esta empresa.
3: Els treballadors creuen que l'empresa busca baixes voluntàries per evitar pagar un acomiadament col·lectiu i fonts de Pascual diuen que si no s'ha obert cap procediment d'extinció col·lectiva és perquè Tarradellas ja ofereix continuïtat laboral a la plantilla.

0: Més coses a 4 minuts per arribar a 2:15. Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. Avui es reuneix a Barcelona amb més de 200 empreses del sector i s'espera que tanqui una vintena d'acords de col·laboració. Des de Barcelona, Jordi Canal.
1: Bon dia. Avui la multinacional espanyola de la defensa i la digitalització avançada ha reunit 200 empreses catalanes a Barcelona. Amb 19 ja prepara acords de col·laboració per projectes de tecnologia dual, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i que s'afegiran a les 350 amb què ja té aliances. A més, Indra ha anunciat que reforçarà els centres de la companyia a Catalunya i té 3.500 empleats i en contractarà 1.500 més. Ángel Simón, president d'Indra.
2: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
1: Indra vol potenciar a Catalunya els seus projectes de comunicacions espacials, vehicles militars terrestres, ciberseguretat, ciberdefensa i digitalització de la indústria i les administracions públiques. Els secretaris d'Estat de Defensa i d'Indústria han destacat el paper de referents com Indra per l'autonomia estratègica europea en el context geopolític actual. El president Salvador Illa tancarà aquesta jornada d'Indra a Barcelona. Gràcies.

0: gràcies, Jordi. I encara en l'àmbit empresarial, s'ha constituït la patronal de la Fundació InnoFab. És el primer centre de semiconductors avançats de Catalunya. El patronat s'encarregarà ara de posar en marxa el projecte que s'ubicarà al Parc de l'Alba, a Cerdanyola del Vallès. El centre es repartirà en tres edificis amb una superfície total de 22.000 metres quadrats. El govern hi invertirà 400 milions d'euros. La idea és que generi 200 llocs de treball d'alta qualificació. La trobada de restes humanes al voltant del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola, fa canviar els treballs que es feien per adequar aquesta zona, donar-hi un nou ús. S'han localitzat fins ara 14 individus, 14 esquelets, i els treballs arqueològics determinaran l'època dels enterraments. Des de Matadepera, Marta Vallès, se sabia que hi havia restes arqueològiques al voltant del monestir, però la troballa ha estat, tot i això, una sorpresa, no? Bon dia.
1: Sí, perquè... Hola, bon dia, Estel. Sí, dèiem que ha estat una sorpresa per la grandària del que s'ha trobat i que s'intueix a partir de les prospeccions que s'han fet a diferents punts. En una de les excavacions on s'ha estat treballant s'ha trobat algun esquelet sencer. Maica Carmona és arqueòloga i dirigeix aquesta intervenció.
2: 14 individus, només un sencer, perquè la grandíssima majoria, l'ocupació del territori és tan gran que tot s'ha anat erosionant i molts d'aquests individus ens falta el crani o el crani s'ha conservat molt malament perquè estava tot fragmentat. Tenim individu que estava molt ben encabit dintre de la seva tomba, però les cames precisament sortien. Ara al laboratori s'estudiarà una miqueta tot.
1: La troballa s'ha fet quan s'estava portant a terme el pla d'adequació de tot l'entorn del monestir. Ara els treballs s'han d'adaptar a la nova situació.
2: Ha estat una sorpresa. S'ha hagut de fer, de canviar la idea de continuem amb l'adequació de l'espai per, compte, incloem aquestes restes que han aparegut dintre de l'adequació de l'espai. Tenim aquestes dues tombes antropomorfes que ens parlen d'aquest segle X de la primera ocupació del monestir, però la resta justament estan per sobre i no acostumen a tenir cap element que l'acompanyi que ens ajudi a nosaltres a poder datar.
1: Ara es faran una quinzena de cales més per delimitar fins on poden arribar els enterraments.
0: Molt bé, gràcies, Marta Vallès, des de la Mola. Bon dia.
1: Bon dia.
0: En punt dos quarts de dues. I un altre estudi ha documentat que la cova prehistòrica a més altitud dels Pirineus tenia ocupació habitual i s'hi explotava mineral de coure. És el resultat de les excavacions que s'han fet al jaciment de la cova coneguda com a Forat de l'Embut, situada a més de 2.000 metres d'altitud a la vall de Núria, al Ripollès. S'hi han trobat restes de metal·lúrgia de fa més de 5.000 anys. Aquest estudi, liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona, fa replantejar la versió tradicional sobre l'activitat humana en l'alta muntanya durant la prehistòria. I la Maria Rovira ens explica concretament què hi han descobert.
3: Sí, doncs aquesta recerca qüestiona la visió tradicional de l'alta muntanya com un espai marginal, només utilitzat pels humans esporàdicament. Ara es demostra que la batejada com a Cova 338 va ser ocupada de manera reiterada per grups que es dedicaven a l'explotació dels recursos minerals d'alta muntanya fa més de 5.000 anys. Ens ho explicava Carlos Tornero, professor del Departament de Prehistòria de la UAP i investigador de l'IPES, l'Institut de Paleoecologia Humana de Tarragona.
4: Aquesta troballa ens demostra dues coses. Una, que l'alta muntanya era ja utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria, que l'ocupació és molt intensa, molt continuada, sistematitzada, és a dir, recorrent cada vegada que hi pujaven. I segona, que a més el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada. No és una ocupació que podríem assumir com a habitual.
3: També és rellevant la constatació de l'activitat d'explotació de minerals rics en coure per entendre l'activitat reiterada que s'hi feia.
4: L'antiguitat d'aquesta explotació d'aquest mineral ric en coure és més antiga del que fins ara teníem assumit. Al nord-est peninsular i a Catalunya les primeres evidències d'explotació del coure eren bastant tardies, cap al 2200, 2400 com a màxim. I en canvi aquest jaciment, amb una cronologia de 3.400, 3.200, doncs ens remet a un període anterior i ens demostra que aquest tipus d'activitat ja estava present al territori d'abans del que pensàvem.
3: Les excavacions en aquesta cova han suposat un repte logístic important per transportar el material, perquè l'accés només és possible a peu des de la vall de Núria i no es pot utilitzar cap suport motoritzat. La recerca s'emmarca en el projecte Arrels, un programa centrat en l'estudi de les arrels prehistòriques de la mobilitat

0: Amposta fa un bon balanç del primer any de funcionament del vaixell turístic elèctric La Perla. Per l'embarcació, que recorre el riu fins a la desembocadura, hi han passat unes 7.000 persones, segons les dades de l'empresa que opera aquest servei. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I ara amb què treballen per consolidar aquest projecte?
1: Doncs mirar a totes dues parts, ja buscant àmbits de millora com l'accessibilitat i per coordinar-lo també amb altres nous serveis i infraestructures. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
2: Aquest servei està dins de l'entorn del Pla de Barris. Ara, per exemple, la inauguració de la Via Verda Valdezapan ha fet que passi molta gent per davant, que segurament s'interessarà, no? I al final han d'anar creant tota una sèrie de complements a lo que és lo barco, no? En la Via Verda, en el restaurant de les cases del castell, que segurament encara tardarà un any o un any i mig en estar en funcionament.
1: El perfil ha estat sobretot local i de la resta de l'estat. Alfred Riera és patró de La Perla.
3: Hem tingut una activitat de la gent del territori i les Terres de l'Ebre d'un 60%, però també molt d'estranger que ha passat per Amposta i ha volgut conèixer la façana fluvial d'Amposta, la història d'Amposta i el bosc de Ribera a l'altura del riu Ebre per Amposta. Sobretot aquest client ha sigut del País Basc, Comunitat Valenciana, també, però també molt d'estranger, francès i alemà. Més que anglès, la veritat.
1: El viatge amb el vaixell va des de l'embarcador d'Amposta fins a la punta de la desembocadura, passant, entre d'altres, per tota la façana fluvial de la ciutat.
0: I aquests dies s'ha fet viral un vídeo d'uns ciclistes que damunt la bicicleta pugen les escales d'un dels espais més coneguts del barri vell de Girona, és la pujada de Sant Domènec. Això ha multiplicat els comentaris sobre la falta de respecte pel patrimoni urbà. Avui s'hi ha afegit també l'Ajuntament de Girona. L'alcalde ha anunciat l'obertura d'un expedient per aclarir responsabilitats des de Girona. Fèlix Martín.
4: Sí, bon dia. A través d'una piulada, l'alcalde Lluc Salelles assegura que aquests cicloturistes menystenen el patrimoni de la ciutat i l'utilitzen per fer el fatxenda, i explica que, per això, ha ordenat que s'obri un expedient i que es facin les actuacions corresponents. Recorda que la Policia Municipal de Girona manté actiu un dispositiu tot l'any per sancionar aquells qui no respecten el patrimoni ni les senyals de circulació que es van establir al barri vell. El vídeo no és puntual d'aquests dies, perquè no s'hi veu tot el guarniment que hi ha aquesta setmana a les escales de Sant Domènec pel temps de flors. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona, també han criticat l'actuació d'aquests ciclistes. Diuen que no és una anècdota innocent ni una postal turística, sinó un exemple més de la manca de respecte cap a un entorn històric fràgil i compartit. Consideren que també es posa en risc els vianants i refusen que el Barri Vell de Girona es converteixi en parc temàtic o escenari per generar contingut a les xarxes socials a qualsevol preu.
5: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I ara que passen 6 minuts de 2:15 del migdia, fem un cop d'ull a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Què destaquem avui? Que et veig. Mira, aquí amb el mòbil preparat.
6: Sobretot el tema de la Rua del Barça aquesta tarda, recorregut complet, horaris, fanzons, com seguir-la, també com seguir-la a través de 3Cat. Només que sapigueu, doncs, sobretot, ciutadans de Barcelona, travessera de les Corts, el cor de l'Eixample, Balmes, Passeig de Gràcia, aquesta tarda, Rua del Barça, per tant, atenció.
0: És tan important per la gent que la vol veure com pels que no, i hi ha gent d'esquivar-la o es vegin...
6: És ben bé el cor de l'Eixample, diguem, sí, i tota la zona de les Corts, per tant, molta atenció aquesta tarda.
0: Les incidències de la mobilitat també que comportarà. Molt bé, què més?
6: Mira, més temes. Lligallos. No sé si saps què són aquests camins de bèsties i humans que expliquen el batec d'una terra, diu el 3catinfo.cat, aquí a les Terres de l'Ebre, doncs això, aposten per construir, diguem, per reconstruir, doncs, aquests camins que antigament eren de la transhumància, que es deien lligallos, de fet és un nom que apareix en noms de carrers, en llocs d'indrets, i d'alguna manera el que volen és recuperar-los, no? Doncs per reivindicar aquest llegat, diguem, històric.
0: I un altre article també interessant avui.
6: Interessant i també molt llegit. Por de conduir, la fòbia que té un de cada tres persones. No sabia que es deia amaxofòbia.
0: Jo tampoc ho sabia.
6: Amaxofòbia. La por de conduir. Es veu que amaxofòbia ve del grec amaxa, que vol dir carruatge.
0: Fixa't.
6: Tot això ho aprendreu a la web del 3Cat Info si llegiu aquesta informació.
0: Molt bé. I fa un any de què parlàvem, Marc?
6: Mira, parlàvem d'aquest incendi en una nau de material de piscines a Vilanova i la Geltrú. Va ser un bon ensurt per les comarques del Garraf i del Baix Penedès, perquè van haver d'estar confinats a Vilanova, Cubelles, Cunit, Calafell...
0: Això va passar un cap de setmana, recordo.
6: Sí, va ser de matinada, i van ser 150.000 veïns que van estar confinats durant 7 hores, fins ben bé, entre divendres, diguem, la matinada de divendres a dissabte, i fins ben bé mig matí no van poder sortir. Per tant, un bon ensurt en aquest incendi de nau, en aquest incendi de material de piscines. Va quedar això, bàsicament, en un ensurt. L'incendi va durar 3 o 4 dies, perquè les pastilles de clor, doncs això, tenen una combustió molt lenta.
0: Molt bé, doncs, Marc, demà més.
6: Adéu-siau, bon
0: dia. Gràcies.
5: Catalunya al dia.
0: 2:15. Barcelona tindrà 5.000 places més per aprendre català el curs que ve. Generalitat i Ajuntament han arribat a un acord segons el qual el consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística. Més detalls, els anem a buscar a l'Ajuntament de Barcelona on s'ha presentat aquesta nova inversió. Anna Escura, bon dia.
7: Bon dia. Gràcies a aquest acord, 23 nous professors s'incorporaran al Consorci el curs que ve i les places per estudiar català a Barcelona passaran de 30.500 a 35.500. El pressupost per fer-ho possible surt íntegrament de les arques del consistori i la Generalitat es farà càrrec dels increments retributius d'aquests tècnics. Tant l'Ajuntament com la Generalitat confien que aquest increment els permetrà acabar pràcticament amb les llistes d'espera. Jaume Colloni és alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
8: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
9: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
7: Al març del 2025, la Generalitat va posar en marxa un pla de xoc per a l'ensenyament del català. Aleshores, 44 entitats de Barcelona es van acollir a la línia d'ajuts per poder oferir cursos de català, cosa que va millorar l'oferta d'horaris, dates d'inscripció i modalitat.
0: Molt bé, doncs gràcies, Anna. Bon dia.
7: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
0: I ara ens situem a Vilanova de Segrià. Ja es pot veure una imatge encara molt poc habitual, que són arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara, per primera vegada, una empresa ja les ha instal·lades per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Des de Lleida, Estela Busoms, bon dia.
10: Hola, Estel, bon dia.
0: De quina extensió estem parlant de plaques en fruiters?
10: Doncs de gairebé una hectàrea i mitja de pereres, propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
11: I així millorar doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, o cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol, doncs, moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
10: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres, en aquest cas a Mollerussa. Una altra opció per no perdre terreny de cultiu és posar plaques flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
12: És que estem voltats d'un sòl agrícola amb un alt valor afegit perquè estem en zona de regadiu. I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és ho posem dintre la base i el sòl agrícola pel que és la producció d'aliments.
10: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, al Segrià.
0: Doncs justament parlant d'excés de calor i no als camps de fruiters, sinó a les aules, d'aquí a 4 anys, durant una quarta part del curs escolar, hi haurà temperatures de més de 27 graus. Això ho alerta un informe d'equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic. Són 1.200 centres, acumulen dèficits d'aïllament, de material o de ventilació, i l'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius en l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. En l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Sotorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores d'aquest informe.
13: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs

0: valdria un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
1: Doncs no ens movem de les aules perquè hi ha novetats sobre el conflicte que hi ha entre la Generalitat i els sindicats de l'ensenyament. Hi ha una última hora des del Palau de la Generalitat. Senyora Sara Cañete, bon dia.
2: Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, des d'aquí, des del Palau de la Generalitat, on fa una estona ha finalitzat un acte de signatura d'acord de col·laboració entre el govern i entitats municipalistes per obres de millora, reforma i adequació dels centres educatius, una formalització dels 100 milions d'euros que es van prometre fa unes setmanes i que formen part d'aquest acord que el govern hauria signat amb dos dels sindicats. Doncs bé, en el marc d'aquesta trobada doncs s'han pronunciat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el marc de protestes que es viu al sector i que reprenen aquesta setmana. Demà hi ha vaga del sector educatiu a tot Catalunya i la consellera diu que confia en la reunió de dijous on ha convocat els sindicats per reconduir aquesta situació.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Per tant, la consellera Niubó, que no parla de reobrir l'acord, que és el que li demanen els sindicats, perquè el continua donant per bo, però sí que demana reconduir la situació, i això vol dir seure en aquesta reunió que presidirà ella personalment i veure quins punts es podrien millorar. És el mateix discurs que ha fet avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb un reconeixement a la tasca dels docents.
4: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat, i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat, no?
2: Des dels sindicats convocants, els que formen part d'aquest comitè de vaga, ens deien que estan pendents de rebre l'ordre del dia, un ordre del dia que des del departament ja avisen que serà molt genèric, però que confien que vagin a la reunió, aquesta primera trobada, on puguin seure tots alhora i veure què poden fer per posar punt i final al conflicte que es viu des de fa mesos al sector de l'educació.
1: Doncs veurem quines són les pròximes passes, perquè tot això, com dèiem, la vigília d'aquest primer gran dia de mobilitzacions, de vaga a tot Catalunya, als centres educatius de tot Catalunya i una manifestació unitària aquí a Barcelona. Ho anirem seguint. Gràcies, Sara Cañete, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
2: Bon dia.

0: ara entrem dins de la Casa Batlló, que obre al públic des d'avui l'últim habitatge original projectat per Antoni Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració que ha durat 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada pel seu temps del genial arquitecte reusenc. Des de Barcelona, que ja ha pogut entrar en aquest tercer pis de la Casa Batlló, Valèria Obereda.
1: Bon dia. Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura que tenia Gaudí. Sentim l'arquitecte responsable de la restauració, Xavier Villanueva.
2: Conceptes que són extremadament actuals. El tema de materials de proximitat. El tema de reutilització d'elements de rebuig. Reutilització d'elements que ja existien o que es preservaven. Transformació o modificació d'elements per transformar-lo al nou ús.
1: Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets.
2: Els estucs són els originals, tots, absolutament tots, són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís, és a dir, et va acompanyant en la totalitat del procés.
1: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
3: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
1: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.

0: Aquí de la Barcelona modernista, a la Tàrraco Romana, la 28a edició del Festival Tàrraco Viva comença avui a escalfar motors amb els primers dels 500 actes, 500, que s'han programat al llarg de dues setmanes. Aquest any el certamen revisarà la influència de Roma a la nostra civilització, però també vol reflexionar sobre la utilitat de festivals com aquest, com el Tàrraco Viva. De fet, el Festival Tarragona Clara Chavarría Domingo es fa aquesta pregunta: per què Roma?
1: Hola, bon dia. Doncs sí, és l'eix principal d'aquesta edició de caire més reflexiu que dirigeix per última vegada Magí Sedizol, que ha estat al capdavant d'aquest projecte des dels seus inicis. Si bé des d'avui s'han previst alguns actes, l'activitat més intensa es concentra els caps de setmana fins al 24 de maig. A més de les recreacions històriques i activitats per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. El segon i últim cap de setmana del festival, els Jardins del Camp de Mart, acolliran la major part d'aquestes activitats. El director del festival, Magí Sedizol, destaca dues de les novetats d'enguany.
2: Hi ha tot un cicle de converses. Són 10 converses sobre el llegat del passat, si encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis, i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica d'aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
1: Paral·lelament també s'han previst més propostes a altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vila-rodona o Altafulla, entre d'altres.
0: I això a Tàrraco, mentrestant a Ilerda. Avui és l'últim dia de la Festa Major de maig a Lleida. El protagonisme ha estat aquest migdia per al seguici en honor al patró, a Sant Anastasi. A la tarda serà torn de la tradicional batalla de flors. Pere Joan Álvarez, també és dia de balanç d'unes festes que s'han allargat durant tot un cap de setmana llarg, eh?
3: Sí, sí, la gent amb qui hem parlat aquest migdia al seguici festiu destacaven sobretot l'espectacle innovador de drons i llums de divendres reproduint figures com el Marraco, els gegants o la mateixa Seu Vella.
4: Nosaltres ens agrada molt a la Festa Major tot el que són les tradicions, els gegants, anar a veure el seguici.
5: Què més ens ha agradat? Els drons?
6: Doncs mira, la iniciativa de divendres nit de fer l'espectacle de drons és algo molt innovador que no havíem vist mai a la ciutat i va resultar molt espectacular.
7: Va sortir una lluna, una estrella, i també vaig veure que sortia el Marraco.
3: De moment, avui llueix el sol, tot i que la pluja, com és tradició també, s'ha deixat veure sense aigualir, això sí, una festa molt participativa que aquest vespre, amb el Castell de Focs, posa el seu punt final.

0: I ara parlem del Temporada Alta. És el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt que ha presentat avui un avançament de la seva programació de tardor, que tindrà en total 16 produccions. Una de les més destacades és una nova adaptació de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg. Ho han presentat això des de Barcelona i ho ha seguit l'Estel Coletas.
1: El certamen referma el seu paper com a motor de la creació contemporània, amb col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. En destaca el nou projecte de la brasilera Kristen Jataji, que adapta La senyoreta Júlia d'August Strindberg. Narcís Puig, el director artístic del festival.
2: L'espectacle original de la Jataji era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, jo diria que europea, ara mateix.
1: El festival també impulsa noves peces de creadors com Pablo Masías, La Baronal o el grup Cabo San Roque, tot sota un cartell signat per la companyia Baró de Bell. A més de les estrenes, el festival manté formats clàssics com el torneig de dramatúrgia, les lectures de clàssics dedicades enguany a Caterina Albert i Montserrat Roig i el cicle de lectures llibràlegs interpretat per Meritxell Llanés i David Mercè.
0: Doncs festa de celebració també és la Breu Edicions, amb seu a Barcelona. 20 anys celebra, convertida en una de les editorials independents més veteranes que resisteixen en un entorn de grans grups editorials. El seu objectiu, prioritzar la literatura de qualitat per sobre de la rendibilitat econòmica. Montse Camps.
3: La Breu és pionera. Va néixer a Cornellà de Llobregat com una associació cultural sense ànim de lucre. Juguen, diuen, no a una altra lliga, sinó a un altre esport que els ha permès consolidar-se, com explica aquesta emissora l'editora Esther Andorrà.
4: Som una associació sense ànim de lucre, però sense ànim de ruïna. Hi ha indústries editorials que tenen uns deutes molt grossos i estan tan tranquils. Nosaltres som petits, però solvents, i a partir d'aquí, sobretot, ens enamoren els llibres. L'avantatge és que ha de ser molt poca aquesta rendibilitat perquè sigui justificable la seva impressió, perquè nosaltres no anem a pel benefici, anem a per el plaer de la lectura. No?
3: Han publicat en aquests 20 anys 245 llibres, primer de poesia amb la col·lecció La Batre, després ho van ampliar a narrativa i també la traducció d'autors internacionals que no havien estat publicats en català o ja havien estat descatalogats, des d'Anaïs Nin a Henry James o Colette. Entre tots els nous projectes de cara a la tardor tenen previst publicar els curiosos poemaris que haurien escrit el capità Haddock i Tintín amb traducció de Mar Romera.
0: I avui obre portes al Palau Victòria Eugènia de la Fira de Barcelona l'exposició fotogràfica amb els treballs d'arquitectura nominats als Premis Mies van der Rohe 2026. Òscar Callao.
5: Són més de 400 obres encapçalades pels dos projectes guanyadors, al Palau d'Exposicions de Charleroi a Brussel·les i els espais temporals per al Teatre Nacional Eslovet Drama a Ljubljana. Els guanyadors rebran el guardó demà en un acte institucional al pavelló Mies van der Rohe a Montjuïc.

0: Esports.
1: I ara moment per la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions, aquí a Barcelona. Marcos García, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Avui a les 5 de la tarda, rua del Barça, campió de Lliga.
2: Sí, la plantilla del primer equip del Barça i també el seu staff tècnic celebraran el títol de Lliga amb els seguidors aquesta mateixa tarda. Rua, com dius, que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona. Ara et faig el mapa. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio i ha valorat així aquesta Lliga.
3: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Primer, de recordar-me'n de Ronald Koeman, de Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país. Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, perquè això provoca doncs, que aquesta gent connecti també amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
2: Ara sí que et faig el Waze del Catalunya al dia. La rua passarà per Travessera de les Corts, Numància, carrer Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà. Allà comença la segona part, és a dir, el camí de tornada. Carrers Provença, Aribau, París, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i, de nou, al Camp Nou. Hi haurà tres grans punts d'animació, tu que ets de la Jarana, distribuïts al llarg de tot el recorregut. Tarradellas amb els carrers Berlín-París, allà fa bona pinta, els carrers Balmes amb Gran Via i també Consell de Cent amb Passeig de Gràcia.
1: No, que sabies també que ara ens ho deia el Marc Vidal, eh? Aquest Waze per escrit el teniu al 3CAT Info.
2: Ah, doncs mira,
1: al web, eh?
2: Doncs vinga, estarem ben atents, sóc molt usuari del Waze. I és que el Barça es va proclamar campió de Lliga ahir, no ho sabràs mai, per
1: això,
2: guanyar al Madrid 2-0. I podien haver estat més, eh? Encara al Madrid li va sortir prou bé. Segona lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana amb Hansi Flick a la banqueta, 29è títol de lliga en tota la història del club. Rafa Juste ha afegit un dels temes importants. La renovació del tècnic alemany està encarrilada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzilla aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
2: A la gespa, Fermín, un dels destacats d'ahir, també ho és de la temporada.
4: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
2: I és que és la primera lliga en tota la història que el Barça guanya de forma matemàtica jugant contra el Madrid, que això mola i mola molt. A partir de les 4, Catalunya Ràdio Especial la tarda i tot costa. Diu el Garriga que es dirà tot tarda. Vaja, no sé, no li facis massa cas. La rua del Barça campió, t'ho juro que m'ho ha dit. No hi haurà parlaments al Camp Nou, punt final de la festa. El final de la festa d'ahir va acabar al carril bici de Barcelona, a la plaça Catalunya o a Luz de Gas. Això va segons a qui li preguntis.
1: Haurem de fer un Waze també, sí, per rastrejar, sí, on va acabar la festa. Sí. Va, aquest és el cinquè títol que guanya Flick a la banqueta del Barça. Eh?
2: Sí, protagonista del Barça ho és sempre i ahir especialment per un tema molt sensible. Va dirigir l'equip malgrat la mort del seu pare ahir mateix.
5: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
2: En Flick, el Barça suma dues lligues, dues Supercopes d'Espanya i també una Copa. L'equip blaugrana ara encara pot arribar als 100 punts en aquesta lliga. Estaria molt bé. I ja saps com van això dels vasos comunicants? A Madrid volen cremar-ho tot. Apunta-t'ho perquè fa pinta. Volen recuperar Josep Mourinho.
1: A veure què passa. Un altre nom també a l'Espanyol, i així ja deixem de parlar del Barça. Ja té nou director general esportiu i és molt conegut.
2: Sí, Ramon Rodríguez Verdejo. Si t'ho dic així, no, però si t'ho dic que és Monchi, aquest sí.
1: Home,
2: que el tenim controladíssim. Gran trajectòria al Sevilla, el va fer campió pràcticament tot, i també a nivell europeu ha tingut fortuna. Doncs Monchi reforça l'estructura esportiva de l'Espanyol. És el nou director general esportiu. Mana sobretot allò que té a veure amb la part esportiva de l'Espanyol. S'hi posa ja. Tant de bo li vagi a l'Espanyol com li va anar amb el Sevilla, la Roma o l'Aston Villa.
1: Molt bé. Doncs, Marcos, moltes gràcies i que vagi bé la festa d'aquesta tarda.
2: I tant.
1: Vinga.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Més enllà de la seva imatge de postal, a la seva versió actual, un post d'Instagram, Barcelona conserva encara una rica vida interior, portes endins, a l'interior de les cases, que encara no són apartaments turístics ni co-livings de 2 metres quadrats. Doncs bé, una instal·lació al Museu del Disseny de la plaça de les Glòries de Barcelona recull 90 escenes d'interiors domèstics, finestres, habitacions, objectes, fragments de vida que dibuixen un retrat coral de la ciutat que centra la mirada en l'arquitectura habitada, en les maneres de viure. És un projecte de l'estudi creatiu Gràcies Grècia amb el disseny de Mayo. Ho deixem aquí per avui i tornem demà a partir de 1:00 PM.
1: Tot a punt per la Rua del Barça per celebrar la Lliga del Clàssic. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: Després de guanyar la Lliga ahir a la nit contra el Madrid amb un 2-0 al Clàssic, que farà que aquesta Lliga passi a la història així com la Lliga del Clàssic, el Barça desfilarà aquesta tarda per Barcelona per celebrar el títol amb l'afició, Laia Tudel.
3: Una rua que començarà a les 5 de la tarda amb sortida i arribada al Camp Nou. Els jugadors del Barça i Hansi Flick desfilaran en un autobús escapotable per celebrar aquest títol amb tota l'afició que sortia al carrer. I avui al matí de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, destaca la connexió tan especial d'aquest equip amb els culers.
4: Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors. Tot això provoca que aquesta gent connecti tan bé amb la ficció del Barça.
1: De seguida, tots els detalls. L'altre gran tema del dia, però, és l'operació de repatriació dels passatgers del creuer de l'antivirus que s'ha de tancar avui, Natàlia Ramon.
5: Una francesa i un americà que ja són als seus països han donat positiu. Els catalans que hi havia a bord ja són a Madrid, aïllats en un hospital militar.
1: Enviada especial a Granadilla, a l'illa de Tenerife, Mònica Mas.
6: Bon dia. La novetat ara mateix és que, finalment, els 6 australians i neozelandesos que havien de marxar en un vol fretat per les autoritats australianes s'ajuntaran amb el vol dels Països Baixos amb la resta del passatge de fora de la Unió Europea, la majoria tripulants de l'Ondius. Mentrestant, avui sabrem el resultat de les PCRs que es van fer ahir als 5 catalans i els 9 espanyols a l'Hospital Militar Gómez Ullà. La ministra de Sanitat assegura que cap d'ells té per ara cap símptoma compatible amb l'antivirus.
1: Més qüestions a les portes de la vaga general de demà a l'educació. Primera gran cita d'un mes sencer de mobilitzacions dels docents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix a reconduir la situació en referència a l'acord que de moment només té amb les representacions minoritàries de Comissions Obreres i la UGT.
5: I en paral·lel, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que revisaran la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors destapada la setmana passada i que ha portat tota l'oposició, tret del PP i Vox, a demanar el cap del Josep Lluís Trapero com a director de la policia. L'USTEC portarà el cas als tribunals. Sentim Parlon.
7: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: També demà el govern aprovarà una nova estratègia de prevenció d'incendis. Anem a Montserrat ara. Què en destaca Montse Poblet?
8: La gran novetat del pla és la creació de 14 zones de camps, boscos gestionats i espais lliures de vegetació per evitar que els grans incendis forestals, sobretot els que escapen de la capacitat d'extinció dels bombers, puguin saltar d'un massís a l'altre. És una estratègia a llarg termini, però ja hi ha 700 hectàrees licitades i en alguns punts, com el massís de Montserrat, ja han començat a treballar.
1: I a la Cultura, la Casa Batlló de Barcelona obrirà la tercera planta al públic amb què desvela els seus últims secrets. Valeria Obereda.
9: Des d'avui mateix, tothom qui vulgui i pugui, són 200 euros l'hora, amb preus dinàmics, pot llogar alguna de les estances d'aquest pis de 440 metres quadrats útils, l'últim que van habitar els descendents dels Batlló. 4 anys de restauració, de gairebé una feina arqueològica, per la qual l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva, diu que s'han endut moltes sorpreses.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, que a banda d'aquestes celebracions del Barça, que ja us hem explicat, també passen per un partit molt important del Girona.
3: A les 9 juga el Girona, que visita el camp del Rayo Vallecano. Els gironins necessiten guanyar, perquè ara mateix es troben a només un punt per sobre del descens, i és un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Clàudia Serra.
10: Doncs a aquesta hora el punt més complicat és a l'AP7, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, sentit Tarragona. Hi ha cua de més de 8 quilòmetres per un vehicle avariat. Atenció també a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Lleida, on hi ha retencions per un accident. A la mateixa A2 entre Esparreguera i Collbató cap a Barcelona, on hi ha un carril tallat per obres. I a la Rota Litoral a Sant Adrià, sentit Besòs, on un accident també talla un carril.
1: I ara temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, milers de catalans volen saber quin temps farà a Barcelona a les 5 de la tarda.
11: Doncs en principi sol i 4 núvols. No ha de ploure i temperatura molt confortable. S'esperen alguns ruixats a l'extrem nord de Catalunya aquesta tarda, irregulars. Demà al matí tornen a descansar les precipitacions. Sol, pocs núvols, alguna boira. I demà a la tarda ruixats i tempestes a gran part de Catalunya. Irregulars, els menys freqüents i probables, cap a la costa, però a la resta del país sovintejaran i algun pot ser fort.
1: Gràcies, Francesc.
11: Bona tarda.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 5 minuts de les 2. De les 2 de l'endemà, perquè avui és un dia de dolça ressaca pel primer equip del Barça i també per molts culers. Això que sentiu és part de les celebracions del títol de Lliga, era ja de matinada, en calent, amb el que sentiu Marc Caçador, que va tornar-se a fusionar amb l'afició, com l'any passat a Canaletes, aquest cop a Plaça Catalunya, i acompanyat aquesta vegada d'Alejandro Valde. Després la festa va continuar a les discoteques habituals i avui, Laia Tudel, Sant Tornem-hi
3: amb les celebracions ja amb la llum de dia, tot i que acabaran de nit, segurament. Avui el Barça celebrarà el títol de Lliga el segon consecutiu amb la Rua dels Campions, que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou. Des d'allà recorreran els carrers de Travessera de Gràcia, Numància, Balmes, Gran Via, pujaran per Passeig de Gràcia fins a la Pedrera, que serà un dels punts on s'espera més animació, i allà ja faran mitja volta per Provença fins a tornar al Camp Nou. Al vestidor tenen moltes ganes de celebrar aquest títol històric després d'haver-lo guanyat a casa davant el Real Madrid. Sentim els jugadors Gerard Martín, Fermín i Eric a la TDT.
12: Molt content d'haver aconseguit la Lliga avui aquí contra el Madrid a casa. La veritat que no podem demanar més.
13: Clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la Lliga.
14: Sí, està clar que al final un dels meus motius era dedicar-li ahir la victòria. Crec que bueno, el Marcus i el Ferran, quan han marcat, li han dedicat. Sempre diem no, que és com un pare per tots nosaltres i què menys no, que dedicar-li aquesta victòria a ell i a la seva família.
3: Eric parlava de dedicar-li a algú que és com un pare, que és Flick, que va rebre la notícia de la mort del seu pare ahir al matí, abans del Clàssic. El tècnic és el líder d'aquest equip, serà un també dels més ovacionats a la Rua d'aquesta tarda. I avui al matí a Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, confirmava que aviat faran oficial la renovació.
4: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que

0: el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació, si més no el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Aquesta rua de celebració dels campions comença a les 5 de la tarda i està previst que s'allargui fins a les 9 o 10 del vespre.
2: Doncs avui és un d'aquells dies que el Catalunya Migdia obre amb els esports després d'aquesta notícia d'ahir. Aquesta rua, Laia, la podreu seguir, tothom qui vulgueu, aquestes celebracions també, a Catalunya Ràdio, amb un programa especial que començarà a les 4 de la tarda amb el Garriga, el Jordi Costa i la Sònia Salmà. Això és a partir de les 4 el programa, a partir de les 5 la rua, eh?
1: Exacte.
2: Doncs vinga, ho podreu seguir tot plegat. El dia, però, ens deixa més arguments informatius. Els ciutadans australians i la resta de passatgers del creuer amb un brot d'antivirus s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en un vol des de Tenerife. Després d'això, el vaixell salparà en part de la tripulació en direcció a Rotterdam i es desinfectarà al Port Canari. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona també ha tornat a donar negatiu a la PCR. Ara podem connectar amb el port de Granadilla, a Tenerife. Allà hi tenim la Mònica Mas amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bon dia.
3: Bon dia, Joan. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, els 22 passatgers que avui sortiran de Londres marxaran tots en un mateix avió, el que fletava els Països Baixos per repatriar a tots aquells passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien manera de tornar. Entre aquests hi ha 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda que finalment el seu govern no ha pogut fer arribar a temps un avió. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat d'èxit com està funcionant tot l'operatiu.
4: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
3: L'avió marxarà abans de les 7 de la tarda i Londres abandonarà les Canàries també a aquesta hora amb 32 tripulants. Segons el govern espanyol, llavors es procedirà a desinfectar tot el port de la Granadilla seguint els protocols sanitaris. Pel que fa als positius, la ministra García ha explicat que el ciutadà nord-americà ja va sortir del vaixell amb símptomes, mentre que la ciutadana francesa va agafar febre només a pujar a l'avió. I sobre els 5 catalans i els 9 espanyols que estan en quarantena a Madrid, ha dit que estan bé.
4: Un ciudadano francés que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. Las autoridades americanas nos comunicaron una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil. Los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
3: Si tot va sobre el previst, Londres haurà estat 29 hores en aigües canàries.
2: Doncs aquesta és la situació a les Canàries, convertides aquestes illes durant tot el cap de setmana en el gran referent informatiu arreu del món. Això a les Canàries. A Catalunya avui és la vigília d'una nova vaga a les escoles. I en aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació, ha dit, i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris que va posar en peu de guerra els sindicats amb més pes. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels professors que ella mateixa vol presidir enmig d'un ambient especialment tens. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Sara Canyete.
5: Bon dia. Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en aquesta reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord, però sí de veure en quins aspectes es pot revisar, es podrien ampliar partides, de manera que augmenti el suport entre els sindicats.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
7: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat, i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat, no?
5: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que s'ha

0: de genèric, però confien que hi aniran.
1: Doncs demà hi ha aquesta vaga. Avui, mentrestant, la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política. Després d'una primera valoració a través de les xarxes, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia, manté el suport al major Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial, Manel Laborda.
2: Sí, Núria Parlon creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat de l'acció a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector. La consellera d'Interior sobre ha detectat errors.
3: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
2: Precisament avui el sindicat majoritari, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents a una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. L'assemblea de professors tractava el calendari de vagues del sector que demà ja té un dels plats forts amb una aturada convocada a tot Catalunya. Recordem que Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació. El PP és, per ara, l'únic partit que defensa obertament la infiltració.
1: Doncs bé, aquesta polèmica per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, avui sabem que no farà perillar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. I és que Esquerra Republicana, el principal soci parlamentari del govern, segueix demanant, com ens explicava Manel Laborda, la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero, però ho separa dels pressupostos que estan, diu, ben encarrilats per quedar aprovats abans de l'estiu. Connectem amb Barcelona, amb Marta Corbalan.
4: Hola, bon dia. Esquerra segueix demanant el cap del director dels Mossos, però desvincula aquesta crisi de la carpeta dels pressupostos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu.
5: El pressupost és un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
4: Si res no es torça, el govern i Esquerra podrien anunciar les pròximes setmanes un acord per aprovar els pressupostos del 2026, després que el primer intent de negociar-los al març fracassés. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, també ha confirmat que les negociacions estan ben encarrilades i que la polèmica per la infiltració dels Mossos no interferirà.
6: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
4: Tal com us vam explicar divendres, una de les principals condicions que ha posat Esquerra per aprovar els pressupostos és la construcció d'una nova línia de trens, l'Orbital, que unirà el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. Els Comuns, amb qui el govern ja havia tancat un acord, també aprofitaran per renegociar-lo i afegiran noves demandes. Entre aquestes, volen una partida pressupostària per integrar el nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
1: I mentrestant, al País Valencià, primer dia de vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública. I l'han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, i un 85% dels professors, segons els sindicats. València, Alba Barbosa.
7: És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs, i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents, sobretot, més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
8: Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
9: Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans, millor.
7: La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del Sindicat d'Ensenyament Majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
10: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
7: Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ a València perquè consideren abusius.
1: I ara tornem a Catalunya.

0: global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers ja no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge en mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
1: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
0: Es comença per 5 trams prioritaris, un dels quals el que va de Manresa per Fita passant per Montserrat. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Ens explica que a les empreses forestals no els interessa un terreny com aquest perquè no els surten els números.
2: I clar, és el que els interessa a les empreses forestals és que hi hagi fusta. Clar, en un lloc que no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
0: El pla també contempla destinar 15 milions anuals per la creació de franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions. Malgrat ser obligatòries, des de fa 23 anys encara hi ha 15.000 hectàrees sense executar. Passa el mateix amb els perímetres de protecció prioritària, aquells 34 espais enmig dels boscos perquè els bombers puguin accedir i treballar segurs en cas d'incendis. Es van crear el 2013 i de moment només n'hi ha un d'aprovat. Abans de l'estiu se n'hi afegiran dos més i la idea és tenir-los tots fets el 2028.
3: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Tenim una informació d'última hora. Sabem les peticions de pena de la Fiscalia en el judici contra la família Pujol, que es mantenen entre 8 i 29 anys de presó pels fills de l'expresident. Una pausa i us ho detallem.
4: Catalunya migdia.
5: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
6: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
5: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
6: I fins a un 20% en electrònica.
5: Tota la nostra web i app.
6: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
5: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts, Obramat.
9: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
10: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
11: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
10: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
12: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
13: Catalunya migdia.
3: Us dèiem abans dels anuncis, la Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels germans Pujol Ferrusola. Entrant en detall, per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, la Fiscalia demana 29 anys de presó i per la seva exdona, Mercè Gironès, 17. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella, bon dia.
14: Hola, bon dia. Tot i que no s'ha parlat durant tot el judici de tots els delictes pels quals acusa, la Fiscalia no ha modificat la seva petició inicial de pena. Ha retirat l'acusació contra l'empresari Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos i per la resta manté els 5 anys de presó a cadascun. Abans, els 4 empresaris que han declarat han defensat la legalitat dels negocis que van fer tant aquí com a l'estranger amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornadó, responsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
15: Si llegava a un puerto le pagábamos la comisión y si no salía bien no pagábamos nada.
16: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
15: Sí, tenía mucha información, era Bueno, ya lo habéis visto.

0: està en totes partes.
1: Luis Delso, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
2: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época y el monto en la época del tripartito.
1: El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, que ja estava fora del procediment pel seu estat cognitiu. L'advocacia de l'Estat també ha mantingut la seva petició inicial de penes. Demana 25 anys de presó pel fill gran de l'expresident, 17 i mig per la seva primera dona, i no acusa els 5 germans petits. Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
3: Doncs el judici pel cas Pujol, que encara a la recta final. El dia que comença la macrocausa del cas Innova, arrenca aquest judici que va afectar Reus, al Baix Camp, gairebé 15 anys després de l'escàndol per suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals a la construcció de l'Hospital Sant Joan. El primer dia de la vista ja s'han anunciat pactes d'alguns dels 8 acusats. Tarragona, Manel Sastre.
4: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i exdirector del CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la fiscal del cas. Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també un abonament de tots els calés que reclamava l'Ajuntament de Reus a través de l'asseguradora.
5: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prat Domènech y Batesteza. Por otra parte, indicar también que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha al Ayuntamiento de Reus.
4: El primer dia de la vista, el 26 de maig, s'acabaran de donar els detalls d'aquest acord en una jornada, la d'avui, en què els advocats han fet diverses sol·licituds per posar en dubte molts dels procediments de la instrucció que consideren no adequats a la normativa. En la causa hi ha 8 investigats, entre els que també hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia també demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. Aquesta és l'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona. És la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros.
3: I atenció avui també a això, la tecnològica Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. I avui es reuneixen a Barcelona més de 200 empreses del sector i s'espera que tanquin una vintena d'acords de col·laboració. A Barcelona, Jordi Canal.
6: Bon dia. Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, involucrant també les empreses locals en projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i també de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
7: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
6: Ara Catalunya vol ser-hi, ja de ser-hi, ha dit el president Salvador Illa en aquesta jornada d'Indra a Barcelona. Illa assegura que Catalunya té potencial industrial, tecnològic i talent per participar i ser referent en els plans de defensa europeus. Uns plans enmig d'un món convuls que han de servir, diu Illa, per garantir el model de vida i l'estat del benestar.
3: I mentrestant, gairebé la meitat dels països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. Aquest centre assumeix que també passarà aquí, a les municipals, de l'any que ve. L'Observatori té seu a Girona. Anem cap allà, Núria Pereira.
8: Hola, bon dia. Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanava el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un dels exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com eines d'intel·ligència artificial s'utilitzen per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema, manipulant els votants. Sentim el seu director, Albert Sabater.
9: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
8: Alerta que la tecnologia més nova es posa a disposició de molta gent d'una manera tan ràpida que es poden viralitzar continguts maliciosos sense ser-ne conscient.
3: Un minut i mig i seran dos quarts. I els Estats Units i l'Iran que tornen a xocar en les negociacions per la fi de la guerra. Trump ha rebutjat la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau de l'administració nord-americana, mentre que el règim de Teheran defensa que ha fet una oferta legítima. El conflicte acumula ja 10 setmanes i els temors que s'allarguin ha fet pujar avui altra vegada el preu del petroli. Jordi Baró.
0: Trump ha estat ràpid i clar a l'hora de dir no a l'últim plantejament de pau de l'Iran. Va rebre la resposta ahir i ja de matinada l'ha qualificat de completament inacceptable. En canvi, l'Iran assegura que demanava al final de la guerra l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
10: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant el Líban i defensa que la guerra no ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal per la força, els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit en una entrevista a la CBS.
11: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
0: Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana i vol reduir-ho en un moment que la guerra a Gaza fa temps que ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, a ajudar militarment Israel.
3: I encara en crònica internacional, el primer ministre britànic promet que treballarà més i millor davant la desfeta electoral de dijous als comicis d'Escòcia i Gal·les i a les municipals parcials d'Anglaterra. El laborista Keir Starmer ha reconegut malestar social i ha anunciat més canvis per combatre-ho, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Anem ara a Londres. Quim Olivares.
12: Bon dia. Starmer no pensa dimitir. Sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
13: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
12: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
13: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
12: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
3: Doncs així és com tenim el món. De tornada a Catalunya, a Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual. Arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara, per primera vegada, una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Anem a Lleida, Estela Bosoms. De quina extensió estem parlant?
14: Doncs de gairebé una hectàrea i mitja de pereres, propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
15: I així millorar, doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, el cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol, doncs, moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
14: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres, en aquest cas a Mollerussa. Una altra opció per no perdre terreny de cultiu és posar plaques flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
16: I el que no voldríem és malbertar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és ho posem dintre la base i el sòl agrícola per el que és la producció d'aliments.
14: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, Segrià.
3: Això, la plana de Lleida, més al nord, punt d'inflexió important a les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar. La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. A la mesura, segons defensa el govern aranès,

0: arriba a petició del sector ramader. Anem a Viella, Sofia Cabanes.
1: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la serralada cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
2: No hi ha usi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veri usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
1: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
0: Ara farem una pausa per la publicitat, serà un minut i a la tornada us expliquem els últims secrets de la Casa Ballons, els han explicat avui.
3: Catalunya migdia.
4: Aquest diumenge i tots els festius,
5: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
4: obren de 12 a 8 de la tarda.
5: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
4: Molt més fàcil i còmode.
5: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
4: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat Francesc Macià

0: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Ja m'entens.
2: Un programa d'un altre gènere.
3: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
4: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
1: Amb David Ávila.
4: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya migdia.
6: Som-hi, descobrim aquests secrets. La Casa Batlló obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps del genial arquitecte. Ho ha vist la Valèria Obereda.
7: Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura de quilòmetre zero i reaprofitament que tenia Gaudí. Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets. Sentim l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
8: Els estucs són els originals. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals.
7: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
9: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
7: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
6: I encara a Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament arriben a un acord per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística. Anem ara a l'Ajuntament, Anna Escura.
10: Bon dia. Això vol dir que l'aportació municipal al Consorci arribarà a un mínim de 3,1 milions d'euros anuals, cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda i acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
11: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera, pel que fa als cursos de català, siguin història a la ciutat de Barcelona.
12: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
10: Aquest acord s'inscriu en el mandat del Pacte Nacional per la Llengua, al qual l'Ajuntament es va adherir el setembre passat.
6: I a la temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques, que es celebra sobretot a Girona i Salt, ha presentat avui un avançament de la seva programació de tardor, que tindrà en total 16 produccions. Una de les més destacades és una obra, una adaptació, de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg.

0: Lindbergh. Anem ara amb l'Estel Coletas.
1: El certamen referma el seu paper com a motor de la creació contemporània amb col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. En destaca el nou projecte de la brasilera Kristen Jatay, que adapta la senyoreta Júlia d'August Strindberg, traslladant-la a la Catalunya actual. Narcís Puig, director artístic del festival.
2: L'espectacle original de la Jatay era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, jo diria que europea, ara mateix.
1: El festival també impulsa noves peces de creadors, com Pablo Masías o La Baronal, tot sota un cartell signat per la companyia Baro de Bell. A més de les estrenes, manté formats clàssics com el torneig de dramatúrgia, les lectures de clàssics i el cicle de lectures llibràlegs.
0: I un últim apunt, la Breu Edicions celebra 20 anys convertida en una de les editorials independents més veteranes que resisteixen en un entorn de grans grups editorials. El seu objectiu és clar, prioritzar la literatura de qualitat per sobre de la rendibilitat econòmica. Barcelona, Montse Camps.
3: La Breu és pionera, va néixer com una associació cultural sense ànim de lucre i juguen, diuen, no a una altra lliga, sinó a un altre esport que els ha permès consolidar-se, com explica aquesta emissora l'editora Esther Andorrà.
4: Som una associació sense ànim de lucre, però sense ànim de ruïna, però a vegades hi ha indústries editorials que tenen uns deutes molt grossos i estan tan tranquils. Nosaltres som petits, però solvents, i a partir d'aquí, sobretot, ens enamoren els llibres. L'avantatge és que ha de ser molt poca aquesta rendibilitat perquè sigui justificable la seva impressió, perquè nosaltres no anem a pel benefici, anem a per el plaer de la lectura. No?
3: En aquests 20 anys han publicat 245 títols, primer de poesia amb la col·lecció La Batre, després ho van ampliar amb narrativa i també la traducció d'autors internacionals que no havien estat publicats en català o ja estaven descatalogats, des d'Anaïs Nin a Henry James o Colette. Entre tots els projectes, de cara a la tardor, tenen previst publicar els curiosos poemaris que haurien escrit el capità Haddock i Tintín amb traducció de Marc Romero.
5: Catalunya migdia.
0: Doncs aquestes són les notícies del dia, però la notícia del dia, la notícia amb què hem començat l'informatiu, sí, són aquestes celebracions del Barça, i des d'ara i fins a les 3, tot el detall, Laia Tudel.
6: Recordarem aquesta rua dels campions que es farà aquesta tarda per celebrar el títol de Lliga del Barça. Si no heu tingut temps d'apuntar-vos al recorregut, el repassarem, i també sabrem l'última hora del Rayo Girona.
7: Seguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça.
6: El Barça és campió de Lliga i aquesta tarda ho celebrarà pels carrers de Barcelona amb una rua. Fa una estona que m'ha explicat el recorregut, però com deia Ramon Salmurri, per si algú no ha tingut temps d'apuntar-se'l bé, recorda'ns on podran veure els culers els jugadors del Barça avui?
8: A veure, el recorregut de la celebració dels campions començarà a l'accés 13 de l'estadi Blaugrana. Des d'aquest punt, l'autocar de la rua avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància. Continuarà pel carrer de París i baixarà per Balmes, girarà per la Gran Via i pujarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, un dels punts centrals de la celebració. Pel que fa al trajecte de tornada al Camp Nou, la rua continuarà per Provença, Aribau i París, posteriorment passarà per l'Avinguda de Sarrià i tornarà a la travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'estadi Blaugrana. Durant aquest recorregut hi haurà tres punts d'animació. El primer estarà situat a l'encreuament de l'Avinguda Josep Tarradellas amb el carrer d'Entença. La segona Fan Zone s'ubicarà a la Cruïlla entre la Gran Via i el carrer de Balmes, mentre que el tercer espai d'animació serà al carrer del Consell de Cent amb el Passeig de Gràcia.
6: Doncs aquestes celebracions que comencen a les 5 de la tarda amb aquesta rua i que s'acabaran, Salmurri, 9-10 de la nit,
8: sí, previsiblement. Sí, la previsió és 9 de la nit, però és
6: s'allarga sempre una mica més, sí, en funció també de la quantitat de gent que surti.
8: Exactament.
6: Al carrer, que es preveu doncs, que n'hi hagi força, perquè la gent té ganes de celebrar aquest
8: no
6: títol.
8: No hi ha previsió de pluja, que això és important.
6: Molt important.
8: Sí, sí.
6: i hi ha moltes ganes de passar-s'ho bé, i totes aquestes celebracions les podreu seguir a Catalunya Ràdio, les explicarem en directe amb un programa especial, una fusió que es fa entre la tarda i el Tot Costa, amb el Francesc Garriga, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà i també amb el Ramon Salmurri i el Roger Arbusà, que sereu allà al costat de la Rua fent aquests 4 quilòmetres i mig calculat d'anada, gairebé 8 quilòmetres potser fas avui caminant.
8: Sí, avui és un dia...
6: Portes bon calçat?
8: Sí, està previst.
6: Bé, doncs...

0: Doncs tots ells us ho explicaran a Catalunya Ràdio. Programa especial perquè avui toca celebrar bé el que ahir va guanyar el Barça, Salmurri, que és la segona lliga consecutiva d'aquest Barça de Hansi Flick.
1: I és una lliga per la història, la 29a en la història del club, i com dius, la segona consecutiva de l'era Hansi Flick. Després hi entrarem perquè ahir va ser un dia històric per Fermín i la resta dels seus companys.
2: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
1: Fermín, com Eric i la resta dels seus companys, van gaudir d'una jornada d'emocions perquè estem parlant d'un Barça-Madrid, d'un clàssic al Camp Nou amb la lliga per decidir.
3: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava ser una dada anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Va ser una festa grossa a l'estadi, amb càntics de tot tipus, però perquè, a més, al minut 20, el Barça ja guanyava 2-0 amb un golaç de falta de Marcus Rashford i un altre de Ferran Torres. Dos gols que valien un títol, contra l'etern rival, i dos gols que significaven que el Barça domina amb mà de ferro a l'estat espanyol i en el regne d'Mbappé i Vinícius.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: De Jong traient pit, si hem de posar algun però a la nit, Laia, jo crec que n'hi hauria dos. Els direm amb la boca petita, però s'han de dir. Un, que vam passar de somiar amb una golejada al minut 20 a acabar el partit amb un to més aviat baix.
0: Era un somni que el Bernat Soler de seguida el va dir a la TDT, que també el tenia després del segon gol del Barça. Sí.
1: I la segona, la festa postpartit a la gespa, deixem-ho amb que va ser poc lluïda. Però, en fi, això és segurament el de menys, perquè el que compta és que el Barça va guanyar la Lliga una altra vegada, dues de seguides, en un dia especial per Hansi Flick, el dia de la mort del seu pare.
5: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Pedri, protagonista també d'aquestes dues temporades, dues lligues, amb un registre de Hansi Flick que iguala, per exemple, els d'Enrique Fernández, de Leno Herrera, Luis Van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique i Ernesto Valverde, tècnics que van aconseguir les dues lligues en les seves dues primeres temporades com a entrenadors del Barça. I amb dos títols de lliga, ja només té per davant Pep Guardiola, que en va aconseguir 3, i Johan Cruyff amb 4.
0: I la derrota al Clàssic ha estat el colofó, una temporada terrible per al Real Madrid, després del segon nadaplete, la segona temporada sense aconseguir cap títol. El Madrid toca fons i busca algú que el salvi, Marcos García.
6: El Madrid surt del Clàssic pitjor del que va arribar a Barcelona, a 14 punts del Barça, amb la Lliga perduda, impotent contra un equip de Flick molt dominant. Els dubtes sobre la implicació de Mbappé es mantenen a Madrid. Ahir, amb el 2-0 al marcador, el francès va fer una piulada que posava a la Madrid, que molts allà interpreten com de jugador poc preocupat. I la setmana de les baralles, el vestidor va acabar amb una desfeta al Camp Nou que encara hauria pogut ser més àmplia. Arbeloa, tècnic blanc.
7: Entendemos la frustración, el desencanto, lo insatisfechos que tienen que estar con esta temporada y bueno, pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo.
6: El punt d'inflexió d'aquest nou curs en blanc del Madrid serà l'arribada d'un altre entrenador, i el gran candidat és José Mourinho. El portuguès ara al Benfica encara no ha donat resposta oficial als acostaments del Madrid, però ha estat tevi Mourinho a les últimes hores quan li han preguntat sobre el seu futur a Portugal. Mou encara té un any de contracte amb el Benfica i una clàusula de sortida de 3 milions d'euros.
0: I avui hi ha partit del Girona, i és partit important perquè els amics el visiten al camp del Rayo Vallecano en un partit molt clau per les aspiracions que tenen per la permanència, Eduard Solà.
8: El Girona començarà el partit d'avui a Vallecas amb només un punt d'avantatge sobre el descens, però el més important és amb quina distància respecte a l'Alavés l'acabarà. En el pitjor dels casos es mantindrà un punt per sobre i en el millor dels casos, si guanya, tindrà 4 punts més i serà 12. El Girona jugarà avui al camp del Rayo Vallecano després d'haver encadenat 3 derrotes consecutives i d'haver guanyat l'últim partit fa més d'un mes. En una classificació amb molts equips amb els mateixos objectius, Mitchell ja va dir ahir que estan preparats i convençuts de salvar-se.
9: La responsabilitat

0: d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer i estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
1: El Girona té 38 punts i el rival, el Rayo Vallecano, 42. Venen de guanyar el camp de Getafe a l'última jornada de Lliga i, sobretot, de classificar-se per la final de la Conference League. En una relativa situació còmoda a la Lliga, per la seva primera final europea, encara queden dies. El Girona ha fet avui el viatge d'anada i tornada el mateix dia. El Rayo i el Girona són els dos únics equips que jugaran 3 partits en una setmana, i en contra del Girona és que haurà d'anar 2 cops a Madrid. Abel torna a la convocatòria després d'un mes de baixa i, en canvi, Brian Hill és baixa per sanció.
2: El partit del Girona, evidentment, també el podeu seguir a Catalunya Ràdio. El partit es juga a les 9. Doncs una mica abans començarà aquesta transmissió del Tot Gira. I l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada de l'exdirector esportiu del Sevilla, entre altres clubs, s'interpreta com un cop d'efecte per mirar de capgirar la deriva del primer equip, que continua en caiguda lliure i té per davant 3 match ball per evitar el descens. Biel Cadilla.
3: Sí, l'anunci arriba quan, a falta de 3 jornades, l'Espanyol es troba a tan sols 2 punts del descens. El mateix Monchi, en declaracions al club, ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment.
4: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
3: Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO Mao Ye i del president Alan Page. La seva arribada no implica la sortida de Frank Garagarza, actual director esportiu del club, ara de baixa, ni tampoc de Manolo González, per qui Monchi demana confiança.
4: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar. Creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja l'equip.
3: Ramon Rodríguez Verdejo, com es diu realment Monchi, que al marge del Sevilla ha treballat també a la Roma i l'Aston Villa, mirarà d'ajudar a redreçar la situació dels pericos, que encadenen 18 partits sense guanyar i dimecres reben l'Atlètic Club a l'RCD Stadium sense Nico Williams ni Sancet.
2: Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
5: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per
2: Parlarem de Paula Blasi, un dels noms d'aquesta setmana al món de l'esport, guanyadora de la Volta.
6: Catalunya migdia.
7: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
9: Ostres.
8: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
12: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
6: Catalunya migdia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
1: És que està molt bé. Pa, pa, pa, pa. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Lisenda?
13: Jo sempre.
1: Pa, pa, pa, pa, pa. Marc Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Em pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
13: Molt bé.
1: Com ho faries, Òscar?
9: No, jo no ho faria.

0: no puc millorar-ho. Veus?
1: De dilluns a divendres de 4 a 7...
2: La millor hora del dia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Pam, pam, pam, pam.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
4: I aquest cap de setmana han passat moltes coses, més enllà del títol de Lliga del Barça. Comencem per les notícies bones. Paula Blasi, ciclista d'Esplugues de Llobregat, de només 23 anys, ha guanyat la seva primera Vuelta a Espanya i ha fet història, Isabel Vilalta.
5: Doncs sí, així és. Primera ciclista catalana de la història en guanyar la Vuelta o qualsevol altra gran prova femenina per etapes. De fet, només Josep Pessarrodona, just ara fa 50 anys, i Melcior Mauri, el 1991, han guanyat una prova així, justament també la Vuelta. Paula Blasi va capgirar la general l'últim dia, superant una llegenda com Anna van der Breggen a l'Angliru.
6: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat la prova, ens no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
5: Blasi va ser segona a l'etapa de l'Angliru i, com dèiem, primera a la general. Es consolida així com una de les millors ciclistes del món, completant una gran temporada i això que no fa ni dos anys i mig que es dedica al ciclisme.
4: I un altre nom propi, Marc Márquez, que ha rebut l'alta hospitalària de doble intervenció a què es va sotmetre ahir a Madrid i que el tindrà de baixa un període indeterminat, Damià Aguilar.
7: Com dissabte es va trencar un dit d'un peu, va decidir que la intervenció ja prevista però no desvelada a l'espatlla dreta la faria conjuntament. S'obre novament el capítol de les lesions del tro de Cervera. Ara això de l'espatlla és per dos cargols moguts d'una intervenció del 2019 i un tros d'os que els metges també van enretirar i que li afectaven el nervi radial. Aquí la clau de les caigudes d'aquesta temporada i la seva falta de confiança pilotant el prototip de Ducati, malgrat els èxits, com per exemple guanyar dues curses sprint o fer el rècord del circuit de Le Mans. No serà a la pista durant el Gran Premi de Catalunya d'aquesta setmana, però sí l'Àlex Márquez, que defensarà la victòria del 2025.
4: I no tot han estat bones notícies aquest cap de setmana, perquè tot i que el Barça ha lluitat per la Champions d'hoquei patins, no ha pogut endur-se el títol. Maria Chesena.
8: Sí, el Barça ha dit adeu al títol europeu després de perdre per 3-1 contra el Porto. El conjunt blaugrana tornava 8 anys després a una final de la Champions, però el somni de regnar novament a Europa encara haurà d'esperar. Els de Ricard Ares arribaven a la final en un bon moment, però un molt mal inici de partit va esvair aquestes sensacions. Dos gols a la primera part de la primera meitat del Porto obligaven el Barça a remuntar i tot i el gol de penal de Labart a l'inici de la segona meitat per retallar distàncies, el conjunt portuguès va sentenciar amb el tercer quan faltaven només 5 minuts per al final. El tècnic blaugrana, orgullós de l'equip, assegurava que tornaran a ser a la final.
9: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui.
8: I a la competició femenina el guanyador ha estat el Fraga, un equip que ja va eliminar el Vilassana a les semifinals de la tanda de penals i que ha vençut el Benfica per 4-1 en aquesta final.
4: I tampoc ha estat un bon cap de setmana per a l'Uni Girona, perquè l'equip ha quedat eliminat de la lluita pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet, Montse Raya.
10: A un pam, al cap dels dits, a tocar per ben poc, pels pèls. Totes aquestes expressions resumeixen el que ha viscut l'Uni Girona en quedar-se només 2 punts d'accedir a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les de Roberto Íñiguez arribaven a la tornada de semifinal amb un punt en contra del partit jugat a València i a Fontejau tothom creia en la gesta. Va ser un partit èpic, però al final empat a 73 al marcador amb un últim tir fallat per Màriam Koulibaly i eliminació de les gironines. Ainhoa López, una de les més destacades ahir, es mostrava molt afectada.
11: Ho hem intentat, ho hem donat tot, és una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit, crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit, però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
10: El premi de consolació, si es pot dir així, és que l'Espart Girona té assegurada una plaça a la fase prèvia de la propera edició de l'Eurolliga.
4: I tornem a parlar de futbol. A la primera federació, el Sabadell, manté les opcions d'ascens directe i l'Europa continua també en zona de play-off quan només falten dues jornades per al final de la Lliga. En canvi, el Nàstic, l'equip amb més opcions de pujar a categoria a l'inici de temporada, cada cop té més complicada la salvació, Carles Vila.
12: Ahir els granes van perdre el camp del Tarazona per 2-0. El Nàstic va tornar a mostrar en un desplaçament la seva pitjor imatge sense pràcticament cap opció d'emportar-se els 3 punts. De fet, ja són 5 partits consecutius fora del nou estadi que acaben amb derrota. A més, s'acumulen els problemes perquè els de Pablo Alfaro són en zona de descens i han perdut el gol a baraix amb el Tarazona, l'equip que ara marca la salvació.
13: Sí, sí, dependemos de otro resultado, por supuesto, pero lo que sí depende de nosotros es ganar, y el próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Luego hay enfrentamientos directos entre equipos, que igual que hoy estamos así, porque ahora no dependemos de nosotros, pues como hace dos jornadas seguíamos sin depender y luego conseguimos revertir, ¿no? Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
12: A la próxima jornada, en esta primera federación, juega el derbi entre el Nàstic i l'Europa i el Sabadell s'enfrontarà a l'Antequera.
4: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Avui, ja ho sabeu, a partir de les 4, programa especial a Catalunya Ràdio per seguir totes les celebracions de la Rua de Campions del Barça després d'aconseguir ahir el títol de Lliga, el segon consecutiu d'aquesta era del Barça de Hansi Flick. Comença la Rua a les 5 de la tarda, però a les 4 comença aquest programa especial amb el Francesc Garriga i també amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, l'Arbusà, seguint aquesta Rua dels Campions. Ho deixem aquí, seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Buta.
14: Són les 3.
15: Catalunya Migdia.
14: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat tots els detalls d'aquesta rua amb què el Barça celebrarà aquesta tarda la Lliga, que ja passarà a la història com la Lliga del Clàssic per haver estat la primera de la història a aconseguir-se matemàticament en un partit contra el Madrid. Als pròxims minuts us explicarem com serà aquesta programació. Ara hi feia referència a Laia Tudel a Catalunya Ràdio per seguir aquesta desfilada triomfal dels culers per Barcelona. També hem recollit una informació d'última hora que hem sabut durant el programa. La Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels germans Pujol Ferrusola. Per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, demana 29 anys de presó, mentre que per la seva exdona, Mercè Ginonès, en demana 17. I ens hem fixat en el conflicte de l'educació, perquè demà hi ha una nova vaga general a l'educació arreu de Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avui ha dit que està disposada a reconduir la situació i revisar aquest acord per millorar-lo firmat amb els sindicats minoritaris de Comissions Obreres i la UGT i que va posar en peu de guerra els sindicats majoritaris. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels docents. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
16: Doncs una investigació periodística del The New York Times que ha tret a la llum una campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per tal de mantenir Israel a l'Eurovisió i netejar la reputació del país davant les acusacions de genocidi a Palestina. Segons el diari nord-americà, el govern hebreu té en marxa aquesta campanya diplomàtica, mediàtica i financera per utilitzar Eurovisió com una eina d'influència en la percepció internacional del conflicte a l'Orient Mitjà. En els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot, el concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. El reportatge, finalment, qüestiona l'actuació de la Unió Europea de Radiodifusió, que és l'organitzadora del concurs, perquè diuen intenta minimitzar el conflicte amb Israel, amagar informes interns i evitar investigacions externes. I justament el Consens Europeu per aplicar noves sancions a 7 colons a entitats jueves de Cisjordània, segons fonts diplomàtiques. La proposta tira endavant en la primera plasmació del canvi de govern a Hongria, que fins ara ho bloquejava. On es mantenen les discrepàncies entre les diplomàcies dels 27 és a imposar represàlies comercials amb productes o serveis provenents de les zones ocupades. Anem fins a Brussel·les. Bruno Fortea.
17: Hola, bon dia. França i Suècia volen aranzels per als productes de les colònies jueves a Cisjordània, però el ministre italià, Antonio Tajani, toca el violí.
18: Siamo pronti a esaminare la
19: proposta. Estem oberts a examinar la proposta, però no crec que sigui una decisió que calgui prendre avui.
17: La ministra irlandesa, Ellen McEntee, directament ho rebutja, i els Països Baixos aviat prohibiran pel seu compte

0: tot el comerç amb les colònies jueves. En canvi, unanimitat per rebutjar la mediació de l'excanceller alemany Gerhard Schröder a la guerra d'Ucraïna, una proposta de Putin, rebatuda així per la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
1: Crec que Gerhard Schröder ha estat lobista d'alt nivell d'empreses estatals russes. És clar, perquè Putin vol que sigui la persona.
0: Els socis europeus també han donat llum verda per reactivar l'acord comercial amb Síria, un cop enterrat el règim de Bashar al-Assad.
2: I avui hem sabut que la producció d'electricitat amb gas s'ha disparat un 40% amb el model de gestió de red elèctrica després de l'apagada. Per evitar més episodis d'inestabilitat, l'operador s'ha volgat en aquesta energia de suport, que és més contaminant i més cara també per als consumidors. L'operació que es va posar en marxa a red elèctrica ara fa un any era per reforçar el sistema elèctric després d'aquella apagada i ha suposat fer un gir cap a l'ús del gas per produir electricitat. Segons un estudi que ha fet ara la plataforma Gas no és solució, aquest fort increment dels cicles combinats ha suposat un 16% més d'emissions de diòxid de carboni i sobrecostos quantiosos. Marina Gros és la coordinadora d'Ecologistes en Acció.
3: Estamos utilizando más fuentes fósiles que el año pasado para producir electricidad y el otro es el coste que esto ha tenido en la ciudadanía. Y estaríamos hablando entre 422 y 1.500 millones de euros para los consumidores.
4: Ara passen 5 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
4: I avui també amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico, l'Alba Alfagema, psicòloga, i en Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
4: Grau d'eufòria a aquesta hora.
6: Encara no.
7: Dilluns, migdia, però...
8: Jo crec que ho deia pel Barça.
7: Ah, val.
4: Ja tenim aquí un retrat. Això és la Catalunya real, d'alguna
7: sí,
4: manera.
7: Sí, sí, total.
4: Perquè la Júlia, espero que no et sàpiga greu, això que fem a vegades quan parlem a través d'un vidre, ha fet allò de ara hem de parlar de futbol, vocalitzant molt, perquè entenguis
6: que... No,
4: de
6: futbol, però
4: tu he vist que quan he dit eufòria no ho has relacionat amb el Barça i, en canvi, en Jordi ha entrat movent els braços com si tingués Marc Caçador ben a prop a la plaça Catalunya.
6: Tampoc és parlar de futbol, no? És parlar de l'Arsa.
4: I d'alguna manera parlar també de grup, això també...
7: Sí, totalment. Això que dius el Caçador, jo crec que és realment un comportament de grup potent.
4: I també és política.
8: No, clar, i un dia va venir el Bernat Soler i vam estar parlant aquí, i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé parlant de futbol sense tenir-ne gaire idea.
4: Doncs mira, d'aquí una estona vindran en Francesc Garriga i en Ramon Salmurri, que ens han un munt, i ens explicaran de què hem d'estar pendents aquesta tarda. Abans, un tema des de fora. Empar Moliner, bona tarda.
9: Bona tarda.
4: I ara pensava, potser li pregunto a l'Empar Grau d'Eufòria i em diu, he tastat un picapoll aquest matí?
9: També. Però, és a dir, per celebrar aquella victòria, res millor que un picapoll del Bages.
4: O sigui que tu sí que vas seguir el partit i vas estar-ne pendent i a les celebracions i aquest matí i allò de...
9: Sí, una mica per poders. M'agrada veure la gent que està contenta quan passen aquestes coses. I d'altra banda, m'emociona molt veure que el plaer és doble, no tant perquè guanya el Barça, sinó perquè perd el Madrid.
4: Clar, és que ahir...
9: És aquesta cosa.
4: L'única pega, en part... És que el 2-0 era un resultat molt bo al minut 20, però potser al minut 90 deies encara.
6: La segona part dius, va, una mica d'emoció, no? Ja humiliem una mica.
4: Acabes de dir la paraula clau,
9: Humiliem una mica. Que això és molt bo, aquesta frase. És la millor que sentirem avui. Humiliem una mica.
4: Sí. Per què ens agrada, Alba?
6: Una mica d'humiliar.
4: Alba, com a psicòloga, per què ens agrada humiliar una mica?
7: Ostres, a mi no m'agrada.
4: Estic parlant de futbol,
7: No, clar, és que el futbol és un estat molt emocional, no? Realment jo crec que el que passa al futbol és com que la gent es dona un permís de les coses que tenen a veure amb el futbol, que en altres àmbits no faria mai, i ja no et dic si estàs al camp, per poder expressar alguna cosa que a més és com molt tribal, no? I que al final això, no? Com a grup, contra l'altre grup, hem d'arribar a aquest punt fins i tot d'humiliar-lo.
6: No, sobretot perquè en aquest cas o tu humilies o ets humiliat. Llavors, és una cosa o l'altra.
7: Depèn. Això és l'excusa per voler humiliar algú. Però si no
8: la pregunta és si ets més del Barça o més antimadridista.
4: No hi ha pregunta.
6: No entenc la pregunta. No entenc la pregunta.
4: Va, en part, de què ens volies parlar avui?
9: Doncs de la gestió Perquè jo estava pensant avui, avui estem contents pel Barça, mentrestant el món s'ensorra, ara que veu de dir que no ho podia, jo no m'ho imaginava per res, que Israel havia dit que havia treballat perquè Eurovisió li anés bé. Escolta'm, extraordinari, ara que Espanya no participa. Jo pensava, respecte a això de l'antivirus, vaig a fer una frase d'aquelles de tassa, però no de Mr. Wonderful. Jo tinc una idea de negoci que és Mr. Handsomeful, no, o sigui, terribles, tasses terribles. Tota gestió s'executarà segons el record de la gestió anterior. És a dir, el record teu, naturalment. Per exemple, com que la gestió de la Dana va ser nefasta pel govern del PP, ara el govern del PP es dedica a criticar tota gestió dels rivals, que justament per això serà exageradament curosa. Fent servir l'adjectiu caòtic, naturalment, amb una naturalitat i lleugeresa màximes. Tot és caòtic, tot és caòtic. La nostra opinió sobre la gestió, evidentment, tampoc és objectiva. Tots expliquem la fira segons ens va. Que ens tanquen a casa, exagerats. Que resulta que calia, han sigut massa imprudents i arriben tard. Tot és caòtic. Amb això vull dir que el president de les Canàries em manté estupefacte i passen els dies i estic estupefacte. Sobreactuant i actuant no com un polític, sinó com un patriarca. No com un polític escollit per governar. L'home va decidir que el vaixell que venia d'aigües africanes i que havia d'atracar el primer port segur i, diguem-ne, amb musculatura europea per no trepitjar cap poll de poll, doncs no ho faria. En la vida social d'uns éssers que som els humans i que hem arribat a la Lluna, hi ha activitats agradables i desagradables, però en tot cas, obligatòries. Que el vaixell, amb gent que pot estar malalta, greu o no, és igual, atraqui a casa teva, n'és una. Tu pots tenir por, però te l'has de fer passar. I si la por la té la població que governes, és el teu deure explicar que intentaràs no cometre riscos perquè no tinguin por. Els humans hem de cooperar. Els gossos, per demostrar quin és el seu territori, fan una cosa que tots heu vist, és clar, fan pipí. I és per això que es dona el cas absurd de gossos que fan pipí al damunt del pipí de l'anterior gos i al damunt de l'anterior i l'anterior i l'anterior, i així fins a l'extinció de la raça cànida. Els humans no hem de fer pipí per demostrar autoritat. Les Illes Canàries no són el pipicant d'aquest president. Si hi ha una cosa perniciosa en política, són els assessors. Digues això, que no ens passi com aquell altre, que no ho va dir. Els polítics s'envolten de gent que els fa la gara a gara, molt, molt, molt, i això que fa que perdin tota noció de la realitat. I han perdut tant la noció de la realitat que es pensen que els altres sí, però ells no. El mal de la societat en què vivim, jo crec que és la banalitat. Una profundíssima, profundíssima banalitat en l'educació, l'alimentació, les relacions socials i, és clar, en la política. A mi, el president de les Canàries em recorda aquells sommeliers que quan fan tastos de picapolls, els protagonistes no són els picapolls, són ells, són ells. És a dir, quan el teu plaer és que el que fa la gestió d'un afer no sigui acurat, no pot ser polític. Amb això vull dir que en la nostra vida, que per sort no som polítics, podem ser més antimadridistes que madridistes, que barcelonistes. Però els polítics això no s'ho poden permetre, trobo jo.
4: Com heu seguit tot el que ha passat aquest cap de setmana, amb capítol especial per les rates nedadores, que si no fos perquè hi ha vides en perill, realment és paròdic.
8: Realment, veritat, és molt greu el que hem viscut. Al final, un president d'una autonomia el que ha de fer és traslladar primer tranquil·litat i després rigor, i hem vist tot el contrari. És a dir, de rigor cap en el moment en què diu això de que les rates podien anar nedant fins a Canàries i, per tant, infectar la població, quan no hi ha cap evidència, ni que sigui així, ni tan sols que al vaixell hi hagués aquest tipus d'animals. És a dir, el que s'està explicant és que ja van pujar els passatgers infectats i d'aquí el brot. Això d'una banda. I de l'altra, clar, jo crec que encara tenim molt present tot el que té a veure amb la pandèmia del Covid i es parlava molt d'aquestes lliçons de la pandèmia, no? Jo crec que la principal lliçó van ser els protocols, com actuar, i en aquest cas s'ha actuat bé, però el que no s'ha acabat de fer bé i no s'ha entès és la part emocional. És a dir, la gent encara té un trauma quan es parla de mascaretes, d'epis, no? d'anar aïllaments, de quarantenes... Per tant, precisament per això era encara molt més important transmetre aquesta seguretat, explicar amb transparència el que estava passant i com s'havia de fer, i no pas jugar aquesta batalla política que al final qui queda en ridícul és Clavijo, és el president de les Canàries.
7: Clar, jo en aquest sentit ara una mica l'Empar, no?, posava sobre la taula que deia, no?, com s'estava analitzant tot, i crec que el que ha passat aquests dies, no?, és allò que ens ajuda realment del concepte d'humans, no?, aquesta possibilitat de cooperar, d'ajudar, de solidaritat, d'exposar-te davant d'alguna manera, no?, de fer un pas endavant sabent que potser allò pot tenir conseqüències però que tens molt clar que cal ajudar, és el que al final ens construeix com a humanitat. En un món on realment ara s'està, no?, està donant la sensació que tot és conflicte, tot és violència, tot és deshumanització, jo crec que és molt important aquestes accions perquè al final són el que ens vincula entre tots. El fet de dir quan algú està malament algú l'ha d'ajudar. És que si no, per això hem arribat on hem arribat, si no... I això és que, vull dir, som tribu perquè ens hem anat ajudant al llarg de la història. I el que és absolutament terrible és que ja no estem parlant d'una crisi sanitària, realment estem parlant d'una crisi política que s'ha utilitzat, el que molt bé deia la Júlia, que és un estat emocional amb un fort impacte traumàtic del que va ser la Covid per generar un entorn de por. I és una mica, jo crec que ho estem veient, no?, com construir inseguretat constant, no?, com utilitza, per exemple, l'extrema dreta el discurs de la immigració i la inseguretat, ara com es construeix també aquest entorn de compte, compte, compte, perquè el risc, la por, també genera un estat d'ànim i al final també uns vots, i això és molt preocupant, perquè al final la política hauria de construir espais on valgui la pena viure, no?, dignificar aquestes relacions humanes, i dona la sensació que aquest construir la por, al final hi ha molts partits polítics que estan veient com una manera òptima i adequada de fer política, i això és molt perillós, perquè què passa? Ens està desvinculant cada cop més, no? I això realment jo crec que té derivades molt greus, perquè al final és molt fàcil apel·lar al risc a la pròpia vida, val?, per d'alguna forma tancar-nos, no? I crec que aquest alarmisme que s'ha fet a més amb tota la intencionalitat ho trobo extremadament perillós i molt dolorós també per la gent que ho està passant malament.
6: Clar, el tema és la intencionalitat, perquè el que no és, el que no hauria d'estar prohibit, i a més és impossible prohibir, i és vaja, seria ingenu intentar controlar-ho, és fer servir les emocions. És a dir, la gent té por i la posa una emoció, i les emocions s'utilitzen políticament perquè responen a una inquietud ciutadana, de la mateixa manera que l'alegria o que la preocupació o que l'angoixa, etc. I per tant, utilitzar-ho em sembla que vehicula un estat d'ànim ciutadà. Per exemple, a mi em fa por Trump, però jo puc fer servir aquesta por d'una manera honesta o constructiva, o fer-la servir de manera demagògica, populista, etc. I aquest és el tema, és a dir, una cosa és fer servir les emocions, la política són emocions i no podem prescindir de la política amb emocions, perquè les emocions formen part de la vida. Jo penso que jo estic en contra d'intentar moderar massa això. Ara, d'aquí a més TikTok i menys biblioteques, no. És a dir, d'aquí a fer-ho servir d'una manera superficial, de pur titular, de parlar del ratolí Caneda i de simplement por per la por, por simplement descaradament, molt explícitament dirigida només al vot i no tant a traslladar una por que pot ser legítima, això no.
7: Bueno, i a part que és aquesta por des d'aquesta falta de responsabilitat que s'espera al final, no?, dels dirigents polítics, i a més com s'utilitza això que deus de la rata nedadora, com s'utilitza informació que l'únic que construeix són contextos de desinformació, no?, per intentar ocupar el relat, no? Llavors, això és allò que dèiem, no?, la dificultat que ja té la gent, i això Hannah Arendt ja ho deia, no?, de dir, és que jo ja no sé discriminar què és cert i què és mentida, ja no és el problema de que m'enganyen, és que ja no, estem perdent la capacitat de poder discriminar, no? Llavors, han de sortir amb informes científics, perquè al final el que deies és que sembla una broma tot plegat.
4: Hem passat d'allò de que ens sortiríem millors de la Covid a haver d'explicar si una rata dels Andes que viuen un entorn, diguéssim, de bosc, pot nedar en un port a les Illes Canàries. En part, ja veus que era mentida, que ens sortirien millors, i aquí ens hem quedat. Ho deixarem aquí, gràcies, en part. Ara canviarem d'emoció, deixarem aquesta por i aquesta angoixa, i tornarem a la que és l'emoció del dia, l'eufòria. Abans, uns anuncis.
5: Catalunya migdia. Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et fa

0: Passi al concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya...

0: Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2 en 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
2: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
3: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
4: Catalunya migdia.
5: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
6: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
7: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
8: Com volguem dir si volien aprendre algo.
7: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
9: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic, m'haig de pensar.
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: Vinga, va, som-hi, que el Barça ha tornat a guanyar la Lliga. Ramon Salmorri, quantes vegades has vist vídeos de celebracions al llarg d'aquesta...
13: Mira, encara que no volguessis, els veuries perquè el món d'avui en dia, i és una mica el que comentau ara, va per aquí, i és evident que, diguem-ne, el postpartit i la postfesta s'ha convertit també en un ítem en si mateix quan el Barça guanya un títol.
12: Amb en Ramon Salmorri, que és el periodista que habitualment cobreix la informació del Barça, avui seguirem aquesta rua de celebració dels campions a partir de les 5 de la tarda. També hi serà, òbviament, en Francesc Garriga, en aquest cas, al capdavant de la tarda de Catalunya Ràdio, i que em diuen que ja ets al Camp Nou.
14: Sí, senyor, i de fons tinc el soroll de les obres, per una banda, que això no s'atura, i que segurament també explica per què la festa no acaba dins l'estadi, però també tinc al davant unes altres obres que són les de preparar aquests dos autobusos per poder fer aquesta rua. I el que estem veient ara mateix és com van entrant el combustible que faran servir els jugadors per aguantar aquesta tarda. Hem comptat quantes llaunes de cervesa hi ha.
12: Ara. Espera't, que no sé si tenim alguna careta d'última hora, alguna...
14: Doncs jo la faria servir, perquè això és una notícia en exclusiva pel Catalunya Migdia.
12: Pot ser allò que fas, Garriga, de... Tenim el número de llaunes. Les hem comptat.
14: Si em poses la sintonia de fons, t'ho faig.
12: Vinga, va, posa-li. Jordi, tira alguna sintonia, home.
15: Ara ha generat el caos.
14: Una així, una mica de tensió.
12: Va, el programa t'ha tirat.
14: Home, però és que amb aquesta em surt fer d'Òscar Fernández, amb aquesta.
12: Vinga, va, quantes llaunes?
14: Mira, hi ha més begudes sense alcohol que amb alcohol.
12: Això va amb l'edat, també,
14: eh? 398 aigües.
12: Carai.
14: 192 cerveses d'aquestes sense alcohol. I 480 amb alcohol.
12: He deixat pel final. Sí, pel final.
14: He deixat la dada bona pel final. 480.
12: Estem retransmetent l'entrada de begudes als autobusos de la rua del Barça.
14: Sí, sí. Hi ha un noi que porta 48 a sobre i les van entrant de packs de 48, de packs de 24 a packs de 24.
12: Quan dius que em porta 48 a sobre, vols dir que les està entrant, eh?
14: Sí, literalment. No, vaja, no sé si n'ha ingerit, no tenia pinta. I les estan carregant en aquest autobús, que serà el dels jugadors, on ja hi ha la Supercopa d'Espanya, però encara no hi veig el títol de Lliga, que suposo que li hauran de col·locar al costat ben ferm i ben lligat. I ara el que és molt curiós, perquè ja comença a arribar gent, aficionats del Barça, que s'ho miren amb cara de molta il·lusió. Clar, penseu que això arrenca d'aquí una hora i mitja, per tant encara queda estona, però això ja va agafant color i embranzida.
12: Explica'ns com serà aquesta rua, què ha de passar, i això que no ha de passar, que és que avui no hi haurà Camp Nou obert ni al principi ni al final, no hi haurà aquells clàssics parlaments. Ara, quan parlaves de les llaunes de cervesa, m'ha vingut al cap cert crac mundial de l'època anterior dient "lo vamos a platicar todo".
14: Sí, allò ens ho perdrem. Salmo, i això ja estava
12: previst
14: que fos...
12: I no vam platicar res, ja.
14: No, és que està tot, no, exacte, allà va començar a acabar-se tot. I

0: Diria que des d'aquell dia, Salmurri, que cada cop els parlaments públics dels futbolistes també han anat a menys, perquè diguem que vam tenir dues o tres celebracions molt exagerades i els jugadors van veure que no els convenia.
1: Aquelles exhibicions etíliques, diguem-ne, han anat baixant i crec que afortunadament els jugadors també han pres responsabilitat una mica del que representa una rua, perquè inicialment la rua era la festa dels futbolistes per celebrar-ho amb l'afició i avui en dia és una festa tant de l'afició com dels futbolistes. És a dir, hi ha molta gent que no pot anar habitualment al Camp Nou i que sortirà avui al carrer només per veure passar els seus jugadors. I els jugadors assumeixen aquesta responsabilitat perquè no deixa de ser-ho també.
0: Però en tot cas no hi haurà aquesta festa final, sinó que serà simplement això, una rua, que no és poc, sortirà del Camp Nou, farà la volta per Barcelona, creuarà una mica les Corts cap al centre, sense acabar d'arribar a Plaça Catalunya, que també està en obres, anem d'obra en obra, i un cop arribi a Gran Via amb Passeig de Gràcia, més o menys, allà tornarà a girar i tornarà a fer el recorregut de tornada pel carrer Berlín, París-Berlín, i fins aquí al Camp Nou. Això no està clar, gaire clar, que els timings que el Barça més o menys calcula, que deien que comptaven que això fos de 5 a 9, segurament la rua avançarà amb molta més lentitud perquè és un recorregut llarg, perquè...
1: Històricament és així, eh? Històricament sí. Sempre es va tard. Vull dir que no...
0: En tot cas, penseu que a Catalunya Ràdio ens hi posarem a la que acabeu al migdia, a les 4 ens hi posem ja des d'aquí, des del Camp Nou, i amb el Salmurri, l'Arbosà, vindrà el Bassa, tindrem també la Lloberes, a partir de les 5 s'hi sumaran Costa i Gelmà, i anirà passant tot tipus de veus al llarg de tota la tarda per explicar-vos aquesta jornada festiva. I ho volem fer també una mica a peu de carrer, perquè avui és una jornada de comunió entre la ciutat i els seus ciutadans, bona part d'ells, i els jugadors d'un equip que aquesta temporada han aconseguit un títol, i a més el dia acompanya molt, perquè ara mateix mires cap al cel i pràcticament no es veu ni un sol núvol, fa caloreta, per tant, pot ser un dia molt bonic. A la tarda tindrem també punts estratègics controlats de la ciutat, sortides d'escoles. A veure si avui els nens, les extraescolars, avui potser tindran
2: menys afluència. Ja et dic que avui hi havia molta samarreta del Barça, com a mínim a l'entrada de les escoles n'hi havia força. Escolta'm, Garriga, si no hi ha parlaments i són 4 hores de rua, què explicaràs durant aquestes 4 hores? Com es fa una retransmissió d'un autobús circulant a 10 per hora?
0: Bé, home, però hi ha molts elements a jugar. El Salmurri i l'Arbosà, que seran acompanyant també aquesta rua, ens aniran explicant què fan els jugadors a l'autocar. I sobretot volem sentir també, és un dia bonic per sentir la gent. Què els genera això? Per què la gent surt al carrer? Per què aquesta eufòria col·lectiva es transforma en aquesta jornada de col·lapsar pràcticament el centre d'una ciutat? I a part d'això, anirem fent cosetes. Avui farem concurs igual. Farem un concurs de Barça, però a quarts de 6 a les 6 tindrem el nostre concurs dels dilluns. Repartirem un berenar igualment. Vull dir que anirem sentint també moltes veus del programa que han anat comentant-nos coses del Barça, o esportives, o no tan esportives, però és també una tarda per anar acompanyant la rua amb les veus habituals, i a partir de les 7 també, amb el Costa i la Gelmà i la gent del Tot Costa. Jo crec que se'ns farà curt. Pensa que hem d'acabar 8:45, perquè a més avui hi ha un partit molt important del Girona, que també s'està jugant la permanència. Per tant, res. Això són, no arriba ni a 4 hores. Ni a 4 hores. Això
2: hem començat aquesta tertúlia que la Júlia ens preguntava en Jordi i a mi, a l'Alba l'ha deixat una mica de banda, si eren més del Barça o més antimadridistes. Jo he de dir que jo continuo ancorat al minut 20 del partit quan en Bernat Soler a la TDT va dir: esteu pensant tots el mateix, oi? I sí, tothom està pensant el mateix i al cap de mitja hora dius: no, jo encara ho estic pensant i aquí no està passant
1: res. Hi ha un punt de no tristesa, no és la paraula, però
2: els catalans tots sempre teníem, ens ha de passar alguna cosa.
1: Sí, tots teníem una expectativa al cap i no es va complir. O sigui, la nit prometia molt i va estar molt bé.
2: He de dir que l'Òscar Fernández ens va enviar un missatge als del Catalunya Migdia, al minut 25 o així del partit, i va dir: no passarà. I ens va fer allà tota una anàlisi detallada.
3: Que estrany,
1: l'Òscar Fernández fa molt per ell.
2: Però no va passar.
1: No va passar, no.
2: Per què no va passar?
1: No ho sé, jo crec que hi ha molts elements. D'una banda, l'equip que tenia el Barça sobre el terreny de joc, segurament no hi eren alguns dels seus millors futbolistes. També, honestament, crec que l'àrbitre, no amb decisions polèmiques, però va optar per gestionar el partit de tal manera que no se li pogués escapar, i aleshores el que va fer va ser pitar qualsevol mena de contacte, cosa que alentia molt el joc i baixava les pulsacions del partit, que és el que li interessava, i perquè evidentment doncs el Madrid també va fer perquè no passés res.
3: Es va contenir en darrere,
1: sí.
3: No?
1: Sí, sí, sí, no només es va contenir, sinó que no va ser agressiu en els duels, no va anar a fer mal al Barça, o sigui, tu també veus que el teu rival que és el que fa i actues una mica en conseqüència. I suposo que també, però això ja és deducció, Flick duria frenar alguns dels seus jugadors com Gavi o Fermín, que aquest sí pensaven el mateix que pensava Bernat Soler al minut 20. Sí.
3: Sang.
2: Garriga.
0: Sí, és a dir, però clar, ara posar pegues el dia que el Barça guanya un títol de Lliga em semblaria estrany, però sí, sí, clar, esperàvem tots una miqueta més, segurament, sobretot amb el que vam veure fins al minut 20, no? De dir, hòstia, això avui pot acabar amb un 5-0, pot acabar amb una golejada. Va ser estrany perquè és segurament dels clàssics amb el resultat més curt, però amb més tranquil·litat que s'han viscut en molts anys, i la Lliga que s'ha guanyat potser d'una forma més plàcida, de forma sorprenent, perquè la temporada tampoc ha estat tan fàcil. I, en canvi, la manera com s'aixeca el títol ahir no té èpica, tot i ser contra el Madrid. És una victòria tranquil·la i còmoda i relaxada. Bé, és una altra manera de guanyar la Lliga, segurament no com ens l'esperàvem, i, evidentment, si és clar, ens hauria agradat potser tots veure un 5-0 o un 6-0, o un 7-0, però escolta una cosa, avui la gent sortirà al carrer igual i ho celebrarà igual.
2: Salmurri, estem davant d'una festa, aquesta tarda hi haurà una festa, hi va haver-hi una festa, però hi va haver una notícia tràgica a la nit de dissabte a diumenge, ja ho sap tothom, es va morir el pare de Hansi Flick. Hansi Flick, l'entrenador, serà avui també a la rua?
1: Sí, sí, Hansi Flick serà a la rua. De fet, Flick, quan va viure la rua de la temporada passada, va quedar molt impactat del que representava la rua i de veure les imatges, i especialment de la gent gran que sortia al balcó de casa seva per veure passar els jugadors. Aquesta és una imatge que Flick té molt endins i que, de fet, sempre n'ha fet referència a la sala de premsa en les prèvies i també en el postpartit, que és un dels millors moments, un dels millors records que ell té com a entrenador del Barça, i avui serà per celebrar, entre altres coses, la seva renovació, perquè, com ja hem anat explicant, l'acord per la seva renovació fins al 2028, amb un any opcional, ja està del tot tancada.
2: Us va impactar que l'entrenador hi sigués com si fos un dia normal? Clar, penses, se t'acaba de morir el pare, potser no vols estar allà o no vols participar de la festa. També és veritat que, malauradament, la notícia ja no canviarà i al final posem molt el focus potser en el funeral o en qüestions així, i d'aquí dues setmanes la situació és la mateixa, no?
4: A veure, jo entenc que... Jo quan ho vaig sentir sí que em va impactar, perquè al final puc entendre perfectament la persona que hagués agafat i hagués dit jo no hi vaig, i també crec que hem d'entendre la persona que decideix, bueno, de totes maneres hi vaig perquè no coneixem les circumstàncies, no sé en quin procés està del dol, no sé, vull dir que hi ha molts elements aquí, no sé si va ser una mort sobtada o alguna cosa que ja havia anat fent ell el seu propi procés, no? Per tant, en aquest sentit, doncs, bueno, tot es pot entendre, no? Només faltaria... El que passa que, bueno, que al final també, clar, jo des de la perspectiva psicològica, no? Veus que, home, emocionalment Hansi Flick deu estar en un moment d'eufòria, alhora de tristesa, de dol. Uh-huh. Segurament el fet de poder anar a la rua l'ajuda, perquè també et dona aquesta cosa, sentir-te que formes part d'algú molt bonic, molt gran, i això també segurament et dona una mica de consol. Però, evidentment, suposo doncs que tot això haurà d'acabar sortint. Però també és cert que, mira, tu, jo què sé, al final el procés de dol que has colfat com bonament pot, i si ell necessita fer-ho així, doncs escolta, endavant.
5: A mi sí que em va generar dubtes, perquè d'una banda pensava en això, de dir, clar, al final, quan es mor una persona propera, és igual, no?, qui sigui, el primer que penses és, toca cuidar-se, no? Mm-hmm. Ara, després és quan entres al debat complicat, què vol dir cuidar-se?
4: Clar.
5: Per una persona pot ser anar al partit i pensar, jo necessito estar aquí, el meu pare ja està mort, segur que el meu pare voldria que hi fos, no?, allò que també es diu mm-hmm. moltes vegades, i de l'altra també s'ha de respectar qui considera que no, que és millor quedar-se a banda i fer el seu procés. Per tant, no ho tinc clar, però és cert que a mi em va generar tots aquests dubtes i vaig estar pensant molt també, perquè a vegades també penso en lo important que és donar exemple, no? I potser si hagués passat en una altra persona i hagués decidit no anar-hi, també ho hauríem de poder defensar amb la mateixa actitud que defensem, que ella es va sobreposar i va decidir anar-hi.
4: Clar, i això és el que em feia una mica de... No? Perquè hi havia com un to d'heroïcitat en algun moment, no? Com algú que ho explicava. I jo també pensava això, de dir, s'ha de respectar la decisió que cadascú pren, però això no és més heroic que haver anat a donar suport al seu context familiar.
3: No, i segurament no ho és també perquè ell segurament ha trobat un cert consol aquí. És a dir, no es tracta tant de fer-se l'heroi, i que tot és legítim, les dues actituds són perfectament legítimes, però ell mateix ho va dir, jo vaig anar al vestuari prenent-m'ho com si fos una extensió de la família.
4: Clar.
3: I per tant, ho pots fer servir també com un dir, no, escolta, que és una família escollida, és un lloc on em trobo bé i aquí puc trobar no només

0: consol, sinó més a més un dir aquella típica expressió, no? Ell hauria volgut això. I segurament doncs això va funcionar.
1: També depèn del que a vegades necessitin de tu al teu entorn, és a dir, clar, no coneixem la situació més per enllà d'això, uh-huh, però hi ha contextos en què en una família és molt important, per exemple, que hi siguis, clar, depèn, potser sí, en aquest cas va avaluar-ho tot i ell va decidir que el millor era quedar-se.
2: No, i el que diu la Júlia també, al final, els referents, no? I jo crec que és molt important donar aquest espai i cadascú gestiona com bonament pot, ell potser troba aquest consol, però el fet, si hagués marxat, també hagués estat igual de legítim, no? I a vegades ens ha costat molt que la societat entengui que alguns processos de dol necessita sortir d'allà, no? Llavors, bueno, hi ha aquesta cosa, per això deia, de no convertir-ho en algo heroic, sinó una decisió tan legítima com una altra.
3: Garriga, suposo que aquesta tarda estareu especialment pendents de Hansi Flick. Jo ahir, que evidentment totes les càmeres estaven buscant en tots els moments, crec que allò, l'únic moment en què es veu una cosa una mica diferent és just després del minut de silenci, que ell fa com un, aixeca un momentet els ulls i mira una mica al cel. La resta va ser un dia normal, no?
4: Sí, sí, sí. És, diguem-ne que va complir amb el perfil que exhibeix sempre en tots els elements que envolten la seva vida pública, i és que Hansi Flick és un home, és una persona molt discreta, molt tranquil·la, molt normal, deixem-ho dir així, i ahir no va voler tampoc exhibir. Tot i que sí que és veritat que...
5: Home, amb públic... les abraçades que es va fer amb l'estaf.
4: Exactament.
5: Després del
4: les
5: partit...
4: abraçades amb l'estaf i quan els jugadors el van anar a buscar, i també és veritat que el públic del Camp Nou ahir, diguem-ne que especialment va fer molt costat al seu entrenador, ell sempre s'aparta d'aquests càntics i va haver un moment on va fer un gest d'agraïment al públic, vull dir que va tenir petits detalls, petits gestos, però és veritat que no, que ho va portar més al terreny privat.
3: Garriga, ho deixarem aquí, però...
5: Clar. Però ja t'hi quedaries, eh?
3: No, i en tota victòria hi ha una derrota, i abans parlàvem de la humiliació amb en Jordi.
5: Clar, és molt important, és que és molt important.
3: Avui era és, molt dia
2: no,
3: de...
2: és,
3: és dia de ressaca a Can Barça, i clar, anava a dir, a Madrid es tracta de curar ferides, potser no és la millor imatge, veient tot el que ha passat els últims dies, però aquí estan, no, Garriga?
5: És importantíssim que el Madrid prengui la decisió que està a punt de prendre, però que no la prengui avui.
3: Què t'hagués fet, o sigui, si ara et dono a triar, què tries? Que el partit d'ahir hagués acabat amb 5-0 o que aquesta setmana el Madrid anunciï Mourinho?
5: No, 2-0 i Mourinho dimecres. I si pot ser que me l'anunciïn a les 4 i 5 de la tarda. Ja, i llavors ja farem festa grossa. Sí, home, sí, farà una gran notícia pel Barça si torna, crec, Mourinho. No sé si per la nostra salut mental, però sí, crec que a nivell futbolístic demostrarà que el Madrid va d'una banda a l'altra sense saber cap on i que s'ha d'agafar gairebé que a un personatge que els generarà un cisma intern brutal. La meitat del madridisme no vol Mourinho i per tant això serà molt divertit. De fet, Florentino avui en principi es reuneix amb la seva directiva per valorar-ho i durant la setmana voldrien prendre la determinació. No crec que la decisió arribi tan imminent, però sobretot que no arribi avui en plena rua perquè no ho podrem gaudir com mereix.
3: Doncs a partir de les 4 de la tarda en Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio. No sé, Francesc, si ha acabat aquesta maniobra de fuelatge.
5: La meitat és dins, l'altra meitat és fora. Potser s'han de repartir entre els dos busos. Hi ha un bus pels jugadors, un altre per acompanyants i la música i els DJs. Potser fan mig i mig, perquè pels jugadors sols tanta beguda potser en sobra. Per tant,
3: ningú passarà set. Ara jo crec que el que hauries de fer és destinar alguna persona de la tarda a fer el recompte final, quan descarreguin els autobusos.
5: Ostres, aquesta sí que és bona. A veure què baixa.
3: A veure què baixa.
5: Sabem que ha pujat, a veure què baixa.
3: Francesc, et seguirem a partir de les 4.
5: Vinga,
3: gràcies.
5: Fins ara.
3: I també moltes gràcies a en Ramon Salmurri, que avui ha posat aquest toc de coneixement. Per als altres aquí som profans i el que fem és... Fem el mateix que Mbappé, mira la tele. Però a partir d'aquí no en sabem més. Gràcies, Ramon. Fem una pausa i connectem amb Tenerife.

0: La nit dels ignorants s'hereda.
1: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
0: Pot arribar a travessar oceans.
2: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
0: Veu com creixen els seus oients màgics.
3: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
0: I posa la pell de gallina.
4: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant.

0: Escoltant-vos.
1: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: És que m'heu posat la pell de gallina.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Cinc minuts i seran tres quarts de quatre. Ens posem ara seriosos. Anem a parlar d'aquesta situació que tenim a les Illes Canàries amb aquests dos passatgers del vaixell Ondius, un dels Estats Units i una dona francesa, que han donat positiu en antivirus quan ja eren dalt dels avions que els han portat cap als seus països d'origen. Entre els nord-americans, a més, hi ha una altra persona amb símptomes lleus, segons ha anunciat el Departament de Salut dels Estats Units, i tots dos han viatjat en una unitat de biocontenció per precaució. La ciutadana francesa, que ha donat positiu per antivirus, ja és a París, ingressada en un hospital de malalties infeccioses. Segons la ministra de Salut francesa, aquesta nit la pacient ha empitjorat. Ahir es van repatriar la majoria de persones que viatjaven a bord d'aquest vaixell i aquesta tarda continuarà i ha de culminar l'operatiu amb els últims passatgers, que són poc més d'una vintena, que aniran tots cap als Països Baixos i des d'allà els repatriaran cap als seus països. Això és així perquè aquest vaixell portava bandera dels Països Baixos. Després, de fet, el vaixell anirà cap al port de Rotterdam, en aquest país, només amb una part de la tripulació. Ara podem connectar amb la Mònica Mas, que és a Tenerife. Mònica, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Clar, tu has seguit durant tot el cap de setmana, d'una banda, el desembarcament, de l'altra, tota aquesta polèmica amb què començàvem el programa, amb aquesta imatge que ja ens hem fet tots d'aquestes rates nedadores que en realitat no existeixen, però que en un moment determinat les autoritats havien insinuat que podien provocar un risc. Suposo que l'objectiu era dir que el risc zero no existeix. De cara a la tarda, què queda? Perquè avui, en principi, això s'ha de tancar tot, no?
4: Exacte, sí. Queda ara el desembarcament d'uns 22 passatgers. Són 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda i un ciutadà britànic, i la resta són tripulants de l'Ondius, que són de nacionalitats diferents i que els seus països no podien posar-los als mitjans per poder tornar des d'aquí, des de Tenerife. I la novetat és que ho faran tots des d'un mateix avió. És el segon avió que posava als Països Baixos, ahir ja en va posar un pels seus ciutadans, doncs posava aquest segon avió per tots aquests passatgers. I és que el govern australià ha dit última hora que no podia garantir que abans de les 7 de la tarda, hora canària, tingués a la pista de l'aeroport de Tenerife Sud l'avió per repatriar aquests ciutadans d'Oceania. Ara tots junts, per tant, volaran cap als Països Baixos i des d'allà els repatriaran. Un cop finalitzi aquest desembarcament dels més de 120 passatgers, es procedirà a desinfectar tota la zona del port de Granadilla seguint els protocols sanitaris específics per fer-ho.
3: I quan hagi desembarcat tothom, com dèiem, el vaixell ja marxa de les Canàries.
4: Exacte, o sigui, ara mateix, durant tot el matí, l'han estat carregant de combustible. Ara estem veient que estan portant aliments per la tripulació i se'n torna com a màxim a les 7 de la tarda cap al port de Rotterdam, com deies, on també faran totes les tasques de desinfecció. I no ens en oblidem, a banda de desembarcar la resta de tripulació, hi ha el cos, el cadàver d'un ciutadà alemany que continua en el vaixell i que, per tant, allà l'hauran de desembarcar. Un motiu de per què aquesta pressa, no?, de que tot s'ha de fer abans de les 7 de la tarda. Doncs s'ha de fer abans de les 7 de la tarda perquè aquí al port de Granadilla arriba mal temps. A partir de demà ve mal temps i l'Ondius doncs tindria problemes per sortir en condicions d'aquí. També, com deies, perquè hi ha tota la polèmica amb el govern canari, s'havia pactat complir uns tempos que eren com a màxim aquesta tarda haver acabat amb tot aquest operatiu de desembarcament i repatriament de tots aquests passatgers. I una curiositat, Joan, que he tingut. He anat a mirar la web d'Ocean White, que és d'on es fan aquests viatges amb el vaixell Ondius. Doncs té prevista una sortida a l'Àrtic el 29 de maig, és a dir, no falta tant. Una travessa de 23 nits, he vist, fins al 20 de juny, i que costa entre 6.000 i 12.000 euros per persona, però segons la categoria dels camarots i les suites que puguis agafar. Per tant, té data de sortida com a mínim al web.
3: Per tant, t'imagines ara alguna d'aquestes persones que ha pagat una fortuna per anar a un d'aquests creuers?
4: No, exacte, qui anirà, no?
3: M'ha semblat a la primera part del Catalunya Migdia que ens parlaves que el vaixell havia estat 29 hores fondejat.
4: 39
3: hores.
4: O sigui, sí, ho he dit malament jo. Eren 39.
3: En tot cas, és un procés ràpid, però ara ens especifiques que no és perquè com més hores més risc hi hagi, sinó que és una qüestió purament meteorològica.
4: A veure, són les dues coses. Com més temps, evidentment, més risc, però el que deien és que a partir de demà farà mal temps. De fet, aquí ens diuen, aquí a Granadilla, que normalment aquesta zona de l'illa sempre fa mal temps. Nosaltres estem en un hotel que està just davant del mar, just davant

0: Vull dir, davant piquen les onades i aquests dies el mar està tranquil, però la gent d'allà ens ha dit no, això és insòlit, o sigui, aquests dies tan tranquils, això no passa mai. Per tant, lo normal és que aquí faci molt mal temps. Un altre tema que també s'han explicat aquests dies és que és la inexplicable de per què es va construir aquest port aquí. És una zona que no és, té unes bones condicions meteorològiques per tenir un port, per això està en desús pràcticament. Doncs tot, és una mica tot.
1: És inexplicable, però segur que hi ha alguna explicació i coneixent-te, segur que com a mínim alguna intuïció ja t'has format amb els dies que portes aquí.
0: Fons europeus, només dic això.
1: Això donaria també per hores de tertúlia.
0: Però no ho tinc confirmat.
1: El nas de la Mònica la sol encertar. Escolta, Mònica, fes-nos una mica de retrat de quin és el seguiment que s'està fent d'aquesta notícia, perquè estàs ara mateix, ara deixarà de ser-ho, però a la que durant tot el cap de setmana ha estat allò, la zona zero de la informació mundial.
0: Exacte.
1: Aquí deu haver-hi periodistes de tot el món.
0: 400 periodistes acreditats aquí dins. Estem envoltats de unes valles que posen la Guàrdia Civil.
1: On no us han deixat acostar-vos. Com heu fet aquest seguiment, doncs?
0: A veure, t'he de dir que estem al moll, pràcticament. Per tant, veiem des de l'altra banda del moll, ho veiem bastant bé. Vull dir, tenim una bona perspectiva. Hem pogut veure tot el desembarcament, com les embarcacions de la Guàrdia Civil... O sigui, el que no podíem veure és com sortien del vaixell, perquè el vaixell s'ha posat de tal manera que la porta per on sortien els passatgers està a l'altra banda. Per tant, nosaltres només veiem la banda contrària, diguéssim. Per tant, no hem vist com sortien, però sí que veiem exactament totes les embarcacions, com arribaven al port, al moll baixaven, els esperaven aquells minibusos, i els minibusos sí que ens passaven just pel costat. Per tant, els teníem res a 10 metres.
1: I, per tant, el que us queda per veure ara és com fa els últims desembarcaments i com aquest vaixell ja marxi. I un cop marxi, aquí s'acaba la notícia.
0: Aquí s'ha acabat tot.
1: Doncs sí, sí. Ho anirem seguint. Gràcies, Mònica. Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
1: I no sé si teniu algun comentari afegit del circ general o fins i tot d'aquest apunt que ara ens feia la Mònica, que ja us dic que normalment ha estat molt prudent, però quan ha dit fons europeus, si no ho pogués dir, no ho diria. M'explico?
2: Ja. S'entès tot.
3: Bueno, jo crec que, a veure, és que és el que dius, no? O sigui, per un costat hi ha hagut tot aquest circ polític que al final, no? Hi ha hagut com aquest intent de desgast, intent d'erosionar, d'atacar el govern espanyol. Que passa que, per contrapart, el que deies, no? Mediàticament, tu veies aquelles imatges i veient, no? Persones amb aquests trajos, amb aquests epis que portaven... Bueno, generava realment una sensació d'inseguretat i deies, ai, no? I sort que hi havia mitjans que anaven parlant amb experts i repetia molt, no, això no és una Covid, no, és difícil el tema, doncs, del contagi, això ajudava a calmar, no? Però jo crec que realment, el que dèiem, realment hem estat davant no tant d'una crisi sanitària, sinó política, i al final també crec que ha anat més de governança, d'aquesta qüestió de confiança institucional, que jo crec que tant de bo tot acabi bé, no, ja no en qüestió política, perquè jo crec que abans, fa uns anys enrere, hi hagués hagut tota aquesta part de responsabilitat dels dirigents polítics en el sentit de dir què és el que preval, no? Un tema, el dret a la salut i, per tant, a més, com a país receptor des d'aquesta perspectiva de la solidaritat, hem de fer el que tots puguem perquè això vagi bé, no? En aquest moment, tot aquest relat està absolutament desaparegut, fins i tot per alguns seria un relat naïf, que és terrible, però jo crec que davant de que l'operatiu no ha generat incidents, que sembla que la coordinació internacional ha anat prou bé, sembla que al final, no, potser el que acabi, no, les conclusions que n'acabin sorgint, és que esperem que no hi hagi aquest contagi comunitari, per tant, el relat canvi, no? Però clar, ja com que hi ha tota la memòria de la Covid, és una eina molt poderosa, no, de fer mal, llavors... Jo tinc la sensació, d'alguna manera, això que dèiem, no? que al final ja és un tema de guanyar la batalla, això que diu tan típic del relat, però aquí jo crec que hem tornat a veure la importància de la veu dels experts, la importància dels mitjans tradicionals que verifiquen i que posen la informació necessària al centre, i sobretot jo crec que aquí també tota la campanya andalusa, no? Tota aquesta cosa de, no? de tensionar políticament, ha intentat ocupar, no? Ple d'escombraries i de bessura tot el que anava passant, però espero i confio que tot acabi anant bé, i això també ajudi una mica a recuperar també un sentiment de tranquil·litat.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa, si no, tinc un altre tema que crec que també us enganxareu.
2: D'acord, no, només que això, que a nivell de relat o de saber on som, els experts et diuen, per una banda, això no és gaire contagiós, però per altra banda, l'OMS mateixa ha hagut d'aturar el recorregut del vaixell que havia d'anar fins als Països Baixos per aturar-ho a les Canàries. Llavors, és normal que el públic digui, escolta, és seriós o no és seriós? Simplement ho trobo normal.
1: I a més tenim aquest precedent que, tot i que sabem per tots els experts que això que estan dient és fidedigna i comprovat i és ciència, que no pot passar el mateix que la Covid, com que amb la Covid ens deien que tampoc havia de passar, et genera un punt de por al paral·lelisme, tot i que és veritat que aquest antivirus està estudiadíssim i ja se sap que això no ha de passar. Va, ens falten 10 minuts de programa, però encara us vull donar un últim tema de conversa. I és que ja ho sabeu, l'USTEC, el sindicat majoritari entre els mestres, emprendrà accions legals arran d'aquesta infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. El sindicat assegura en un comunicat que ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. Per tot plegat, com dèiem, ho portarà davant la justícia. Demà ha de començar aquest nou cicle de vagues amb una vaga general educativa arreu del país, que donarà tret de sortida a 17 dies de vagues territorialitzades. Justament aquest matí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha parlat per primera vegada d'aquests fets, d'aquesta infiltració que denuncien els sindicats i que el govern admet i que divendres defensava. Parlon ha assegurat que manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, de qui demana la destitució, Esquerra, els Comuns, la CUP i també Junts per Catalunya.
4: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió, i defensant Trapero fa pensar que els plats trencats els pagarà algú d'un nivell inferior.
5: Totalment.
1: Però que algú els pagarà.
5: Sí, té tota la pinta. De fet, avui, sentint aquestes paraules de la consellera Parlon, el que estem veient és una reculada. És a dir, la setmana passada, si no recordo malament, el divendres o el dijous al vespre, perquè ja treballem tantes hores que ja no sé quin dia era.
1: Dimecres és l'assemblea, dijous salta la polèmica i el divendres...
5: Ella mateixa, via X, diu que tot és correcte, que dona tot el suport a Trapero, i avui ja no estem veient això. Avui el que estem veient és mirarem si ha sigut proporcional i si calia o no fer aquesta infiltració en una assemblea. A mi, sincerament, em sembla una barbaritat que s'infiltrin policies en una assemblea. A més, una assemblea oberta, és a dir, no era cap cosa ni delictiva ni criminal. Puc entendre que hi hagi una vessant policial per la qual es vol, m'ho invento, saber si hi haurà talls de carrers, però és que crec que, tot i així, no cal aquest tipus de mesura. Els Mossos d'Esquadra és una policia molt ben formada com per necessitar enviar dues agents a mentir, dues agents infiltrades,
1: Julia,
5: per anar en aquesta assemblea.
1: Segur que el periódico, sabeu perfectament on enviareu demà
5: Clar,
1: els periodistes a cobrir aquesta vaga. Nosaltres sabem perfectament
5: sí.
1: on Catalunya Ràdio tindrà unitats mòbils i no ens hem infiltrat en cap.
5: No, i de fet sorprèn més tenint en compte com estan les coses entre el govern i els professors. És que encara em sembla una escala pitjor. Si les coses ja estaven malament des d'aquest acord que van firmar amb sindicats minoritaris, venent-ho com un acord de país, tenint en compte que es convoquen 17 vagues i després a sobre es coneix aquesta infiltració de policies, crec que encara més gent sortirà al carrer demà, de professors que potser no ho tenien del tot clar, i aquest motiu ja és... Bueno, i s'assuma la polèmica, perdó, dels Mossos de paisà als claustres. Clar, tot ho trobo molt... molt maldestre, crec. I, de fet, aquesta tarda hi havia un comitè de seguretat i justícia on ja es farà, hi ha aquesta reunió, però ja no tenim aquest briefing que teníem amb els periodistes de la consellera Parlon. Per tant, aquí estan passant coses. I, bueno, ja sabrem quines, no? Ja ens informarem, però s'està movent alguna cosa dins del cos. Jo crec que és evident.
2: Confio que això també sigui traslladable a altres àmbits de participació ciutadana i social i sindical i associativa, no? Que és, escolti, no, vostès no hi han de fer res aquí, res. És a dir, si no hi ha una amenaça per la seguretat pública, vostès no hi han de fer absolutament res. I em sembla de país de vergonya que haver de dir ara que pertany a un país en el qual la policia s'infiltra a les reunions de mestres que s'han de manifestar. Per tant, si dimissions, si no són de la consellera, doncs hauran de ser del director general de la policia, que no és la primera vegada que demostra haver adoptat els últims anys una actitud molt autoritària i molt contrària als principis democràtics. I em sembla que algú, si algú ha de pagar bàsicament per vergonya de país i bàsicament perquè això indica que el país no pot funcionar democràticament, una cosa tan greu com aquesta, que ja sabíem, des del 2017, però ho sabem encara més, demanar dimissió.

0: eleccions, això és intolerable.
1: I des d'abans també, Jordi, que no tot va començar el procés.
0: Sí, sí, és a dir, sí. Però aleshores va ser molt explícit.
1: Aquí hi ha hagut vagues generals, hi ha hagut moltes mobilitzacions a Catalunya abans de tot això, on també hi havia aquest tipus de pràctiques.
2: Bueno, clar, és el que, no, el que la consellera parlava d'aquesta oportunitat, proporcionalitat, això, no? aquests bàsics que té la policia, la congruència, l'oportunitat, la proporcionalitat, suposo que quan posa això sobre la taula és com reconèixer allò que deies, no? Per què pot haver passat? Perquè al final, en aquestes assemblees, avui parlava just amb una professora, en aquestes assemblees, estem decidint de quin color serà la pancarta. Sí. És que al final, no, són uns espais que dius, però quin nivell de risc hi ha, no? Llavors, en aquest sentit, i el que deia la Júlia, és que a més Mossos d'Esquadra tenen aquests equips de mediació que són els que pacten i els que parlen, perquè si realment hi ha la por que et facin un tall, que et col·lapsin la ciutat de Barcelona, per això hi ha aquests equips especialitzats de la policia en mediació per poder esbrinar i estar sempre en contacte amb la gent que al final tu has de demanar també a través de, per fer una manifestació, una sèrie com de permisos, com si diguéssim, i allà marques quin serà el teu circuit, vull dir que al final, quin és l'objectiu que hi ha al darrere, no? I em sembla absolutament normal, no? Al final que la pròpia USTEC vulgui tenir la informació del que ha passat, no? I com deia el Jordi, perquè són unes línies molt fines, no? Les que no hem de permetre realment que es trepitgin, perquè al final entenc que les persones infiltrades s'han d'infiltrar per temes realment greus. No? Podríem tenir en ment tots plegats amb quin tipus de perill estem parlant o de risc.
3: També t'agafa la prevenció de dir, i amb el màxim respecte i que ningú se m'enfadi, però si en una assemblea de docents desemmascaren dues persones que en principi estan entrenades per fer això, tampoc et genera
0: els serveis secrets.
3: Vull dir que els mestres i professors tenen moltes habilitats, però identificar un policia de paisà probablement no forma part.
1: És que en aquest cas, a més, aquestes dues persones, aquestes dues agents, ja havien anat uniformades a un espai proper a aquest tipus de mobilitzacions. Per tant, tampoc eren les millors persones que infiltrar en aquest espai. Per tant, per això deia que tot em sembla una mica maldestre, mal fet, mal... no sé.
0: I només s'explica, perquè si no hi ha una raó de seguretat pública, només s'explica per un tema d'espionatge, per un tema d'obtenir informació, de què pensen, de què diuen, de per on aniran. Això és que, no és, és que m'ofego.
3: No podia fer altra cosa, però avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha negat taxativament que l'objectiu d'aquesta operació, que ella diu que no en tenia cap coneixement, fos obtenir informació. I, de fet, aquí és on acabarem anant. Tot això té un impacte en el conflicte de fons.
2: I clar, és que el problema és aquest. Al final, el conflicte de fons és el que és, no? I al final, també, tot això que està passant, no? Tens la sensació una mica que és com que van posant, no?, pedaços a sobre del conflicte de fons. I amb això que dèieu del tema de la infiltració, clar, evidentment, Mossos d'Esquadra té, no?, tots aquests equips de persones infiltrades, i crec que és una policia de referència a molts nivells que segurament no treballen. O sigui, no crec que sigui el seu estàndard de qualitat pel que fa a persones infiltrades amb determinats fenòmens tan complexes, que no seria aquest cas.
3: Doncs ho haurem de deixar aquí. Avui hem fet tertúlia del Barça, de l'antivirus i ara també del conflicte a l'educació. Per tant, hem demostrat allò que les tertúlies s'hi pot parlar de tot, amb la Júlia Reguer, cap de Política al Periòdico, l'Alba Alfagema, psicòloga, i en Jordi Cabré, escriptor i advocat. Gràcies a tots tres.
0: Gràcies, bona tarda.
3: Nosaltres ho deixarem aquí, farem 2 minuts i mig de publicitat i a partir de les 4, com us hem anat explicant, la tarda de Catalunya Ràdio, amb aquest seguiment especial d'aquesta rua dels campions, aquesta rua del primer equip del Barça per celebrar la Lliga i també la Supercopa. Això a Catalunya Ràdio. A 3Cat Info estareu informats de tot el que vagi passant al llarg de la tarda als blocs informatius habituals. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2. Que vagi molt bé.
4: Catalunya migdia.
5: Amb Joan Bota.

0: Catalunya migdia.
1: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
5: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93-218-6220. No tindrà ulls per a res més.
6: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
7: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
6: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
8: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat, últim capítol de la temporada.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a ca la meva mare, Olot.
9: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
11: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
13: Som 3Cat.
0: Info.
14: Bona tarda, són les 4. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
15: Els trens dels ferrocarrils de la Generalitat de la línia del Vallès circulen amb un tren cada 20 minuts de les línies S1 i S2, les de Terrassa i Sabadell, perquè un vehicle que circulava en paral·lel a les vies ha topat amb un mur entre la Floresta i Sant Cugat i ha envaït les vies. Ja l'han pogut retirar i se circula per via única. La línia està tallada més de mitja hora entre les Planes i Sant Cugat.
14: I ara busquem el titular dels d'esports. Ricard, bon dia.
16: Bon dia. El Barça celebra aquesta tarda una rua pel títol de Lliga aconseguit ahir al Clàssic davant el Madrid al Camp Nou. Començarà i acabarà l'estadi Blaugrana després de passar pels principals carrers del centre de Barcelona. L'inici està previst per les 5 de la tarda.
14: Aquesta tarda culminarà la repatriació dels passatgers del creuer on s'ha decretat un brot d'antivirus i que és ara a Tenerife. Els traslladaran a tots els Països Baixos. Des d'allà viatjaran al seu país d'origen. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona, que és un contacte d'una persona infectada i que està ingressada a l'Hospital Clínic, ha tornat a donar negatiu a la segona prova PCR. La vigília d'una nova jornada de vaga a les aules, la consellera d'Educació demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es presentin a la reunió de dijous per distensionar la crisi educativa. La consellera d'Interior afirma que revisaran l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que ha causat una tempesta política. Núria Parlon manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, però s'obre a analitzar possibles errors operatius. La Fiscalia manté la petició de pena de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, n'hi demana 17. Per a Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per a la resta de germans 8. El judici contra els 8 fills de l'expresident Pujol ha entrat a la recta final. Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. Avui ha tancat una vintena d'acords de col·laboració amb empreses del país. Trump qualifica de completament inacceptable la resposta de l'Iran a l'última proposta dels Estats Units per la fi de la guerra. El règim de Teheran defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. La falta de progressos en les negociacions i la por que el conflicte s'allargui ha fet pujar de nou el preu del petroli. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona arriben a un acord per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per a la Normalització Lingüística. Això es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve.
13: Esports.
16: A part de la rua de celebració del títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona, l'actualitat esportiva passa pel partit del Girona, que tanca la 35a jornada visitant el Rayo Vallecano a les 9 del vespre. Els gironins estan només un punt per sobre de les places de descens. I l'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat. Les diferents àrees esportives mantindran les direccions executives actuals.
14: Tarda molt agradable amb temperatures màximes que han superat els 25 graus. El temps serà molt assolellat, només a la Vall d'Aran, a les Valls d'Aneu i al Ripollès o a la Garrotxa. I també a l'Empordà hi haurà ruixats puntualment moderats.
13: 3CAT Info.
14: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
14: Una actualitat, però, que aquesta hora passa pendents per la rua del Barça després d'haver guanyat la Lliga. Ricard, que començarà en principi d'aquí una hora.
16: Sí, aproximadament una hora. A les 5 de la tarda ha de començar aquesta rua de celebració pel títol de Lliga, el 29è del Barça, aconseguit ahir el clàssic davant el Madrid. Començarà a les 5 de la tarda, d'aquí a 56 minuts, a l'accés 13 del Camp Nou. Des de Travessera de les Corts passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via, Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, París, Avinguda Sarrià i Travessera de les Corts, per acabar al mateix lloc d'inici, l'Spotify Camp Nou. Hi haurà tres grans punts d'animació distribuïts al llarg d'aquest recorregut d'anada i tornada. El primer serà l'avinguda de Josep Tarradellas amb els carrers Berlín i París. El segon estarà al carrer Balmes amb Gran Via i el tercer el Consell de Cent en Passeig de Gràcia. Sobre el títol de Lliga aconseguit ahir, el president interí del Barça, Rafa Juste, ha explicat avui al matí de Catalunya Ràdio què suposa un nou campionat de Lliga.
17: Doncs significa, per mi, la progressió de moltes coses. Primer, de recordar-me'n de Ronald Koeman, de Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país. Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors. Tot això provoca, doncs, que aquesta gent connecti tan bé amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
16: I vostè afegir que la renovació del tècnic Hansi Flick està molt ben encarrilada.
17: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació, si més no el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
16: Sobre aquesta rua de celebració del Barça en farem un seguiment aquí a 3CAT Info, però a Catalunya Ràdio ja ha començat un especial entre els programes La Tarda i Tot Costa.
13: 3CAT Info.
14: Pendents, doncs, de la rua del Barça, però de la resta de l'actualitat també a 3CAT Info. Avui acaben les repatriacions dels passatgers que viatjaven al creuer amb un brot d'antivirus. Els ciutadans australians i la resta de passatgers s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en un vol des de Tenerife. Després d'això, el vaixell salparà amb la part de la tripulació en direcció a Rotterdam i es desinfectarà el port canari. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'ha detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha tornat a donar negatiu. Port de la Granadilla a Tenerife, enviats especials Mònica Mas amb l'assistència tècnica de David Mendoza.
18: Segons ha explicat la ministra de Sanitat, els 22 passatgers que avui sortiran de l'Òndius marxaran tots en un mateix avió, el que fletava els Països Baixos per repatriar a tots aquells passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien manera de tornar. Entre aquests hi ha 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda que finalment el seu govern no ha pogut fer arribar a temps un avió. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat d'èxit com està funcionant tot l'operatiu.
19: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
18: L'avió marxarà abans de les 7 de la tarda i l'Ondius abandonarà les Canàries també a aquesta hora amb 32 tripulants. Segons el govern espanyol, llavors es procedirà a desinfectar tot el port de la Granadilla seguint els protocols sanitaris. Pel que fa als positius, la ministra García ha explicat que el ciutadà nord-americà ja va sortir del vaixell amb símptomes, mentre que la ciutadana francesa va agafar febre només a pujar a l'avió. I sobre els 5 catalans i els 9 espanyols que estan en quarantena a Madrid, ha dit que estan bé.
19: Un ciudadano francés que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. Las autoridades americanas nos comunicaron una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil. Los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla se les ha hecho una PCR.

0: Y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
1: Si tot va sobre el previst, Londius haurà estat 39 hores en aigües canàries.
2: La vigília d'una nova vaga a les aules de tot Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris, que va posar en peu de guerra als sindicats de més pes. Niubó manté la proposta de reunió de per dijous amb tots els representants dels professors que ella mateixa vol presidir, enmig d'un ambient especialment tens. Palau de la Generalitat, Sara Cañete.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en la reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord, que continua donant per vàlid, però sí de veure en quins aspectes es pot millorar per sumar més suports entre els sindicats.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
5: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat. No?
3: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric, però confien que hi aniran.
2: La infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política. Després d'una primera valoració a través de les xarxes socials, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia. Manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Parlon creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector. La consellera d'Interior s'obre a detectar errors.
6: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
2: Precisament avui el sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents en una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret a reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. La polèmica per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors no farà perillar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra Republicana, el principal soci parlamentari del govern, segueix demanant la dimissió o el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, però ho separa dels pressupostos que estan ben encarrilats per quedar aprovats abans de l'estiu. Barcelona, Marta Corbalan.
7: Esquerra segueix demanant el cap del director dels Mossos, però desvincula aquesta crisi de la carpeta dels pressupostos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu.
8: El pressupost és un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
7: Si res no es torça, el govern i Esquerra podrien anunciar les pròximes setmanes un acord per aprovar els pressupostos del 2026, després que el primer intent de negociar-los al març fracassés. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, també ha confirmat que les negociacions estan ben encarrilades i que la polèmica per la infiltració dels Mossos no interferirà.
9: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
7: Tal com us vam explicar divendres, una de les principals condicions que ha posat Esquerra per aprovar els pressupostos és la construcció d'una nova línia de trens, l'Orbital, que unirà el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. Els comuns, amb qui el govern ja havia tancat un acord, també aprofitaran per renegociar-lo i afegiran noves demandes. Entre aquestes, volen una partida pressupostària per integrar el nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
2: La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusol en la recta final del judici contra ell i els seus germans. El fill gran de l'expresident el fa responsable dels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys, a Josep Pujol Ferrusol n'hi sol·licita 14 i a la resta de germans 8. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
10: A tots els germans Pujol Ferrusol els acusa dels delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals. Més greus són les peticions de pena de Mercè Gironès Aragonès i Josep Pujol Ferrusola, perquè també els atribueix els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. El Tribunal

0: exonerat l'expresident Pujol, a qui ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun i s'ha retirat l'acusació contra Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos. L'advocacia de l'Estat no acusa els 5 germans petits Pujol Ferrusola. Abans que s'hagi conegut la petició definitiva de les penes, han declarat els 4 empresaris que faltaven. Tots han defensat la legalitat dels negocis que van fer tant aquí com a l'estranger amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornadó, exresponsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
1: Si llegava a un puerto le pagàvem la comissió i si no se li havien no pagàvem nada.
2: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
1: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
0: Luis del So, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
3: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época y el monto en la época del tripartito.
0: Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
4: Hem arribat així a 4:05 de la tarda, moment a 3Cat Info de fer un cop d'ull al trànsit, als transports públics i també la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. De moment, poques complicacions pel que fa a les carreteres, però hi ha un vehicle avariat que ocupa bona part de la calçada de l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit nord, en direcció Girona. Imaginem que un vehicle de grans dimensions, perquè ara la via es troba completament tallada a la circulació AP7, tallada a Sant Cugat del Vallès, a l'altura del punt quilomètric 153, en sentit nord, en direcció Girona, per aquest vehicle avariat. I de moment, retencions d'aproximadament un quilòmetre. També complicacions a causa d'obres a l'autovia A2, a l'altura d'Esparreguera, en direcció Barcelona. Hi ha un carril tallat a la circulació. Cues també a la Ronda de Dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral entre Poble Nou i la Barceloneta, també a l'altura del Far de Montjuïc, en sentit Llobregat, i també entre Passeig, entre la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port i a Sant Adrià, en sentit en Besòs. També aturats al tram final, des del Bon Pastor fins al Nus de Trinitat. Aquí sembla que hi ha alguna incidència. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens dels ferrocarrils de la Generalitat de la línia del Vallès circulen amb un tren cada 20 minuts a les línies S1 i S2, les de Terrassa i Sabadell. Segons informen els bombers, un vehicle que circulava en paral·lel a les vies ha topat amb un mur entre la Floresta i Sant Cugat i ha envaït les vies. Ara ja l'han pogut retirar, però se circula per via única mentre comproven que la via no ha quedat malmesa. La línia està tallada més de 3 quarts d'hora entre les Planes i Sant Cugat i per això hi ha trens que porten un retard considerable. Més informació d'aquí a 30 minuts.
6: El temps.
4: Néstor Gómez.
7: La nova setmana arriba amb canvis. Canvis que notarem més demà que no pas avui. Avui continuarem parlant d'un temps assolellat arreu del país i només al Pirineu, cap al sector de la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, el Ripollès i l'Alt Empordà, s'esperen ruixats i alguna tempesta. Ara mateix amb alguna tempesta activa cap al sector de l'Alt Empordà. A la resta del país, ampli domini del sol, amb un dia molt suau, amb màximes que a Vinebre pràcticament han tocat ja la xifra dels 27 graus, també gairebé 27 a Benissanet, i temperatures de 26 graus a la zona universitària de Barcelona o també a Tarragona. Ambient dolç que continuarà durant tot el que resta de dia. Demà començarà el canvi important. Demà ens llevarem amb el cel pràcticament serè arreu, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Brava, alguns núvols baixos, alguna boira fins i tot, que podria tocar terra, i a partir del migdia ja és quan el temps s'embolicarà una mica. S'espera que les nuvolades creixin a totes les comarques, augmentin els núvols arreu del país i les pluges ja a primera hora de la tarda siguin extenses i localment intenses a qualsevol punt del prelitoral, des de la Garrotxa i Empordà fins al sector de la Terra Alta i el Montsià, lògicament passant pel Vallès, pel Penedès, per les muntanyes de Prades i pel Montsià. I destaquem també algunes precipitacions que es poden presentar de caràcter més moderat a l'àrea del Pirineu. Unes pluges que ja a primera hora de la tarda les tindrem. Demà es concentraran més cap a l'interior de Catalunya, Catalunya Central i sobretot a les comarques de Girona, on pràcticament aguantarien les precipitacions fins al vespre. Si avui les temperatures arriben a les 26-27 graus, demà baixaran una mica i les més altes s'esperen a l'entorn dels 24-25 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a Ponent.
6: 3Cat Info.
8: A finals del 2007 desapareix un home a

0: Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
1: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
0: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a

0: a Jordi Canal.
1: Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, involucrant també les empreses locals en projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i també de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
2: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
1: Ara Catalunya vol ser-hi, ja de ser-hi, ha dit el president Salvador Illa en aquesta jornada d'Indra Barcelona. Illa assegura que Catalunya té potencial industrial, tecnològic i talent per participar i ser referent en els plans de defensa europeus. Uns plans enmig d'un món convuls que han de servir, diu Illa, per garantir el model de vida i l'estat del benestar.
0: Doncs els Estats Units i l'Iran tornen a xocar les negociacions per la fi de la guerra. Trump ha rebutjat la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau de l'administració nord-americana. Ha estat ràpid i clar a l'hora de dir que no. Va rebre la resposta i ja de matinada l'ha qualificat de completament inacceptable. En canvi, l'Iran assegura que ha fet una oferta legítima en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig dels ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
3: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La guerra ja fa 10 setmanes que dura i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant avui el Líban i defensa que la guerra no s'ha acabat amb l'argument que cal retirar primer, si cal per força, els estocs d'urani enriquit que té l'Iran. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit en una entrevista a la CBS.
4: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
0: Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana i vol reduir en un moment en què la guerra a Gaza fa temps que ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, ajudant militarment als Estats Units. Consens europeu per aplicar noves sancions a diversos colons o entitats jueves de Cisjordània. La proposta tira endavant en la primera plasmació del canvi de govern a Hongria, que fins ara ho bloquejava. On es mantenen les discrepàncies entre les diplomàcies dels 27 és a imposar represàlies comercials en productes o serveis provenents de les zones ocupades. Brussel·les, Bruno Forteamires.
5: França i Suècia volen aranzels per als productes de les colònies jueves a Cisjordània, però el ministre italià, Antonio Tajani, toca el violí.
6: Estem oberts a examinar la proposta, però no crec que sigui una decisió que calgui prendre avui.
5: La ministra irlandesa, Ellen McEntee, directament ho rebutja, però per raons diferents.
7: Això legitima el que hauria de ser un comerç il·legal. El dret internacional diu clarament que són colònies il·legals. Aplicant-hi aranzels, véns a dir que d'alguna manera són legítimes. No hi donarem suport.
5: I els Països Baixos aviat prohibiran pel seu compte tot el comerç amb les colònies jueves. El ministre Tom Berendsen lamenta fer-ho sense el consens europeu.
8: Això demostra que si Europa no va prou de pressa, els estats membres avançaran. Però m'agradaria que féssim alguna cosa junts, perquè als Països Baixos preferim solucions europees.
5: En canvi, unanimitat per rebutjar la mediació de l'excanceller alemany Gerhard Schröder a la guerra d'Ucraïna, una proposta de Putin, rebatuda així per la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
9: Crec que Gerhard Schröder ha estat lobbista a alt nivell d'empreses estatals russes. És clar perquè Putin vol que sigui la persona.
5: Els socis europeus també han donat llum verda per reactivar l'acord comercial amb Síria un cop enterrat el règim de Bashar al-Assad.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona arriben a un acord per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per a la Normalització Lingüística. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
11: Això vol dir que l'aportació municipal al Consorci arribarà a un mínim de 3,1 milions d'euros anuals, cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda i acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
12: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als

0: cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
1: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
2: Aquest acord s'inscriu en el mandat del Pacte Nacional per la Llengua, al qual l'Ajuntament es va adherir el setembre passat.
3: I avui obre portes al Palau Victòria Eugènia de Fira Barcelona l'exposició fotogràfica amb els treballs d'arquitectura nominats als Premis Miss Van der Rohe 2026. Són més de 400 obres encapçalades per dos projectes guanyadors, el Palau d'Exposicions de Charleroi a Brussel·les i els espais temporals per al Teatre Nacional Eslovet Drama a Lituània. La mostra reuneix maquetes, dibuixos, fotografies, vídeos i textos de les 410 obres nominades de 40 països diferents, un recull que fa una fotografia de la millor arquitectura europea contemporània. La Fundació Miss Van der Rohe de Barcelona, organitzadora dels premis, també inaugura avui al mateix Palau la mostra Què és això? Un spa, un gimnàs, un zoo per animals diminuts, amb materials de l'arxiu i la col·lecció de l'entitat. Els guanyadors del premi d'aquest 2026 són els estudis d'arquitectura i belgues Agua i Jan van der Ingebing i la categoria d'arquitectura contemporània i l'eslové Vidic Groer com a arquitecte emergent. Els dos premis rebran el guardó demà en un acte institucional al pavelló Miss Van der Rohe a Montjuïc.
4: Esports.
3: Fins a 4:45, Ricard. Bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. La rua de celebració del Barça centra l'actualitat esportiva d'avui dilluns 11 de maig. Una rua que ha de començar a les 5 de la tarda a l'accés 13 de l'esplanada del Camp Nou i que passarà per carrers com Travessera de les Corts, Numància, París, Balmes, Gran Via, Passeig de Gràcia i començar un trajecte de tornada cap a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, en aquest cas pel Passeig de Gràcia fins al carrer novament de París per ja enfilar Avinguda de Sarrià i novament Travessera de les Corts per acabar en algun moment del dia aquesta rua de celebració pel títol de Lliga del Futbol Club Barcelona. Però avui també és important el partit que ha de jugar a les 9 del vespre al Girona al camp del Rayo Vallecano, en el partit que tancarà la 35a jornada de Lliga. El conjunt gironí ara mateix és 17è la classificació amb 38 punts, un per sobre del descens a segona. Per tant, una victòria allunyaria del perill. Michel Sánchez, entrenador del conjunt gironí, és conscient que patiran, però que se'n sortiran.
6: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer i estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
5: El Rayo Vallecano està en una zona intermèdia amb 42 punts, 5 per sobre del descens i a 3 de la zona europea. Recordem que l'equip madrileny està classificat per disputar la final de la Conference League. A la convocatòria del Girona torna Àlex Moreno, després de no jugar l'últim partit per sanció, i Abel Ruiz, que s'havia perdut els 3 últims per lesió. En canvi, Brian Hill és baixa per Vallecas per sanció. Aquest Rayo Girona començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que faran el programa Tot Gira de Catalunya Ràdio des de mitja hora abans.
4: 3CAT Info.
5: L'Espanyol, mentrestant, ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO de l'Espanyol, Mao Ye, i del president Alan Pace. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, actual director esportiu, tot i que està de baixa i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, en declaracions als mitjans del club, creu que l'Espanyol se salvarà y fa una crida a la unidad y también da mano a confianza en el técnico Manolo González.
7: Entiendo que haya gente que haya perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar, creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuje al equipo.
5: Alan Page ha donat la benvinguda a Monchi amb una publicació a les xarxes socials, amb una foto de tots dos i amb el missatge amb ganes d'afrontar aquest viatge junts, sempre cap endavant. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa.
4: 3CAT Info.
5: Recordem, per cert, que avui s'acaba la 35a jornada amb aquest partit Rayo Vallecano-Girona, però demà mateix ja comença la 36a. Dimecres, el ja campió Barça visitarà l'Alavés, també demà passat

L'Espanyol rebrà l'Atlètic Club i dijous el Girona rebrà la Reial Societat a Montilivi. En bàsquet, el Cadí la Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini no continuarà després de dues temporades a l'equip de l'Alt Urgell, i Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar ahir pel quiròfan a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit al peu dret i una segona a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà el Gran Premi de Catalunya de motociclisme que es disputarà aquest cap de setmana a Montmeló.

0: Hem sentit els senyals horaris de 4:45 de la tarda.
1: 3Cat Info.
0: Moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant, però pendents que d'aquí a mitja hora Ricard Isidro comenci la rua del Barça.
2: Una rua que es fa per celebrar el títol de Lliga aconseguit ahir al Clàssic davant el Madrid al Camp Nou. Començarà a les 5 de la tarda a l'esplanada de l'accés 13 de l'Spotify Camp Nou i passarà per carrers com Travessera de les Corts, Numància, París, baixar per Balmes fins a Gran Via i allà començar un trajecte de tornada. En aquest cas passarà pel Passeig de Gràcia, pel carrer París, per enfilar Avinguda Sarrià i tornar a Travessera de les Corts per acabar novament al Spotify Camp Nou.
0: Serà interessant escoltar la informació del trànsit per als conductors de Barcelona i també els usuaris del transport públic. Arribarà a 4:45 de la tarda aquesta informació. Abans us ho haurem explicat també que aquesta tarda culmina la repatriació dels passatgers del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus i que ara és a Tenerife. Els traslladaran a tots els Països Baixos. Des d'allà viatjaran al seu país d'origen. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona, que és un contacte d'una persona infectada i que està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, ha tornat a donar negatiu a la segona PCR. Tot això, la vigília d'una nova jornada de vaga a les aules, la consellera d'Educació, que demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es presentin a la reunió de dijous per destensionar la crisi educativa. Passarem pel Londres. Allà el primer ministre britànic Keir Starmer assumeix els mals resultats de les eleccions de dijous i promet millores per canviar la tendència. Entre d'altres, vol pactar una nova entesa amb Brussel·les. Ha estat en un discurs per encoratjar la classe treballadora i aturar el malestar del Partit Laborista. Pendents també d'altres qüestions, gairebé la meitat dels països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions de l'any 2024, ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. I mig centenar de treballadors de Pasqual s'han concentrat davant la planta de Gurb a Osona per reclamar la negociació col·lectiva amb l'empresa lletera que ha venut la fàbrica a la casa Tarradellas. Tot això ho ampliarem de seguida, però, Ricard, hi ha d'altres titulars de la informació esportiva.
2: Sí, a part d'aquesta rua de celebració del títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona, l'actualitat esportiva passa pel partit del Girona, que tanca avui la 35a jornada visitant el Rayo Vallecano a les 9 del vespre. Els gironins estan només un punt per sobre de les places de descens. I l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat.
0: I pel que fa al temps, tarda molt agradable, amb temperatures màximes que han superat els 25 graus, el temps serà molt assolellat. Només atenció a la Vall d'Aran, les Valls d'Aneu, el Ripollès, a la Garrotxa i a l'Alt Empordà, que hi pot haver ruixats puntualment moderats. Ara passen 3 minuts de 4:45 de la tarda, moment de tornar a parlar d'aquesta rua del Barça, Ricard Isidro, que començarà d'aquí a mitja hora aproximadament.
2: Sí, a les 5 de la tarda ha de començar l'esplanada de l'Spotify Camp Nou, aquesta rua de celebració pel 29è títol de Lliga aconseguit ahir pel Barça, aprofitant el clàssic del Madrid, un partit que va acabar amb un 2-0 favorable al conjunt blaugrana i que, per tant, ja era matemàticament campió de Lliga. Ara mateix podem veure ja molts de seguidors concentrats als principals llocs d'aquesta rua i podem anar fins a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Allà hi tenim el Ramon Salmurri. Ramon, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Comença a créixer l'expectació a l'esplanada del Camp Nou, accés número 15 per aquesta rua dels campions. Els dos autocars que lideraran aquesta rua ja estan preparats, l'autocar dels futbolistes, que va pels carrers de Barcelona durant aproximadament 4 hores, de 5 a 9 del vespre, de 5 de la tarda a 9 del vespre, està previst que circulin en una rua anada i tornada amb el punt de sortida i punt final, aquest accés número 13 del Camp Nou. No hi haurà un final de festa, diguem-ne, a dins l'estadi, perquè no deixa de ser un estadi que està en obres, però sí que serà una jornada festiva pels carrers de Barcelona, que ja comencen a respirar molt bon ambient aquesta hora.
2: Perfecte, Ramon, doncs moltíssimes gràcies per aquesta primera connexió. Aquí a 3Cat Info farem un seguiment d'aquesta rua de celebració

0: del Futbol Club Barcelona, però a Catalunya Ràdio estan fent ara mateix ja un especial d'aquesta rua de celebració entre els programes de la tarda i el Tot Costa, i en aquest especial ja hem pogut sentir les primeres valoracions que ha fet el president interí del Futbol Club Barcelona, Rafa Yuste, qualificant aquesta rua com a especial.
1: Molt especials, molt, molt, molt, molt. Per tot el que va succeir ahir, per com va passar, amb qui va passar, i perquè jo crec que ha sigut l'esclat que tothom volia, no?, que passés. No havia passat mai en 100 anys, va passar ahir davant del Madrid, un gran rival, però nosaltres vam fer un partit excel·lent.
0: Una rua que, com dient, començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou, farà un trajecte pels principals carrers de la ciutat, pel centre de Barcelona, per fer un trajecte de tornada que acabarà novament al Spotify Camp Nou. No hi haurà festa a l'estadi, per tant, tot acabarà allà. Però recordem que demà l'equip té previst un entrenament a les 11 del matí. Dimecres el Barça torna a jugar en visita a l'Alavés a la 36a i antepenúltima jornada de Lliga. Serà la primera com a campió matemàticament de Lliga. Per tant, està previst que hi hagi un passadís de campió.
2: Ho estarem seguint aquí a 3cat.info, igual que aquesta rua en els diferents blocs informatius. Fins ara, Ricard.
0: Fins ara.
2: Pel que fa a l'actualitat més propera també, avui acaben les repatriacions dels passatgers que viatjaven al creuer amb un brot d'antivirus. Els ciutadans australians i la resta de passatgers s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en un vol des de Tenerife. Després d'això, el vaixell salparà amb una part de la tripulació en direcció a Rotterdam i es desinfectarà al Port Canari. Entre els passatgers del creuer que van arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada aquí a l'Hospital Clínic de Barcelona ha tornat a donar negatiu. L'última hora, des del port de la Granadilla a Tenerife, ens la porten els enviats especials d'aquesta casa, Mònica Mas, amb l'assistència tècnica de David Mendoza.
3: Segons ha explicat la ministra de Sanitat, els 22 passatgers que avui sortiran de l'Òndius marxaran tots en un mateix avió, el que fletava els Països Baixos per repatriar a tots aquells passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien manera de tornar. Entre aquests hi ha 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda que finalment el seu govern no ha pogut fer arribar a temps un avió. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat d'èxit com està funcionant tot l'operatiu.
4: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano, y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
3: L'avió marxarà abans de les 7 de la tarda i l'Òndius abandonarà les Canàries també a aquesta hora amb 32 tripulants. Segons el govern espanyol, llavors es procedirà a desinfectar tot el port de la Granadilla seguint els protocols sanitaris. Pel que fa als positius, la ministra García ha explicat que el ciutadà nord-americà ja va sortir del vaixell amb símptomes, mentre que la ciutadana francesa va agafar febre només a pujar a l'avió. I sobre els 5 catalans i els 9 espanyols que estan en quarantena a Madrid, ha dit que estan bé.
4: Un ciudadano francés que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. Las autoridades americanas nos comunicaron una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil. Los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
3: Si tot va sobre el previst, l'Òndius haurà estat 39 hores en aigües canàries.
2: La crisi de l'antivirus ha esclatat a la recta final de la campanya per a les eleccions d'Andalusia, i el Partit Popular i el PSOE s'enfronten per a la gestió de l'operatiu. El PP guanyaria les eleccions i frega la majoria absoluta segons les últimes enquestes, i en canvi els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història a la que era la seva comunitat estrella, a Madrid. Paula Brujats.
5: El PP té amb Juanma Moreno Bonilla la majoria absoluta a l'abast, pot reeditar-la i deslliurar-se de Vox per tornar a governar en solitari Andalusia, a diferència del que els ha passat a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó. Quan falten 6 dies per votar, els populars aprofiten la crisi de l'antivirus per intentar desgastar els socialistes i per atacar la gestió del govern espanyol. Borja Semper, portaveu del PP.
6: Si el president del govern cree que los españoles le reconocen como un hombre que soluciona problemas en lugar de crearlos, estaremos encantados de que disuelva las Cortes y les pregunte a los españoles. Y tendremos la oportunidad de ver què opinen els espanyols.
5: Però la gestió sanitària és l'arma electoral justament de la candidata socialista, l'exministra María Jesús Montero, per intentar remuntar. Les enquestes dibuixen un escenari negre per als socialistes, el que va ser el seu bastió durant 4 dècades, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i treu ferro, no hi ha res perdut.
7: Por muchas preguntas que nos hagáis sobre el tema, no nos van a desanimar, que los partidos tienen 90 minutos y después puede haber prórrogas, incluso penaltis, y aquí

0: Aquí vamos a jugar hasta el final. Y la encuesta que vale es la del 17 de mayo.
1: María Jesús Montero paga car, segons les enquestes, ser l'enviada de Pedro Sánchez a Andalusia, però Ferraz confia en que la mobilització del votant d'esquerres els donarà una empenta diumenge suficient perquè el Partit Popular no sumi l'absoluta i s'hagi d'entendre amb l'extrema dreta de Vox per governar. Un escenari andalús, però que donarà pistes de cara a les eleccions espanyoles de l'any que ve.
2: La vigília d'una nova vaga a les aules de tot Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris que va posar en peu de guerra els sindicats de més pes. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels professors que ella mateixa vol presidir enmig d'un ambient especialment tens. Palau de la Generalitat, Sara Canyete.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en la reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord que continua donant per vàlid, però sí de veure en quins aspectes es pot millorar per sumar més suports entre els sindicats.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
5: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat. No?
3: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric, però confien que hi aniran.
2: I més de 20.000 docents s'han manifestat aquest migdia al centre de València per reclamar al govern millors condicions laborals. Avui és el primer dia de la vaga indefinida convocada a l'educació pública del País Valencià. L'aturada l'han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, tot i que els sindicats parlen de xifres superiors al 80%. València, Alba Barbosa.
6: És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents, sobretot, més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
7: Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
8: Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans, millor.
6: La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del Sindicat d'Ensenyament Majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
9: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
6: Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ valencià perquè consideren abusius.
10: 3CAT Info.
2: Anem ara a Londres. El primer ministre britànic promet que treballarà més i millor davant la desfeta electoral de dijous en els comicis d'Escòcia i Gales i a les municipals parcials d'Anglaterra. El laborista Keir Starmer ha reconegut malestar social i ha anunciat més canvis per combatre-ho, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
11: Starmer no pensa dimitir. Sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
12: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
11: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
12: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
11: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
2: I el sospitós de l'intent d'assassinat de Donald Trump durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca s'ha declarat no culpable dels quatre càrrecs federals que li imputen. Colin Allen, que està detingut des de la nit de l'atac, ha comparegut en un jutjat de Washington, està acusat d'intent de magnicidi, un delicte que comporta pena de cadena perpètua, d'agressió a un agent i de dos delictes més per utilització i transport d'armes de foc. Colin Allen, enginyer, professor californià de 31 anys, va ser detingut el 26 d'abril després de saltar-se un control de seguretat i d'intentar entrar amb diverses armes al saló de l'hotel on feien el sopar. A l'acte hi assistia el president dels Estats Units, la seva dona Melania Trump i la gran part del govern nord-americà. Allen va ser interceptat després d'un tiroteig on va resultar ferit un agent de seguretat. Com a conseqüència de l'atac, Trump i els membres del govern van ser evacuats de l'hotel. 4:45 de la tarda, àrea de serveis a 3Cat Info. Moment de saber quina és la situació del trànsit en general al país, però també concretament a Barcelona i també als transports públics per aquesta rua del Barça. Equip viari, Marilus García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs destaquem primer de tot que els trens de Ferrocarrils de la Generalitat de la línia del Vallès ja han pogut recuperar la circulació per doble via, però encara amb freqüències de pas alterades. I és que recordem que, segons han informat bombers i ferrocarrils, prop de les 3 d'aquesta tarda, un vehicle que circulava en paral·lel a les vies ha topat amb un mur entre la Floresta i Valldoreix i ha envaït les vies. Els bombers han pogut retirar el vehicle i la runa del mur. En total, la circulació de trens ha estat interrompuda més de 3/4 d'hora entre les Planes i Sant Cugat, cosa que ha provocat retards considerables en els trens afectats. Pel que fa a les carreteres, doncs, sobretot destaquem aquestes afectacions a Barcelona a partir de les 5 d'aquesta tarda, d'aquí a 1/4 d'hora, pel pas de la Rua del Barça, que va del Camp Nou a Plaça Catalunya d'anada i tornada. Per això, uns 15 carrers de les Corts, l'Eixample i Ciutat Vella estaran tallats al trànsit. Això afecta també una trentena de línies d'autobús. Per això l'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se per aquestes zones amb metro, tren o a peu. De moment no veiem gaire retencions perquè segurament els conductors doncs, estan fent cas d'aquestes recomanacions. Sí que hi ha una petita retenció a l'entrada a Barcelona per l'autopista B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal i també força volum de circulació a la mateixa avinguda Diagonal pràcticament fins a plaça Maria Cristina. També atura a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Sarrià en direcció Besòs per enllaçar amb l'avinguda Diagonal, també a l'altura de Vallcarca, igualment en sentit a Besòs i en direcció Llobregat, aturats entre Horta i la Vall d'Hebron. A la Ronda Litoral, retencions entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. I també força volum de vehicles ja a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet, a l'altura de la Ciutat de la Justícia, fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. Més informació d'aquí a 1/4 d'hora.
2: El temps. Néstor Gómez.
14: Tarda ben plàcida arreu del país, amb un ampli domini del sol, amb un ambient molt agradable pel que fa a la temperatura, amb aquestes màximes que ronden la xifra dels 27 graus a Vinebre i Benissanet, i fins i tot 25 graus a punts de la façana costanera. És el cas de la Universitat de Barcelona, a Barcelona, i també en l'àrea de Tarragona. Tinc 26 graus de temperatura. Tot això amb un ampli domini del sol que ens ha d'acompanyar durant tota la tarda. Només cap al sector del Pirineu s'espera creixement de nuvolades, i sobre tot només al sector de la Vall d'Aran fins a l'Alt Empordà. Bàsicament, tot el que seria sector nord quedaria circumscrit sota el domini de l'inestabilitat suficient com per deixar precipitacions. Ja a primera hora de la tarda han descarregat algunes petites precipitacions, alguns petits ruixats cap al Ripollès i també cap a l'Alt Empordà, i així es mantindrà durant tota la tarda. De cara a demà, matí assolellat, matí de cel serè pràcticament arreu, amb alguns núvols baixos, algunes boires cap a la Costa Brava, i serà a partir del migdia quan ja les nuvolades tindran força, tindran energia per créixer, i cap a primera hora de la tarda ja els ruixats es poden presentar a qualsevol punt del perilitoral, des del Pirineu més oriental, des de l'Empordà i la Garrotxa, fins al Montsià i la Terra Alta. I atenció, perquè tot el prelitoral té avís meteorològic per intensitat de pluja. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. També s'esperen alguns ruixats, però de caràcter moderat, a punts del sector del Pirineu i del Prepirineu. De Destaquem que les pluges més importants quedaran circumscrites al sector perilitoral, àrees de la Catalunya central i a les comarques de Girona. Si avui les temperatures estan tocant la xifra dels 27 graus, demà baixaran. Fruit d'aquesta nuvolositat, les màximes amb prou feines, les més altes arribaran als 24 o 25 graus. 3 Catim.

0: Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 11 minuts i arribarem a les 5 de la tarda a les eleccions municipals de l'any que ve. Hi haurà, amb tota seguretat, intents de manipulació dels votants fent servir eines d'intel·ligència artificial. Així ho considera l'Observatori d'Ètica en l'Intel·ligència Artificial de Catalunya, que ha detectat un ús maliciós de l'IA en processos electorals de gairebé la meitat de països del món. L'estudi que ha fet ha estat encarregat pel Departament de Justícia. L'Observatori té la seu a Girona, Núria Peraire.
2: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanava el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un dels exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com eines d'intel·ligència artificial s'utilitzen per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema, manipulant els votants. Sentim el seu director, Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
2: Alerta que la tecnologia més nova es posa a disposició de molta gent d'una manera tan ràpida que es poden viralitzar continguts maliciosos sense ser-ne conscient.
1: Mig centenar de treballadors de Pascual s'han concentrat davant la planta de Gurb a Osona per reclamar una negociació col·lectiva amb l'empresa lletera que ha venut la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla fa vaga fins a les 12 de la nit. Tot i que els ofereixen continuïtat laboral, reclamen garanties i que es concretin les condicions. Gurb, Natia Vell.
4: Casa Tarradellas els ofereix de manera individual un lloc de feina mantenint sou i antiguitat, però sense saber ni què faran, ni horari, ni condicions. La plantilla diu que cegues no volen firmar res. La Lídia diu que se senten maltractats.
5: Em trobo sense saber res, amb 22 anys aquí, i tenir-me que buscar la vida, o què? És que no ho sé, no sabem res del nostre futur. Quan ells ho saben des del setembre, que ens podrien haver dit alguna cosa. Per mi és com un maltractament, i la salut mental en aquest aspecte ens està afectant molt.
4: I l'Eric està indignat.
6: La situació és que no ens volen informar prou de les coses, ens ofereixen solucions, però no tenen cap garantia, i doncs estem molt indignats.
4: La Cristina, per la seva banda, no se'n refia.
7: Se nos ha roto un futuro. Solamente un final que merecemos, nada más. Por todo lo que hemos aportado a esta empresa.
4: Els treballadors creuen que l'empresa busca baixes voluntàries per evitar pagar un acomiadament col·lectiu. I fonts de Pascual diuen que si no s'ha obert cap procediment d'extinció col·lectiva és perquè Tarradellas ja ofereix continuïtat laboral a la plantilla.
1: A Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual, arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia de finques experimentals, però ara, per primera vegada, una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Lleida, Estela Bosoms.
8: Estem parlant de gairebé una hectàrea i mitja de pereres propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
9: I així millorar doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, el cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol, doncs, moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
8: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres a Mollerussa. Els quilos de collita baixen una mica, però l'investigador Luis Asín apunta un altre avantatge.
10: El fet de que durant l'hivern, quan hi ha gelades, la temperatura sota les plaques és entre un grau i un gran i mig superior a l'exterior. De manera que quan hi ha gelades, no et salva tenir que tenir sistemes de protecció, però bueno, diguem, tens un ajut que pot ser benvingut.
8: Una altra opció per no perdre terreny de cultiu amb plaques solars és posar-ne de flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
11: És que estem voltats d'un sòl agrícola amb un alt valor afegit, perquè estem en zona de regadiu. I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és, ho posem dintre la base, i el sòl agrícola, pel que és, per la producció d'aliments.
8: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, al Segrià.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La 28a edició del Festival Tàrraco Viva comença avui a escalfar motors amb els primers dels 500 actes que s'han programat al llarg de 2 setmanes. Enguany, el certamen fa una mirada retrospectiva reflexionant sobre la influència de Roma en la nostra civilització, però també per reflexionar sobre la utilitat dels festivals com aquest. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
12: En l'intent de buscar respostes sobre aquestes qüestions, el festival es formula aquesta pregunta. Per què Roma? És el lema sobre el qual s'ha dissenyat la programació que arrenca avui. Si bé s'han

0: vist alguns actes al llarg de la setmana, l'activitat més intensa es concentra els caps de setmana fins al 24 de maig. A més de les recreacions històriques, hi ha activitats per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. El segon i últim cap de setmana de festival, els Jardins del Camp de Mart acolliran la majoria d'activitats. El director del festival, Magí Sarritjol, per qui aquest és l'últim any al capdavant del projecte, destaca algunes novetats.
1: Són 10 converses sobre el llegat del passat, si encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis, i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
0: Paral·lelament, també s'han previst més propostes a altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vila-rodona o Altafulla.
2: D'aquí a menys de 5 minuts arribarem a les 5 de la tarda.
3: Descarrega't l'app. Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. La rua de celebració del Barça centra l'actualitat esportiva d'avui dilluns 11 de maig. De fet, és a punt de començar aquesta rua de dos autocars amb els jugadors i l'staff tècnic del Barça. Ho farà l'esplanada del Camp Nou, concretament a l'accés 13. I és una rua que ja m'ha explicat a l'inici d'aquest bloc informatiu, que passarà per diferents carrers del centre de Barcelona, des de Travessera de les Corts, baixant per Numància fins al carrer Berlín i París, baixaran pel carrer Balmes fins la Gran Via, i allà començarà ja el trajecte de tornada pel Passeig de Gràcia, també pel carrer Còrsega, Aribau, de nou París, en sentit contrari al trànsit habitual, per enfilar després Avinguda Sarrià i seguir per Travessera de les Corts per acabar el punt d'inici, l'Spotify Camp Nou, aproximadament a les 9 del vespre, però amb aquestes rues pot haver diferents retencions. Però avui també és important el partit que ha de jugar a les 9 del vespre al Girona, al camp del Rayo Vallecano, en el partit que tancarà la 35a jornada de Lliga. El conjunt gironí ara mateix és 17è la classificació amb 38 punts, un per sobre del descens a segona. Per tant, una victòria a la llunyeria del perill. Míchel Sánchez, l'entrenador del Girona, és conscient que patiran, però que són capaços de tirar-ho endavant.
5: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
4: Pel que fa al Rayo Vallecano, l'equip madrileny està en una zona intermèdia amb 42 punts, 5 per sobre del descens i a 3 de la zona europea. Recordem que l'equip madrileny està classificat per disputar la final de la Conference League. A la convocatòria, el Girona torna Àlex Moreno després de no jugar l'últim partit per sanció, i Abel Ruiz, que s'havia perdut els tres últims per lesió. En canvi, Brian Hill és baixa per Vallecas per sanció. Aquest Rayo Girona començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio des de mitja hora abans.
3: 3CAT Info.
4: L'Espanyol, mentrestant, ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO de l'Espanyol, Mao Ye, i del president Alan Peix. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, actual director esportiu, tot i que està de baixa i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, en declaracions als mitjans del club, no creu que l'Espanyol... creu que l'Espanyol se salvarà i fa una crida a la unitat, i també ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment.
6: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
4: Alan Peix ha donat la benvinguda a Monchi amb una publicació a les xarxes socials, amb una foto de tots dos i amb el missatge amb ganes d'afrontar aquest viatge junts, sempre cap endavant. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. Recordem, per cert, que avui s'acaba la 35a jornada amb aquest Rayo Girona i demà mateix ja comença la 36a. Dimecres, el ja campió Barça visitarà l'Alavés, també demà passat l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club, i dijous el Girona rebrà la Reial Societat a Montilivi. També en futbol, l'Arsenal anglès ha fet oficial la sortida, un cop finalitzada la temporada, de la catalana Laia Codina, després de 3 temporades i un cop acabat el seu contracte.
3: 3CAT Info. Tota la informació

0: esportiva.
1: En ciclisme, el Giro d'Itàlia viu avui una jornada de descans després de les tres primeres etapes disputades a Bulgària. Demà reprendrà la competició amb la quarta etapa que es disputarà ja per territori italià. El líder de la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva, amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Stock i Egan Bernal. Ahir, el francès Magnier es va imposar a l'esprint i suma ja 2 triomfs en 3 etapes. I en bàsquet, el Cadí la Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini no continuarà després de 2 temporades a l'equip de l'Alt Urgell.
0: Trescat Info.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull al trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Els trens de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat encara arrosseguen afectacions per l'accident aquesta tarda d'un turisme que ha envaït una via entre les Planes i Vall d'Oreix. Ja se circula per via única. A les carreteres, de moment, poques complicacions. On sí que hi ha afectacions és a Barcelona, pel pas de la Rua del Barça, que va del Camp Nou a Plaça Catalunya.
0: Doncs precisament una tarda marcada per l'actualitat esportiva. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. El Barça celebra aquesta tarda una rua pel títol de Lliga aconseguit ahir al Clàssic davant el Madrid al Camp Nou. Començarà i acabarà l'estadi Blaugrana després de passar pels principals carrers de Barcelona i ara mateix l'inici, que estava previst per les 5 de la tarda, ja comença amb un cert retard.
0: Aquesta tarda també culminarà la repatriació dels passatgers del creuer on s'ha declarat el brot d'antivirus i que és ara a Tenerife. Els traslladaran a tots als Països Baixos. Des d'allà viatjaran al seu país d'origen. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona, que és un contacte d'una persona infectada i que està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, ha tornat a donar negatiu en la segona PCR. L'ERO de Nissan vol acomiadar 211 persones, un 37% de la plantilla que la multinacional nipona té a Catalunya i suposa gairebé el desmantellament del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. La direcció i els sindicats estan citats a una mediació del Departament d'Empresa i Treball aquest dijous. La vigília d'una nova jornada de vaga a les aules, la consellera d'Educació demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es representin a la reunió de dijous per destensionar la crisi educativa. La consellera d'Interior afirma que revisaran l'oportunitat i la proporcionalitat de la filtració dels Mossos en una assemblea de professors que ha causat una tempesta política. Núria Parlon manté la confiança en el major Lluís Trapero, però s'obre a analitzar possibles errors operatius. Els 27 consensuen sancions en un grup reduït de colons jueus a Cisjordània, però mantenen diferències sobre les represàlies comercials a les zones ocupades. On sí que hi ha acord és a rebutjar la proposta de Putin perquè l'excanceller alemany, Schröder, sigui mediador per Ucraïna. I la Fiscalia manté la petició de pena de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal. Entre d'altres, la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17. Per a Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans, 8. El judici contra els fills de l'expresident Pujol ha entrat en la recta final. I la Casa Batlló de Barcelona obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí després de 4 anys de restauració. Es tracta del tercer pis que recupera la visió domèstica i avançada del seu temps de l'arquitecte. I en esports, quins altres titulars tenim?
2: A part d'aquesta rua de celebració del títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona, l'actualitat esportiva passa per aquest important partit del Girona, que tanca avui la 35a jornada visitant el Rayo Vallecano a les 9 del vespre. Els gironins estan només un punt per sobre de les places de descens. I l'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat. Les diferents àrees esportives mantindran les direccions executives actuals.
0: I només ens falta el temps. Tarda molt agradable, amb temperatures màximes que han superat els 25 graus. El temps serà molt assolellat, només a la Vall d'Aran, a les Valls d'Àneu, al Ripollès, a la Garrotxa i a l'Empordà. Hi haurà ruixats puntualment moderats.

0: 3Cat Info.
1: Passen 4 minuts i mig de les 5. Molt bona tarda, jo sóc la Txell Garriga i us acompanyaré fins al punt de les 6.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: I aquesta tarda molt pendents de l'arrencada pels carrers de Barcelona, com dèiem, de la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. Ricard Isidro.
2: Bona tarda, Txell. Una rua que està començant amb una mica de retard. Està previst que fos a partir de les 5 de la tarda per diferents carrers de la ciutat de Barcelona. Anem cap a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona perquè ens indiqui, ens doni més detalls en Roger Bosà. Roger, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, efectivament amb retard aquesta rua. De moment, 4 minuts de retard. Som a l'esplanada del Camp Nou i els jugadors encara no han arribat. Per tant, aquesta rua començarà tard, que ja és el que estava d'alguna manera previst i s'acabarà més tard, per tant, més enllà de les 9 de la nit. Els jugadors, com dèiem, encara no són aquí al seu autocar. Hi ha dos autocars. Un per l'equip i pel cos tècnic i l'altre per compromisos comercials en una rua que, com dèiem, estava previst que sortís ara a les 5 i que començarà avançant per Travessera de les Corts fins al carrer Numància, continuarà pel carrer Berlín i al carrer París fins a arribar al carrer Balmes. Des d'allà la comitiva baixarà fins a la Gran Via, que recorrerà en direcció cap al centre fins a arribar al Passeig de Gràcia. La rua continuarà pujant al Passeig de Gràcia fins a l'altura de la Pedrera, on es preveu un dels moments de màxima animació, en un trajecte que tornarà després per arribar, ho connectarà amb el carrer París, Avinguda de Sarrià, i tornarà aquí a l'esplanada del Camp Nou. Ara mateix els jugadors arribant aquí a l'esplanada del Camp Nou, ja els espera el president en funcions, Rafa Juste també, el president electe, Joan Laporta, i tot apunta que d'aquí a pocs minuts començarà ja aquesta rua de celebració.
2: Moltes gràcies, Roger. Recordem que aquesta rua de celebració del Barça la seguirem aquí a 3Cat Info, però que a Catalunya Ràdio ha començat ja un programa especial entre els programes La Tarda i Tot Costa.
1: Gràcies.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Avui acaben les repatriacions dels passatgers que viatjaven al creuer amb un brot d'antivirus. Els ciutadans australians i la resta de passatgers s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en dos vols des de Tenerife. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers, en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, no tenen cap símptoma d'aquesta malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha tornat a donar negatiu. Port de la Granadilla a Tenerife, Mònica Mas, amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Comencem amb dues novetats. D'una banda, acabem de veure una embarcació de la Guàrdia Civil amb diversos efectius equipats amb EPIs, aquests equips de protecció contra infeccions, que estan anant cap al vaixell Ondius. Per tant, entenem que ja ha començat aquest desembarcament dels 28 passatgers que avui han de completar l'evacuació del vaixell afectat pel brot d'antivirus. La segona novetat és un canvi de plans en els vols que els han de tornar a casa seva. Finalment seran dos vols, no un, com s'havia dit, dels Països Baixos, que tornaran a Indover aquests passatgers. El primer amb els 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda i el segon amb la resta de passatgers que són tripulants del vaixell de diverses nacionalitats. Aquest migdia, la ministra de Sanitat, Mònica García, havia dit que tots s'ajuntarien en un mateix vol. Per tant, ara s'ha tornat a passar aquesta divisió de dos, que és el que s'havia dit des d'un inici. Marxaran que abans de les 7 de la tarda i llavors l'Ondius abandonarà les Canàries, també a aquesta hora, amb 32 tripulants, segons el govern espanyol. Llavors es procedirà a desinfectar tot el port de Granadilla, seguint els protocols sanitaris. Hem de dir que aquí s'està girant un vent molt fort i, per tant, entenem que aquesta operació d'evacuació també s'està avançant.
1: Gràcies, Mònica. Bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Nissan vol acomiadar 211 treballadors del més de mig miler que la companyia té a Catalunya, un 37% de la plantilla, i això suposarà pràcticament la clausura, doncs, del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. Aquí, l'ERO de la multinacional japonesa preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. A la resta de seus d'enginyeria i compres de la zona franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada 4 treballadors. Els sindicats denuncien la manca d'informació de la companyia, que ja va deixar 2.500 persones sense feina ara fa 5 anys. Avisen que els 30 dies per negociar no poden començar a comptar a partir d'avui perquè asseguren que s'han vulnerat els seus drets. La direcció i els representants dels treballadors estan citats a una mediació del Departament d'Empresa i Treball aquest mateix dijous.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 5 i 9 minuts, la vigília d'una nova vaga a les aules de tot Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris, que va posar en peu de guerra, recordem, els sindicats de més pes. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels professors, que ella mateixa vol presidir, enmig d'un ambient especialment tens. Palau de la Generalitat, Sara Canyete.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en la reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord que continua donant per vàlid, però sí de veure en quins aspectes es pot millorar per sumar més suports entre els sindicats.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
7: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat. No?
5: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric, però confien que hi aniran.
1: Doncs la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política. Després d'una primera valoració a través de xarxes socials, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia. Manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors en l'operatiu policial. Núria Parlon creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o en la proporcionalitat a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector. La consellera d'Interior sobre ara a detectar errors.
8: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Precisament avui el sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents en una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i també de la llibertat sindical. Doncs bé, la polèmica per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors no farà perillar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra Republicana, el principal soci parlamentari del govern, segueix demanant la dimissió o el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, però ho separa dels pressupostos que estan ben encarrilats per quedar aprovats ja abans d'aquest estiu. Barcelona, Marta Corbalán.
9: Esquerra segueix demanant al cap del director dels Mossos, però desvincula aquesta crisi de la carpeta dels pressupostos. El portaveu dels republicans Isaac Albert ha estat així de taxatiu.
10: El pressupost és un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
9: Si res no es torça, el govern i Esquerra podrien anunciar les pròximes setmanes un acord per aprovar els pressupostos del 2026 després que el primer intent de negociar-los al març fracassés. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, també ha confirmat que les negociacions estan ben encarrilades i que la polèmica per la infiltració dels Mossos no interferirà.
11: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
9: Tal com us vam explicar divendres, una de les principals condicions que ha posat Esquerra per aprovar els pressupostos és la construcció d'una nova línia de trens, l'Orbital, que unirà el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. Els comuns, amb qui el govern ja havia tancat un acord, també aprofitaran per renegociar-lo i afegiran noves demandes. Entre aquestes, volen una partida pressupostària per integrar el nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
0: 3CAT Info.
12: Troben un home mort a casa seva.
13: Desapareixen les coses. Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
14: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
15: Formació professional,

0: batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
2: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: 3CAT Info.
3: Pràcticament un quart de sis, moment per aturar-nos, fer un cop d'ull a carreteres, també a l'estat del transport públic i actualitzar la previsió meteorològica. Comencem per les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a la ciutat de Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt entre Esplugues i Pedralbes en sentit Besòs. Aquí hi ha alguna possible incidència. També més endavant, retencions entre Sant Gervasi i Vallcarca i d'Horta Canyelles, també sentit Besòs. En direcció contrària, entre Vallcarca i Sant Gervasi, Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del Port, a la Barceloneta, Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. També força intensitat de trànsit a l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal, i és que recordem que hi ha aquesta rua del Barça que provoca afectacions perquè circula des del Camp Nou a Plaça Catalunya d'anada i tornada. Recordem que uns 15 carrers de les Corts, l'Eixample i Ciutat Vella estaran tallats al trànsit, cosa que afecta també una trentena de línies d'autobús. Per això l'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se per aquestes zones amb metro, tren o a peu. Recordem que els trens de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat encara arrosseguen afectacions per l'accident aquesta tarda d'un turisme que ha envaït una via entre les Planes i Vall d'Oreix. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
5: La nova setmana arriba amb canvis. Canvis que notarem més demà que no pas avui. Avui continuarem parlant d'un temps assolellat arreu del país i només al Pirineu, cap al sector de la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, el Ripollès i l'Alt Empordà, s'esperen ruixats i alguna tempesta. Ara mateix s'amaga alguna tempesta activa cap al sector de l'Alt Empordà. A la resta del país, ampli domini del sol, amb un dia molt suau, amb màximes que a Vinebre pràcticament han tocat ja la xifra dels 27 graus, també gairebé 27 a Benicàssim i Sanet, i temperatures de 26 graus a la zona universitària de Barcelona o també a Tarragona. Ambient dolç que continuarà durant tot el que resta de dia. Demà començarà el canvi important. Demà ens llevarem amb el cel pràcticament serè arreu, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Brava, alguns núvols baixos, alguna boira fins i tot que podria tocar terra, i a partir del migdia ja és quan el temps s'embolicarà una mica. S'espera que les nuvolades creixin a totes les comarques, augmentin els núvols arreu del país i les pluges ja a primera hora de la tarda siguin extenses i localment intenses a qualsevol punt del prelitoral, des de la Garrotxa i Empordà fins al sector de la Terra Alta i el Montsià, lògicament passant pel Vallès, pel Penedès, per les muntanyes de Prades i pel Montsià. I destaquem també algunes precipitacions que es poden presentar de caràcter més moderat a l'àrea del Pirineu. Unes pluges que ja a primera hora de la tarda les tindrem. Demà es concentraran més cap a l'interior de Catalunya, Catalunya Central i sobretot a les comarques de Girona, on pràcticament aguantarien les precipitacions fins al vespre. Si avui les temperatures arriben a les 26-27 graus, demà baixaran una mica i les més altes s'esperen a l'entorn dels 24-25 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a Ponent.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Un quart i tres minuts de sis. Més qüestions. Els Estats Units i l'Iran tornen a aixecar en les negociacions per la fi de la guerra. Trump ha rebutjat la proposta de l'Iran, l'última proposta de pau per l'administració nord-americana. Ha estat ràpid i clar a l'hora de dir no. Va rebre la resposta ahir i ja de matinada l'ha qualificat de completament inacceptable. En canvi, l'Iran assegura que ha fet una oferta legítima en la qual demana la final de la guerra, l'aixecament també de les sancions i la fi del bloqueig dels ports iranians. Esmail Gabai és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
6: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
3: La guerra ja fa 10 setmanes que dura i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant avui al Líban i defensa que la guerra no s'ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal, per la força, els estocs d'urani enriquit que té l'Iran. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha declarat també que vol

0: sancions a diversos colons o entitats jueves de Cisjordània. La proposta tira endavant en la primera plasmació del canvi de govern a Hongria, que fins ara ho bloquejava. On es mantenen les discrepàncies entre les diplomàcies dels 27 és a imposar represàlies comercials en productes o serveis provinents de les zones ocupades. Anem ara fins a Brussel·les. Bruno Fortea Miras.
1: França i Suècia volen aranzels per als productes de les colònies jueves a Cisjordània, però el ministre italià, Antonio Tajani, toca el violí.
2: Estem oberts a examinar la proposta, però no crec que sigui una decisió que calgui prendre avui.
1: La ministra irlandesa, Ellen McEntee, directament ho rebutja, però per raons diferents.
3: Això legitima el que hauria de ser un comerç il·legal. El dret internacional diu clarament que són colònies il·legals. Aplicant-hi aranzels, ens ha dit que d'alguna manera són legítimes. No hi donarem suport.
1: I els Països Baixos aviat prohibiran pel seu compte tot el comerç amb les colònies jueves. El ministre Tom Berendsen lamenta fer-ho sense el consens europeu.
4: Això demostra que si Europa no va prou de pressa, els estats membres avançaran. Però m'agradaria que féssim alguna cosa junts, perquè als Països Baixos preferim solucions europees.
1: En canvi, unanimitat per rebutjar la mediació de l'excanceller alemany Gerhard Schröder a la guerra d'Ucraïna, una proposta de Putin, rebatuda així per la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
5: Crec que Gerhard Schröder ha estat lobbista d'alt nivell d'empreses estatals russes. És clar perquè Putin vol que sigui la persona.
1: Els socis europeus també han donat llum verda per reactivar l'acord comercial amb Síria un cop enterrat el règim de Bashar al-Assad.
0: Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. Avui es reuneix a Barcelona més de 200 empreses del sector i s'espera que tanqui fins a una vintena d'acords de col·laboració. Barcelona, Jordi Canal.
6: Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, i involucrant també les empreses locals en projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i també de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
7: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
6: Ara Catalunya vol ser-hi, ja ha de ser-hi, ha dit el president Salvador Illa en aquesta jornada d'Indra a Barcelona. Illa assegura que Catalunya té potencial industrial, tecnològic i talent per participar i ser referent en els plans de defensa europeus. Uns plans enmig d'un món convuls que han de servir, diu Illa, per garantir el model de vida i l'estat del benestar.
8: 3CAT Info.
0: La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola en la recta final del judici contra ell i els seus germans. El fill gran de l'expresident el fa responsable dels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capital i tres delictes de frau fiscal, entre d'altres. I a la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys, a Josep Pujol Ferrusola n'hi sol·licita 14 i a la resta de germans 8. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
9: A tots els germans, Pujol Ferrusola els acusa dels delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals. Més greus són les peticions de pena de Mercè Gironès i Josep Pujol Ferrusola, perquè també els atribueix els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, a qui ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun i s'ha retirat l'acusació contra Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos. L'advocacia de l'Estat no acusa els 5 germans petits Pujol Ferrusola. Abans que s'hagi conegut la petició definitiva de les penes, han declarat els 4 empresaris que faltaven. Tots han defensat la legalitat dels negocis que van fer, tant aquí com a l'estranger, amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornadó, exresponsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
10: Si llegàvem a un puerto le pagàvem la comissió i si no se li havien no pagàvem nada.
11: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
10: Sí. Tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
9: Luis del Sol, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
12: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época.

0: i el monto en l'època del tripartito.
1: Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
2: 5 minuts i seran 6:15. Abans dels esports, una darrera qüestió. La Casa Batlló obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada del seu temps del genial arquitecte. Valèria Aubareda.
3: Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura de quilòmetre zero i reaprofitament que tenia Gaudí. Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets. Sentim l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
4: Els estucs són els originals. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals.
3: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
5: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
3: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
6: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Txell. La rua de celebració del Barça centra l'actualitat esportiva d'avui dilluns 11 de maig de 2026. Una rua que fa pocs instants que ha començat, encara es troba a les immediacions de l'Estadi Futbol Club Barcelona. D'aquí uns instants agafarà ja la travessera de les Corts per a començar aquesta rua, que començarà i acabarà a l'Spotify Camp Nou amb una trajectòria d'anada i de tornada. I l'hora prevista per que finalitzi serà cap a les 9 del vespre, però tenint en compte que ja ha començat amb retard i que a més està anant molt lentament per la gran afluència de seguidors blaugranes, doncs es preveu que també arribi una mica més tard d'aquestes 9 del vespre. Però avui també és important el partit que ha de jugar a les 9 del vespre al Girona, al camp del Rayo Vallecano, en el partit que tancarà la 35a jornada de Lliga. El conjunt gironí ara mateix és 17è a la classificació amb 38 punts, un per sobre del descens a segona. Per tant, una victòria allunyaria del parell. Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, és conscient que patiran, però que se'n sortiran.
8: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer i estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
7: A la convocatòria del Girona torna Àlex Moreno després de no jugar l'últim partit per sanció i Abel Ruiz, que s'havia perdut els últims 3 per lesió. En canvi, Brian Gil és baixa per sanció. El Rayo Vallecano està en zona intermèdia amb 42 punts, 5 per sobre del descens i a 3 de la zona europea. Recordem que l'equip madrileny està classificat per disputar la final de la Conference League. El Rayo Girona començarà, com diem, a les 9 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio des de mitja hora abans.
6: 3CAT Info.
7: L'Espanyol, mentrestant, ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO de l'Espanyol, Mao Ye, i del president Alan Pace. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, tot i que està de baixa i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, en declaracions als mitjans del club, creu que l'Espanyol se salvarà, fa una crida a la unitat i demana confiança en el tècnic Manolo González.
9: Entiendo que haya gente que haya perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja el equipo.
7: Monchi, al marge del Sevilla, treballa també a la Roma i a l'Aston Villa. En bàsquet, el Cadí, la seva fet oficial, que la base Ainhoa Gervasini no continuarà després de 2 temporades a l'equip de l'Alt Urgell, i el motor Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar-hi pel quiròfan a Madrid perquè l'operessin de 2 noves fractures, una al dit petit del peu dret i una segona a l'espatlla dreta. El pilot de Cerveres perdrà el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme que es disputarà aquest cap de setmana.

0: Són 5:45. A aquesta hora, com sempre, comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Cues a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Esplugues i Pedralbes, per alguna possible incidència. També a la Ronda Litoral, entre Passeig de la Zona Franca i el Port, a Sant Adrià en sentit Besòs, entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. Recordem que hi ha afectacions per la Rua del Barça, que va del Camp Nou a Plaça Catalunya, amb uns 15 carrers de les Corts, l'Eixample i Ciutat Vella tallats al trànsit. Es recomana desplaçar-se per aquestes zones en metro, tren o a peu. Encara, però, afectacions a la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat per un accident d'aquesta tarda.
0: Doncs això pel que fa a les carreteres, ens ho avançava la Mariluz. Al centre de Barcelona també hi ha en marxa la rua de celebració del títol de Lliga del Barça, Ricard Isidro.
2: Una rua que ha començat amb una mica de retard, aproximadament uns 25 minuts de retard, però que ja està enfilant a travessera de les Corts per després girar pel carrer Numància fins al centre de Barcelona. L'inici estava previst per les 5 de la tarda i la seva cloenda també a l'Spotify Camp Nou està prevista per les 9 del vespre.
0: Aquesta tarda culminarà la repatriació dels passatgers del creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus i que és ara a Tenerife. Els traslladaran a tots als Països Baixos. Des d'allà viatjaran al seu país d'origen. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma d'aquesta malaltia. La dona, que és un contacte d'una persona infectada i que està ingressada a l'Hospital Clínic, ha tornat a donar negatiu en la segona PCR. I fins a les 6 en punt us explicarem altres notícies, com que a les eleccions municipals de l'any que ve hi haurà amb tota seguretat intents de manipulació dels votants fent servir eines d'intel·ligència artificial. Així ho considera l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial a Catalunya. Ha detectat ús maliciós de la IA en processos electorals de gairebé la meitat dels països del món. L'estudi que ha fet ha estat encarregat pel Departament de Justícia. El sospitós de l'intent d'assassinat de Donald Trump durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca s'ha declarat no culpable dels 4 càrrecs federals que li imputen. Cole Allen, que està detingut des de la nit de l'atac, ha comparegut en un jutjat de Washington.

I ens falta el temps. Tarda molt agradable amb temperatures màximes que han tornat a superar els 25 graus. El temps serà molt assolellat. Només a la Vall d'Aran, a les Valls d'Àneu, al Ripollès, a la Garrotxa i a l'Empordà hi haurà ruixats puntualment moderats.

0: I avui molt pendents aquesta tarda, us ho avançàvem ara en titulars, de la Rua del Barça, que avança pels carrers de Barcelona. Ricard Isidro, com ho tenim?
1: Doncs ara mateix aquesta rua ja ha començat, està enfilant ja a travessera de les Corts Catalanes per anar cap al centre de Barcelona, però ja podem anar cap a aquesta rua. L'està seguint el Roger Arbusà. Roger, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. En marxa aquesta rua que ha començat amb uns minuts de retard, però que ja avança, com deies, per travessera de les Corts. L'autocar ha d'anar fins al carrer Balmes i a partir d'aquí baixar cap al centre, Gran Via, Passeig de Gràcia, carrer Aribau, Avinguda de Sarrià i tornar després aquí a l'estadi. Una rua que ha començat poc més tard de les 5 de la tarda, que s'ha d'acabar més tard de les 9, i una rua que de moment està sent molt festiva, amb molt confeti, amb molta gent ja aquí a la travessera de les Corts, amb Lewandowski i Stenzner presidint aquesta rua al davant de l'autocar, i amb Rafinha i Koundé al darrere, la part posterior, on també podem veure la Lliga, la Supercopa i un lema, el lema d'aquesta celebració, que és una manera de ser, una manera de guanyar.
1: Moltes gràcies, Roger. Molta festa a les invasions del Camp Nou, però recordem, demà l'equip té previst un entrenament a les 11 del matí. Dimecres, el Barça torna a tenir partit de Lliga, visita l'Alavés a la 36a i antepenúltima jornada de Lliga. Serà la primera com a campió matemàticament de Lliga. Això serà demà. Avui, la rua de celebració del Barça la seguirem aquí a Tres Catifo, però a Catalunya Ràdio ara mateix estan fent un especial entre els programes La Tarda i Tot Costa.
0: Gràcies, Ricard. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara passen 4 minuts, pràcticament 5 de 2 quarts de 6. Repassem més qüestions. Primers moviments.

0: Per l'evacuació dels últims passatgers que viatjaven al creuer amb un brot d'antivirus, els ciutadans australians i la resta de passatgers s'evacuaran als Països Baixos en dos vols des de Tenerife. Entre els passatgers del creuer, que va arribar diumenge a les Canàries, s'han detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, de moment, no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha tornat, doncs, a donar negatiu. Anem ara fins al port de la Granadilla, a Tenerife, i tenim la nostra companya Mònica Mas amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bona tarda, Mònica.
1: Hola, bona tarda de nou. S'ha girat un vent molt fort aquí al port de Granadilla. Diverses embarcacions de la Guàrdia Civil amb diversos efectius equipats amb EPIs, amb aquests equips de protecció contra infeccions, estan fent voltes al voltant del vaixell Ondius per intentar començar aquest desembarcament dels 28 passatgers que avui han de completar l'evacuació del vaixell afectat pel brot d'antivirus. L'Ondius, perquè us feu una idea, està fondejant, per tant, es va movent, no està parat. I ara encara més amb el vent que s'ha girat. Veurem doncs com acaba tota aquesta operació. El que sí que veiem ja preparats són els minibusos de la UME, la unitat d'emergències de l'exèrcit, per transportar aquests passatgers, aquests últims passatgers, des d'aquí fins a l'aeroport de Tenerife, on una altra novetat d'aquesta tarda és que tornaran amb dos vols, finalment, i no un, com s'havia dit, dos vols que posaran als Països Baixos, que tornaran fins a Eindhoven, amb tots aquests passatgers. Un primer amb els tripulants de l'Ondius de diverses nacionalitats que no tenien mitjans per fer-ho pel seu propi peu, i després un segon avió amb els 6 passatgers d'Austràlia i Nova Zelanda. Veurem, doncs, si s'inicia ja efectivament aquest desembarcament final de l'Ondius.
0: Gràcies, Mònica. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
0: Doncs la crisi de l'antivirus ha esclatat a la recta final de la campanya per les eleccions també d'Andalusia, i el Partit Popular i el PSOE s'enfronten per la gestió de l'operatiu. El PP guanyaria les eleccions i frega la majoria absoluta, segons les últimes enquestes, i en canvi els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història a la que era la seva comunitat estrella. Madrid, Paula Brujats.
2: El PP té amb Juanma Moreno Bonilla la majoria absoluta a l'abast, pot reeditar-la i deslliurar-se de Vox per tornar a governar en solitari Andalusia, a diferència del que els ha passat a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó. Quan falten 6 dies per votar, els populars aprofiten la crisi de l'antivirus per intentar desgastar els socialistes i per atacar la gestió del govern espanyol. Borja Semper, portaveu del PP.
3: Si el president del govern cree que los españoles se reconocen como un hombre que soluciona problemas en lugar de crearlos, estaremos encantados de que disuelva las Cortes y les pregunte a los españoles. I tindremos l'oportunitat de veure què opinen els espanyols.
2: Però la gestió sanitària és l'arma electoral justament de la candidata socialista, l'exministra Maria Jesús Montero, per intentar remuntar. Les enquestes dibuixen un escenari negre per als socialistes, el que va ser el seu bastió durant 4 dècades, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i Treu Ferro, no hi ha res perdut.
4: Por muchas preguntas que nos hagáis sobre el tema, no nos van a desanimar, que los partidos tienen 90 minutos. Y después puede haber prórrogas e incluso penaltis. Y aquí vamos a jugar hasta el final. I la encuesta que val és la del 17 de mayo.
2: Maria Jesús Montero paga car, segons les enquestes, ser l'enviada de Pedro Sánchez a Andalusia, però Ferraz confia en que la mobilització del votant d'esquerres els donarà una empenta diumenge suficient perquè el Partit Popular no sumi l'absoluta i s'hagi d'entendre amb l'extrema dreta de Vox per governar. Un escenari andalús, però que donarà pistes de cara a les eleccions espanyoles de l'any que ve.
0: 6:15, la vigília d'una nova vaga a les aules de tot Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris, que va posar, recordem, en peu de guerra els sindicats de més pes. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels professors que ella mateixa vol presidir, enmig d'un ambient especialment tens. Palau de la Generalitat, Sara Canyeté.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en la reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord, que continua donant per vàlid, però sí de veure en quins aspectes es pot millorar per sumar més suports entre els sindicats.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys. anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
7: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat, i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat. No?
5: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric, però confien que hi aniran.
0: I més de 20.000 docents s'han manifestat aquest migdia al centre de València per reclamar al govern millors condicions laborals. Avui és el primer dia de la vaga indefinida convocada a l'educació pública del País Valencià. L'aturada l'han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, tot i que els sindicats parlen de xifres superiors al 80%. Anem ara doncs fins a València. Alba Barbosa.
8: És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents, sobretot, més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
9: Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
10: Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans millor.
8: La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del Sindicat d'Ensenyament Majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
11: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
8: Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ a València perquè consideren abusius.
0: D'aquí 4 anys, durant una quarta part del curs escolar, hi haurà temperatures de més de 27 graus. Ho alerta un informe d'Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic. Són uns 1.200 centres i acumulen dèficits d'aïllament, de material o de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius en l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. En l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Sentim a Marça Torres de l'Institut Metròpole, és una de les autores d'aquest informe.
12: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
0: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin obres i algunes escoles ja les estan aplicant.
12: Per exemple, doncs, envien ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua, no?, on puguin hidratar-se, que no sempre estan disponibles.
0: Segons l'informe, les respostes de les administracions als efectes climàtics són insuficients. 3CAT Info. Obrim plana internacional. El primer ministre britànic promet que treballarà més i millor davant la desfeta electoral de dijous en els comicis d'Escòcia i Gal·les i en les municipals parcials d'Anglaterra. El laborista Keir Starmer ha reconegut malestar social i ha anunciat més canvis per combatre-ho, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
13: Starmer no pensa dimitir, sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
14: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
13: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels Verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
14: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
13: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
0: De seguida obrim àrea de serveis. Abans, una darrera qüestió que us avançàvem en els titulars. Els sospitós de l'intent

L'intent d'assassinat de Donald Trump durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca s'ha declarat no culpable dels quatre càrrecs federals que li imputen. Cole Allen, que està detingut des de la nit de l'atac, ha comparegut en un jutjat de Washington. Està acusat d'intent de magnicidi, un delicte que comporta pena de cadena perpètua, d'agressió a un agent i dos delictes més per la utilització i transport d'armes de foc. Cole Allen, un enginyer i professor californià de 31 anys, va ser detingut el 26 d'abril després de saltar-se un control de seguretat i intentar entrar amb diverses armes al saló de l'hotel on es feia aquest sopar. A l'acte hi assistia el president dels Estats Units, la seva dona, Melania Trump, i gran part del govern nord-americà. Allen va ser interceptat després d'un tiroteig on va resultar ferit un agent de seguretat. I com a conseqüència de l'atac, Trump i els membres del govern van ser evacuats de l'hotel.

0: Moment per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Una única incidència. Hi ha un vehicle avariat a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, a l'altura de Montcada, en direcció Sabadell-Terrassa. Es troba situat al voral, però ha generat cua, sobretot a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat, i també al tram final de la Ronda Litoral des del Bon Pastor. També cues en sentit contrari, a la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A l'altre extrem, a l'autopista B23, també al tram final entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. I també hi ha molta intensitat de trànsit a la mateixa avinguda Diagonal, pràcticament fins a plaça Francesc Macià. També aturats a l'autovia A2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, la B20, la Pota Sud, entre el Prat i Sant Boi en direcció Castelldefels. També més endavant retencions a la C32, l'autopista del Garraf, també a l'altura de Sant Boi fins a Viladecans, també en sentit a sud. A les rondes de Barcelona, la més carregada, la Ronda Litoral, amb cua entre passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. La Ronda a Dalt, amb algunes aturades entre Esplugues i Vallcarca, en sentit Besòs, també d'Horta a Canyelles, i l'extrem sud de la Gran Via, amb retencions entre l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via, fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada, però també als voltants de plaça Espanya, en direcció de sortida. Recordem, d'altra banda, pel que fa a la ciutat de Barcelona, que hi ha afectacions pel pas de la Rua del Barça, que va del Camp Nou fins a plaça Catalunya, uns 15 carrers atallats al trànsit dels barris de les Corts, l'Eixample i Ciutat Vella, cosa que afecta també una trentena de línies d'autobús. Per això l'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se per aquestes zones en metro, tren o a peu. El transport públic, precisament, ja ha quedat normalitzat el pas de trens de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, que han estat afectats per l'accident a les 6 d'aquesta tarda d'un turisme que ha envaït una via entre les Planes i Vall d'Oreix. Ara ja funcionen amb normalitat, segons informen des de Ferrocarrils. Més informació al punt de les 6.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Tarda ben plàcida arreu del país, amb un ampli domini del sol, amb un ambient molt agradable pel que fa a la temperatura, amb aquestes màximes que ronden la xifra dels 27 graus a Vinebre i Benissanet i fins i tot 25 graus a punts de la façana costanera. És el cas de la Universitat de Barcelona, a Barcelona, i també en l'àrea de Tarragona. Tinc 26 graus de temperatura. Tot això amb un ampli domini del sol que ens ha d'acompanyar durant tota la tarda. Només cap al sector del Pirineu s'espera creixement de nuvolades i, sobretot, només al sector de la Vall d'Aran fins a l'Alt Empordà. Bàsicament, tot el que seria sector nord quedaria circunscrit sota el domini de l'inestabilitat suficient com per deixar precipitacions. Ja a primera hora de la tarda han descarregat algunes petites precipitacions, alguns petits ruixats cap al Ripollès i també cap a l'Alt Empordà, i així es mantindrà durant tota la tarda. De cara a demà, matí assolellat, matí de cel serà pràcticament arreu, amb alguns núvols baixos, algunes boires cap a la Costa Brava, i serà a partir del migdia quan ja les nuvolades tindran força, tindran energia per créixer, i cap a primera hora de la tarda ja els ruixats es poden presentar a qualsevol punt del prelitoral, des del Pirineu més oriental, des de l'Empordà i la Garrotxa, fins al Montsià i la Terra Alta. I atenció, perquè tot el prelitoral té avís meteorològic per intensitat de pluja. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. També s'esperen alguns ruixats, però de caràcter moderat, a punts del sector del Pirineu i del Prepirineu. Destaquem que les pluges més importants quedaran circunscrites al sector prelitoral, àrees de la Catalunya central i a les comarques de Girona. Si avui les temperatures estan tocant la xifra dels 27 graus, demà baixaran. Fruit d'aquesta nuvolositat, les màximes amb prou feines, les més altes...

0: arribaran als 24 o 25 graus.
1: Tresca Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
2: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
3: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
4: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic. I
3: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
5: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
6: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
7: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
8: Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
7: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
9: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
7: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats de Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
10: Sí, lo de osos polares están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle. Pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza. Porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
7: El vent es un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
11: I don't understand the difference.
12: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà i la meva filla troba a faltar Rússia.
7: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruskiy Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
13: It's just the sheer beauty of it.
14: És la seva bellesa pura el que t'atrapa. I a mesura que hi vas, també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites, et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
7: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic. I Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
15: Noruega té problemes greus a Svalbard. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus, tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
2: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat Info.
16: Bon dia, Pitu.
17: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
16: A Nil jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
18: Bon dia, Jordi.
17: Una humanitat sense límits.
16: A Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
19: Bé, això no t'inquieta?
16: No, al contrari, em sento normal.
17: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
21: Bona tarda, Txell. La rua de celebració del Barça centra l'actualitat esportiva d'avui dilluns 11 de maig. Ara mateix, una rua que passa per Travessera de les Corts i el carrer Numància de Barcelona, on just ara està girant l'autocar amb els jugadors i un altre d'acompanyants. El que gira per aquest carrer Numància fins a trobar el carrer Berlín per després seguir pel carrer París. D'aquesta rua de celebració del Barça ja n'hem tractat a l'inici d'aquest bloc, però a Catalunya Informació estan fent ara mateix un especial entre els programes La Tarda i Tot Costa.
20: 3Cat Info.
21: Però avui també és important el partit que ha de jugar a les 9 del vespre al Girona, al camp del Rayo Vallecano, en el partit que tancarà la 35a jornada de Lliga. El conjunt gironí ara mateix és 17è a la classificació amb 38 punts, un per sobre del descens a segona. Per tant, una victòria l'allunyaria del perill. Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, és conscient que patiran, però que són capaços de tirar-ho endavant.
22: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
21: El Rayo Vallecano, per la seva banda, està en una zona intermèdia amb 42 punts, 5 per sobre del descens i a 3 de la zona europea. A la convocatòria del Girona torna Àlex Moreno, després de no jugar l'últim partit per sanció, i Abel Ruiz, que s'havia perdut els 3 últims per lesió. En canvi, Brian Hill és baixa a Vallecas per sanció. Aquest Rayo Girona, com diem, començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio des de mitja hora abans. I l'Espanyol, mentrestant, ha fet oficial avui l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com nou director general esportiu del club. De fet, encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO de l'Espanyol, Mao Ye, i del president Alan Pace. Monchi ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment.
23: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
21: Monchi, també en declaracions als mitjans del club, creu que l'Espanyol se salvarà i fa una crida a la unitat. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, actual director esportiu, tot i que està de baixa i al qual li queda un any més de contracte.
0: Trescat Info. Trescat Info.
9: Són les 6. Titular del trànsit, aquesta hora, equip viari, endavant.
1: Destaquem les cues a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, les dues rondes a Barcelona en sentit Besòs, sobretot la ronda litoral, i recordem afectacions a Barcelona per la Rua del Barça.
9: Precisament, pendents d'aquesta rua del Barça, Ricard.
21: Sí, una rua que ja està en marxa, que ara mateix es troba a la confluència de la travessera de les Corts amb carrer Numància i anirà fins al centre de Barcelona. Ha començat uns minuts més tard a les 5 del vespre. Està previst que acabi a les 9 al mateix lloc d'inici, a l'Spotify Camp Nou.
9: Aquesta tarda culminarà la repatriació dels passatgers del creuer on s'ha decretat un brot d'antivirus i que ara és a Tenerife. Els traslladaran a tots els Països Baixos. Des d'allà viatjaran al seu país d'origen. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La drona, que és un contacte d'una persona infectada i que està ingressada a l'Hospital Clínic, ha tornat a donar negatiu a la segona PCR. La vigília d'una nova jornada de vaga a les aules, la consellera d'Educació demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es presentin a la reunió de dijous per destensionar la crisi educativa. La consellera d'Interior afirma que revisaran l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors que ha causat una tempesta política. Núria Parlon manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, però s'obre a analitzar possibles errors operatius. Trump qualifica d'estúpida i de completament inacceptable la resposta de l'Iran a l'última proposta dels Estats Units per a la fi de la guerra. Trump diu que l'alto el foc queda en una situació extremadament fràgil. Teheran defensa que ha fet una oferta legítima i generosa i la falta de progressos en les negociacions torna a fer pujar el preu del petroli. L'Hero de Nissan vol acomiadar 211 persones, un 37% de la plantilla que la multinacional nipona té a Catalunya i suposa gairebé el desmantellament del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. La direcció i els sindicats estan citats a una mediació del Departament d'Empresa i Treball aquest dijous. La Casa Batlló de Barcelona obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí després de 4 anys de restauració. Es tracta del tercer pis que recupera la visió domèstica i avançada al seu temps de l'arquitecte. I la resta de titulars d'esport, Ricard?
21: A part de la rua de celebració del títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona, l'actualitat esportiva passa pel partit del Girona, que tanca avui la 35a jornada visitant el Rayo Vallecano a les 9 del vespre. Els gironins estan només un punt per sobre de les places de descens. I l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat. Les diferents àrees esportives mantindran les direccions executives actuals.
9: Els ruixats del Pirineu i de l'Empordà continuaran actius fins a la nit. Dimarts al matí farà sol amb boires matinals. En canvi, a la tarda hi haurà ruixats a qualsevol punt del país i seran localment intensos al prelitoral, des de la Garrotxa i l'Empordà fins a les Terres Alta i Montsià.
0: Trescat Info.
9: Bona tarda, ara passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré a repassar l'actualitat fins al punt de les 7.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
9: I aquesta tarda de dilluns 11 de maig estem pendents de la rua del Futbol Club Barcelona per la ciutat de Barcelona per oferir el títol de Lliga. Ricard.
21: Sí, una bona tarda. Una rua que ara mateix es troba aturada al carrer Numància just abans d'arribar a la confluència amb el carrer Berlín de Barcelona i ens actualitza l'estat d'aquesta rua i sobretot el que s'està vivint en aquella zona. Roger Rosà. Roger, bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda. Efectivament, ara la rua al carrer Numància baixant a poc perquè de tant en tant
3: l'autocar s'ha d'aturar. Hi ha molta gent a banda i banda del carrer, aficionats que llancen pilotes, que llancen bufandes, que llancen gorres, que llancen samarretes perquè els jugadors els hi retornin signades, i per això de tant en tant doncs l'autocar s'ha d'anar aturant. Ara, a punt d'arribar al carrer Berlín, també carrer París, aleshores l'autocar baixarà pel carrer Balmes, des d'allà l'equip baixarà fins a la Gran Via i recorrerà en direcció al centre fins a arribar al Passeig de Gràcia, continuarà pujant aquest Passeig de Gràcia fins a l'altura de la Pedrera i allà continuarà el trajecte ja de tornada, perquè aquest cop es fa de tornada a partir del Passeig de Gràcia, ja tornada cap a Ribau, després

0: carrer París, avinguda de Sarrià i la tornada al Camp Nou, que és on ha començat aquesta rua de celebració d'aquesta 29a Lliga. Detalls de la celebració: presideix aquest autocar Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, amb molts canons de confeti, tots els jugadors disparant confeti, al darrere de l'autocar Rafinha, Koundé, i amb aquestes copes, la celebració de les copes que s'han guanyat aquesta temporada, la Copa de la Lliga i també la Supercopa.
1: Perfecte, Roger, moltíssimes gràcies. Recordem que demà l'equip té previst un entrenament a les 11 del matí. També cal recordar que aquesta setmana hi ha jornada intersemanal. Concretament, el Barça visita l'Alavés a la 36a i en tapa l'última jornada de Lliga. Serà la primera com a campió matemàticament de Lliga, però això ja serà demà i demà passat. Avui, la rua de celebració del Barça, la podrem seguir encara una estona més a 3Cat Info, però a Catalunya Ràdio s'està fent un especial entre els programes La Tarda i Tot Costa.
2: Un entrenament el de demà i un partit el de dimecres que segurament els jugadors se'l prendran d'una altra manera.
1: Sí, que segurament alguns dels companys que està fent el seguiment d'aquesta rua també seran a les 11 en aquest entrenament.
2: Gràcies, Ricard. Fins després.
1: Fins després.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: 6 i 6 minuts. Primers passos per evacuar els últims passatgers que viatjaven al creuer afectat per un brot d'antivirus. Els ciutadans australians i la resta de viatgers seran evacuats cap als Països Baixos en dos vols des de Tenerife. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos casos positius. Els afectats es troben ara a França i als Estats Units. Els viatgers confinats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no presenten cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha tornat a donar negatiu. Anem en directe amb els enviats especials al port de la Granadilla a Tenerife. Són la Mònica Mas amb el suport tècnic del David Mendoza. Mònica, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs fa vent aquí al port de Granadilla. Des de fa estona, diverses embarcacions de la Guàrdia Civil amb diversos efectius equipats amb EPIs, equips de protecció contra infeccions, fan voltes, maniobres al voltant del vaixell Ondius per intentar començar aquest desembarcament dels 28 passatgers que avui han de completar l'evacuació del vaixell afectat pel brot d'antivirus. L'Ondius està fondejant, recordem-ho, per tant s'està movent, no està parat, i quan bufa el vent fort, doncs fa més difícil tota aquesta operació. Els minibusos de la UME estan ja preparats per portar aquests passatgers a l'aeroport, i la novetat d'aquesta tarda és que hi haurà dos vols de tornada, finalment. Seran dels Països Baixos, tornaran a Indover tots aquests passatgers. Un primer avió que ja està a l'aeroport portarà la tripulació, la resta de la tripulació que marxa, i el segon avió serà el que transportarà els 6 ciutadans australians i novazelandesos cap als seus països. Pel que fa al port, un cop acabi aquesta operació, l'Ondius marxarà ràpidament cap a Rotterdam, que és el seu destí final, i aquí es procedirà a desinfectar tot el port de Granadilla.
2: Ho explicarem i ho seguirem a través vostre aquí en directe, 3Cat Info. Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza. Gràcies, bona tarda.
4: Adéu, bona tarda, Marc.
3: 3Cat Info.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en la reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. Hores abans de la vaga d'aquest dimarts a totes les aules de Catalunya, la consellera ha estès la mà als sindicats convocants per poder desenrocar el conflicte.
5: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric. I més de 20.000 docents s'han manifestat aquest migdia al centre de València per reclamar al govern millors condicions laborals. Avui és el primer dia de la vaga indefinida convocada a l'educació pública del País Valencià. L'aturada l'han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, tot i que els sindicats parlen de xifres superiors al 80%. València, Alba Barbosa.
6: És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs, i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents sobretot més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
7: Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
8: Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans, millor.
6: La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del sindicat d'ensenyament majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
9: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida.

0: i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
1: Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ a València perquè consideren abusius.
2: La infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política a Catalunya. Després d'una primera valoració a través de les xarxes socials, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia. Manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Núria Parlon creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector. La consellera d'Interior s'obre a detectar errors.
3: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
2: Precisament avui el sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents a una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Obrim el focus. El president dels Estats Units, Donald Trump, qualifica d'estúpida la resposta iraniana a la proposta de pau nord-americana després d'haver dit a les xarxes socials que la carta de Teheran és inacceptable. En un acte a la Casa Blanca, Trump ha dit que el plantejament dels iranians no es pot agafar per enlloc i que ni tan sols parla de no tenir armes atòmiques.
5: Han fet una proposta estúpida, és estúpida, ningú l'acceptaria, tot i que Obama l'hauria acceptat i Biden també, perquè en van acceptar de molt pitjors.
2: Com a conseqüència d'aquest allunyament de posicions entre Washington i Teheran, Trump no vol donar per trencat l'alto el foc, però admet que queda en una situació molt fràgil. Literalment, diu que està a la unitat de cures intensives. L'Iran, en canvi, considera que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
6: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
2: La guerra ja fa 10 setmanes que dura i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant avui el Líban i defensa que la guerra no s'ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal, per la força els estocs d'urani enriquit que té l'Iran.
4: 3Cat Info.
2: Més qüestions. Abans de l'àrea de serveis us expliquem que Nissan vol acomiadar 211 treballadors del més de mig miler que la companyia té a Catalunya, un 37% de la plantilla, i això suposarà pràcticament la clausura del magatzem de recanvis del Prat del Llobregat. Aquí l'Ero, la multinacional japonesa, preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. A la resta de seus d'enginyeria i compres a la zona franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada 4 treballadors. Raúl Ocon, del sindicat Comissions Obreres, es pregunta quin futur es per a les altres plantes si desmantella gairebé del tot el magatzem de recanvis.
7: Deixint 22, deixar només 12 persones, n'hi ha sospites de que no sabem si volen mantenir d'alguna forma aquí l'activitat subcontratada o tal, perquè es deixen aquestes 12 posicions i després saber si té la intenció ni s'han de continuar amb l'activitat aquí.
2: Els sindicats denuncien la manca d'informació de la companyia que ja va deixar 2.500 persones sense feina ara fa 5 anys. Avisen que els 30 dies per negociar no poden començar a comptar a partir d'avui perquè asseguren que s'han vulnerat els seus drets. La direcció i els representants dels treballadors estan citats a una mediació al Departament d'Empresa i Treball aquest dijous.
8: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info amb Eloi Barrera.
8: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Hem arribat pràcticament a un quart de 7 de la tarda, moment a 3Cat Info d'aturar-nos en el repàs de l'actualitat i centrar-nos en la situació del trànsit, també dels transports públics, i actualitzar la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari, Maria

0: García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Amb cues habituals d'hora punta, l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, una cua que continua pel lateral, la B30 a Barberà en direcció Tarragona, Bellaterra direcció Girona, la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona, C59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes a causa d'obres, C60 a Argentona direcció Mataró, bé per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme, autovia A2 a l'altura de Cornellà en totes dues direccions, sobretot direcció Lleida, la C32 sud, autopista pista del Garraf a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels, B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i a Barcelona la Ronda a Dalt aturada entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyelles sentit Besòs, Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i el Port, a la Barceloneta, Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Vila Olímpica i la Barceloneta direcció Llobregat, l'extrem sud de la Gran Via amb retencions des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via fins passat plaça Cerdà, sobretot en direcció d'entrada, i d'altra banda també a la ciutat de Barcelona recordem que hi ha afectacions per el pas de la Rua del Barça que va del Camp Nou a plaça Catalunya d'anada i tornada amb uns 15 carrers tallats al trànsit als districtes de les Corts, Eixample i Ciutat Vella, cosa que afecta també una trentena de línies d'autobús. Per això es recomana desplaçar-se per aquestes zones amb metro, tren o a peu. El transport públic, el tramvia de Barcelona, alterades les freqüències de pas a les línies T1, T2 i T3 del tram baix a causa d'un comboi avariat. Més informació al punt de 2:15.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Una tarda més, tornem a parlar de ruixats i alguna tempesta, fins i tot la que és present al sector del Pirineu, preferentment cap al Ripollès i també cap a l'Alt Empordà. Unes precipitacions que de manera puntual han superat els 5 litres per metre quadrat. A la resta del país, la tarda és ben assolellada i sobretot molt suau, amb unes temperatures que cap a les Terres de l'Ebre han arribat als 28 graus. És el cas de Vinebre i de Vinissenet, i també destaquem màximes suaus a punts com a la zona universitària de Barcelona, Gran Mollers, Constantí, amb màximes a l'entorn dels 26 graus. De cara a demà, aprofitem el temps assolellat del matí, tindrem algunes boires o alguns núvols baixos cap a la Costa Brava i aprofitem el matí perquè la tarda tornarà l'enrenou meteorològic a gran part del país. Pràcticament a la totalitat de Catalunya poden caure alguns ruixats, ara bé, els més intensos esperen a les comarques del prelitoral, des de la Garrotxa i des de l'Empordà fins al Montsià i a la Terra Alta. Atenció perquè localment poden ser intenses i acompanyades de tempestes. Tot això amb unes temperatures que davallaran. No arribarem als 28 graus, però tot i així, les maies altes del dia poden assolir valors d'entre els 24 i els 25 graus. Aquesta inestabilitat de dimarts tindrà continuïtat dimecres i dijous.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Passant 18 minuts de les 6 de la tarda, la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola en la recta final del judici contra ell i els seus germans. El fill gran de l'expresident el fa responsable dels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capital i de 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. A Josep Pujol Ferrusola n'hi sol·licita 14 i a la resta de germans 8. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
4: A tots els germans Pujol Ferrusola els acusa dels delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals. Més greus són les peticions de pena de Mercè Gironès i Josep Pujol Ferrusola, perquè també els atribueix els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, a qui ja s'havia apartat del procediment, pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun i s'ha retirat l'acusació contra Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos. L'advocacia de l'Estat no acusa els 5 germans petits Pujol Ferrusola. Abans que s'hagi conegut la petició definitiva de les penes, han declarat els 4 empresaris que faltaven. Tots han defensat la legalitat dels negocis que van fer, tant aquí com a l'estranger, amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornadó, exresponsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
5: Si llegava a un puerto le pagábamos la comisión y si no salía bien no pagábamos nada.
6: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
5: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
4: Luis del Sol, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
7: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época y el monto en la época del tripartito.
4: Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
0: Comença el judici per la macrocausa del cas

0: delictes de falsedat, prevaricació i malversació i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
1: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
0: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros.
2: La producció d'electricitat amb gas es dispara un 40% amb el model de gestió de red elèctrica després de l'apagada. Per evitar més episodis d'inestabilitat, l'operador s'ha volcat en aquesta energia de suport, que és més contaminant i també més cara. L'operació, que va posar en marxa red elèctrica ara fa un any per reforçar el sistema elèctric després de la gran apagada, ha suposat fer un gir cap a l'ús del gas per produir electricitat. Segons un estudi que ha fet ara la plataforma Gas no és la solució, aquest fort increment dels cicles combinats ha suposat un 16% més d'emissions de diòxid de carboni i sobrecostos quantiosos. Marina Gros és coordinadora de Ecologistes en Acció.
3: Estamos utilizando más fuentes fósiles que el año pasado para producir electricidad y el otro es el coste que esto ha tenido en la ciudadanía. Y estaríamos hablando entre 422 y 1.500 millones de euros para los consumidores.
2: L'entitat també denuncia la contradicció que suposa augmentar la dependència del gas i les administracions parlen d'avançar en la transició verda i recorda que un 30% del gas que importa Espanya ve dels Estats Units, on s'utilitza el fracking per extreure'l, una tècnica que és altament contaminant i que per això, precisament, a l'Estat està prohibida. El Parc Natural de Collserola ha pogut executar actuacions contra incendis malgrat que el pulmó verd de Barcelona continua amb restriccions per culpa de la pesta porcina africana. Inicialment s'havia prohibit qualsevol tipus de gestió forestal, però finalment es va autoritzar la neteja de les franges de protecció. Això ha permès que durant els últims mesos s'hagi treballat en la prevenció. Collserola, David Àngela.
4: Boscos humits per un hivern força plujós, treballs avançats com el desbrossament de franges i una previsió meteorològica dins la normalitat fan pronosticar en Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, un estiu com qualsevol altre.
5: Ja portem un any sense sequera, per entendre'ns, ja portem un any i mig en què ha anat plovent i, per tant, el bosc està millor. Aquest any està dins de la normalitat. Per tant, els incendis que es preveuen, el risc d'incendi és un risc d'incendi d'un any normal.
4: Sobre la pesta porcina africana, Roda diu que ara l'objectiu del govern no és l'extermini total dels senglars a Collserola.
5: Les últimes publicacions oficials parlen de baixar densitats de, em sembla que és un senglar per quilòmetre quadrat en el global, o aquelles que dificultin la transmissió. Per tant, entenc que no anirem a una eliminació total, que no quedi ni un sol exemplar.
4: Mentrestant, s'està complint relativament la prohibició d'accedir al parc segons el seu gerent, segons en Raimon Roda.
5: I estem entre un 30 i un 20% de la gent que venia fa un any. Per tant, que majoritàriament entre un 80, 70 o un 80% de la gent ja no ve.
4: Però cal tenir present que el parc rep més de 5 milions de visites l'any. Per tant, aquest percentatge d'entre el 20 i el 30% continua provocant un impacte dins del parc.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La Casa Batlló obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps del genial arquitecte. Barcelona, Valeria Olvareda.
7: Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura, de quilòmetre zero i reaprofitament, que tenia Gaudí. Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets. Sentim l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
8: Els estucs són els originals. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals.
7: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
9: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
7: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
2: 4 minuts i mig i seran 2:15.
6: Esports.

0: Seran 6:45, Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Sí, com sigui, la ruda de celebració del Barça segueix en marxa i està centrant l'actualitat esportiva d'avui dilluns 11 de maig. De fet, ara mateix aquesta rua es troba a la confluència del carrer París amb Josep Tarradellas. Van amb una mica de retard, havia de començar a les 5, ho ha fet amb uns minuts més tard, però, com diem, aquesta rua segueix endavant. D'aquesta rua, precisament, ja n'hem parlat a l'inici d'aquest bloc d'informació general, però a Catalunya Ràdio estan fent ara mateix un especial entre els programes La Tarda i Tot Costa.
2: 3CAT Info.
1: Però també avui és important el partit que ha de jugar a les 9 del vespre al Girona, al camp del Rayo Vallecano, en el partit que tancarà la 35a jornada de Lliga. El conjunt gironí ara mateix és 17è a la classificació amb 38 punts, un per sobre del descens a segona. Per tant, una victòria l'allunyaria del perill. Míchel Sánchez, l'entrenador del Girona, és conscient que patiran, però que se'n sortiran.
3: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer i estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
1: El Rayo Vallecano està en una zona intermèdia amb 42 punts, 5 per sobre del descens i a 3 de la zona europea. Recordem que l'equip madrileny està classificat per disputar la final de la Conference League. A la convocatòria del Girona torna Àlex Moreno després de no jugar l'últim partit per sanció i Abel Ruiz, que s'havia perdut els 3 últims per lesió. En canvi, Brian Hill es baixa a Vallecas per sanció. Aquest partit entre el Rayo i Girona començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir a Transmic, en farem el Tot Gira de Catalunya Ràdio des de mitja hora abans.
2: 3CAT Info.
1: L'Espanyol, mentrestant, ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO de l'Espanyol, Maoye, i del president Alan Pace. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, actual director esportiu, tot i que està de baixa i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, en declaracions als mitjans del club, creu que l'Espanyol se salvarà. També fa una crida a la unitat i demana confiança en el tècnic Manolo González.
4: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar. Creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuje al equipo.
1: Alan Pace ha donat la benvinguda a Monchi amb una publicació a les xarxes socials, amb una foto de tots dos i amb el missatge amb ganes d'afrontar aquest viatge junts, sempre cap endavant. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. Recordem, per cert, que avui s'acaba la 35a jornada de la primera divisió masculina i demà mateix ja comença la 36a. Dimecres, el ja campió Barça visitarà l'Alavés, també demà passat l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club i el dijous el Girona rebrà la Reial Societat a Montilivi.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Pel que fa al bàsquet, el Cadí la Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini no continuarà després de dues temporades a l'equip de l'Alt Urgell. En motor, Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar ahir per quiròfan a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i una segona a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà el Gran Premi de Catalunya de motociclisme que es disputarà aquest mateix cap de setmana. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia viu avui una jornada de descans després de les tres primeres etapes disputades a Bulgària. Demà es reprendrà la competició amb la quarta etapa que es disputarà ja per territori italià. El líder a la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal.

0: En punt, 6:45 de la tarda, moment de recapitular els temes més destacats que estem explicant aquesta tarda de 3cat Info. Comencem, però, actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Les vies més plenes, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada i Reixac, autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Lleida, la B20, la Pota Sud, i la C32 entre Sant Boi i Viladecans en sentit sud, les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, i recordeu, per desplaçar-vos per Barcelona,

0: Barcelona fer servir el transport públic a causa de la celebració de la Rua del Barça.
1: Precisament, estem pendents d'aquesta Rua del Barça, Ricard Isidro, i també del Girona.
2: Sí, una Rua del Barça que ara mateix està situada al carrer París amb Roca Fort. Ha començat a les 5 de la tarda, està previst que acabi cap a les 9 del vespre, hora prevista. Una Rua que ha començat i que acabarà a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. I a part d'aquesta Rua de celebració del títol de Lliga del Barça, pels carrers de Barcelona, l'actualitat esportiva passa pel partit del Girona, per l'important partit del Girona, que tanca la 35a jornada visitant el Rayo Vallecano a les 9 del vespre.
1: Més pendents també aquesta tarda de la culminació de la repatriació dels passatgers del creuer, on s'ha declarat un brot d'antivirus i que és ara a Tenerife. Els traslladaran a tots els Països Baixos. Des d'allà viatjaran al seu país d'origen. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia i la dona, que és un contacte d'una persona infectada i que està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, ha tornat a donar negatiu a la segona PCR. Tot plegat la vigília d'una nova jornada de vaga a les aules, la consellera d'Educació demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es presentin a la reunió de dijous per distensionar la crisi educativa. Però la propera mitja hora en aquest bloc informatiu també us parlarem que d'aquí a 4 anys, durant una quarta part del curs escolar, hi haurà temperatures de més de 27 graus. Ho alerta un informe d'equitat.org. Una investigació periodística, d'altra banda, del New York Times ha tret a la llum una campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la seva reputació davant les acusacions de genocidi a Palestina. I pujarem a la Mola. La trobada de restes humanes al voltant del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola, fa canviar els treballs que es feien d'adequació a la zona. I pel que fa al temps, aquesta tarda continuarà sent assolellada. Els ruixats, però, del Pirineu i de l'Empordà continuaran actius fins la nit. Dimarts al matí farà sol amb boires matinals. En canvi, a la tarda hi haurà ruixats a qualsevol punt del país i seran localment intensos al prelitoral, des de la Garrotxa a l'Empordà fins a la Terra Alta i al Montsià. Passen pràcticament 3 minuts a 6:45 de la tarda, pendents de la Rua que fan els jugadors del Barça i tot l'equip pels carrers de Barcelona. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. Una Rua que ara mateix reprèn la marxa. Està al carrer París, en cantonada amb Rocafort, i que porta, no sé si un cert retard o no, de l'hora prevista, que havia de començar a les 5 i està també previst que acabi cap a les 9 del vespre. Ha començat el Camp Nou i també acabarà les instal·lacions de l'estadi del Futbol Club Barcelona. Ampliem la informació per veure com està ara mateix aquesta rua, aquesta ruta, amb el Roger Rosà. Roger, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, amb una mica de retard, perquè l'autocar ha sortit tard i, a més, l'autocar s'ha d'anar aturant cada 2x3, perquè ara sí que això ja fa embut, hi ha molta afició, som a l'alçada ara mateix de París amb Calàbria, i aquí ja, a banda i banda de carrer, hi ha moltíssima i moltíssima gent. Per això l'autocar s'ha d'anar aturant cada 2x3, i mentrestant els jugadors gaudint d'allò més. És veritat que és una celebració continguda, almenys ara mateix és una celebració continguda dins de l'autocar, però els jugadors gaudint-ho molt presideixen aquest autocar. Els polonesos Robert Lewandowski i Wojciech Stenzner, també veiem molt animat a Hansi Flick, en uns dies difícils pel tècnic alemany, doncs Hansi Flick també gaudint molt, com l'any passat, d'aquesta rua de celebració. El veiem ara al costat de Fermín i l'alemany abraçava el jugador andalús, i al darrere, doncs, els jugadors també més festius d'aquesta rua, veiem a Rafinha, veiem a Araujo, tots dos amb canons de confeti celebrant aquesta 29a Lliga. Ara sí que l'autobús ja va avançant a poc a poc, arribarem a l'alçada d'Avinguda Sarrià i després ja l'autocar arribarà fins a Balmes per baixar fins a la Gran Via i per tornar a pujar Passeig de Gràcia, Aribau, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts, per acabar aquesta rua al Camp Nou, una rua que està previst que s'acabi més enllà de les 9 del vespre.
2: Moltes gràcies, Roger. Molta festa blaugrana ara mateix als carrers de Barcelona, concretament al carrer París. Una rua que a hores d'ara està previst que acabi a les 9 del vespre. Segurament serà amb bastant de retard, i recordar que demà a les 11 del matí hi ha previst un entrenament. El Barça torna a jugar dimecres, en aquest cas al Camp de l'Alavés, el 36è entre penúltima jornada de Lliga. Ja serà la primera com a campió matemàticament de Lliga, previsiblement ja haurà passat dins el campió, però això serà demà i demà passat. Aquesta rua de celebració del Barça la seguirem aquí a 3Cat Info, però a Catalunya Ràdio recordem que estan fent un especial entre els programes de la tarda i Tot Costa, i un especial que a més es pot veure pel canal Esport 3.
1: Gràcies, Ricard, fins ara. Ara, el que fem és anar a Tenerife.
4: 3CAT Info.
1: Perquè s'han fet els primers passos per evacuar els últims passatgers que viatjaven al creuer afectat per un brot d'antivirus, els ciutadans australians i la resta de viatgers seran evacuats cap als Països Baixos en dos vols des d'aquesta illa canària. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos casos positius. Els afectats es troben ara a França i als Estats Units. Els viatgers confinats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no presenten cap símptoma de la malaltia i la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha tornat a donar negatiu. Com dèiem, Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas amb el suport tècnic de David Mendoza. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs ja novetats, i és que per raons meteorològiques, de fet, us ho estem dient des de fa estona, que aquí s'ha girat un vent molt fort, s'ha decidit, Capitania Marítima, que el vaixell Ondius finalment atraqui aquí al port de Granadilla. Una qüestió que no volia de cap manera el govern canari, doncs finalment serà així. Pels problemes meteorològics asseguren que és per garantir la seguretat dels passatgers i també dels membres del dispositiu d'evacuació. Aquesta mesura també, diuen, permetrà agilitzar la sortida del creuer cap als Països Baixos. L'Ondius se n'ha d'anar, deien, abans de les 7 de la tarda pel mal temps, justament. Per tant, aquest és el canvi de plans. També hi ha hagut un segon canvi de plans avui, i és que en comptes de tornar amb un sol avió tots els passatgers 28 que queden per evacuar, tornaran amb dos avions que fretarà els Països Baixos, un que portarà els ciutadans australians i neozelandesos i l'altre la resta de la tripulació de l'Ondius de diverses nacionalitats. Per tant, estem a l'espera, ara sí, que aquest vaixell atraqui finalment al port de Granadilla.
1: Ho seguirem com estem fent al llarg d'aquesta tarda amb vosaltres. Mònica, gràcies, bona tarda.
5: Adéu, bona tarda.
1: La crisi de l'antivirus ha esclatat a la recta final de la campanya per a les eleccions d'Andalusia i el Partit Popular i el PSOE s'enfronten per la gestió de l'operatiu. El PP guanyaria les eleccions i frega la majoria absoluta, segons les últimes enquestes. En canvi, els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història a la que era la seva comunitat estrella, Madrid, Paula Brujats.
6: El PP té amb Juanma Moreno Bonilla la majoria absoluta a l'abast, pot reeditar-la i deslliurar-se de Vox per tornar a governar en solitari Andalusia, a diferència del que els ha passat a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó. Quan falten 6 dies per votar, els populars aprofiten la crisi de l'antivirus per intentar desgastar els socialistes i per atacar la gestió del govern espanyol. Borja Sémper, portaveu del PP.
7: Si el president del govern cree que los españoles le reconocen como un hombre que soluciona problemas en lugar de crearlos, estaremos encantados de que disuelva las Cortes y les pregunte a los españoles. Y tendremos la oportunidad de ver què opinen els espanyols.
6: Però la gestió sanitària és l'arma electoral justament de la candidata socialista, l'exministra Maria Jesús Montero, per intentar remuntar. Les enquestes dibuixen un escenari negre per als socialistes, el que va ser el seu bastió durant 4 dècades, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i treu ferro, no hi ha res perdut.
8: Por muchas preguntas que nos hagáis sobre el tema, no nos van a desanimar, que los partidos tienen 90 minutos. Y después puede haber prórrogas, incluso penaltis. Y aquí vamos a jugar hasta el final. Y la encuesta que vale es la del 17 de mayo.
6: María Jesús Montero paga car, segons les enquestes, ser l'enviada de Pedro Sánchez a Andalusia, però Ferraz confia en que la mobilització del votant d'esquerres els donarà una empenta diumenge suficient perquè el Partit Popular no sumi l'absoluta i s'hagi d'entendre amb l'extrema dreta de Vox per governar. Un escenari andalús, però que donarà pistes de cara a les eleccions espanyoles de l'any que ve.
1: 6:39.
4: 3CAT Info.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en la reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. Hores abans de la vaga d'aquest dimarts a totes les aules de Catalunya, la consellera ha estès la mà als sindicats convocants per poder desenrocar el conflicte.
9: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de la rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si aniran o no un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèrica. Amb tot, la polèmica per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors no farà perillar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra Republicana, el principal soci parlamentari del govern, segueix demanant la dimissió o el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, però ho separa dels pressupostos que estan ben encarrilats per quedar aprovats abans de l'estiu. Barcelona, Marta Corbalan.
10: Esquerra segueix demanant el cap del director dels Mossos, però desvincula aquesta crisi de la carpeta dels pressupostos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu.
11: El pressupost és un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
10: Si res no es torça, el govern i Esquerra podrien anunciar les pròximes setmanes un acord per aprovar els pressupostos del 2026, després que el primer intent de negociar-los, al març, fracassés. La portaveu del PSC, Lluís

0: Moret també ha confirmat que les negociacions estan ben encarrilades i que la polèmica per la infiltració dels Mossos no interferirà.
1: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Tal com us vam explicar divendres, una de les principals condicions que ha posat Esquerra per aprovar els pressupostos és la construcció d'una nova línia de trens, l'Orbital, que unirà el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. Els comuns, amb qui el govern ja havia tancat un acord, també aprofitaran per renegociar-lo i afegiran noves demandes. Entre aquestes, volen una partida pressupostària per integrar el nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
3: D'aquí a 4 anys, durant una quarta part del curs escolar, hi haurà temperatures de més de 27 graus. Ho alerta un informe d'Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic. Són uns 1.200 centres i acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius en l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. En l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
4: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
3: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin obres i obres i algunes escoles ja les apliquen.
4: Per exemple, doncs envien ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua, no?, on puguin hidratar-se, que no sempre estan disponibles.
3: Segons l'informe, les respostes de les administracions als efectes climàtics són insuficients. La multinacional espanyola de defensa Indra vol convertir Catalunya en un referent europeu del sector, obrirà un nou centre a Barcelona, contractarà 1.500 empleats més i potenciarà la col·laboració amb la indústria i les empreses tecnològiques catalanes. Avui n'ha reunit 200 a Barcelona. Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya. Un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, i involucrant les empreses locals en projectes de tecnologies duals, és a dir, que, per tant, poden tenir usos com civils com militars, projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón és president d'Indra.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa i ha negat que la seguretat estigui renyida amb l'estat del benestar.
6: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
3: Un estudi de la Cambra de Comerç calculava la setmana passada que per potenciar la indústria de la defensa i els usos duals es podria suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per a l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys. Amb aquesta informació hem arribat a 6:45 de la tarda, moment d'aturar-nos i fer un cop d'ull a la situació del trànsit i els transports públics. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Continuen les cues habituals d'hora punta als principals accessos a Barcelona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit a sud, al lateral la B30 a Bellaterra direcció Girona, Barberà del Vallès direcció Tarragona, la B20 a la Pota Sud i la C32 amb retencions a la Sant Boi en direcció Castelldefels, autovia A2 a l'altura de Cornellà en totes dues direccions i a les rondes de Barcelona aturats a la Ronda de Dalt. Entre Esplugues,

0: i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, també a l'accés al Nus de la Trinitat i per enllaçar amb la Ronda Litoral, la mateixa Ronda Litoral entre passeig de la Zona Franca i el Port, a la Barceloneta, a Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, també aturats a l'extrem sud de la Gran Via, als voltants de plaça Cerdà, sobretot en direcció d'entrada a Barcelona, i a la capital catalana, força intensitat de trànsit al tram central de l'Avinguda Diagonal, des de Maria Cristina fins a Francesc Macià, i també al carrer de Sants hi ha retencions al tram central perquè recordem que s'està celebrant la Rua del Barça que va del Camp Nou fins a plaça Catalunya d'anada i tornada amb uns 15 carrers de Ciutat Vella, l'Eixample i les Corts tallats a la circulació, cosa que afecta també el pas d'una trentena de línies d'autobusos que s'han de desviar. Per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se per aquestes zones amb metro, tren o bé a peu. Recordem que el tramvia de Barcelona hi ha alterades les freqüències de pas a les línies T1, T2 i T3 del tram baix perquè hi ha un comboi avariat. Més informació al punt de les 7.
1: El temps.
2: Néstor Gómez.
3: Els ruixats aquesta tarda han afectat el sector del Pirineu des de la Vall d'Aran fins a l'Alt Empordà, però una mica més intensos s'han registrat a punts del Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, amb uns registres que són modestos però que tot i així han arribat a superar en alguns casos els 5 litres per metre quadrat. A la resta del país la tarda ha estat assolellada i amb unes temperatures molt suaus, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre, on les màximes han arribat als 28 graus a Vinebre i a Benissanet. I a la resta del país, com dèiem, ambient suau, amb màximes que han arribat als 26 graus a la zona universitària de Barcelona, Granollers i també a Constantí. De cara a demà, dues cares clarament diferenciades. Un matí assolellat, amb bancs de boira a les planes interiors, algun núvol baix cap a la Costa Brava i una tarda en creixement gran de les nuvolades. De fet, s'espera que pràcticament els ruixats puguin caure en un punt o un altre de qualsevol comarca del país. Les més intenses a tota la façana del prelitoral, on s'esperen ruixats des de l'alta, des del sector de la Garrotxa a l'Empordà fins a les Terres de l'Ebre, el Montsià i també la Terra Alta. Poden ser localment intensos a primera hora de la tarda a qualsevol punt del prelitoral. A partir de mitja tarda ja s'aniran concentrant cap a les comarques de la Catalunya Central i de cara al vespre ja quedarien concentrades més cap a les comarques de Girona. Seran aquestes comarques, les de Girona, on possiblement tinguem els registres més significatius del dia. Tot això amb unes temperatures que, fruit de la nuvolositat, tendiran a davallar lleugerament. Abandonarem la cota dels 28 graus d'avui i demà, amb prou feina, les més altes del dia rondaran la xifra dels 24 o 25 graus.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Més qüestions. El primer ministre britànic promet que treballarà més i millor davant la desfeta electoral de dijous en els comicis d'Escòcia i Gal·les i en les municipals parcials d'Anglaterra. El laborista Keir Starmer ha reconegut malestar social i ha anunciat més canvis per combatre-ho, entre els quals una nova relació amb Brussel·les, Londres, Quim Olivares.
4: Starmer no pensa dimitir, sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
5: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
4: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels Verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
5: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
4: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
2: Una investigació periodística del The New York Times ha tret a la llum una campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país davant les acusacions de genocidi a Palestina. Segons el diari nord-americà, el govern hebreu té en marxa una campanya diplomàtica, mediàtica i financera per utilitzar Eurovisió com a eina d'influència en la percepció internacional del conflicte a l'Orient Orient Mitjà. Els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Tot i que també els acusen d'haver gastat centenars de milers de dòlars de fons públics en xarxes socials i campanyes per influir en el sistema de votació del concurs, el rotatiu diu que no han trobat proves de l'ús

0: de vots ni de manipulació informàtica il·legal. El reportatge finalment qüestiona l'actuació de la Unió Europea de Radiodifusió, organitzadora del concurs, per intentar minimitzar el conflicte amb Israel, amagar informes interns i evitar investigacions externes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La trobada de restes humanes al voltant del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola, fa canviar els treballs que es feien d'adequació de la zona. S'han localitzat esquelets de 14 individus i els treballs arqueològics determinaran l'època dels enterraments. Mata de Pere, Marta Vallès.
2: Que hi havia restes al cim de la Mola al voltant del monestir se sabia de fa temps. El que ha sorprès és la grandària de la troballa que s'intueix a partir de les prospeccions que s'han fet a diferents punts. En una de les excavacions on s'ha estat treballant s'ha trobat algun esquelet sencer. Maica Carmona és arqueòloga i dirigeix la intervenció.
3: 14 individus, només un sencer, perquè la grandíssima majoria, l'ocupació del territori és tan gran que tots s'han anat erosionant i molts d'aquests individus, ens falta el crani o el crani s'ha conservat molt malament perquè estava tot fragmentat, tenim individu que estava molt ben encabit dintre la seva tomba, però les cames precisament sortien. Ara al laboratori s'estudiarà una miqueta tot.
2: La troballa s'ha fet quan s'estava portant a terme el pla d'adequació de l'entorn del monestir. Ara els treballs s'han d'adaptar a la nova situació.
3: Ha estat una sorpresa. S'ha hagut de fer, de canviar la idea de continuem amb l'adequació de l'espai per, compte, incloem aquestes restes que han aparegut dintre de l'adequació de l'espai. Tenim aquestes dues tombes antropomorfes que ens parlen d'aquest segle X de la primera ocupació del monestir, però la resta justament estan per sobre i no acostumen a tenir cap element que l'acompanyi, que ens ajudi a nosaltres a poder datar.
2: Es faran una quinzena de cales més per delimitar fins on arriben els enterraments. El monestir del segle XI és un bé cultural d'interès nacional i és propietat de la Diputació de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Avui obre les portes al Palau Victòria Eugènia de la Fira de Barcelona l'exposició fotogràfica amb els treballs d'arquitectura nominats als Premis Wies van der Rohe 2026. Són més de 400 obres encapçalades pels dos projectes guanyadors, el Palau d'Exposicions de Charleroi a Brussel·les i els espais temporals per al Teatre Nacional Eslové Drama a Ljubljana. La mostra reuneix maquetes, dibuixos, fotografies, vídeos i textos de les 410 obres nominades de 40 països diferents, un recull que fa una fotografia de la millor arquitectura europea contemporània. La Fundació Wies van der Rohe de Barcelona, organitzadora dels premis, també inaugura avui al mateix Palau la mostra Què és això? Un spa, un gimnàs, un zoo per animals diminuts, amb materials de l'arxiu i de la col·lecció de l'entitat. Els guanyadors dels premis d'aquests 2026 són els estudis d'arquitectura belgues Angua i Jan van der Lee Inglewink, amb la categoria d'arquitectura contemporània, i l'eslové Vidic Groar, com a arquitecte emergent. Els dos equips rebran el guardó demà en un acte institucional al pavelló Wies van der Rohe a Montjuïc. Lleida viu avui el seu últim dia de les festes de maig, on destaquen els actes tradicionals, com l'ofrena, el patró Sant Anastasi, que s'ha fet aquest migdia, i la batalla de flors a la tarda. L'alcalde fa un balanç positiu d'unes festes sense incidents i molt participatives. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: El Castell de Focs tancarà aquesta nit una festa major de Lleida molt participativa i sense incidents, tal com ha destacat l'alcalde Fèlix Larrosa. L'alcalde assegura que l'espectacle de drons de divendres a la nit ha estat una novetat molt ben rebuda per la ciutat que tindrà continuïtat l'any que ve.
5: Ha contribuït molt a l'autoestima de la ciutat, no? Veure reflexada els principals no? sentiments, patrimoni en el cel de la ciutat, doncs ha generat, bueno, allò, orgull de ciutat.
4: Els veïns de Lleida també mostraven la satisfacció per aquest espectacle.
6: Doncs mira, la iniciativa de divendres nit de fer l'espectacle de drons és algo molt innovador que no havíem vist mai a la ciutat i va resultar molt espectacular.
7: Va sortir una lluna, una estrella, i també vaig veure que sortia el marraco.
4: Els punts liles, els espais d'informació i prevenció contra les violències masclistes i sexuals, han atès 1.200 persones. L'any que ve, Lleida celebrarà també els 400 anys d'entronització de Sant Anastasi com a patró de la ciutat.
8: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
9: Vols saber què passa al Parlament?
10: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
11: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
9: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
12: Podem dir que està en temps de descompte.
13: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
14: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
15: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
16: La prohibició de les compres especulatives
17: serà un estrepitoso fracaso de la izquierda.
9: Escolta l'Hemicicle.
8: S'aixeca la sessió.
9: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán.
0: Menys de 4 minuts i seran les 7 de la tarda.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. La rua de celebració del Barça està centrant clarament l'actualitat esportiva d'avui dilluns 11 de maig. Una rua que ara mateix es troba al carrer París, a punt d'arribar a la confluència amb el carrer Enric Granados. D'aquí uns metres girarà pel carrer Balmes fins la Gran Via. D'aquesta rua de celebració ja n'hem parlat a l'inici d'aquest bloc d'informació general, però a Catalunya Ràdio recordem que estan fent un programa especial entre els programes La Tarda i Tot Costa, que també podeu veure pel canal Esport 3.
0: 3CAT Info.
2: Però avui també és molt important el partit que ha de jugar a les 9 del vespre al Girona, al camp del Rayo Vallecano, en el duel que tancarà la 35a jornada de Lliga. El conjunt gironí ara mateix és 17è a la classificació amb 38 punts, un per sobre del descens a segona. Per tant, una victòria a la llunyeria del perill. Míchel Sánchez, entrenador del Girona, és conscient que patiran, però assegura que són capaços de tirar-ho endavant.
3: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
2: El Rayo Vallecano, per la seva banda, està en una zona intermèdia amb 42 punts, 5 per sobre del descens i a 3 de la zona europea. Recordem que l'equip madrileny està classificat per disputar la final de la Conference League. A la convocatòria de Míchel torna Àlex Moreno, després de no jugar l'últim partit per sanció, i Abel Ruiz, que s'havia perdut els últims 3 per lesió. En canvi, Brian Hill és baixa a Vallecas per sanció. Aquest Rayo Girona començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio des de mitja hora abans.
0: 3CAT Info.
2: L'Espanyol, mentrestant, ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO de l'Espanyol, Mao Ye, i del president Alan Pace. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, tot i que està de baixa i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, en declaracions als mitjans del club, creu que l'Espanyol se salvarà. Fa una crida a la unitat i ha explicat el perquè de la seva incorporació just en aquest moment, quan falten 4 jornades per acabar la competició.
4: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. Per cert, també a l'Espanyol, el club ha anunciat que facilitarà autocars gratuïts per als socis blanquiblaus que hagin adquirit entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga, que es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 del vespre a l'estadi del Sadar. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o als que l'hagin adquirit o els que l'adquireixin fins demà a les 10 del matí. Recordem, d'altra banda, que avui s'acaba la 35a jornada amb aquest Rayo Girona i demà mateix ja comença la 36a. Dimecres, el ja campió Barça visitarà l'Alavés, un equip en zona de descens. També demà passat, dimecres, l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club i dijous el Girona rebrà la Reial Societat a Montilivi. Afegir també en futbol que l'Arsenal anglès ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabi el seu contracte aquest 30 de juny.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: En ciclisme, el Giro d'Itàlia viu avui una jornada de descans després de les 3 primeres etapes disputades a Bulgària. Demà es reprendrà la competició amb la 4ª etapa que es disputarà ja per territori italià. El líder de la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva, amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. I en bàsquet, el Cadí la Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini no continuarà després de 2 temporades a l'equip de l'Alt Urgell.
0: Trescat Info.

0: Les 7 en punt. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Bona tarda. Encara cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33, el tram final entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, i recordeu, a l'interior de Barcelona recomanat en desplaçar-se amb metro, tren o a peu per la celebració de la Rua del Barça.
0: Doncs ja ens ho avançava la Mariluz, al centre de Barcelona té lloc la Rua del Barça. Com ho tenim, Ricard Isidro?
2: Doncs mira, ara mateix el Barça està celebrant la Rua pel títol de Lliga aconseguit ahir al Clàssic davant el Madrid al Camp Nou. Ha començat, quan passaven uns minuts a les 5 de la tarda, ara mateix es troba al carrer de París, just a punt de girar pel carrer de Balmes. Per tant, encara no són a la meitat del recorregut, quan en principi hauria d'estar molt més endavant. La idea inicial, la idea prevista, és que aquesta rua finalitzés a les 9 del vespre al mateix lloc on ha començat la Spotify Camp Nou.
0: I més titulars. El vaixell Ondius, infectat pel brot d'antivirus, atraca finalment al port de la Granadilla. La situació meteorològica ha empitjorat i ha impedit que l'embarcació continuï fondejada al voltant del port. L'Ero de Nissan vol acomiadar 211 persones, un 37% de la plantilla que la multinacional nipona té a Catalunya, i suposa gairebé el desmantellament del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. La direcció i els sindicats estan citats a una mediació del Departament d'Empresa i Treball aquest dijous. Donald Trump diu que l'alto el foc en la guerra contra l'Iran és extremadament fràgil després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions, que qualifica d'estúpida i inacceptable. El règim dels ayatolàs considera que la seva resposta és raonable. El preu del petroli torna a pujar per la falta de perspectives d'acord. I la vigília d'una nova jornada de vaga a les aules, la consellera d'Educació demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es presentin a la reunió de dijous per destensionar la crisi educativa. La consellera d'Interior afirma que revisaran l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors que ha causat tot una tempesta política. Núria Parlon manté la confiança en el major, Josep Lluís Trapero, però s'obre a analitzar possibles errors operatius. I en esport, Ricard Isidro, més enllà del Barça.
2: A part d'aquesta rua de celebració del títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona, l'actualitat esportiva passa pel partit del Girona, que tancarà avui la 35a jornada visitant el Rayo Vallecano a les 9 del vespre. Els gironins estan només un punt per sobre de les places de descens. Mentrestant, a tot això, afegir que l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat. Les diferents àrees esportives mantindran les direccions executives actuals.
0: I només ens queda el temps. Els ruixats del Pirineu i de l'Empordà continuaran actius fins a la nit. Dimarts al matí farà sol amb boires matinals i, en canvi, a la tarda hi haurà ruixats a qualsevol punt del país i seran localment intensos al prelitoral, des de la Garrotxa i l'Empordà fins a la Terra Alta i al Montsià.
3: Trescat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 7. Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré fins les 8. Comencem.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: I aquesta tarda ho fem amb totes les mirades posades a la Rua del Barça, que celebra el títol de Lliga pels carrers de Barcelona. Ricard Isidro.
2: Una bona tarda, una rua que encara no ha arribat a les dues hores de celebració d'aquest títol de Lliga, 29è títol de Lliga, aconseguit ahir el Clàssic davant el Madrid. Una rua que ara mateix es troba al carrer Balmes, a l'inici del carrer Balmes, tot just girada al carrer París. Una rua que ha començat al Camp Nou a les 5 del vespre i que està plena de seguidors i seguidores del Barça de totes les edats, amb samarretes, bufandes, vestimentes, dedicatòries, pilotes, qualsevol objecte relacionat amb el Futbol Club Barcelona. Una rua que està formada per dos autocars. La primera, diguem-ne que és la més espectacular, la més atractiva, és la que hi ha tots els jugadors i tècnic i staff tècnic del Futbol Club Barcelona. A la part davantera podem veure com veia Lewandowski i Szczęsny al capdavant d'aquest primer autocar, i a la part del darrere el capità Ronald Araujo, acompanyant d'un molt actiu Marc Casado i també d'algun jugador jove com Fermín o fins i tot Gavi. En aquesta rua no hi ha hagut baixes, fins i tot Hansi Flick, tot i la mort del seu pare ahir, abans de disputar aquest clàssic, el tècnic blaugrana ha volgut seguir en aquesta rua perquè és un dels motius més emblemàtics per ell i que l'enllaça més amb els seguidors i la ciutat de Barcelona. Aquesta rua, ara mateix, com diem, es troba a París amb Balmes, arribarà fins a la Gran Via de les Corts Catalanes, a Barcelona, i llavors allà començarà el que seria el trajecte de tornada. Aquest és el d'anada, el de tornada començarà en Gran Via, en Passeig de Gràcia, passant pel carrer Provença, Aribau, París, de nou, en sentit contrari, Avinguda Sarrià i de nou a Travessera de les Corts, per ja finalitzar aquesta rua, al mateix lloc d'inici, per tant, Spotify, Camp Nou. A dir que, tot i que està previst que aquesta rua acabi a les 9 del vespre, acabarà més tard, van amb molt de retard. El Barça té demà previst un entrenament a les 11 del matí. El dimecres el Barça torna a jugar, ho farà fora de casa, al camp de l'Alavés, a la 36a i en penúltima jornada de la Lliga. Serà la primera ja com a campió matemàtic de Lliga, i haurà previst el passadís al campió, però això serà demà i demà passat. Ara, aquesta rua de celebració pel títol de Lliga aconseguit ahir al Camp Nou, seguirem seguint-lo aquí a 3Cat Info, però a Catalunya Informació estan fent un especial entre els programes La Tarda de Catalunya Ràdio i Tot Costa, que a més es pot veure pel canal Esport 3.
0: Perfecte, gràcies, Ricard. Fins ara.
2: Fins ara.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 7 i pràcticament 7 minuts. Més qüestions. Al vaixell Ondius, infectat pel brot d'antivirus, atraca finalment al port de la Granadilla. La situació meteorològica ha empitjorat i ha impedit que l'embarcació continuï fondejant al voltant del port. Anem ara, doncs, al port de la Granadilla, a Tenerife. Hi tenim la nostra companya Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
4: Per raons meteorològiques, de fet, us ho estem dient des de fa estona, que aquí s'ha girat un vent molt fort, s'ha decidit Capitania Marítima que el vaixell Ondius finalment atraqui aquí al port de Granadilla. Una qüestió que no volia de cap manera el govern canari, doncs finalment serà així. Pels problemes meteorològics asseguren que és per garantir la seguretat dels passatgers i també dels membres del dispositiu d'evacuació. Aquesta mesura, també diuen, permetrà agilitzar la sortida del creuer cap als Països Baixos. L'Ondius se n'ha d'anar, deien, abans de les 7 de la tarda, pel mal temps, justament. Per tant, aquest és el canvi de plans. També hi ha hagut un segon canvi de plans avui, i és que en comptes de tornar amb un sol avió tots els passatgers, 28 que queden per evacuar, tornaran amb dos avions que fletarà als Països Baixos, un que portarà els ciutadans australians i neozelandesos, i l'altre la resta de la tripulació de l'Ondius de diverses nacionalitats. Per tant, estem a l'espera, ara sí, que aquest vaixell atraqui finalment al port de Granadilla.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es reunirà demà al Palau de la Moncloa per analitzar la situació provocada per la crisi d'antivirus. 7 i 8 minuts. Donald Trump diu que l'alto al foc amb l'Iran es troba en una situació extremadament fràgil després de la resposta de les autoritats de Teheran a la proposta de pau que havien plantejat els Estats Units. El president nord-americà ha qualificat d'estúpida i de totalment inacceptable la resposta iraniana en el seu document marc i adverteix que això debilita enormement la treva que es troba, segons diu, literalment, a la unitat de cures intensives.
5: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran, en canvi, considera que ha fet una oferta legítima als Estats Units, el qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Esmail Baghaei és el portaveu de ministre d'Afers Estrangers iranià.
6: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La guerra ja fa 10 setmanes que dura i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant avui el Líban i defensa que la guerra no s'ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal, per la força, els estocs d'urani enriquit que té l'Iran.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La multinacional espanyola de defensa Indra vol convertir Catalunya en un referent europeu del sector. Obrirà un nou centre a Barcelona, contractarà 1.500 empleats més i potenciarà la col·laboració amb la indústria i les empreses tecnològiques catalanes. Avui n'ha reunit 200 a Barcelona. Àngel Simó, sentim el president d'Indra.
7: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: Indra ja té acords i aliances amb...

0: amb 350 companyies catalanes, i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà els 5.000 treballadors, i també involucrant les empreses locals en projectes de tecnològiques duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Nissan vol acomiadar 211 treballadors del més de mig miler que la companyia té a Catalunya, un 37% de la plantilla, i això suposarà pràcticament la clausura del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. Aquí, l'ero de la multinacional japonesa preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. A la resta dels seus d'enginyeria i compres de la zona franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada 4 treballadors. Raül Ocon, del sindicat Comissions Obreres, es pregunta quin futur espera a les altres plantes si desmantella gairebé del tot el magatzem de recanvis.
1: Deixin 22, deixar només 12 persones, n'hi ha sospites de clar, que no sabem si volen mantenir d'alguna forma aquí l'activitat subcontratada o tal, perquè es deixen aquestes 12 posicions i després saber si té la intenció ni s'han de continuar amb l'activitat aquí.
0: Els sindicats denuncien la manca d'informació de la companyia, que ja va deixar 2.500 persones ara sense feina fa 5 anys. Avisen que els 30 dies per negociar no poden començar a comptar a partir d'avui perquè asseguren que s'han vulnerat els seus drets. La direcció i els representants dels treballadors estan citats a una mediació del Departament d'Empresa i Treball aquest dijous. 3CAT Info. 3CAT Info. 7 i 12 minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en la reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. Hores abans de la vaga d'aquest dimarts, a totes les aules de Catalunya, la consellera ha estès la mà als sindicats convocats per poder desenrocar el conflicte.
2: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no. Un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric. Doncs bé, la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política. Després d'una primera valoració a través de les xarxes socials, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci. Aquest migdia manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors en l'operatiu policial. Núria Parlon creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o en la proporcionalitat, a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector. La consellera d'Interior s'obre a detectar doncs, aquests errors.
3: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: Precisament avui el sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents en una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. Esquerra separa la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions amb els pressupostos. Els d'Oriol Junqueras tenen encarrilades les converses amb el govern i tancaran un acord molt aviat al marge del fet que continuen demanant al director general dels Mossos que plegui per les infiltracions en una assemblea, com els explicàvem, de professors. Isaac Albert, portaveu dels Republicans.
4: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: Després que les parts fossin incapaces d'assolir un acord al març, els socialistes també apunten a una entesa pressupostària molt propera. La número 2 del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que la polèmica policial no interferirà.
5: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: El desllorigador per als nous comptes serà, com us va avançar divendres aquesta emissora, la construcció d'una línia de trens orbital que ha d'unir el Garraf amb el Maresme, passant també pel Vallès. Els comuns, per la seva banda, aprofitaran la situació per afegir noves demandes a l'acord pressupostari que ja havien tancat amb el govern. Els de Jessica Albiach volen, entre d'altres, començar a finançar la integració del nou

0: nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Un quart de vuit, moment per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a les carreteres, ja s'està normalitzant ràpidament la circulació, però encara queden algunes aturades a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i Torre-Baró en direcció d'entrada a Barcelona. També a la B30, al lateral de la P7, algunes retencions a l'altura de Bellaterra en sentit nord a Barberà del Vallès en sentit sud fins al punt d'enllaç amb la C58. I pel que fa a les rondes de Barcelona, encara cua a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit en Besòs, pràcticament fins a la Vall d'Hebron, perquè sembla que hi ha alguna incidència en aquesta zona. I a la ronda litoral, en canvi, la circulació ja millora força. Queda encara, però, retenció a l'altura de passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc, també a l'altura del Port, a la Barceloneta, a Sant Adrià, però cada cop més estirades, i també a l'altura de la Barceloneta en direcció Llobregat, on recordem que sí que hi ha complicacions. És a l'interior de la ciutat de Barcelona, perquè a causa de la Rua del Barça hi ha uns 15 carrers tallats al trànsit als districtes de les Corts, Eixample i Ciutat Vella, cosa que també afecta el pas d'una trentena de línies d'autobús que s'han de desviar. Per això l'Ajuntament de Barcelona recomana moure's per aquestes zones amb metro, tren o sobretot a peu. Recordem, d'altra banda, el tramvia de Barcelona alterades les freqüències de pas en les línies T1, T2 i T3 del tram baix perquè hi ha un comboi avariat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Una tarda més tornem a parlar de ruixats i alguna tempesta, fins i tot la que és present al sector del Pirineu, preferentment cap al Ripollès i també cap a l'Alt Empordà. Unes precipitacions que de manera puntual han superat els 5 litres per metre quadrat. A la resta del país la tarda és ben assolellada i sobretot molt suau, amb unes temperatures que cap a les Terres de l'Ebre han arribat als 28 graus. És el cas de Vinebre i de Vinissenet, i també destaquem màximes suaus a punts com a la zona universitària de Barcelona, Granollers, Constantí, amb màximes a l'entorn dels 26 graus. De cara a demà, aprofitem el temps assolellat del matí, tindrem algunes boires o alguns núvols baixos cap a la Costa Brava, i aprofitem el matí perquè la tarda tornarà l'enrenou meteorològic a gran part del país. Pràcticament a la totalitat de Catalunya poden caure alguns ruixats. Ara bé, els més intensos esperen a les comarques del prelitoral, des de la Garrotxa i des de l'Empordà fins al Montsià i a la Terra Alta. Atenció, perquè localment poden ser intenses i acompanyades de tempesta. Tot això amb unes temperatures que davallaran. No arribarem als 28 graus, però tot i així les maies altes del dia poden assolir valors d'entre els 24 i els 25 graus. Aquesta inestabilitat de dimarts tindrà continuïtat dimecres i dijous.
3: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
4: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
3: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
5: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
0: 3CAT Info. La producció d'electricitat amb gas es dispara un 40% amb el model de gestió de red elèctrica després de l'apagada. Per evitar més episodis d'inestabilitat, l'operador s'ha bolcat en aquesta energia de suport, que és més contaminant i també més cara. L'operació que es va posar en marxa Red Elèctrica ara fa tot just un any per reforçar el sistema elèctric després de la gran apagada ha suposat fer un gir cap a l'ús de gas per produir electricitat. Segons un estudi que ha fet ara la plataforma Gas no és solució, aquest fort increment dels cicles combinats ha suposat un 16% més d'emissions de diòxid de carboni i sobrecostos quantiosos. Sentim a Marina Gros, coordinadora d'Ecologistes en Acció.
6: Estamos utilizando más fuentes fósiles que el año pasado para producir electricidad y el otro es el coste que esto ha tenido en la ciudadanía. Y estaríamos hablando entre 422 y 1.500 millones de euros para los consumidores.
0: L'entitat també denuncia la contradicció que suposa augmentar la dependència del gas i les administracions parlen d'avançar cap a la transició verda. I recorden que un 30% del gas que importa a Espanya ve dels Estats Units, on s'utilitza el fracking per extreure'l, una tècnica que és altament contaminant i per això, precisament, a l'Estat, doncs, està prohibida.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern preveu crear 14 zones de boscos gestionats.

0: l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers ja no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge en mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
1: Territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
0: Es comença per 5 trams prioritaris, un dels quals el que va de Manresa per a Fita passant per Montserrat. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Ens explica que a les empreses forestals no els interessa un terreny com aquest perquè no els surten els números.
2: I clar, és el que els interessa a les empreses forestals és que hi hagi fusta. Clar, en un lloc que no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
0: El pla també contempla destinar 15 milions anuals per la creació de franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions. Malgrat ser obligatòries, des de fa 23 anys encara hi ha 15.000 hectàrees sense executar. Passa el mateix amb els perímetres de protecció prioritària, aquells 34 espais enmig dels boscos perquè els bombers puguin accedir i treballar segurs en cas d'incendis. Es van crear el 2013 i de moment només n'hi ha un d'aprovat. Abans de l'estiu se n'hi afegiran dos més i la idea és tenir-los tots fets el 2028.
3: Es constitueix el patronat de la Fundació InnoFab, el primer centre de semiconductors avançats de Catalunya, amb aplicació en àmbits estratègics com ara l'electrònica, la salut o l'energia. Aquesta entitat s'encarregarà ara de posar en marxa el projecte que s'ubicarà al Parc de l'Alba a Cerdanyola del Vallès. El centre es repartirà en tres edificis amb una superfície total de 22.000 metres quadrats i el govern invertirà 400 milions d'euros. La idea és que generi 200 llocs de treball d'alta qualificació.
4: 3CAT Info.
3: Generalitat i Ajuntament de Barcelona arriben a un acord per acabar les llistes d'espera per aprendre el català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
5: Això vol dir que l'aportació municipal al Consorci arribarà a un mínim de 3,1 milions d'euros anuals, cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda i acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
6: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera, pel que fa als cursos de català, siguin història a la ciutat de Barcelona.
7: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
5: Aquest acord s'inscriu en el mandat del Pacte Nacional per la Llengua, al qual l'Ajuntament es va adherir el setembre passat.
3: Una investigació liderada per la Universitat Autònoma de Barcelona ha descobert que la cova prehistòrica a més altitud dels Pirineus tenia ocupació habitual i s'hi explotava mineral de coure. Ho demostren les excavacions al jaciment de la cova coneguda com a Forat de l'Embut, situada a més de 2.000 metres d'altitud a la vall de Núria, al Ripollès. S'hi han trobat restes de metal·lúrgia de fa més de 5.000 anys. Girona, Maria Rovira.
8: Els resultats de l'estudi qüestionen la visió tradicional de l'alta muntanya com un espai marginal, només utilitzat pels humans esporàdicament. Ara es demostra que la batejada com a Cova 338 va ser ocupada de manera reiterada per grups que es dedicaven a l'explotació dels recursos minerals d'alta muntanya fa més de 5.000 anys. Carlos Tornero, professor del Departament de Prehistòria de la UAB i investigador de l'IPES CREA.
9: Aquesta troballa ens demostra dues coses. Una, que l'alta muntanya era ja utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria, que l'ocupació és molt intensa, molt continuada, sistematitzada, és a dir, recorrent cada vegada que hi pujaven. I segona, que a més, el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada. No és una ocupació que podríem assumir com a habitual.
8: L'activitat d'explotació de minerals rics en coure és important per entendre com es desenvolupaven.
9: L'antiguitat d'aquesta explotació d'aquest mineral ric en coure és més antiga del que fins ara teníem assumit. Al nord-est peninsular i a Catalunya les primeres evidències d'explotació del coure eren bastant tardies, cap al 2200, 2400 com a màxim. I en canvi, aquest jaciment amb una cronologia de 3400, 3.200, doncs

0: remet a un període anterior.
1: La recerca s'emmarca en el projecte Arrels, un programa centrat en l'estudi de les arrels prehistòriques de la mobilitat i l'ocupació humana a l'Alt Ripollès.
2: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda. La rua de celebració del Barça pel títol aconseguit de Lliga i el Camp Nou davant el Madrid. Està centrant l'actualitat esportiva d'avui dilluns 11 de maig. Una rua que ha començat a les 5 de la tarda. Ja l'hem explicada a l'inici d'aquest bloc d'informació esportiva, però recordem que a Catalunya Ràdio estan fent un programa especial entre els programes La Tarda de Catalunya Ràdio i Tot Costa, que a més podeu seguir pel canal Esport 3.
2: 3CAT Info.
3: Però avui també és important el partit que ha de jugar a les 9 del vespre al Girona, al camp del Rayo Vallecano, en el duel que tancarà la 35a jornada de Lliga. El conjunt gironí ara mateix és 17è la classificació amb 38 punts, un per sobre del descens a segona. Per tant, una victòria a la llunyeria del perill. Míster Sánchez, l'entrenador del Girona, és conscient que patiran, però que se'n sortiran.
4: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer i estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
3: A la convocatòria del Girona torna Àlex Moreno després de no jugar l'últim partit per sanció i Abel Ruiz, que s'havia perdut els tres últims per lesió. En canvi, Brian Hill és baixa a Vallecas per sanció. El Rayo Vallecano està en una zona intermèdia amb 42 punts, 5 per sobre del descens i a 3 de la zona europea. Recordem que l'equip madrileny està classificat per disputar la final de la Conference League. El Rayo Girona començarà, com diem, a les 9 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio des de mitja hora abans.
2: 3CAT Info.
3: L'Espanyol, mentrestant, ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo Monchi com a nou director general esportiu del club. Encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO de l'Espanyol, Maoyer, i del president Alan Pace. Monchi, en declaracions als mitjans del club, creu que l'Espanyol se salvarà, fa una crida a la unitat i demana confiança en el tècnic Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuje al equipo.
3: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, actual director esportiu, tot i que està de baixa i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. Us explicarem també que en bàsquet el Cadí la Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini no continuarà després de dues temporades a l'equip de l'Alt Urgell, que en motor Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar ahir pel quiròfan a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i una segona a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà el Gran Premi de Catalunya de motociclisme que es disputarà aquest cap de setmana amb un meló. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia viu avui una jornada de descans després de les tres primeres etapes disputades a Bulgària. Demà es reprendrà la competició amb la quarta etapa que es disputarà ja per territori italià. El líder a la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal.

0: Són 8:15. A aquesta hora tenim tots els ulls posats a la rua de celebració del títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona. Ricard Isidro.
1: Un Barça que està celebrant la rua pel títol de Lliga aconseguit ahir davant el Clàssic, davant el Madrid al Camp Nou. Ara mateix la rua, que encara no ha arribat a la meitat del recorregut, es troba al carrer Balmes amb carrer Aragó, just a punt d'arribar ja, ara sí, amb bon ritme, a la Gran Via. Ja començarà la trajectòria de tornada pujant pel passeig de Gràcia. La idea prevista és que acabi a les 9 del vespre allà mateix on ha començat, a l'Spotify Camp Nou. I a part de la celebració del títol de Lliga del Barça, avui molt important el partit que jugarà el Girona a les 9 del vespre al camp del Rayo Vallecano, que tanca la 35a jornada de Lliga. Els gironins estan només un punt per sobre de les places de descens.
0: I més titulars d'aquest...

0: Estora, primers passos per evacuar els últims passatgers que viatjaven al creuer afectat per un brot d'antivirus. Els ciutadans australians i la resta de viatgers seran evacuats cap als Països Baixos en dos vols des de Tenerife. La situació meteorològica d'última hora està complicant l'operació. I fins a les 8 en punt us explicarem altres notícies, com que la vigília d'una nova jornada de vaga a les aules, la consellera d'Educació demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es presentin a la reunió de dijous per destensionar la crisi educativa. En parlarem amb un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mambrú. I també anirem fins a Tarragona, que recupera a partir d'avui el seu passat romà amb una nova edició del Festival de Recreació Històrica Tàrraco Viva. Hi ha previstos més de 500 actes, entre els quals una jornada dedicada a l'astronomia clàssica, coincidint amb l'any de l'eclipsi solar. I el temps, els ruixats del Pirineu i de l'Empordà continuaran actius fins a la nit. Dimarts al matí farà sol, amb boires matinals, i en canvi a la tarda hi haurà ruixats a qualsevol punt del país i seran localment intensos al prelitoral des de la Garrotxa i l'Empordà fins a la Terra Alta i al Montsià. Doncs ja us avançàvem aquesta tarda molt pendents de la Rua del Barça, que està avançant pels carrers de Barcelona. Ricard Isidro.
1: Bona tarda, i que està a punt d'arribar ja a la Gran Via, un dels punts clau d'aquesta rua de celebració del títol del Barça, 29è de la seva història, aconseguida ahir al Clàssic davant el Madrid. Anem ràpidament cap allà ja, i tenim el Roger Bosà. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda, ara mateix d'autocar, arribant a la Gran Via, som al carrer Balmes, per tant, pràcticament ja a la meitat d'aquest recorregut, amb Robert Lewandowski al capdavant d'aquest autocar, amb Wojciech Szczęsny, que presideixen aquest bus des de primera hora. En aquesta rua hi ha molts llançaments de pilotes, de samarretes, de bufandes, molta i molta gent a banda i banda del carrer, sobretot ara, quan ens hem apropat ja al centre de la ciutat. Arribarem a la Gran Via, la rua continuarà pel Passeig de Gràcia, enfilarà també després al carrer Nidau, ja tornarà a Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i al Camp Nou, que és on ha començat aquesta rua i és on també acabarà més tard de les 9 del vespre.
1: Moltes gràcies, Roger. Us recordem que aquesta rua de celebració del Barça la seguirem seguint aquí a 3Cat Info, però a Catalunya Ràdio en farem un especial entre els programes La Tarda de Catalunya Ràdio i Tot Costa.
0: Gràcies, Ricard. Fins ara.
1: Fins ara.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de 8:15. Més qüestions. El vaixell Ondius, infectat pel brot d'antivirus, ja ha atracat al port de la Granadilla. La situació meteorològica, com dèiem, aquesta tarda ha impedit que l'embarcació continués fondejant al voltant del port. Anem doncs ara fins allà, al port de la Granadilla, a Tenerife, i tenim la nostra companya Mònica Mas amb el suport tècnic de David Mendoza. Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs els 28 passatgers de l'Ondius ja estan sortint del vaixell, que finalment ha atracat al port de Granadilla a les 7 d'aquesta tarda. S'ha optat per aquesta opció perquè les condicions meteorològiques han canviat a primera hora de la tarda, s'ha girat un vent molt fort i ha fet impossible les maniobres d'evacuar els passatgers del vaixell fondejant, és a dir, un vaixell en moviment. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que s'ha pres aquesta decisió perquè és la més segura ara mateix tant pels passatgers com pel personal de l'operatiu. També el president canari, Fernando Clavijo, molt contrari a que s'atraqués al port aquest vaixell, ha expressat ara a les xarxes socials que ara mateix la prioritat és garantir l'evacuació, que es faci amb totes les mesures de seguretat i que l'Ondius marxi el més aviat possible. Ara, els minibusos de la UME, de la Unitat Militar d'Emergències, traslladen fins a l'aeroport de Tenerife Sud, on finalment tornaran amb dos avions dels Països Baixos. Un serà pels 6 australians i neozelandesos, l'altre per la resta de la tripulació. Es posa així punt final ja a l'evacuació de l'Ondius afectat per l'antivirus.
0: Gràcies, Mònica. Bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es reuniran demà al Palau de la Moncloa per analitzar la situació que ha provocat doncs, la crisi d'antivirus.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, intenta calmar les aigües hores abans de la vaga que els sindicats majoritaris contraris a l'acord han convocat demà a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada de cicle d'aturades a les escoles i instituts que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i que ja va tenir un preàmbul la setmana passada amb la vaga a les escoles Bressol. Precisament, aquest dijous hi ha convocada una taula sectorial que presidirà la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó ha estès la mà als sindicats

0: sindicats convocants per poder desenrocar aquest conflicte.
1: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Doncs de tot plegat en parlem amb un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mombrú. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Ho explicàvem ara. Aquest dijous hi ha convocada una taula sectorial amb els sindicats d'educació, els sindicats que esteu en contra de l'acord signant amb els minoritaris, Comissions Obreres i UGT. No heu assistit a les meses des que va començar aquest conflicte. Hi assistireu aquesta vegada?
2: Bé, aclarir que nosaltres el que no hem assistit és a meses que pretenien normalitzar la situació i tractar temes que no tenien a veure amb les nostres reivindicacions laborals. Nosaltres, per negociar, fa un mes i mig que estem dient que sí, que tenim plena predisposició a negociar i que, per tant, el que volíem era que el departament es desenroqués i sortís d'aquesta posició absolutament inacceptable de no voler negociar millores de condicions laborals amb la majoria sindical. I, per tant, si se'ns convoca per negociar i per millorar les nostres condicions laborals i per millorar la inversió en l'educació pública, nosaltres hi serem.
0: El Departament d'Educació assegura que l'ordre del dia d'aquesta reunió serà, però, genèric. Coincideixen quins punts es tractaran en aquesta trobada? Els coneixen? Els han comunicat alguna cosa ja a la conselleria?
2: Sí, nosaltres valorem positivament que hi hagi aquesta convocatòria. Pensem per això que arriba tard. És evident que abans d'arribar aquestes convocatòries de vaga s'hagués hagut de seure el govern a negociar. Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte. I nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. I propostes concretes vol dir una nova proposta de millora de retribucions. Fins ara ens han ofert aquest any augmentar 60 euros els salaris, mentre han arribat acords, per exemple, amb Mossos d'Esquadra, per augmentar aquest any gairebé 300 euros els salaris. Per tant, cal una proposta, que el departament vingui el dijous amb una proposta de millora retributiva, i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva i en matèria de reforç de les plantilles per poder atendre l'alumnat. Per tant, nosaltres el que demanem al departament és que aquesta mesa de dijous no pot ser una mesa per parlar en abstracte, no pot ser una mesa buida de contingut, i que veritablement el govern, amb el president Illa davant de tot, el que ha de fer és responsabilitzar-se d'aquest conflicte que està degradant la situació en l'educació pública i que del qual ells són els màxims responsables per haver-se negat fins ara a negociar, i venir amb propostes concretes que ens permetin avançar en aquests dos elements.
0: I ho escoltàvem fa tot just uns minuts. La consellera Esther Niubó deia textualment que la trobada s'ha de compartir vies per reconduir la situació i treballar sobre unes bases sòlides. Quina lectura en fan de tot això?
2: El mateix que situava, vull dir, bases sòlides vol dir arribar a un acord, no com hem fet fins ara amb una minoria sindical, sinó amb la representació majoritària dels treballadors, i per tant acostar posicions amb la representació majoritària dels treballadors de l'educació pública. Vol dir també situar propostes que variablement reverteixin la crisi educativa que estem vivint i que facin una aposta valenta per augmentar la inversió en l'educació pública i resoldre aquests problemes que ens trobem en el dia a dia en els centres. I per tant una proposta que pugui ser assumida i valorada per la majoria del col·lectiu. Nosaltres aquest és el plantejament que estem fent. Si la conselleria, si la senyora Esther Niubó dijous ve amb aquesta predisposició, ens trobarà receptius i amb voluntat d'arribar a acords. Si es tornen a plantar a la mesa per perdre el temps, doncs aquí no ens hi trobarà. Nosaltres tenim unes convocatòries de vaga que compten amb el suport majoritari del col·lectiu. Comptem amb una gran legitimitat social. Penseu que hem recollit més de 50.000 firmes de suport a les nostres demandes entre els treballadors de l'educació, que 40.000 docents van rebutjar l'acord que es va signar al març, que comptem amb el suport de les famílies, que comptem amb el suport de la majoria parlamentària amb qui ens vam reunir aquest divendres, i per tant el que ha de fer el govern és d'una vegada entomar el conflicte i fer propostes que ens permetin avançar.
0: I al cicle de vagues s'hi suma també la mala maror del pla pilot dels Mossos i també dels agents del cos que es van infiltrar a una assemblea de docents i que ha aixecat, recordem, molta polseguera. Precisament, doncs, la consellera Parlon ha plantejat avui revisar possibles errors d'aquest operatiu policial. Què els sembla aquest posicionament?
2: No, és més que insuficient. Nosaltres avui mateix hem demanat que el que hauria de fer la consellera Parlon és dimitir. Si realment es constata que el que s'ha fet és infiltrar agents de policia

0: assemblees de treballadors. Si es constata, com tenim informes de les vagues de març, que hi ha hagut identificacions sistemàtiques de treballadors de l'educació i de sindicalistes, entenem que això és una vulneració flagrant de drets fonamentals, del dret de reunió, del dret de vaga, del dret de manifestació, i per tant aquí hi ha d'haver una assumpció de responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres avui ja ho hem deixat clar, que això ho portarem a instàncies judicials, que demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers i recollint informació de sindicalistes per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats. Evidentment, un problema central de país, com és la situació de l'educació pública, no es resol ni amb cortines de fum, com aquest pla pilot per posar els Mossos a les escoles, que a més criminalitza els centres dels barris populars a l'alumnat més vulnerable, i evidentment no es resol amb persecució policial, infiltrant policia. Per tant, cal que s'assumeixin responsabilitats i cal que es torni a la via del diàleg i de la responsabilitat per part del govern, que s'acostin posicions, que es posin diners a l'educació pública, que es millorin els salaris dels treballadors i treballadores de l'educació, que fa 15 anys que perdem poder adquisitiu un any rere l'altre, i que es doti de plantilles als centres per atendre com es mereix el nostre alumnat. Per tant, el govern el que ha de fer és entomar aquest conflicte des de la via política i des de la via del diàleg i l'acord.
1: I ja de cara a demà, ja prevista la primera d'aquestes 17 jornades de vaga a les escoles i instituts de Catalunya, quines mobilitzacions hi ha previstes i quina resposta n'esperen també del govern?
0: Bé, nosaltres demà, com hi ha hagut en les vagues anteriors del març i de febrer, hi haurà mobilitzacions a primera hora a tot el país, hi haurà diverses marxes, no? I autobusos que vindran cap a aquesta manifestació central a Barcelona. Hi haurà dues columnes, una que sortirà a 11:15 de Plaça Espanya i una altra que sortirà a la mateixa hora de Clot, i confluiran a les 12 en una manifestació a la plaça Urquinaona, que anirà fins a plaça Sant Jaume, amb aquesta idea precisament de situar el focus en el govern, no? En el centre del govern, que d'una vegada escolti els treballadors i treballadores de l'educació i en general la comunitat educativa, perquè també al final que estem defensant, les condicions laborals que estem defensant es tradueixen directament en una millora de qualitat i d'atenció a l'alumnat, i per tant el focus demà estarà posat en el govern i en aquesta mobilització que preveiem que serà un altre cop multitudinària i que esperem que suposi un punt d'inflexió en un conflicte que el govern ha portat massa enllà i que hagués hagut d'entomar i de resoldre abans.
1: Sentim Andreu Mumbrú, portaveu d'USTEC. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: És pràcticament 7:45, moment per fer una pausa, aturar-nos, fer un cop d'ull a les carreteres, també a l'estat del trànsit, del transport públic i del temps. I com sempre comencem pel trànsit, equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Es continua normalitzant la circulació. Ja només queden petites retencions a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, a l'accés al Nus de la Trinitat, i a les rondes de Barcelona, a la Ronda Litoral, encara lentitud i aturades entre passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta en sentit Besòs, i a la Ronda Dalt també circulació molt intensa, estones lenta entre Sarrià i Vallcarca, també direcció al Nus de la Trinitat. Recordem, a l'interior de Barcelona es recomana fer servir el transport públic soterrat, metro o tren, o bé desplaçar-s'hi a peu a causa de la celebració de la Rua del Barça, per la qual hi ha uns 15 carrers tallats a la circulació entre el Camp Nou i Plaça Catalunya, tant d'anada com de tornada. Això també afecta una trentena de línies d'autobús que s'han de desviar. I recordem que al tramvia de Barcelona es mantenen alterades les freqüències de pas a les línies T1, T2 i T3 del tram baix a causa d'un comboi avariat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
4: Els ruixats aquesta tarda han afectat el sector del Pirineu des de la Vall d'Aran fins a l'Alt Empordà, però una mica més intensos s'han registrat a punts del Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, amb uns registres que són modestos, però que tot i així han arribat a superar en alguns casos els 5 litres per metre quadrat. A la resta del país la tarda ha estat assolellada i amb unes temperatures molt suaus, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre, on les màximes han arribat als 28 graus a Vinebre i a Benissanet. I a la resta del país, com dèiem, ambient suau, amb màximes que han arribat als 26 graus a la zona universitària de Barcelona, Granollers i també a Constantí. De cara a demà, dues cares clarament diferenciades. Un matí assolellat, amb bancs de boira a les planes interiors, algun núvol baix cap a la Costa Brava, i una tarda en creixement gran de les nuvolades. De fet, s'espera que pràcticament els ruixats puguin caure en un punt o un altre de qualsevol comarca del país. Les més intenses a tota la façana del prelitoral, on s'esperen ruixats des de l'alta, des del sector de la Garrotxa a l'Empordà fins a les Terres de l'Ebre, el Montsià i també la Terra Alta. Poden ser localment intensos a primera hora de la tarda a qualsevol punt del prelitoral. A partir de mitja tarda ja s'aniran concentrant cap a les comarques de la Catalunya Central i de cara al vespre ja quedarien concentrades més cap a les comarques de Girona. Seran aquestes comarques, les de Girona, on possiblement tinguem els registres més significatius del dia. Tot això amb unes temperatures que, fruit de la nuvolositat, tendiran a davallar lleugerament. Abandonarem la cota dels 28 graus d'avui i demà, amb prou feines, les més altes del dia rondaran la xifra dels 24 o 25 graus.
5: 3CAT Info. Bon dia, Pitu.
6: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
5: A Nili el tinc definit com el meu assistent personal digital.
7: Bon dia, Jordi.
6: Una humanitat sense límits.
5: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
8: Això no t'inquieta?
5: No, al contrari, em sento normal.
6: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: La 28a edició del Festival Tàrraco Viva comença avui ja a escalfar motors amb els primers dels 500 actes que s'han programat al llarg de dues setmanes. Enguany, el certamen fa una mirada retrospectiva, reflexionant sobre la influència de Roma en la nostra civilització, però també per reflexionar sobre la utilitat de festivals com aquest. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: En l'intent de buscar respostes sobre aquestes qüestions, el festival es formula aquesta pregunta. Per què Roma? És el lema sobre el qual s'ha dissenyat la programació que arrenca avui. Si bé s'han previst alguns actes al llarg de la setmana, l'activitat més intensa es concentra els caps de setmana fins al 24 de maig. A més de les recreacions històriques, hi ha activitats per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. El segon i últim cap de setmana de festival, el Jardins del Camp de Mart acolliran la majoria d'activitats. El director del festival, Magí Serritjol, per qui aquest és l'últim any al capdavant del projecte, destaca algunes novetats.
10: Són 10 converses sobre el llegat del passat, si encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
9: Paral·lelament, també s'han previst més propostes a altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vila-rodona o Altafulla.
1: I una nova adaptació de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg, és una de les obres destacades del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques que celebra a Girona i Salt i que arrenca a l'octubre. Estel Coletas.
11: El certamen referma el seu paper com a motor de la creació contemporània amb col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. En destaca el nou projecte de la brasilera Kristen Jatay, que adapta La senyoreta Júlia, d'August Strindberg, traslladant-la a la Catalunya actual. Narcís Puig, director artístic del festival.
12: L'espectacle original de la Jatay era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etc, etc. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, doncs jo diria que europea, ara mateix.
11: El festival també impulsa noves peces de creadors, com Pablo Masías o La Baronal, tot sota un cartell signat per la companyia Baro de Bell. A més de les estrenes, manté formats clàssics com el torneig de dramatúrgia, les lectures de clàssics i el cicle de lectures Llibràlegs.
1: La Casa Batlló obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps del genial arquitecte. Barcelona, Valèria Aubareda.
7: Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura de quilòmetre zero i reaprofitament que tenia Gaudí. Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets. Sentim l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
8: Els estucs són els originals. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals.
7: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
13: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
7: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
1: La Breu Edicions celebra 20 anys, convertida en una de les editorials independents més veteranes que resisteixen en un entorn de grans grups editorials. El seu objectiu és clar, prioritzar la literatura de qualitat per sobre de la rendibilitat econòmica. L'editorial té previst publicar els nous llibres de Josep Pradals i Míriam Cano i l'any que ve recuperarà La Rosa de Cristall de Josep Maria de Sagarra, una obra pràcticament desconeguda que mai no s'ha tornat a publicar com a llibre. Barcelona, Montse Camps.
14: La Breu és pionera, va néixer com una associació cultural sense ànim de lucre i juguen, diuen, no a una altra lliga, sinó a un altre esport que els ha permès consolidar-se, com explica aquesta emissora l'editora Esther Andorrà.
15: Som una associació sense ànim de lucre, però sense ànim de ruïna, però a vegades hi ha indústries editorials que tenen uns deutes molt grossos i estan tan tranquils. Nosaltres som petits, però solvents, i a partir d'aquí, sobretot, ens enamoren els llibres. L'avantatge és que ha de ser molt poca aquesta rendibilitat perquè sigui justificable la seva impressió, perquè nosaltres no anem a pel benefici, anem a per el plaer de la lectura. No?
14: En aquests 20 anys han publicat 245 títols, primer de poesia amb la col·lecció La Batre, després ho van ampliar amb narrativa i també la traducció d'autors internacionals que no havien estat publicats en català o ja estaven descatalogats, des d'Anaïs Nin a Henry James o Colette. Entre tots els projectes de cara a la tardor tenen previst publicar els curiosos poemaris que haurien escrit el capità Haddock i Tintín amb traducció de Marc Romera.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una investigació periodística del New York Times ha tret a la llum una campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país davant de les acusacions de genocidi a Palestina. Segons el diari nord-americà, el govern hebreu té en marxa una campanya diplomàtica, mediàtica i financera per utilitzar Eurovisió com una eina d'influència en la percepció internacional del conflicte a l'Orient Mitjà. Els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió a tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot, el concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Tot i que també els acusen d'haver gastat centenars de milers de dòlars de fons públics en xarxes socials i campanyes per influir en el sistema de votació del concurs, el rotatiu diu que no ha trobat proves de l'ús de vots ni de manipulació informàtica il·legal. El reportatge finalment qüestiona l'actuació de la Unió Europea de radiodifusió organitzada del concurs per intentar minimitzar el conflicte amb Israel, amagar també informes interns i evitar investigacions externes.
2: Esports.
1: Pràcticament 5 minuts i seran les 8. Moment per repassar tota l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
16: Bona tarda, Txell. La rua de celebració del Barça, que centra l'actualitat esportiva d'avui dilluns 11 de maig. Després de gairebé 3 hores ja de rua, encara aquesta no ha arribat a la meitat del recorregut. Recordem que ara, quan arribi a Gran Via en Passeig de Gràcia, començarà la segona part. Tot just ara estan passant pel Teatre Coliseum. Doncs això, quan arribin al Passeig de Gràcia, començarà la rua de tornada, el trajecte de tornada, i que està previst que arribés a les 9 del vespre, clarament sobrepassaran aquesta hora per arribar al mateix lloc on ha començat aquesta rua, a les 5 de la tarda, a l'Spotify Camp Nou. D'aquesta rua de celebració n'hem parlat a l'inici d'aquest bloc d'informació general, però a Catalunya Ràdio n'estan fent un especial entre els programes La Tarda de Catalunya Ràdio i El Tot Costa, un programa que a més està sent emès també per Esport 3.
2: 3CAT Info.
16: Però avui també és important el partit que ha de jugar a les 9 del vespre al Girona, al camp del Rayo Vallecano, en el partit que tancarà la 35a jornada de Lliga. Un partit importantíssim per les aspiracions del Girona per seguir a la primera divisió. A l'estadi de Vallecas hi tenim el Xevi Soler. Xevi, bona tarda.
17: Bona tarda, ja tenim un 11 amb

0: dubte de qui serà el davanter de l'equip. A veure, Gazzaniga a la porteria, en defensa Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno. Per tant, avui Blin començarà des de la banqueta, Witsel i Fran Beltran al doble pivot, Sigan Kofi, Joel Roca a les bandes, i Unahi i Lemar. De moment apostem per Lemar en punta, Unahi de mitja punta, però en tot cas ho haurem de veure a l'inici del partit. Una alineació força revolucionària per aquest fet que no hi ha davanter centre. En els últims partits havia jugat Echeverri. Avui recordem que Abel Ruiz es recupera i torna a entrar a la convocatòria. Era difícil, però, que entrés de titular en un partit importantíssim pel Girona per sumar els punts que li permetin començar a allunyar-se una mica de la zona de descens. Bon dia. Aquí a Vallecas ja tenim a la plana major del Girona a la gespa, Quique Gárcel, Delfi Geli, Pere Guardiola i també l'entrenador fins fa uns instants estava aquí, Michel, en aquest partit que començarà a partir de les 9 del vespre.
1: Moltes gràcies, Xavi. Un partit que, a més, podreu seguir la transmissió que faran els companys del Tot Gira de Catalunya Ràdio amb una prèvia que començarà a 9:15.
2: 3CAT Info.
1: L'Espanyol, mentrestant, ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva i només estarà per sota del CEO de l'Espanyol, Maoyer, i del president Alan Pace. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, tot i que està de baixa i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, en declaracions als mitjans del club, creu que l'Espanyol se salvarà, fa una crida a la unitat i ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment, quan només falten 4 jornades per acabar la competició.
3: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
1: Alan Pace ha donat la benvinguda a Monchi amb una publicació a les xarxes socials, amb una foto de tots dos i amb el missatge amb ganes d'afrontar aquest viatge junts sempre cap endavant. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. També a l'Espanyol, el club ha anunciat que facilitarà autocars gratuïts per als socis blanquiblaus que hagin adquirit una entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga, que es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 de la tarda a l'estadi del Sadar. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o els que l'adquireixin fins demà a les 10 del matí. Recordem, per cert, que avui s'acaba la 35a jornada i demà mateix ja començarà la 36a. Dimecres, el ja campió Barça visitarà l'Alavés, un equip a la zona de descens. També demà passat l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club i el dijous el Girona rebrà la Reial Societat a Montilivi. També en futbol, l'Arsenal anglès ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop finalitzi el seu contracte aquest 30 de juny.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Pel que fa al ciclisme, el Giro d'Itàlia viu avui una jornada de descans després de les 3 primeres etapes disputades a Bulgària. Demà es reprendrà la competició amb la 4ª etapa, que ja es disputarà totalment per territori italià. El líder a la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva, amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. En bàsquet, el Cadí la Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini no continuarà després de 2 temporades a l'equip de l'Alt Urgell. I en motor, Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar ahir pel quiròfan a Madrid perquè l'operessin de 2 noves fractures, una al dit petit del peu dret i una segona a l'espatlla dreta. El pilot es perdrà el Gran Premi de Catalunya d'aquest cap de setmana.
2: Fresca Info.
0: Són les 8. I a aquesta hora la rua del Barça arrenca la tercera hora, Ricard.
1: Sí, això mateix, gairebé 3 hores de rua i el Barça tot just ara acaba d'arribar a la meitat del recorregut. Ara començarà el recorregut de tornada, començarà el passeig de Gràcia per intentar arribar abans de les 9 del vespre, motiu molt complicat o fet molt complicat que es compleixi aquest horari de les 9 del vespre, per arribar a les 9 del vespre a Spotify Camp Nou, al mateix lloc on ha començat. Milers de seguidors blaugrana d'una banda han estat veient passar l'autocar amb els jugadors del Barça, però també d'altres han fet un seguiment a peu d'aquest autocar per als carrers del centre de Barcelona.

0: El vaixell Ondius infectat pel brot d'antivirus atraca finalment al port de Granadilla a Tenerife. La situació meteorològica ha empitjorat i ha impedit que l'embarcació continuï fondejada al voltant del port. Els passatgers del vaixell ja han iniciat el camí cap als seus països d'origen. La vigília d'una nova jornada de vaga a les aules, la consellera d'Educació demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es presentin a la reunió de dijous per destensionar la crisi educativa. Donald Trump diu que l'alto el foc en la guerra contra l'Iran és extremadament fràgil després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions, que qualifica d'estúpida i inacceptable. El règim dels ayatolars considera que la seva resposta és raonable. El preu del petroli torna a pujar per la falta de perspectives d'acord. Els 27 consensuen sancions a un grup reduït de colons jueus de Cisjordània, però mantenen diferències sobre les represàlies comercials a les zones ocupades. On sí que hi ha acord és a rebutjar la proposta de Putin perquè l'excanceller alemany Schröder sigui mediador per Ucraïna. L'Hero de Nissan vol acomiadar 211 persones, un 37% de la plantilla de la multinacional nipona TEA Catalunya, i suposa gairebé el desmantellament del magatzem de recanvis del Prat del Llobregat. La direcció dels sindicats estan citats a mediació al Departament d'Empresa i Treballadors aquest dijous. La Fiscalia manté la petició de pena de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, n'hi demana 17, per a Josep Pujol Ferrusola 14 i a la resta de germans 8. El judici contra els fills de l'expresident Pujol ha entrat a la recta final. Generalitat i Ajuntament de Barcelona arriben a un acord per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per a la Normalització Lingüística. Això es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. I Ricard, a banda de la Rua del Barça, quins altres titulars tenim a aquesta hora?
1: Doncs aquesta actualitat passa pel partit del Girona, que avui tanca la 35a jornada de Lliga visitant el Rayo Vallecano a les 9 del vespre. Els gironins estan només un punt per sobre de les places de descens. I l'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat.
0: Els ruixats del Pirineu i de l'Empordà continuaran actius fins a la nit dimarts. Al matí farà sol amb boires matinals, en canvi a la tarda hi haurà ruixats a qualsevol punt del país i seran localment intensos al prelitoral, des de la Garrotxa i l'Empordà fins a la Terra Alta i al Montsià.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor, i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
2: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora l'actualitat passa pels carrers de Barcelona amb la Rua del Barça, Ricard Isidro.
1: Una rua que ja fa gairebé 3 hores que ha començat a l'Spotify Camp Nou i que tot just ara arriba al punt mig d'aquesta rua i ara començarà el trajecte de tornada cap a l'estadi Blaugrana. Una rua que està seguint el Roger Arbosà. Roger, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Efectivament, ara mateix l'autocar del jugadors del cos tècnic que dona el passeig Gràcia va fins a Patlaera i després continua ja aquest trajecte de tornada fins a...
1: No és bo el so que ens arriba del centre de Barcelona, el passeig de Gràcia amb Gran Via de les Corts Catalanes. Una rua que, com diem, ja porta gairebé 3 hores de recorregut. Ha començat a les 5 i uns minuts a l'Spotify Camp Nou. Ara es troba en aquesta confluència on hi ha, podríem dir, l'aglomeració més gran de seguidors i de socis i barcelonistes que volen veure els seus ídols. Tornem a provar la connexió.
0: En aquests moments, Ricard, no, ho hem de deixar aquí perquè hem d'anar en directe fins a Tenerife, on a aquesta hora comença una compareixença del govern espanyol encapçalada per la ministra de Sanitat, Mònica García, pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, per informar sobre la situació del brot d'antivirus i del Ondius que comença a marxar de Tenerife.
4: Aquí, y también a los dos médicos que continúan en el barco rumbo a Países Bajos. Quería dar las gracias también al ECDC, a la Comisión Europea, al Dispositivo Europeo de Protección Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los funcionarios del Ministerio de Sanidad, a todas las instituciones y todos los gobiernos que han estado implicados en este operativo, a los medios de comunicación, como no, y también al pueblo canario. Como bien saben, entre ayer y hoy hemos llevado a cabo esta misión, esta operación. 94 personas desembarcaron ayer, que fueron trasladadas en 8 vuelos a sus países. Hoy la operativa se cierra con 2 vuelos más a Países Bajos. En uno de ellos irán 21 personas, tripulación más.

0: condicions climàtiques, especialment pel fort vent que bufa a la zona. I ara ja sí, diu que a les 7 del vespre, hora local, és a dir, les 8, hora catalana, el vaixell ha abandonat el port de Granadilla. I finalment explica que, tot i que inicialment hi havia dos vols previstos per avui amb els passatgers de Nova Zelanda, Austràlia i dels Països Baixos, s'ha passat a un, però que finalment han sigut dos els avions que han pogut venir a repatriar aquests passatgers en aquests moments. Preguntes? Una pregunta pel senyor Adhanom.
1: You have passengers across multiple countries in the world. What are your thoughts on the quarantine? Some countries are not going to quarantine for 42 days.
0: Hem arribat així a les 8:23, moment que deixem aquesta roda de premsa. Evidentment, en els propers blocs informatius, també al Catalunya Nit, recollirem les paraules que se'n puguin derivar. En qualsevol cas, com dèiem, el vaixell Ondius, que ha abandonat ja el port de Granadilla, ho ha fet ja fa 20 minuts aproximadament, i on els ministres que han liderat aquesta operació han agraït la feina de tothom qui ha participat, i també ho ha fet el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, que demà es reunirà, recordem-ho, al Palau de la Moncloa amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per analitzar la situació que ha provocat la crisi de l'antivirus, i donarà explicacions també un cop acabi aquesta trobada.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. El radar de 3CAT Info. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: De seguida anirem a la informació esportiva pendent d'aquesta roda del Barça, però us volem explicar abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, intenta calmar les aigües hores abans de la vaga que els sindicats majoritaris contraris a l'acord han convocat demà a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada del cicle d'aturades a escoles i instituts que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i que ja va tenir un preàmbul la setmana passada amb la vaga de les escoles Bressol. Precisament aquest dijous hi ha convocada una taula sectorial que presidirà la consellera d'Educació, Esther Niubó, una consellera que ha estès la mà als sindicats convocants per poder desenrocar el conflicte.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Els sindicats de la vaga, però, creuen que la convocatòria de la mesa arriba tard i que només hi assistiran si les garanties hi són de que el govern presenti propostes que millorin l'acord pactat fins ara amb Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit un dels portaveus d'USTEC, Andreu Montbrú, en una entrevista a 3CAT Info.
4: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions, i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
0: Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Amb tot, la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parrón, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja siguin en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocants per parlar del calendari de vagues del sector.
5: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: Precisament, el sindicat majoritari USTEC ha anunciat que ho portarà als tribunals, ho deia Andreu Montburo d'aquesta manera, el portaveu del sindicat a 3CAT Info.
4: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers i recollint informació de sindicalistes per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: 4 minuts i arribarem a 8:45 del vespre.
2: Esports.
0: David Ubach, bona tarda.
6: Bona tarda, esports, que arrenquem recordant el que destacàvem a l'inici d'aquest bloc informatiu. La notícia del dia, sens dubte, aquesta rua de celebració del Barça pel títol de Lliga assolit ahir de manera matemàtica també de la Supercopa. Una rua que ja enfila el

0: El camí de tornada que marxa amb força retard. Ara, l'autobús dels campions, doncs, passeig de Gràcia amunt, amb protagonisme, òbviament, dels jugadors i el cos tècnic del Barça festejant aquest títol davant d'una munió de seguidors blaugranes que han sortit al carrer per acompanyar el recorregut d'una rua que ha arrencat a les 5 de la tarda de les instal·lacions del Camp Nou, i aquest serà precisament el punt de finalització del trajecte, tot i que la rua, com dèiem, marxa amb força retard, perquè estava previst que s'acabés a les 9 i tot just ara enfila passeig de Gràcia amunt en l'inici del que és el recorregut de tornada de la rua. Ho hem destacat a l'inici d'aquest bloc informatiu, ho farem doncs d'aquí a uns minuts també connectant amb els nostres companys que segueixen la rua, però l'actualitat del dia en matèria esportiva també té altres informacions destacades, com per exemple un partit transcendental per al Girona.
1: 3CAT Info.
0: És el que ha de començar ara a les 9 i que els gironins disputen al camp del Rayo Vallecano per tancar la 35a jornada. Un Girona que ja té 11 titular confirmat, és el format per Gazzaniga, la porteria, Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, Fran Beltrán i Witzel al doble pivot, amb Zigankov i Joel Roca a les bandes, i com a davanters, Ounahi i Lemar. En principi ha de ser Ounahi més enllaç, Lemar en punta davant l'absència de davanters a l'equip gironí, tots de baixa, especialment doncs Svanat i Estuani. Per tant, el Girona que mirarà de sortir del pou de la classificació, perquè els gironins ara mateix són l'equip que marca la permanència un punt per sobre només dels llocs de descens. Aquest transcendental Rayo Girona, com sempre, el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio a 3CAT a partir de 8:45 amb la prèvia i a les 9 amb la narració del partit. També a primera parlem de l'Espanyol, que d'altra banda ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO de l'entitat, Maoyer, i del president, Alan Pace. La seva arribada no implica la sortida a pas de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, tot i que està de baixa, i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, en declaracions als mitjans del club, no creu que l'Espanyol, volíem dir, se salvarà, fa una crida a la unitat i ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment, tot just.
2: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: Sense deixar el futbol, afegim que a l'Olímpic de Lió femení, la seva jugadora Diani l'han operada dels lligaments del genoll, segons ha informat el club francès, i, per tant, serà baixa de cara a la final de la Lliga de Campions, que l'Olímpic de Lió ha de jugar el dia 23 de maig a Oslo contra el Barça. D'altra banda, l'exjugadora del Barça, Laia Codina, ara a les files de l'Arsenal anglès, ha fet oficial precisament la seva marxa del club londinenc després de 3 temporades i un cop que s'ha esgotat ja el seu contracte.

0: Dos quarts de nou del vespre, sou a 3Cat Info. Moment de fer un cop d'ull als principals temes d'aquest dilluns 11 de maig, començant pel que està passant a aquesta hora encara pels carrers de Barcelona, David, amb la rua del Barça.
1: Que és en marxa, va amb força retard. S'havia d'acabar a les 9 a les instal·lacions del Camp Nou, d'on ha sortit a les 5 de la tarda, però ara tot just comença des de fa uns minuts a enfilar el camí de tornada Passeig de Gràcia de Barcelona amunt, davant d'una munió de gent, d'aficionats que s'han apropat acompanyant l'equip en la celebració del títol de Lliga assolit ahir de manera matemàtica. Això pel que fa a aquesta rua del Barça, però avui també que para l'atenció esportiva al partit que ha de jugar el Girona al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 tanca la jornada 35, un Girona que juga d'inici amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, Víctor Reis i Àlex Moreno en defensa, Fran Beltrán, Bitzel, Sian Kofunahi i Joel Roca al mig del camp i amb Lemar com a davanter. El partit, com sempre, el Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: I tots els detalls d'aquí a poc més de 20 minuts a 3Cat Info amb el David. També abans us hem explicat les últimes novetats sobre el vaixell Ondius, infectat pel brot d'antivirus que ja ha marxat del port de Granadilla a Tenerife després de desembarcar tots els seus passatgers i repatriar-los cap als seus països d'origen. Aquesta tarda, l'Ondius ha hagut d'atracar al port a causa del mal temps. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit fa només uns minuts que l'operació s'ha fet amb totes les garanties de seguretat i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha llançat un missatge de tranquil·litat dient que el risc de contagi és baix i que no estem davant d'una altra situació com de la Covid. De seguida recuperarem totes aquestes paraules i us parlarem de

0: la vaga de demà de les aules. La vigília d'aquesta nova jornada, la consellera d'Educació demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es presentin a la reunió de dijous per destensionar la crisi educativa. La propera mitja hora, però, a banda, també us parlarem de l'augment de pressió interna sobre el primer ministre britànic Keir Starmer perquè abandoni el càrrec després dels mals resultats dels laboristes en les eleccions locals de la setmana passada. Més de 50 diputats del seu partit han demanat la dimissió i 3 d'ells han renunciat al càrrec d'assessor ministerial. Parlarem dels sospitós de l'intent d'assassinat de Donald Trump al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'ha declarat no culpable dels 4 càrrecs federals que li imputen, i de la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern, que preveu crear 14 zones de boscos gestionats, camps i espais lliures de vegetació pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar que es propagui entre massissos. Tot això, doncs, als propers minuts. I el temps, que aquest dimarts es mourà de la tranquil·litat del matí, amb sol i algunes boires, a l'enrenou de la tarda, amb ruixats i tempestes. Poden presentar-se en qualsevol comarca. Si bé els ruixats més intensos seran al prelitoral. Les temperatures al migdia baixaran lleugerament. Ara passen 3 minuts a 2:15 del vespre. Temps per a conèixer les últimes... No sé com dir-ho, si no, novetats, en aquest cas no, perquè no n'hi ha, simplement que va tard la rua
1: sí,
0: de Barça.
1: Exacte, sí, sí. Timing, diem, de la rua, el tempo que exacte. Porta la rua, que va amb retard, ja ho avancem, perquè està previst que s'acabés a les 9, a les instal·lacions del Camp Nou, que és el punt d'on també ha sortit aquesta rua, a les 5 de la tarda. Sí que enfila el camí de tornada, ara els autobusos dels campions, doncs passeig de Gràcia amunt, i podem connectar precisament amb en Roger Busà, que està seguint aquesta rua des de l'inici, ara, doncs, com dèiem, pel passeig de Gràcia de Barcelona. Roger, bona tarda, com marxa la rua?
2: Què tal? Bona tarda. Doncs, com deies, ara mateix enfilant passeig de Gràcia, hem d'arribar fins a la Pedrera i a partir d'aquí ja el trajecte de tornada fins al carrer Aribau, connectant amb el carrer París, avinguda de Sarrià, un altre cop la travessera de les Corts i tornar al Camp Nou, que és el punt de partida d'aquesta rua on ha començat més enllà de les 5 de la tarda i està previst que s'acabi més enllà de les 9 del vespre. Això que està passant avui és una autèntica festa. Els jugadors gaudint d'allò més aquesta 29a Lliga han protagonistes en aquesta rua, com ara els polonesos Robert Lewandowski, Wojtek Stensna, presidint aquesta rua dels campions, de moment amb eufòria força continguda, això sí, però això no vol dir que els jugadors no estiguin gaudint d'aquesta celebració. Hem vist Lamine Yamal també ara fa poc ballant, que per cert, el jugador del Barça ha fet volar una bandera palestina, i una de les imatges d'aquesta rua, que és la de Robert Lewandowski fent onejar una estelada, igual que ja va fer Íñigo Martínez la temporada passada, ara ho ha fet el davanter polonès del Barça. Com dèiem, enfilant ara el passeig de Gràcia, girarem cap a l'esquerra, a l'alçada de la Pedrera, per tornar ja cap a l'esplanada del Camp Nou.
1: Doncs aquesta és l'última hora, molt d'ambient a la rua de celebració del Barça pel títol de Lliga assolit ahir de manera matemàtica, en guanyar 2-0 al Madrid. Això pel que fa, doncs, a aquesta rua, i aquesta és l'última hora del trajecte, que, com dèiem, insistim, va amb retard i pel cap baix acabarà a mitja hora, si no més, de retard al Camp Nou.
0: Anava a dir, ets molt optimista, amb aquesta mitja hora.
1: Sí, sí, bé, és el que explica el nostre company Roger Busà, però fa l'efecte que la cosa se n'anirà una mica més enllà.
0: David, l'última hora la donarem, doncs, d'aquí uns minuts, quan arribi el bloc d'esports. Fins ara.
1: Molt bé, ho anirem actualitzant. Fins ara.
3: 3CAT Info.
0: Ara el que hem d'actualitzar quan passen 5 minuts a 8:45 és la situació relacionada amb el vaixell Ondius, perquè els passatgers d'aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus ja han iniciat el camí cap als seus països d'origen. L'embarcació ha atracat al port de Granadilla aquesta tarda, després de la situació meteorològica hagi impedit que l'embarcació continués fondejant pels voltants del port. Un port, el de Granadilla, a Tenerife, on hi ha els nostres enviats especials, la Mònica Mas, amb el suport tècnic del David Mendoza. Mònica, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs els 28 passatgers de l'Ondius són de tornar a casa. Els minibusos de la UME ja els han deixat a l'aeroport, on els esperen dos avions per tornar primer a Eindhoven, als Països Baixos, i després al seu destí final. L'Ondius, finalment, contra tot pronòstic, ha atracat al port de Granadilla a les 7 de la tarda. S'ha optat per aquesta opció perquè les condicions meteorològiques han canviat a primera hora. S'ha girat un vent molt fort i ha fet impossible la maniobra d'evacuar els passatgers mentre l'aixell fondejava, és a dir, en moviment. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat tota l'operació d'èxit rotund del govern espanyol, de l'OMS i de la Unió Europea.
5: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad, y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos.
4: El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha donat les gràcies per la solidaritat de tots els països implicats i s'ha adreçat així als seus ciutadans.
6: Als ciutadans dels països que reben els seus passatgers, no heu de témer res. El risc és baix. Això no és un altre Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
7: Muchas gracias.
4: L'Ondius ja ha salpat del port de Granadilla a les 8, a les 7 aquí a les Canàries, tal com estava previst d'aquesta manera i amb la sortida també dels dos avions. Amb aquests últims 28 passatgers culmina tota aquesta operació que ha estat al punt de mira de tot el món els dos últims dies.
0: Des del port de Granadilla, la Mònica Mas amb el suport tècnic del David Mendoza. Gràcies per aquestes explicacions aquests dies i bona feina.
4: Gràcies.
0: Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, qui sentíem ara, es reunirà demà al Palau de la Moncloa per analitzar la situació que ha provocat la crisi de l'antivirus.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Dos quarts i mig de nou del vespre, la consellera d'Educació, Esther Niubó, intenta calmar les aigües hores abans de la vaga que els sindicats majoritaris contraris a l'acord han convocat per demà a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada del cicle d'aturades escoles i institut que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i que ja va tenir un preàmbul la setmana passada amb la vaga a les escoles Bressol. Precisament aquest dijous hi ha convocada una taula sectorial que presidirà la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó, que ha estès la mà als sindicats convocants per poder desenrocar el conflicte.
8: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Els sindicats de la vaga, però, creuen que la convocatòria de la mesa arriba tard i que només hi assistiran si hi ha garanties que el govern hi presenti propostes que millorin l'acord pactat fins ara amb Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit un dels portaveus d'USTEC, Andreu Montbrú, en una entrevista a 3Cat Info.
9: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte. I nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
0: Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu al centre d'infantil, primària i secundària. A les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla i als centres d'educació especial i als menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Això serà demà aquí a Catalunya, però avui més de 20.000 docents s'han manifestat al migdia al centre de València per reclamar al govern millores condicions laborals. Avui és el primer dia de la vaga indefinida convocada a l'educació pública del País Valencià, una aturada que han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, tot i que els sindicats eleven la xifra al 80%. València, Alba Barbosa.
10: És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents, sobretot, més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
11: Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
12: Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans, millor.
10: La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del Sindicat d'Ensenyament Majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
13: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
10: Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ a València perquè consideren abusius.
3: 3Cat Info.
0: Augmenta el nombre de diputats laboristes que reclamen la dimissió de Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit després dels mals resultats del partit a les eleccions locals de dijous passat. Fins ara, 55 membres del Parlament han expressat la necessitat d'un canvi al capdavant de l'executiu. A més, 3 d'ells han abandonat les seves funcions com a assessors del govern. Starmer, però, defensa la seva continuïtat i assegura que els canvis continuats del primer ministre dels conservadors van perjudicar les classes treballadores. El primer ministre reconeix el malestar social, però anuncia més canvis per combatre'l, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
14: Starmer no pensa dimitir, sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
15: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
14: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels Verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
15: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
14: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
0: L'activista palestino-espanyol Saif Abukaché, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Sumut.
16: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra guía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
0: Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar ahir després de ser alliberat. L'activista ha anunciat que viatjarà demà a Turquia per reunir-se amb la resta de membres de la flotilla per coordinar la seva estratègia legal. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Abukaché ha insistit que l'acció d'Israel, que va interceptar la flotilla a prop d'aigües de Grècia, ha vulnerat moltes lleis, per exemple, amb la detenció il·legal de 180 membres de les tripulacions o amb les agressions físiques a algunes d'aquestes persones. I el sospitós de l'intent d'assassinat de Donald Trump durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca s'ha declarat no culpable dels 4 càrrecs federals que li imputen. Cole Allen, que està detingut des de la nit de l'atac, ha comparegut en un jutjat de Washington. Està acusat d'intent de magnicidi, un delicte que comporta pena de cadena perpètua, d'agressió a un agent i de 2 delictes més per utilització i transport d'armes de foc. Cole Allen, un enginyer i professor de Califòrnia de 31 anys, va ser detingut el 26 d'abril després de saltar-se un control de seguretat i d'intentar entrar amb diverses armes al saló de l'hotel on es feia el sopar. A l'acte hi assistia el president dels Estats Units, la seva dona, la Melania Trump, i la gran part del govern nord-americà. Allen va ser interceptat després d'un tiroteig on va resultar ferit un agent de seguretat. Com a conseqüència de l'atac, Trump i els membres del govern van ser evacuats de l'hotel. Hem arribat a 8:45 del vespre. Actualitzem l'àrea de serveis, trànsit i també la previsió meteorològica. Comencem per l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Ja amb poques complicacions. Hi ha un carril tallat a la C25, l'eix transversal, a Sant Bartomeu del Grau, a la comarca d'Osona, en direcció Lleida, per un vehicle avariat, però no provoca retencions. A l'àrea de Barcelona només queda lentitud a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i la Vall d'Hebron, en sentit en Besòs, i això sí, complicacions a l'interior de la ciutat de Barcelona per la Rua del Barça, que fa que hi hagi tallats uns 15 carrers de les Corts, l'Eixample i Ciutat Vella, cosa que també afecta una 30 de línies d'autobús. Per això l'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se per aquestes zones amb metro, tren o a peu. Ara mateix el transport públic no consta en noves incidències segons els diferents operadors.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
18: Avui hem tingut un dia prou suau arreu del país i molt assolellat. Unes temperatures que, on més calor ha fet, ha pujat fins als 28 graus a Vinebre i amb una tarda molt agradable tret del sector del Pirineu, on han caigut alguns ruixats i algunes tempestes, preferentment cap a l'àrea del Ripollès, Alta Garrotxa i també l'Empordà, amb unes precipitacions a l'entorn dels 4 a 6 litres per metre quadrat. Aquesta situació d'avui no es repetirà demà dimarts. El matí serà similar, amb molt de sol arreu del país, amb algunes boires a les planes interiors i amb alguns núvols baixos cap a la Costa Brava, de curta durada, i serà a partir de mig matí, migdia, quan apareixeran els núvols i a partir ja de primera hora de la tarda s'esperen els ruixats i

0: les tempestes a qualsevol punt del prelitoral, alguns punts del litoral, punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Les pluges més intenses poden caure cap a les 4 de la tarda, aproximadament a l'àrea del Vallès, del sector també del Penedès, àrees del prelitoral de Barcelona i també a punts de les comarques de Girona. En el cas de les comarques de Girona, aquestes precipitacions es mantindran actives fins al vespre o primera hora de la nit. Tot això farà que tinguem una davallada de les temperatures màximes. Si avui les màximes han pujat fins als 28 graus, demà les màximes no passaran de els 25, unes temperatures que es donaran sobretot cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: La nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern preveu crear 14 zones de boscos gestionats, camps i espais lliures de vegetació pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar que es propaguin entre massissos. El bategen com a eixos de confinament i aplegaran més de 200.000 hectàrees repartides per tot el país. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
3: Amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers ja no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge amb mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
3: Es comença per 5 trams prioritaris, un dels quals el que va de Manresa per a Fita passant per Montserrat. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Ens explica que a les empreses forestals no els interessa un terreny com aquest perquè no els surten els números.
5: I clar, és el que els interessa a les empreses forestals és que hi hagi fusta. Clar, en un lloc que no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
3: El pla també contempla destinar 15 milions anuals per la creació de franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions. Malgrat ser obligatòries, des de fa 23 anys encara hi ha 15.000 hectàrees sense executar. Passa el mateix amb els perímetres de protecció prioritària, aquells 34 espais enmig dels boscos perquè els bombers puguin accedir i treballar segurs en cas d'incendis. Es van crear el 2013 i de moment només n'hi ha un d'aprovat. Abans de l'estiu se n'hi afegiran dos més i la idea és tenir-los tots fets el 2028.
2: El Parc Natural de Collserola ha pogut executar actuacions contra els incendis, precisament malgrat que el pulmó verd de Barcelona continua amb restriccions per culpa de la pesta porcina africana. Inicialment s'havia prohibit qualsevol tipus de gestió forestal, però finalment es va autoritzar la neteja de les franges de protecció. Això ha permès que durant els últims mesos s'hagi treballat en la prevenció d'evitar engelar.
6: Boscos humits per un hivern força plujós, treballs avançats com el desbrossament de franges i una previsió meteorològica dins la normalitat fan pronosticar en Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, un estiu com qualsevol altre.
7: Ja portem un any sense sequera, per entendre'ns, ja portem un any i mig en què ha anat plovent i, per tant, el bosc està millor. Aquest any està dintre la normalitat. Per tant, els incendis que es preveuen, el risc d'incendi és un risc d'incendi d'un any normal.
6: Sobre la pesta porcina africana, Roda diu que ara l'objectiu del govern no és l'extermini total dels senglars a Collserola.
7: Les últimes publicacions oficials parlen de baixar densitats de, em sembla que és un senglar per quilòmetre quadrat en el global, o aquelles que dificultin la transmissió. Per tant, entenc que no anirem a una eliminació total, que no quedi ni un sol exemplar.
6: Mentrestant, s'està complint relativament la prohibició d'accedir al parc segons el seu gerent, segons en Raimon Roda.
7: I estem entre un 30 i un 20% de la gent que venia fa un any. Per tant, que majoritàriament entre un 70 o un 80% de la gent ja no ve.
6: Però cal tenir present que el parc rep més de 5 milions de visites l'any. Per tant, aquest percentatge d'entre el 20 i el 30% continua provocant un impacte dins del parc.
1: 3Cat Info.
2: Punt d'inflexió important en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar. La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
8: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència presència humana, una estratègia que replica l'experiència de la

0: Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
1: No hi ha usi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha haver-hi usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar. O sigui, s'intentarà capturar usi o s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
0: L'Aran serà, doncs, el primer territori pirinenc que retorna a l'estratègia de geolocalització, una iniciativa, segons el Consell General, molt meditada. Francesc Bruna és el conseller de Territori.
2: Bé, ha sigut una decisió que no hi caigui costat, però l'havíem reflexionat força, perquè les experiències d'aquests darrers anys no ens deixaven haver un senyal d'iniciativa en aquest cas, no? Ara que ve met, perquè havíem vist que jo demana de sector ramader.
0: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
3: La 28a edició del Festival Tàrraco Viva comença avui a escalfar motors amb els primers dels 500 actes que s'han programat al llarg de les dues setmanes. Enguany, el certamen fa una mirada retrospectiva, reflexionant sobre la influència de Roma en la nostra civilització, però també per reflexionar sobre la utilitat dels festivals com aquest. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: En l'intent de buscar respostes sobre aquestes qüestions, el festival es formula aquesta pregunta. Per què Roma? És el lema sobre el qual s'ha dissenyat la programació que arrenca avui. Si bé s'han previst alguns actes al llarg de la setmana, l'activitat més intensa es concentra els caps de setmana fins al 24 de maig. A més de les recreacions històriques, hi ha activitats per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. El segon i últim cap de setmana del festival, els Jardins del Camp de Mart acolliran la majoria d'activitats. El director del festival, Magí Serritjol, per qui aquest és l'últim any al capdavant del projecte, destaca algunes novetats.
5: Són 10 converses sobre el llegat del passat, si encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica d'aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
4: Paral·lelament, també s'han previst més propostes a altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vila-rodona o Altafulla.
3: I una investigació liderada per la Universitat Autònoma de Barcelona ha descobert que la cova prehistòrica a més altitud dels Pirineus tenia ocupació habitual i s'hi explotava mineral de coure. Ho demostren les excavacions al jaciment de la cova coneguda com a Forat de l'Embut, situada a més de 2.000 metres d'altitud a la Vall de Núria, al Ripollès. S'hi han trobat restes de metal·lúrgia de fa més de 5.000 anys, Girona Maria Rovira.
6: Els resultats de l'estudi qüestionen la visió tradicional de l'alta muntanya com un espai marginal, només utilitzat pels humans esporàdicament. Ara es demostra que la batejada com a cova 338 va ser ocupada de manera reiterada per grups que es dedicaven a l'explotació dels recursos minerals d'alta muntanya fa més de 5.000 anys. Carlos Tornero, professor del Departament de Prehistòria de la UAB i investigador de l'IPES CREA.
7: Aquesta troballa ens demostra dues coses. Una, que l'alta muntanya era ja utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria, que l'ocupació és molt intensa, molt continuada, sistematitzada, és a dir, recorrent cada vegada que hi pujaven. I segona, que, a més, el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada. No és una ocupació que podríem assumir com a habitual.
6: L'activitat d'explotació de minerals rics en coure és important per entendre com es desenvolupaven.
7: L'antiguitat d'aquesta explotació d'aquest mineral ric en coure és més antiga del que fins ara teníem assumit. Al nord-est peninsular i a Catalunya, les primeres evidències d'explotació del coure eren bastant tardies, cap al 2200, 2400 com a màxim. I, en canvi, aquest jaciment, amb una cronologia de 3400, 3.200, doncs ens remet a un període anterior.
6: La recerca s'emmarca en el projecte Arrels, un programa centrat en l'estudi de les arrels prehistòriques de la mobilitat i l'ocupació humana a l'Alt Ripollès.
3: 4 minuts i seran les 9.
8: Esports.
3: David Ubach, bona tarda.
9: Bona tarda. Esports avui dilluns que venen marcats per aquesta rua de celebració del títol de Lliga del Barça en marxa encara pels carrers de Barcelona, ja enfilant camí de tornada per l'Eixample, pel carrer de Provença, després d'haver passat Passeig de Gràcia amunt, una rua que va amb retard, ho hem destacat a l'inici d'aquest bloc informatiu, però pel que fa a la resta d'informacions del dia cal parar també atenció, per exemple, al partit transcendental que el Girona afronta ara a partir de les 9, per tancar la jornada 35 a la primera divisió de futbol. El Girona, que juga al camp del Rayo Vallecano, amb un coixí de només un punt respecte de les places de descens. L'equip de Michel Sánchez, doncs, se la juga i ho farà d'inici amb aquest 11 titular, amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, Víctor Reis i Àlex Moreno en defensa, Fran Beltran i Witzel com a doble pivot, amb línia de 3 per davant formada per Zigankov i Joel Roca a les bandes, o Unagi d'enllaç, i amb Lemar en principi com a davanter. Un 11 de Michel que presenta les novetats principals, doncs, d'Àlex Moreno i també el retorn de Lemar. El partit, com sempre, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Per tant, seguirem actualitzant el marcador d'aquest Rayo Girona que arrenca ara d'aquí a 2 minuts i mig a l'estadi de Vallecas.
8: 3CAT Info.
9: Pel que fa a l'Espanyol, hem de destacar que avui ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del seu, de l'Espanyol, Mau Iugú, i del president, Alan Peix. La seva arribada no implica pas la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, tot i que està de baixa, i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, en declaracions als mitjans del club, creu que l'Espanyol se salvarà, fa una crida a la unitat i ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment.
10: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
9: Alan Peix, per la seva banda, ha donat la benvinguda a Monchi amb una publicació a les xarxes socials, amb una foto de tots dos i amb el missatge amb ganes d'afrontar aquest viatge junts, sempre cap endavant. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa anglès. I encara de l'Espanyol hem d'afegir que el Club Blanquiblau facilitarà autocars gratuïts per als socis que hagin d'adquirir una entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga, que es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 del vespre a l'estadi del Sadar. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o els que l'adquireixin fins demà a les 10 del matí. Recordem que, per cert, avui s'acaba aquesta jornada 35 amb el Rayo Girona, però demà mateix comença ja la 36a, que es disputa íntegrament entre setmana. A banda dels partits de demà, els catalans jugaran entre dimecres i dijous. Dimecres tindrem un Barça ja campió que visitarà l'Alavés i també demà passat dimecres l'Espanyol rebrà en el seu cas l'Atlètic Club de Bilbao. I dijous el Girona tornarà a jugar amb un Tilibi, en aquest cas, rebent la Reial Societat. També en futbol, un parell de punts més.
8: 3CAT Info.
9: Relatius al Barça femení, i és que la jugadora de l'Olympique de Lió, Diani, l'han operada en les últimes hores dels lligaments del genoll i, per tant, és baixa de cara a jugar a la final de la Lliga de Campions de l'Olympique de Lió contra el Barça del 23 de maig a Oslo. I afegim que a la Premier League anglesa, l'Arsenal anglès ha fet oficial la sortida de l'exjugadora del Barça, Laia Codina, després de 3 temporades i un cop acabat el seu contracte.
8: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 9. I avui comencem als carrers de Barcelona perquè continua en marxa la Rua del Barça per celebrar el títol de Lliga.
1: Es marxa amb retard perquè tot just ara a les 9 s'hauria d'haver acabat de retorn a les instal·lacions del Camp Nou. La Rua, això sí, ja ha enfilat el camí de tornada des de fa mitja hora aproximadament i superat el tram del Passeig de Gràcia. Ja fa uns minuts que la Rua, l'autobús dels campions, transcorre pel carrer de Provença de Barcelona a mitja encara d'un nombrós grup d'aficionats blaugranes que acompanyen el recorregut d'aquesta Rua del Barça per festejar el títol de Lliga assolit ahir de manera matemàtica en derrotar el Madrid. Una Rua, doncs, que enfila el camí de tornada cap al Camp Nou amb nombrós retard, com destacàvem.
0: I més titulars d'aquesta hora. L'Ondius ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar al passatge a les Canàries. El vaixell ha estat amarrat durant una hora al port de la Granadilla per agilitzar l'operació enmig del mal temps. La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats convocants de la vaga general d'aquest dimarts que es pugui reconduir la situació en la propera mesa sectorial. Està prevista per aquest dijous i USTEC, el sindicat majoritari, avisa que només hi assistirà si el govern posa sobre la taula propostes per millorar les condicions salarials i laborals.

0: I augmenta la pressió interna sobre el primer ministre britànic Keir Starmer perquè abandoni el càrrec després dels mals resultats dels laboristes en les eleccions locals de la setmana passada. Més de 50 diputats del seu partit han demanat la dimissió i 3 d'ells han renunciat al càrrec d'assessor ministerial. Donald Trump diu que l'alto el foc de la guerra contra l'Iran és extremadament fràgil després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions, que qualifica d'estúpida i inacceptable. El règim dels ayatollahs considera que la seva resposta és raonable. El preu del petroli torna a pujar per la falta de perspectives d'acord. L'ERO de Nissan vol acomiadar 211 persones, un 37% de la plantilla que la multinacional nipona té a Catalunya i suposa gairebé el desmantellament del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. La direcció i els sindicats estan citats a una mediació del Parlament d'Empresa i Treball aquest dijous. La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per l'associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per a Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans 8. El judici de la família Pujol ha entrat ja en la recta final. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I la resta d'actualitat esportiva, David Ubach.
1: Que ve encapçalada pel partit que acaba de començar a l'estadi de Vallecas, un Rayo Vallecano-Girona. Doncs transcendental per als gironins, que tenen només un punt de coixí respecte dels llocs de descens. Ara mateix, primer minut de partit, es manté l'empat a 0 en el marcador, en un duel que el Girona afronta amb aquest 11 titular. Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, Fran Beltrán, Bitzel, Sigankov, Ounahi i Joel Roc al mig del camp, i amb Lemar com a davanter. El partit, com sempre, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I l'Espanyol, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat. Les diferents àrees esportives mantindran les direccions executives actuals.
0: I només ens queda el temps d'aquest dimarts, que es mourà de la tranquil·litat al matí amb sol i algunes boires, a l'enrenou de la tarda amb ruixats i tempestes. Poden presentar-se en qualsevol comarca, si bé els ruixats més intensos seran, això sí, al prelitoral. Les temperatures al migdia baixaran lleugerament. Passen tot just 4 minuts de les 9. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré fins les 10. Comencem. 3CAT Info. I avui, des de les 5 d'aquesta tarda, amb totes les mirades posades a la rua del Barça, que celebra el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, David Tubac.
1: Doncs una rua que segueix en marxa, amb retard ja, perquè estava previst que s'acabés en l'inici a les 5 de la tarda. Doncs ara, a les 9, superada ja aquesta hora per 5 minuts, la rua ha enfilat, això sí, el camí de tornada, ara en ple eixample de Barcelona, i l'està seguint en Roger Arbús, amb qui connectem perquè ens n'apropi l'última hora. Roger, bona nit.
2: Bona nit. Com deies, una rua que va amb retard, arribarà evidentment més tard de les 9 de la nit. De fet, ja són les 9 i 5 minuts. L'autobús del Barça ara mateix a punt d'enfilar l'avinguda Sarrià. Ve des del carrer París en direcció contrària i ara ja de seguida enfilarà l'avinguda Sarrià i fins al final, que es girarà cap a l'esquerra ja per agafar la travessera de les Corts i tornar al Camp Nou. És on ha començat aquesta rua de celebració, una rua molt festiva, molta mainada, molts nens i nenes, amb molta afició desplaçada i banda dels carrers, amb moltes samarretes que han volat, amb moltes bufandes, i els jugadors des de dalt gaudint-la d'allò més, això sí, en una jornada avui continguda per part dels jugadors a dins de l'autocar. Han gaudit molt, però sí que han tingut un to més baix que potser en altres rues de celebració. Protagonistes, els polonesos Robert Lewandowski, també Wojtek Stęczna, que han presidit aquesta rua, aquest autocar, i també protagonisme per Lamine Yamal, que ha fet volar una bandera de Palestina, igual que Robert Lewandowski ha aixecat una estelada. Com dèiem, la rua està a punt d'acabar, encara queda segurament més de mitja hora perquè arribi el Camp Nou, però ara sí, ja veiem com l'autocar del Barça enfila l'avinguda Sarrià.
1: Doncs la rua, que tal com ens apropa el nostre company en Roger Busà i tal com transcorre ara mateix, s'acabarà, sembla ser, passades les 10 de la nit, amb més d'una hora de retard. Això de moment és el que ha donat de si.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 6 minuts de les 9, continuem amb més qüestions. Londius, el vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega rumb als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. El vaixell ha atracat durant una estona al port de la Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament en unes condicions meteorològiques que han empitjorat. Port de la Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
3: Els 28 passatgers de Londius són de tornada a casa. Els minibusos de la UME ja els han deixat a l'aeroport, on els esperen dos avions per tornar primer a Eindhoven, als Països Baixos, i després al seu destí final. Londius, finalment, contra tot pronòstic, ha atracat al port de Granadilla a les 7 de la tarda. S'ha optat per aquesta opció perquè les condicions meteorològiques han canviat a primera hora. S'ha girat un vent molt fort i ha fet impossible la maniobra d'evacuar els passatgers mentre el vaixell fondejava, és a dir, en moviment. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat tota l'operació d'èxit rotund del govern espanyol, de l'OMS i de la Unió Europea.
4: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos.
3: El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha donat les gràcies per la solidaritat de tots els països implicats i s'ha adreçat així als seus ciutadans.
5: Als ciutadans dels països que reben els seus passatgers, no heu de témer res. El risc és baix. Això no és una altra Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
3: Londius ja ha salpat del port de Granadilla a les 8, a les 7 aquí a les Canàries, tal com estava previst d'aquesta manera, i amb la sortida també dels dos avions, amb aquests últims 28 passatgers, culmina tota aquesta operació que està al punt de mira de tot el món els dos últims dies.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es reuniran demà al Palau de la Moncloa per analitzar la situació que ha provocat aquesta crisi.
6: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, intenta calmar les aigües hores abans de la vaga que els sindicats majoritaris, contraris a l'acord, han convocat demà a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada del cicle d'aturades en escoles i instituts, que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i que ja va tenir un preàmbul la setmana passada amb la vaga a les escoles Bressol. Precisament aquest dijous hi ha convocada també una taula sectorial que presidirà la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha estès la mà als sindicats convocants per poder desenrocar el conflicte.
7: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Els sindicats de la vaga, però, creuen que la convocatòria de la taula arriba tard. A més, exigeixen garanties perquè a la trobada hi hagi propostes de millora de l'acord pactat fins ara amb Comissions Obreres i la UGT. Ho ha dit un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mumbrú, en una entrevista a aquesta emissora.
8: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte. I nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
0: Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres infantil, primària i secundària. A les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Doncs bé, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar ara possibles errors de l'operatiu policial. Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o en la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents en una assemblea de professors convocats per parlar del calendari d'aquestes vagues del sector.
9: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: Precisament avui el sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents en una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. Així ho ha explicat Andreu Mumbrú, portaveu del sindicat a 3Cat Info.
8: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers i recollint informació de sindicalistes per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: La USTEC ho considera una vulneració molt

0: molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. 3CAT Info. 3CAT Info. 9 i pràcticament 12 minuts, obrim plana internacional. Augmenta el nombre de diputats laboristes que reclamen la dimissió de Keir Starmer com a primer ministre després dels mals resultats del partit en les eleccions locals de dijous passat. Fins ara, 55 membres del Parlament han expressat la necessitat d'un canvi davant de l'executiu. A més, 3 d'ells han abandonat les seves funcions com a assessors del govern. Starmer, però, defensa la seva continuïtat i assegura que els canvis continuats del primer ministre dels conservadors van perjudicar les classes treballadores. El primer ministre reconeix el malestar social, però anuncia més canvis per combatre'l, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
1: Starmer no pensa dimitir, sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
2: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
1: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
2: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
1: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
0: Donald Trump diu que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació extremadament fràgil després de la resposta de les autoritats de Teheran a la proposta de pau que havien plantejat als Estats Units. El president nord-americà ha qualificat d'estúpida i de totalment inacceptable la proposta iraniana en el seu document Marc i adverteix que això debilita enormement la treva que es troba, segons diu literalment, a la unitat de cures intensives.
3: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran, en canvi, considera que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La guerra ja fa 10 setmanes que dura i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant avui el Líban i defensa que la guerra no s'ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal, per la força, els estocs d'urani enriquit que té l'Iran. Més qüestions. L'activista palestino-espanyol Saif Aboukesheb, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Sumut.
5: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
0: Ho ha dit en una compareixença a Barcelona on va arribar ahir després de ser alliberat. L'activista també ha anunciat que viatjarà demà a Turquia per reunir-se amb la resta de membres de la flotilla per coordinar la seva estratègia legal. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Aboukesheb ha insistit que l'acció d'Israel, que va interceptar la flotilla a prop d'aigües de Grècia, ha vulnerat moltes lleis, per exemple, amb la detenció il·legal dels 180 membres de la tripulació o amb les agressions físiques a algunes d'aquestes persones.
6: El temps.
0: Moment per la crònica d'en Néstor Gómez.
6: La tarda d'avui ens ha deixat alguns ruixats només a l'estrictament al sector del Pirineu, especialment cap al Ripollès, Alta Garrotxa i a l'Alt Empordà, amb unes precipitacions a l'entorn dels 5 litres per metre quadrat a Darnius, a Molló o també a la Jonquera. A la resta del país el dia ha estat assolellat, amb unes temperatures ben altes. Avui han arribat gairebé els 28 graus a Vinebre o a Benissanet, 27 graus, les temperatures més altes assolides avui a Catalunya. De cara a demà,

0: Matí similar al d'avui, amb molt de sol, amb bancs de boira a primera hora cap a les planes interiors i amb alguns núvols baixos o boires costaneres cap a la Costa Brava. Aprofitem el matí assolellat perquè a partir del migdia ja creixeran nuvolades arreu del país. Els ruixats ja començaran cap a primera hora de la tarda a qualsevol punt del prelitoral, des del sector de la Garrotxa i l'Empordà fins a la Terra Alta i també al Montsià, i també s'esperen que apareguin a l'àrea del Pirineu. Uns ruixats que cap al migdia a primera hora de la tarda, cap allà a les 4 a les 5 de la tarda, poden ja ser intensos a l'àrea del Penedès, del Vallès, seria l'interior de Barcelona, el sector del prelitoral, però també plourà amb certa intensitat fins i tot a les comarques de Girona. I ja cap al vespre aquestes pluges quedaran ja només concentrades a les comarques gironines, de manera que tindrem un dia en el qual, sobretot la tarda, serà ben passada per aigua a la meitat nord del país. Tot això amb unes temperatures que tendiran a quedar-se una mica més curtes. Ja no assolirem els 28 graus d'avui, però sí que assolirem encara valors de 23, 24 i 25 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
1: Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Doncs això serà a partir de les 10, però a aquesta hora ja tenim a dins l'estudi de 3Cat Info amb Marc Güell. Marc, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: I això vol dir que comencem a desvelar ja tots els continguts del Catalunya Nit d'avui.
3: L'aposta.
4: Marc, em sembla que hem de començar parlant avui d'una última hora sobre l'antivirus, no?
5: Sí, una notícia d'última hora que acabem de saber. Un passatger espanyol que es troba aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional en la prova PCR que s'ha fet a l'arribada d'aquests passatgers en aquest hospital. Des del Ministeri de Sanitat asseguren que ara com ara no presenta símptomes, que el seu estat de salut general és bo. En les pròximes hores s'han de saber els resultats definitius. De moment és un positiu provisional d'una de les 14 persones aïllades en aquest hospital de Madrid. Les altres 13 persones sí que han donat negatiu. Per tant, és un dels temes que centrarà la nostra atenció a partir de les 10.
4: I a banda d'aquest tema de l'antivirus, de què més podreu parlar avui?
5: Doncs mira, farem una ullada al que ha de passar demà, perquè hi ha convocada la primera jornada de vaga a tot Catalunya de mestres i professors en aquesta quinzena de jornades de protesta que van anunciar els sindicats majoritaris. Dues més seran també a tot Catalunya, de caire general. La resta es faran per zones o comarques. D'això, però també d'altres polèmiques dels últims dies, com la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona, o del pla per desplegar Mossos a les escoles i instituts, doncs en podrem parlar amb l'Idon Gasull, que és la directora de l'Associació de Famílies AFAC. Per tant, d'això també en parlarem molt a partir de les 11. I, evidentment, també pendents dels carrers.
4: Avui
5: continuen,
4: tota la tarda.
5: Tota la tarda continuen aquestes celebracions del títol de Lliga del Barça, amb milers de seguidors als carrers de Barcelona, en una tarda i vespre molt festius. Ens ho explicaran Ramon Salmurri, que ha seguit i segueix aquesta rua. També viurem, resumirem com ho hem viscut aquí a Catalunya Ràdio durant tota la tarda. I com que és dilluns, avui ens visita Antoni Padilla i precisament ens explicarà d'on ve això de fer rues de celebració. No és una cosa nova, se n'ha fet des de fa molts i molts anys, però això sí, a casa nostra ens hem de remuntar als anys 50 perquè s'hi comenci a posar ordre. Ho repassarem amb Padilla, però també sabrem com ho fan a la resta del món, i evidentment també pendents d'aquest Rayo Girona, partit important pels gironins de cara a la salvació, però d'entrada també molt pendents d'aquest cas d'antivirus, aquest positiu detectat en els 14 aïllats a l'Hospital de Madrid. A més, també anirem a Tenerife amb els enviats especials d'aquesta casa, on el creuer ja va camí ara dels Països Baixos.
4: Un programa ben carregat, us esperarem a partir de les 10. Gràcies, Marc.
5: Bona nit.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: Un quart i mig de 10, continuem amb més qüestions. Nissan vol acomiadar 211 treballadors del més de mig miler que la companyia té a Catalunya, un 37% de la plantilla, i això suposarà pràcticament la clausura d'un magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. Aquí, l'ero de la multinacional japonesa preveu retallar 110 llocs de treball, no

1 de cada 10 empleats. A la resta de les seus d'enginyeria i compres a la zona franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria 1 de cada 4 treballadors. Raül Ocón, del sindicat Comissions Obreres, es

0: Els sindicats denuncien la manca d'informació de la companyia, que ja va deixar 2.500 persones sense feina ara fa 5 anys. Avisen que els 30 dies per negociar no poden començar a comptar a partir d'avui perquè asseguren que s'han vulnerat els seus drets. La direcció i els representants dels treballadors estan citats a una mediació del Departament d'Empresa i Treball aquest dijous. Més qüestions. Nestlé és una altra de les empreses que han anunciat un ERO en els darrers dies. Els treballadors volen evitar l'acomiadament de gairebé 180 persones a Catalunya i per aquest motiu el sindicat Comissions Obreres ha convocat concentracions mentre duri la negociació a les portes dels centres de treball d'Esplugues de Llobregat, Reus i també de Girona. Les protestes tindran lloc cada divendres al migdia a partir del 15 de maig. I la multinacional espanyola de defensa Indra vol convertir Catalunya en un referent europeu del sector. Obrirà un nou centre a Barcelona, contractarà 1.500 empleats més i potenciarà la col·laboració amb la indústria i les empreses tecnològiques catalanes. Avui n'ha reunit 200 a Barcelona. Àngel Simó, president d'Indra.
1: Cataluña tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant també la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, i també involucrant les empreses locals en projectes de tecnològiques duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars i projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola en la recta final del judici contra ell i els seus germans. El fill gran de l'expresident el fa responsable dels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys, a Josep Pujol Ferrusola n'hi sol·licita 14 i a la resta de germans 8. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
3: A tots els germans, Pujol Ferrusola els acusa dels delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capital. Més greus són les peticions de pena de Mercè Gironès i Josep Pujol Ferrusola, perquè també els atribueix els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, a qui ja s'havia apartat del procediment, pel seu estat cognitiu. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun i s'ha retirat l'acusació contra Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos. L'advocacia de l'Estat no acusa els 5 germans petits Pujol Ferrusola. Abans que s'hagi conegut la petició definitiva de les penes, han declarat els 4 empresaris que faltaven. Tots han defensat la legalitat dels negocis que van fer, tant aquí com a l'estranger, amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornador, exresponsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
4: Si llegava a un puerto le pagábamos la comisión y si no salía bien no pagábamos nada.
5: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
4: Sí. Tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
3: Luis del Sol, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
6: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época y el monto en la época del tripartito.
3: Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
0: 4 minuts i 2 quarts de 10, moment pels esports.
2: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
7: Bona nit. Informació esportiva una vegada més centrada en dos fronts. L'un, la rua de celebració del Barça, encara en marxa ja el tram final ben a prop del Camp Nou per la zona de la travessera de les Corts. I a banda, el partit que el Girona està jugant a la primera divisió. Pel que fa a la rua, anem destacada a l'última hora a l'inici d'aquest bloc informatiu, com dèiem, arribant ja a la zona del Camp Nou, al tram final de la travessera de les Corts, després d'haver arrencat a les 5 de la tarda i, de moment, marxar ja amb mitja hora de retard respecte de l'horari previst de finalització a les 9 del vespre, ara amb focs artificials, a mesura que l'autocar dels campions s'apropa al Camp Nou. I pel que fa al partit del Girona, doncs, marxa de moment empatat a 0, un Rayo Vallecano 0, Girona 0, al llindar de la mitja hora de partit a Vallecas, minut 25 de

0: de joc. De moment, sense gols, el Girona, que amb aquest marcador provisional sumaria un punt més que l'allunyaria a dos de les places de descens en el partit que tanca la jornada 35 a primera. Abans de jugar el partit, el Girona només amb un punt de coixí respecte als equips que baixarien a segona i sent el conjunt que marca, per tant, la zona de permanència. Aquest Rayo Vallecano 0, Girona 0, al minut 25, l'estem transmetent al Tot Gira de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Per cert, de l'11 del Girona, de l'equip titular que ha disposat Michel Sánchez, destaquen les novetats d'una banda de Àlex Moreno, lateral a l'esquerra, i de l'altra de Lemar, ubicat a la davantera. Afegim també informació esportiva en relació a l'Espanyol, que avui ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà, doncs, la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del director general de l'entitat, Mau Yogu, i del seu president, Alan Pace. L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, tot i que està de baixa i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, en declaracions als mitjans de l'Espanyol, creu que l'equip se salvarà, fa una crida a la unitat i ha explicat el perquè de la seva incorporació tot just ara.
1: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: Monchi, al marge del Sevilla, també ha treballat a la Roma i a l'Aston Villa. Recordem que en clau Barça femení, doncs hi ha una baixa destacada a les files de l'Olímpic de Rio, de Lió, el rival blaugrana a la final de la Lliga de Campions del 23 de maig a Oslo. Es tracta de la jugadora de les lioneses, Diani, a qui han operat en les últimes hores dels lligaments del genoll, tal com han format el seu club, i per tant això la fa ser baixa de cara a aquesta final Barça-Olímpic de Lió, final de la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: 3CAT Info.
0: Afegim un apunt en clau poliesportiva i és que en ciclisme el Giro d'Itàlia ha viscut avui la primera jornada de descans per fer el trasllat des de Bulgària cap a Itàlia. Demà reprèn la competició amb la quarta etapa i amb el líder de la general, que continua sent l'uruguaià Guillermo Silva, amb 4 segons d'avantatge respecte de Florian Storck i Degan Bernal. Ahir el francès Magny es va imposar l'esprint i sumejar 2 victòries en 3 etapes.
2: 3CAT Info.

0: Són 9:15 i aquesta tarda hem estat molt pendents de la rua del Futbol Club Barcelona, que encara recorre els carrers de Barcelona, de fet, per celebrar el títol de Lliga, David Ubac.
1: Sí, va a mitja hora de retard, s'havia d'acabar a les 9 a les instal·lacions del Camp Nou, però ja l'autobús dels campions de Lliga i de Supercopa també, ben a prop d'aquestes instal·lacions de l'estadi Blaugrana, ja en final, enfilant el tram final de la travessera de les Corts, en una rua que ha arrencat a les 5 de la tarda del Camp Nou, ha anat fins al centre de Barcelona i ha agafat ja el camí de tornada davant de milers d'aficionats que s'han apropat per festejar aquest títol de l'actualitat esportiva. A banda d'aquesta rua que ja s'està acabant, doncs destaquem el partit que el Girona està jugant a la primera divisió al camp del Rayo Vallecano, duel transcendental per als gironins, que de moment estan empatant a 0 al camp del Rayo al minut 29 de partit, en un duel que estem transmetent al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: I més titulars d'aquesta hora. El Ministeri de Sanitat ha confirmat fa una estona que un passatger espanyol aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus en la prova PCR. El passatger es troba bé i no té símptomes. I els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que estaven a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. El vaixell ha estat amarrat durant una hora al port de la Granadilla per agilitzar l'operació enmig del mal temps. La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats convocants de la vaga general d'aquest dimarts que es pugui reconduir la situació en la propera mesa sectorial. Està prevista per aquest dijous i l'USTEC, el sindicat majoritari, avisa que només hi assistirà si el govern posa sobre la taula propostes per millorar les condicions salarials i laborals. I fins les 10 en punt, que com sempre començarà el Catalunya a nit, us explicarem altres notícies com que a Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual. Arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara per primera vegada una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita.

0: aprofita de l'excés de calor. I el punt d'inflexió de les estratègies de prevenció d'atacs de bestiar a la Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, volem dir, arriba a petició del sector ramader. El temps de dimarts es mourà de la tranquil·litat del matí amb sol i algunes boires. A l'enrenou de la tarda, amb ruixats i tempestes, poden presentar-se en qualsevol comarca. Si bé els ruixats més intensos seran al prelitoral. Les temperatures al migdia baixaran lleugerament. Us ho avançàvem, els carrers de Barcelona continuen de moment plens de culers celebrant el títol de Lliga del Barça en una rua que ha arrencat a les 5 de la tarda, però que de moment continua en marxa. David Tubac.
1: Ho fa amb retard, però encara ja el tram final a la zona de la travessera de les Corts, l'autocar dels campions amb els jugadors i el cos tècnic del Barça festejant el títol de Lliga. Ha assolit ahir una rua que ha començat a les 5 de la tarda i que doncs ja és a les acaballes, encara però amb força públic animant i festejant aquest títol en un tram final que està seguint, com tota la rua, en Roger Bosach, i podem saludar de nou. Roger, bona nit.
2: Bona nit, com deies, recta final ja d'aquesta rua, ara mateix travessera de les Corts. Som a l'alçada de la plaça de les Corts, ja pràcticament veiem el Camp Nou de fons, és on s'acabarà aquesta rua i és on ha començat poc més tard de les 5 de la tarda, en un dia molt festiu, amb molta gent, amb molta afició, a banda i banda dels carrers de Barcelona. Molta mainada, els jugadors festejant aquesta 29a Lliga amb la seva gent, amb la seva afició, protagonisme absolut pels dos polonesos del Barça, per Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, que han presidit des del principi fins al final aquest autobús en aquesta rua. Per cert, Lewandowski ha fet una estelada, igual que ho va fer Íñigo Martínez la temporada passada en la celebració de la Lliga de l'any passat, i també protagonisme, imatge també del dia per Lamine Yamal quan ha fet volar una bandera de Palestina. Són els moments més icònics d'aquesta rua de celebració que ha començat poc més tard, a les 5 de la tarda, i que s'acabarà d'aquí a uns minuts. Ara els jugadors, com dèiem, enfilant ja la travessera de les Corts.
1: Doncs ja acaballes d'aquesta rua que s'acabarà, si fa no fa, a vora les 10 de la nit, amb gairebé una hora de retard, i ha anat des de les instal·lacions del Camp Nou fins al centre de Barcelona per enfilar aquest camí de tornada, on és ara a la zona final de la travessera de les Corts, ben a prop de l'estadi del Barça del nou Camp Nou.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Passen 5 minuts de 9:15. A Madrid, un dels 14 espanyols que fan quarantena a l'Hospital Gómez Ulla, entre els quals hi ha 5 catalans, han donat positiu per antivirus. La resta dels passatgers ingressats han donat, però, negatiu. Anem, doncs, ara fins a Madrid. Cristian Roldán, molt bona nit.
4: Bona nit. Doncs, Itxell, segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma de moment i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà un espai de màxima seguretat per precaució i en les pròximes 48 hores se li faria una nova PCR, seguint el mateix protocol que va marcar Sanitat. Pel que ens informen, els 13 passatgers espanyols restants, que també viatjaven en aquest creuer Ondius, han donat negatiu i tampoc presentarien a hores d'ara símptomes. Aquest cas que us explicava se suma als 7 casos que havia destacat fins ara l'Organització Mundial de la Salut, mentre estudia, això sí, 2 casos sospitosos més. De fet, l'últim positiu confirmat és, a banda d'aquest ciutadà espanyol, aquesta ciutadana espanyola, és el d'una passatgera de l'Ondius també, que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife. Nick Alexander és la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS.
5: The latest person who's counted as a case was reported by the French. We usually don't mention nationalities, but because there might be a bit of confusion, we are mentioning that the person is French and was announced by the French Ministry of Health. So that brings the case count to 9, and then there's one inconclusive that we haven't put in that case count at this point.
4: Aquesta persona, estaven explicant des de l'Organització Mundial de la Salut, que encara faltava saber més detalls sobre el procediment que se seguiria d'aquesta persona, i sí que confirmava aquest positiu. Recordem que aquesta persona està ingressada en un hospital especialitzat a França i que als Estats Units també hi ha un altre passatger ha donat un resultat lleument positiu. Però l'OMS diu que la prova encara no és concloent i espera una confirmació definitiva. Recordem també que de moment 3 persones han mort per antivirus.
0: Gràcies, Cristian. Bona nit.
4: Bona nit, gràcies.
0: Doncs bé, l'Ondius, el vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega rumb als Països Baixos després de desembarcar al passatge a les Canàries. El vaixell ha atracat durant una estona al port de la Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament en unes condicions meteorològiques que han empitjorat. Port de la Granadilla, a Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
6: Els 28 passatgers de l'Ondius són de tornada a casa. Els minibusos de l'UME ja els han deixat a l'aeroport, on els esperen dos avions per tornar primer a Eindhoven, als Països Baixos, i després al seu destí final. L'Ondius, finalment, contra tot pronòstic, ha atracat al port de Granadilla a les 7 de la tarda. S'ha optat per aquesta opció perquè les condicions meteorològiques han canviat a primera hora. S'ha girat un vent molt fort i ha fet impossible la maniobra d'evacuar els passatgers mentre el vaixell fondejava, és a dir, en moviment. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat tota l'operació d'èxit rotund del govern espanyol, de l'OMS i de la Unió Europea.
7: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos.
6: El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha donat les gràcies per la solidaritat de tots els països implicats i s'ha adreçat així als seus ciutadans.
8: Als ciutadans dels països que reben els seus passatgers, no heu de témer res. El risc és baix. Això no és un altre Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
6: L'Ondius ja ha salpat del port de Granadilla a les 8, a les 7 aquí a les Canàries, tal com estava previst d'aquesta manera, i amb la sortida també dels dos avions. Amb aquests últims 28 passatgers culmina tota aquesta operació que està al punt de mira de tot el món els dos últims dies.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es reuniran demà al Palau de la Moncloa per analitzar la situació que ha provocat la crisi.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, intenta calmar les aigües hores abans de la vaga que els sindicats majoritaris, contraris a l'acord, han convocat demà a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada del cicle d'aturades en escoles i instituts, que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i que ja va tenir un preàmbul la setmana passada amb la vaga a les escoles Bressol. I precisament aquest dijous hi ha convocada una taula sectorial que presidirà la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha estès la mà als sindicats convocants per poder desenrocar el conflicte.
9: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Els sindicats de la vaga, però, creuen que la convocatòria de la taula arriba tard. A més, exigeixen garanties perquè a la trobada hi hagi propostes de millora de l'acord pactat fins ara amb Comissions Obreres i la UGT. Ho ha dit un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mumbrú, en una entrevista a 3CAT Info.
10: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions, i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
0: Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària, a les escoles Bressol un membre de la direcció i 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i als menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Esquerra separa la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions per als pressupostos. Els d'Oriol Junqueras tenen encarrilades les converses amb el govern i tancaran un acord molt aviat, al marge del fet que continuen demanant al director general dels Mossos que plegui per les infiltracions en una assemblea de professors. Isaac Albert, portaveu dels Republicans.
11: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: Després que les parts fossin incapaces d'assolir un acord al març, els socialistes també apunten a una entesa pressupostària molt propera. La número 2 del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que la polèmica policial no interferirà.
12: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya, i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: El desllorigador per als nous comptes serà, com us va avançar divendres aquesta emissora, la construcció d'una línia de trens orbital que ha d'unir el Garraf amb el Maresme passant per el Vallès. Els comuns, per la seva banda, aprofitaran la situació per afegir noves demandes a l'acord pressupostari que ja havien tancat amb el govern. Els de Jessica Albiach volen, entre d'altres, començar a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus de Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
3: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
2: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
4: Molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
2: Kallas ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
5: Pasemos a un voto. Constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
2: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
1: El sospitós de l'intent d'assassinat de Donald Trump durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca s'ha declarat no culpable dels 4 càrrecs federals que li imputen. Cole Allen, que està detingut des de la nit de l'atac, ha comparegut en un jutjat de Washington. Està acusat d'intent de magnicidi, un delicte que comporta pena de cadena perpètua, d'agressió a un agent i de 2 delictes més per utilització i transport d'armes de foc. Cole Allen, un enginyer i professor californià de 31 anys, va ser detingut el 26 d'abril després d'assaltar-se un control de seguretat i d'intentar entrar amb diverses armes al saló de l'hotel on es feia aquest sopar. A l'acte hi assistia el president dels Estats Units, la seva dona, Melania Trump, i una gran part del govern nord-americà. Allen va ser interceptat després d'un tiroteig on va resultar ferit un agent de seguretat. Com a conseqüència de l'atac, Trump i els membres del govern van ser evacuats de l'hotel.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
6: Avui hem tingut un dia prou suau arreu del país i molt assolellat. Unes temperatures que, on més calor ha fet, ha pujat fins als 28 graus a Vinebre i amb una tarda molt agradable tret del sector del Pirineu, on han caigut alguns ruixats i algunes tempestes, preferentment cap a l'àrea del Ripollès, Alta Garrotxa i també l'Empordà, amb unes precipitacions a l'entorn dels 4 a 6 litres per metre quadrat. Aquesta situació d'avui no es repetirà demà dimarts. El matí serà similar, amb molt de sol arreu del país, amb algunes boires a les planes interiors i amb alguns núvols baixos cap a la Costa Brava, de curta durada, i serà a partir de mig matí, migdia, quan apareixeran els núvols i a partir ja de primera hora de la tarda s'esperen els ruixats i les tempestes a qualsevol punt del prelitoral, alguns punts del litoral, punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Les pluges més intenses poden caure cap a les 4 de la tarda, aproximadament a l'àrea del Vallès, del sector també del Penedès, àrees del prelitoral de Barcelona i també a punts de les comarques de Girona. En el cas de les comarques de Girona, aquestes precipitacions es mantindran actives fins al vespre o primera hora de la nit. Tot això farà que tinguem una davallada de les temperatures màximes. Si avui les màximes han pujat fins als 28 graus, demà les màximes no passaran dels 25, unes temperatures que es donaran sobretot cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: 3CAT Info.
7: Arriba el moment més esperat de la temporada, la 15a Festa del Futbol Català, que espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
8: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
7: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
8: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
0: Futbol Català al dia.

0: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell perd el camp del filial de l'Atlètic de Madrid 4-3 i és segon a un punt de l'Aldenc, el líder. L'Europa empata a 3 contra el Villarreal B en un partit boig. De fet, els graciencs han fallat un penal al descompte. Continuen en zona de play-off, però amb el Cartagena i l'Algeciras ben a prop. I el Nàstic perd a Tarassona i es complica la vida de Valent. Cauen en zona de descens a falta de dues jornades. A l'anada de les semifinals dels play-offs d'ascens a Primera Federació, el Reus Redis empata 0 davant l'Orense i haurà de guanyar a Galícia per passar a la final. I ja s'ha acabat la Lliga regular a la Tercera Federació. S'han confirmat els quatre equips que faran play-off: el Badalona, el Cornellà, l'Hospitalet i el Vilanova, que ha remuntat el descompte al camp del Lleida. Els de la Terra Ferma, que ja han baixat, jugaran a la Lliga Elit la temporada que ve, juntament amb el Camp Vidalet i el Vic. I el Martinenc i el Sant Juan de Montcada desaprofiten una oportunitat per pujar a Tercera Federació. Tots dos perden contra la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, respectivament, tot i que ho continuen tenint tot de cara. La nota negativa és pel Sant Feliuenc, que empata un davant el Vilafranca i perd la categoria. L'Ona Sant Adrià goleja el Saragossa 5-0 i és a la final del play-off d'ascens a la Primera Federació Femenina. Qui ja té un ascens al sac és el Barça C, després de superar per 2-0 el Gijón en el partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
1: Futbol català a 3Cat Info.
2: I ara repassem el que donarà de si esta pròxima jornada. En primera ref se disputa la penúltima. El Sabadell rep l'Antequera 8è i estarà molt pendent també del que passi entre el líder, l'Eldenc, i l'Atlètic madrileny, tercer. Un empat entre ells i una victòria dels arlequinats els permetria situar-se com a líders. D'altra banda, duel fratricida entre l'Europa i el Nàstic. En el Nou Cerdanya amb els graciencs lluitant per mantindre's en zona de play-off d'ascens i els tarragonins necessitats de punts per eixir del descens. En el play-off d'ascens a Primera Federació, el Reus Redis juga la tornada de la primera eliminatòria en el camp de l'Ourense amb l'empat a 0 de l'anada. Pel que fa a la tercera ref, comencen els play-off d'ascens. En els partits d'anada, el Vilanova rebrà el Cornellà, mentre que l'Hospitalet rebrà el Badalona. I per últim, en la competició masculina en la Lliga Elit, se disputa l'última jornada amb el títol en joc. El Martinenc visita el camp de l'Atlètic Sant Just, que necessita puntuar per assegurar-se matemàticament la permanència, mentre que l'altre aspirant, el Sant Joan de Montcada, juga en casa contra el Prat, que ja té garantit el play-off d'ascens. En la part baixa, l'Horta i el Vilafranca s'enfronten en un duel que condemnarà a un dels dos a baixar. Un altre històric, el Júpiter, visita Castelldefels amb opcions molt remotes d'evitar el descens. En la competició femenina, l'Ona Sant Adrià jugarà el partit d'anada de la final del play-off d'ascens contra la Reial Societat B.
1: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Mig centenar de treballadors de Pascual s'han concentrat davant la planta de Gurb a Osona per reclamar una negociació col·lectiva amb l'empresa lletera que ha venut la fàbrica a casa Tarradellas. La plantilla fa vaga fins les 12 de la nit, tot i que els ofereixen continuïtat laboral, reclamen garanties i que es concretin les condicions. Gurb, Nàtia Dell.
4: Casa Tarradellas els ofereix de manera individual un lloc de feina mantenint sou i antiguitat, però sense saber ni què faran, ni horari, ni condicions. La plantilla diu que cegues no volen firmar res. La Lídia diu que se senten maltractats.
5: Em trobo sense saber res, amb 22 anys aquí, i tenir-me que buscar la vida, o què? És que no ho sé, no sabem res del nostre futur. Quan ells ho saben des del setembre, que ens podrien haver dit alguna cosa. Per mi és com un maltractament, i la salut mental en aquest aspecte ens està afectant molt.
4: I l'Eric està indignat.
6: La situació és que no ens volen informar prou de les coses, ens ofereixen solucions, però no tenen cap garantia, i doncs estem molt indignats.
4: La Cristina, per la seva banda, no se'n refia.
7: Se nos ha roto un futuro. Solamente un final que merecemos, nada más. Por todo lo que hemos aportado a esta empresa.
4: Els treballadors creuen que l'empresa busca baixes voluntàries per evitar pagar un acomiadament col·lectiu. I fonts de Pascual diuen que si no s'ha obert cap procediment d'extinció col·lectiva és perquè Tarradellas ja ofereix continuïtat laboral a la plantilla.
3: 8 minuts i les 10. A Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual. Arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara per primera vegada una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Lleida, Estela Busoms.
8: Estem parlant de gairebé una hectàrea i mitja de pereres propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
9: I així millorar doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, o cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns doncs, mirar de donar-los sombra i en moments en què necessitin el sol doncs, moure les plaques perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
8: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, aprova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres a Mollerussa. Els quilos de collita baixen una mica, però l'investigador Luis Asín apunta un altre avantatge.
10: El fet de que durant l'hivern, quan hi ha gelades, la temperatura sota les plaques és entre un grau i un gran i mig superior a l'exterior. De manera que quan hi ha gelades, no et salva tenir que tenir sistemes de protecció, però bueno, diguem, tens un ajut que pot ser benvingut.
8: Una altra opció per no perdre terreny de cultiu amb plaques solars és posar-ne de flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
11: És que estem voltats d'un sòl agrícola amb un alt valor afegit, perquè estem en zona de regadiu. I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és, ho posem dintre la base, i el sòl agrícola, però el que és, la producció d'aliments.
8: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, al Segrià.
3: I us ho destacava amb el sumari. La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
12: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goiat i abans que ell va ser Catxú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana, una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
13: No hi ha usi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veri usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
12: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
3: La 28a edició del Festival Tàrraco Viva comença avui a escalfar motors amb els primers 500 actes que s'han programat al llarg de 2 setmanes. Enguany, el certamen fa una mirada retrospectiva, reflexionant sobre la influència de Roma en la nostra civilització, però també per reflexionar sobre la utilitat de festivals com aquest. Clara Chavarría Domingo.
14: En l'intent de buscar respostes sobre aquestes qüestions, el festival es formula aquesta pregunta. Per què Roma? És el lema sobre el qual s'ha dissenyat la programació que arrenca avui. Si bé s'han previst alguns actes al llarg de la setmana, l'activitat més intensa es concentra els caps de setmana fins al 24 de maig. A més de les recreacions històriques, hi ha activitats per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. El segon i últim cap de setmana del festival, els Jardins del Camp de Mart acolliran la majoria d'activitats. El director del festival, Magí Seritjol, per qui aquest és l'últim any al capdavant del projecte, destaca algunes novetats.
15: Són 10 converses sobre el llegat del passat, en què encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis, i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica d'aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
14: Paral·lelament, també s'han previst més propostes a altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vila-rodona o Altafulla.
3: 4 minuts i les 10, moment pels esports.
1: Esports.
3: David Ubach, bona nit.
16: Bona nit, estem ben pendents. Com hem destacat a l'inici d'aquest bloc informatiu, de la rua de celebració del títol de Lliga del Barça assolit ahir en guanyar el Madrid 2-0, títol de Lliga matemàtic del conjunt blaugrana, 3 jornades perquè s'acabi el campionat, i aquesta rua de celebració que ja encara amb una hora de retard doncs els seus darrers metres abans d'arribar al que ha estat el seu punt de partida a les 5 de la tarda, les instal·lacions del Camp Nou, on s'acabarà, i encara amb molta gent acompanyant l'autocar dels campions en aquest tram final en què ara mateix doncs, l'autocar gira a la cantonada de Travessera de les Corts amb el carrer d'Arístides Maillol per tornar a entrar dins del recinte de l'estadi Blaugrana, on en aquest tram final també s'hi ha apropat moltíssima gent, centenars d'aficionats del Barça festejant aquest títol en una rua que és a punt de finalitzar, com dèiem, i a punt de que l'autocar retorni ja al que ha estat el seu punt d'origen al Camp Nou, on el Barça va derrotar 2-0 al Madrid i va assolir matemàticament, com dèiem, el títol de Lliga. A banda d'aquesta rua, però, hi ha altres focus d'informació esportiva que cal remarcar avui mateix.
1: 3CAT Info.
16: I el més destacat és el que està jugant el Girona, un partit de Lliga dels gironins al camp del Rayo Vallecano, que és transcendental per al partit de, per a l'equip de Michel Sánchez. És un duel de la jornada de 35 encara, en què el Girona, doncs, al descans està empatant a 0 al camp del conjunt madrileny. Un Girona que ha tingut probablement en el seu porter Gazzaniga el seu millor futbolista en aquesta primera meitat, que s'ha saldat, com dèiem, amb empat a 0, però amb un Girona que principalment s'ha vist superat pel rival, sobretot en els duels directes, en què el Rayo, doncs, principalment en sortia victoriós i acabava assolint el control de la pilota. Un Girona que s'ha vist superat, doncs, en intensitat pel conjunt madrileny. El Girona, això sí, amb aquest empat provisional, que s'enfilaria fins als 2 punts de coixí respecte dels llocs de descens quan quedaran 3 jornades de Lliga, insistim, però queda tota la segona meitat a Vallecas. El Girona ha començat aquest partit només un punt per sobre de les places que fan baixar a segona. Ara en tindria un més, 2, amb aquest empat que està assolint l'equip de Michel Sánchez, que de tota manera ha acumulat 3 jornades amb derrota i buscar un millor resultat per escapolir-se una mica més d'aquesta zona de perill. La segona meitat del Rayo Girona, com sempre, la transmetrem, com hem fet amb la primera i amb la prèvia, al Tot Gira de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Mig minut per afegir encara que l'Espanyol ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del director general, Mau Yagú, i del president de l'Espanyol, Alan Peix. L'arribada de Monchi no implica pas la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, tot i que està de baixa, i al qual li queda un any més de contracte. Alan Peix ha donat la benvinguda a Monchi amb una publicació a les xarxes socials.

0: Comunió als carrers de Barcelona entre el Barça i una multitud de seguidors de l'equip. Avui no ha calgut entrada per tenir-los més a prop. Els aficionats han sortit als balcons, han trepitjat l'asfalt a les voreres de la ciutat per celebrar que l'equip ha guanyat la Lliga amb autoritat i contra el gran rival, el Madrid.
1: Val la pena i vull que el meu fill ho vegi, que té 6 anys i li fa molta gràcia.
2: A Lewandowski, a Gavi, a Rafinha...
3: Sí, avui el Levinger, avui el Sport Barça, pesca Barça.
4: Últimament, amb el Hansi Flick, ens guanyem molt i el pròxim objectiu és la Champions.
0: Doncs una de les persones més estimades pels seguidors està vivint un moment emocionant, extrem i ambivalent, Hansi Flick. Aquest gran triomf esportiu ha coincidit amb una notícia trista per ell, la mort del seu pare, la vida amb els seus alts i baixos, concentrada en poques hores. Així acostuma a ser també un informatiu de ràdio, els alts i baixos de l'actualitat, comprimits en dues hores.
5: Catalunya nit.
0: Un dels passatgers espanyols del creuer Ondius que han estat traslladats a Madrid ha donat positiu en el primer test d'antivirus. De les 14 persones que són a l'Hospital Gómez Ulla, aïllades i en quarantena, només una ha donat positiu en la prova PCR i es considera un positiu provisional. Avui el creuer Ondius ha tancat la seva etapa a Tenerife, on durant uns minuts ha hagut d'atracar el port per culpa del temporal de vent. De seguida, l'última hora d'aquest positiu provisional des de Madrid i també connectarem amb els nostres enviats especials a Tenerife.

0: Al matí hi ha vaga del professorat als centres educatius de tot Catalunya. És la primera d'una quinzena de protestes previstes que poden marcar el tercer trimestre. La consellera Esther Niubó, però, té l'esperança que la reunió que ha de mantenir amb els sindicats dijous pugui ser un punt d'inflexió. En el que sembla un canvi de to, avui s'ha mostrat disposada a buscar vies per reconduir la situació.
1: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: També escoltarem la posició del sindicat majoritari, l'USTEC.
2: Si se'ns convoca per negociar i per millorar les nostres condicions laborals i per millorar la inversió en l'educació pública, nosaltres hi serem.
0: I a partir de les 11 entrevistarem en directe l'Idon Gasull, que és la directora de la FAC, l'organisme que agrupa les associacions de les famílies d'alumnes. I la situació a l'Iran es complica. A Donald Trump no li han agradat gens les propostes de Teheran per firmar un acord de pau i ha comparat l'alto el foc amb un malalt terminal.
3: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: El judici dels Pujol ha entrat en la recta final amb la fiscalia, que manté la petició de pena de 29 anys de presó per al fill gran de l'expresident, de 17 per la seva exdona, de 14 per a Josep Pujol Ferrusola i de 8 per a la resta de germans. Són les 10:04 i ets a 3Cat Info. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat fa una estona que un passatger aïllat de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que a hores d'ara encara no se sap qui és i per tant no sabem si és un dels catalans que hi ha en aquest hospital, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 ingressats també han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que estaven a Londius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar al passatge a les Canàries. Comencem anant a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Doncs sí, com deies, fa pocs minuts, tot just a un quart de deu ens han donat aquesta darrera informació. De fet, segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta, com deies, cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, s'ha aïllat en un espai de màxima seguretat per precaució i en les pròximes 48 hores se li faria una segona prova per confirmar aquest positiu seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i que tampoc presentarien en aquests moments símptomes. Aquest nou positiu, recordem, se suma als 7 casos que havia confirmat fins ara l'Organització Mundial de la Salut, mentre que també, això s'ha de dir, s'estudien 2 casos sospitosos més, però que encara no estan confirmats. Tret del ciutadà espanyol que us explicàvem, el darrer positiu que s'ha conegut al llarg d'aquesta tarda és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament justament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nick Alexander.
2: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
1: Aquesta persona francesa està ingressada en un hospital especialitzat a França. Mentrestant, també als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat positiu, això sí, lleu, segons les autoritats nord-americanes. L'OMS, però, considera que la prova encara no és concloent i espera una confirmació definitiva.

0: activa. Recordem que a hores d'ara, de moment, ja hi ha hagut 3 persones que han perdut la vida per antivirus des de l'esclat d'aquest brot.
1: I l'últim cas positiu, tot i que provisional, és aquest que expliquem, que es trobaria aïllat en aquest hospital de Madrid. Per això hem començat per aquí. Gràcies, Cristian. Bona nit.
0: Bona nit, Manel.
1: Però també hem tingut el focus posat tots aquests últims dies a Tenerife, i per això ara anirem també cap allà, tot i que l'Ondius, el vaixell infectat per aquest brot d'antivirus, ja navega ara rumb cap als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. El vaixell finalment ha atracat durant una estona al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament en unes condicions meteorològiques que han empitjorat durant aquesta tarda. Anem, com deia, en directe cap al port de Granadilla, a Tenerife. Allà hi tenim el David Mendoza fent el suport tècnic i la periodista Mònica Mas. Mònica, bona nit.
2: Hola, bona nit. Eren les 8 del vespre quan l'Ondius feia sonar aquesta sirena per indicar que salpava definitivament el port de Granadilla per arribar a Rotterdam d'aquí uns 5 dies. Abans ha desembarcat els 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per aquest brot d'antivirus. El procés ha estat el mateix d'ahir. Han baixat de l'embarcació equipats amb EPIs, aquestes proteccions contra les infeccions. Han pujat els minibusos de la Unitat Militar d'Emergències i s'han dirigit a l'aeroport de Tenerife, on volen ara en 2 avions cap a Indover, als Països Baixos, i després cap als seus països respectius. Són 21 passatgers entre tripulació i 2 metges de l'OMS, d'una banda, en un avió, i 6 ciutadans australians i neozelandesos en una altra. Una operació que ha obligat, com deies, a última hora a l'Ondius a atracar el port de Granadilla perquè el fort vent feia impossible fer-ho fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad, y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
2: Tant la ministra com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit, diuen, d'aquesta operació que es va iniciar diumenge sobre les 7 del matí amb la repatriació dels 5 catalans i els 9 espanyols. El responsable de l'OMS demanava als ciutadans dels països afectats solidaritat i calma.
4: Als ciutadans dels països que reben els seus passatgers, no heu de témer res. El risc és baix. Això no és una altra Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
2: Ara es desinfectarà el port de Granadilla i es posarà punt final a aquest periple dels 147 passatgers de l'Ondius, que ha sigut l'epicentre informatiu del món els últims 2 dies.
1: I punt final també, efectivament, aquesta cobertura que heu fet amb el David Mendoza i tu mateixa, Mònica Mas. Moltíssimes gràcies als dos per la feina d'aquests dies i aquesta nit en concret. Una abraçada.
2: Gràcies a tu.
1: Quatre minuts i mig i arribarem a un quart d'11 de la nit. Parlem ara de l'altre gran titular de la jornada, el que serà segurament el gran titular de la jornada de demà, quan hi ha convocada vaga general al sector educatiu català. La de demà és la primera del cicle d'aturades de mestres i professors que s'ha d'allargar fins al 5 de juny. Un clima de mobilitzacions que ja va tenir un preàmbul de la setmana passada amb la vaga a les escoles Bressol. Maria Costa.
5: Aquesta setmana n'hi haurà 3 demà de vaga general a tota l'educació obligatòria i n'hi ha previstes, com dèiem, 3 més de territorialitzades al llarg de la setmana. Hi haurà demà una manifestació principal a Barcelona que començarà a 2:15 del matí des de 2 columnes que confluiran a plaça Urquinaona fins a plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que a la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per la escola inclusiva. Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona a l'equip directiu, als centres d'infantil, primària i secundària, a les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i dels menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal.
1: Per tant, aquesta setmana tenim aquestes aturades i dijous hi ha prevista la mesa sectorial entre govern i sindicats. La presidirà la consellera d'Educació, Esther Niubó, davant del clima de mala maror accentuat en els darrers dies pel pla pilot dels Mossos i la infiltració dels agents a l'Assemblea de Docents. Niubó ha estès la mà als sindicats convocants per reconduir la situació, que, com dèiem, hi ha aquesta trobada prevista per dijous. Els sindicats, però, demanen garanties perquè la trobada hi hagi propostes reals, diuen, sobre la taula, Maria.
5: Sí, ha estat un gest de la consellera Niubó per intentar, d'alguna manera, calmar les aigües.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
5: Però els sindicats convocants de la vaga demanen garanties. Un dels portaveus d'USTEC, Andreu Montbrú, no se n'acaba de refiar i demana que dijous a la tarda hi hagi propostes per millorar les condicions salarials i mesures concretes per l'escola inclusiva, unes millores que haurien d'anar, això sí, més enllà, diuen, de les firmades amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit en una entrevista aquesta tarda a 3Cat Info.
7: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions, i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
5: El Departament d'Educació ja assegurava que l'ordre del dia de la trobada serà genèric.
1: Gràcies, Maria. Doncs a partir de les 11 hi afegirem també la veu en directe de la directora de la FAC, que és la representant de les associacions de famílies. A la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors hi hem d'afegir una, aquesta polèmica, deia, que continua escalant també en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia després d'una primera valoració divendres a través de les xarxes socials. Cèlia Forment, bona nit. Quina és la posició del Departament d'Interior?
8: Bona nit. Parlon manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. La consellera creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, sigui en l'oportunitat o en la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector.
9: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
8: Precisament avui el sindicat majoritari, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents en una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. Andreu Montbrú és un dels portaveus.
7: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers i recollint informació de sindicalistes per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
8: Aquestes han estat unes declaracions a 3Cat Info i l'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, diuen, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
1: Gràcies, Cèlia. Hem sentit dues conselleres, Parlon i Niubó, que canviaven una mica el to, segurament, respecte al que havien dit dies enrere. I el País Valencià avui ha començat una vaga indefinida a l'educació pública. Segons la conselleria, l'han seguit la meitat dels professors que ara esperen que reobrin les negociacions. Els sindicats parlen d'una aturada amb més del 85% del seguiment. És una vaga que ha començat amb manifestacions massives. València, Alba Barbosa.
10: Sí, a València han sortit als carrers més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en valencià, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
11: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne, i esperem que la conselleria mos escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
12: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
10: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
12: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
10: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Doncs passen 2 minuts i mig d'un quart d'11 de la nit. Hem vist persones i hem escoltat persones que sortien al carrer per protestar, però ara parlarem de milers de persones que han sortit al carrer amb un altre ànim. Això ha sigut a Barcelona, els aficionats del Barça, per celebrar el títol de Lliga aconseguit ahir i davant del gran rival del Real Madrid. Això s'havia de celebrar fort i així ha sigut. I ho ha estat seguint tota aquesta tarda el nostre company d'esports, el Ramon Salmurri, que no sé si encara té moviment per aquí a la vora o què. Ramon, bona nit.
14: Què tal, Manel? Bona nit. Sí, a poc a poc es va apagant ja, tot i la gentada que hi ha als voltants del Camp Nou, que és on el punt, diguem-ne, inicial i el punt final d'aquesta rua dels campions, que ha aglomerat una autèntica gentada als carrers de Barcelona i que ha fet les delícies de tots aquells aficionats del Barça que avui han pogut seguir de ben a prop els seus ídols.
1: Clar, sento que encara hi ha algun de bastant motivat per aquí al fons. Suposo
14: sí,
1: que ja en deuen quedar poquets.
14: Saps què passa? Que nosaltres estem amb la unitat mòbil i ja hem abandonat, diguem-ne, la zona més pròxima a l'estadi del Camp Nou. Aquest és el motivat que senties de fons. Són un parell d'aficionats del Futbol Club Barcelona que van amb un ciclomotor i van a prop nostre i, bueno, aprofiten per acabar de fer els últims esgargamells a la gola.
1: Sí, sí, si ha arribat fins aquí i ja acabar-ho d'entregar tot. Escolta, tu en deus haver fet unes quantes ja de rues d'aquestes. Avui amb què et quedes? Què és el que t'ha cridat l'atenció a tu personalment, Ramon?
14: Mira, jo tinc la sensació, Manel, que la rua i les celebracions en forma de rua, perquè històricament, diguem-ne, que el Barça anava a la plaça Sant Jaume o a celebrar el títol amb l'afició i després es va abandonar aquest format i es va instal·lar el format de la rua. Era inicialment una festa dels futbolistes de l'equip que, diguem-ne, es passejaven pel centre de la ciutat. I jo crec que això, amb els anys, ha canviat i ara el que tenim és una festa de totes dues bandes. D'un costat, els jugadors, però també de la gent que pot sortir al carrer i, sobretot, veure de prop els seus jugadors. Nosaltres, com a periodistes, i molta gent que va habitualment al Camp Nou, estan acostumats a veure els jugadors de prop, però això no passa i és un privilegi per part d'un seguit de gent. I en un dia com avui, doncs, Barcelona o molts aficionats del Barça arreu de Catalunya s'acosten per poder-los veure i celebrar amb ells aquest títol de Lliga i la Supercopa en el cas d'aquesta temporada.
1: Clar, vosaltres tot aquest recorregut l'heu de fer a peu? Heu pogut fer-ho amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio circulant o com has anat tu?
14: Mira, normalment, diguem-ne, hi ha dues formes. Una a peu, diguem-ne, a prop de l'autocar dels futbolistes, que en aquest cas és la posició que tenia el Roger Bosà, i jo, juntament amb el Francesc Garriga, hem anat a la unitat mòbil, que està situada uns metres més endarrere, darrere el cordó de seguretat, i vaja, perquè també hi ha un tema de connexions, perquè amb les aglomeracions de tanta gent no és fàcil que sempre pugui funcionar tot, però en aquest cas la bona feina dels tècnics de Catalunya Ràdio han permès que tot sonés a la perfecció.
1: Clar, ara comparaves amb el que passava fa uns anys i aquesta festa que ara surt al carrer i que va movent-se per diversos punts del centre de la ciutat. Nosaltres que ho seguim des de l'estudi per la tele es veu perfecte. Aquí al carrer els seguidors que surten realment tenen el jugador a prop o què? Els poden veure bé?
14: Sí, sí, sí, els poden veure bé. I perquè també és veritat que els jugadors, diguem-ne, no s'amaguen, o sigui, ells volen viure... Clar. el dia amb la gent i amb els aficionats que surten al carrer i es produeix una interacció molt, molt divertida. És veritat que hi ha moments d'aglomeracions, que hi ha certs moments de tensió, perquè no deixa de ser una rua amb diferents autocars i cotxes i unitats mòbils i tot el que tu vulguis, i molta gent caminant al voltant, més pendent del que passa dalt d'un autocar en concret, i per tant a vegades no veuen ben bé què tenen al davant, però en qualsevol cas sí que és un dia on es veuen imatges que impacten, imatges molt boniques.
1: Clar. I finalment, va, l'última que et faig, he vist que de tant en tant volen coses, és a dir, que no sé si tens, per exemple, una samarreta o una gorra o alguna cosa, penses, la tiro i a veure si me la firma algun jugador o el que sigui.
14: Sí,
1: això
14: sí,
1: acaba,
14: sí.
1: Acaba amb èxit o què, aquest tipus d'operacions?
14: És una pràctica molt habitual, que jo diria que acaba amb més intents fallits que intents aconseguits, diguem-ne, que quedaria la signatura suspesa. Els grans ítems de la jornada d'avui

0: 44 segons és un resum que ens ha preparat el Marc Presseguer. Moltíssimes gràcies a Ramon Salmurri per aquesta connexió. Una abraçada.
1: Que vagi bé, bona nit.
2: Des del Camp Nou, amb la policia a cavall, flanquejant dos autocars i es posarà en marxa aquesta rua.
3: Una bogeria, tot és ple de confeti, els jugadors entusiasmats amb aquesta rua que acaba de començar.
4: Últimament, amb el Hansi Flick, ens guanyem molt i el pròxim objectiu és la Champions.
5: Val la pena i vull que el meu fill ho vegi, que té 6 anys i li fa molta gràcia.
6: Que lleva la mano?
7: Ai, ai, ai. Una mano para Chesney.
6: Una mano, un puro cubano. Un puro cubano.
7: Una mano.
1: Ara mateix...
8: Vinga, Catalunya!
9: Comença la Champions, segur,
10: I'm from Morocco. Yeah, socio, I'm socio.
11: Hey, we are living here, we are support Barça, ves que Barça.
2: Compte que us atropellem,
1: Calma, calma. Calma, aquesta... Aquesta joventut abrandada que està vivint amb eufòria. Està vivint amb eufòria.
12: Es quedaran sense veu, que, sí, sí. Aquesta canalla, demà no en té.
13: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 5 minuts per arribar a 2:15, els contrastos de la vida que ens porten d'una celebració a una guerra, tot i que és una guerra una mica en pausa, podríem dir, però de nou avui Donald Trump ha fet unes advertències que tornen a sonar a amenaces. Ha alertat que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Ignasi Abad, bona nit.
1: Bona nit. Fa cosa gairebé d'un mes que aquest alto el foc va entrar en vigor, sí, després del fracàs de les últimes negociacions al Pakistan. Recordem que havien d'anar-hi les diverses delegacions, al final no van fer-ho, i durant tota aquesta setmana s'ha intentat reprendre aquestes negociacions. No hi ha hagut manera, però hi ha hagut intercanvi de papers, no? I l'últim paper que ha rebut de Teheran Donald Trump, doncs no li ha fet gens el pes, i ha fet, ara l'escoltarem, una comparació directament com si la treva fos un malalt. Diu que Trump, que aquest alto el foc es troba a la unitat de cures intensives.
2: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: Malalt terminal, eh?
1: Sí, sí, un 1%. Un 1% de possibilitats de tenir èxit, aquesta treva, aquest alto el foc. L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Podem escoltar el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià, que és Ismail Baghai.
3: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: I amb aquestes posicions tan oposades, la preocupació perquè la guerra s'allargui creix als mercats financers, i avui mateix el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha tornat a enfilar per sobre dels $104. Això és un 3% més que els preus amb què va tancar divendres.
0: Gràcies, Ignasi.

0: La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada en concret. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió d'avui de ministres europeus d'Afers Estrangers. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea Mires, bona nit.
1: Hola, bona nit. Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
2: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today. Because it has been on the table for quite some time.
1: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
3: Molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
1: Kallas ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
4: Pasemos a un voto, constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
1: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.

0: Dos quarts d'onze en punt. I encara hi afegirem que l'activista palestino-espanyol Saif Aboukeshech, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar ahir després de ser alliberat.
1: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional y el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra guía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
0: L'activista ha anunciat que viatjarà demà a Turquia per reunir-se amb la resta de membres de la flotilla per coordinar la seva estratègia legal. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris.

0: criden des de Londres perquè Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i quatre han renunciat a assessorar el govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
2: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
1: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
2: Crec que el

0: que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
1: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: El cas Pujol ha entrat a la recta final. La Fiscalia manté la petició de pena de 29 anys de presó per al fill gran de l'expresident, de 17 per a la seva exdona i de 14 per a Josep Pujol Ferrussola. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, els sol·licita 8 anys de presó. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Quins són els arguments de la Fiscalia?
4: Considera que tots els germans, un cop en han quedat fora, els pares formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. El primogènit de l'expresident, la Fiscalia l'acusa també de blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat en document mercantil, entre d'altres delictes. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó, per Josep Pujol Ferrussola 14. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Les defenses han demanat l'absolució dels processats.
3: El Tribunal, Maria Núria, avui també ha sentit la versió dels 4 empresaris que encara no havien declarat. Què han dit?
4: Que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrussola aquí i a l'estranger van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornador, exresponsable de Copisa.
5: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
6: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
4: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
7: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
4: Demà serà el torn dels informes finals de les acusacions.
3: I aquest dilluns ha arrencat a l'Audiència de Tarragona el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus. El procés ha començat gairebé 15 anys després de l'escàndol per suposades irregularitats econòmiques detectades en aquest holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan de la capital del Baix Camp. Hi ha 8 imputats, entre els quals l'exalcalde socialista Lluís Miquel Pérez. En les qüestions prèvies s'ha anunciat un principi d'acord entre la Fiscalia i les defenses de Josep Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector d'Innova, i també de l'arquitecte Jorge Betesteza. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. La Fiscalia els demana entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. I Esquerra descarta supeditar les negociacions per als nous pressupostos al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen. Àlex Giral Robert.
8: Sí, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com ja va passar fa 2 mesos, els d'Oriol Junqueras han optat per deixar al marge la polèmica per les infiltracions de Mossos en assemblees de docents. Isaac Albert, portaveu dels Republicans.
9: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
8: El PSC també apunta que la controvèrsia policial no afectarà les negociacions dels nous números. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
10: És un tema de sentit comú continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
8: Com us va explicar divendres Catalunya Ràdio, la clau de volta és el tren orbital, una nova línia ferroviària que doni el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Això mentre els comuns miraran d'aprofitar la situació per incloure més condicions a l'acord pressupostari que ja van signar amb el govern d'Illa. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.

0: I atenció a aquest percentatge. Gairebé la meitat dels països del món ja han patit desinformació i manipulacions amb intel·ligència artificial durant processos electorals. És el que ha conclòs l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya amb un estudi encarregat pel Departament de Justícia amb la mirada posada en les municipals de l'any que ve aquí a Catalunya. Aquest observatori té la seu a Girona, per això anem cap allà. Núria Paraire.
1: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanava el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un dels exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com eines d'intel·ligència artificial s'utilitzen per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema, manipulant els votants. Sentim el seu director, Albert Sabater.
2: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
1: Alerta que la tecnologia més nova es posa a disposició de molta gent d'una manera tan ràpida que es poden viralitzar continguts maliciosos sense ser-ne conscient.
0: Les següents tres notícies tenen a veure d'alguna manera amb la forma en com ens relacionem amb la naturalesa. El govern impulsa una nova estratègia per frenar els grans incendis forestals amb la creació de 14 eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és evitar que el foc salti d'un massís a un altre en un context de canvi climàtic i augment dels megaincendis. En què consisteix aquesta nova estratègia forestal? Ens ho explica la Cèlia Fornem. Bona nit.
3: Bona nit. La Generalitat ha volgut actuar per evitar la propagació de grans incendis forestals, com vam veure l'estiu passat al Baix Ebre, a la zona de Paüls, per exemple. Per fer-ho, s'han dissenyat grans zones de tallafocs amb camps, espais sense vegetació i boscos gestionats i nets. Per fer-ho, s'ha calculat que cal talar 35.000 hectàrees de boscos. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, defensa actuacions urgents.
4: Hem de fer canvis estructurals, o sigui, el territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària amb X zones del territori, conjuntament amb la Direcció de Boscos, per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
3: En total, aquests tallafocs es dividiran en 14 eixos. La primera fase començarà en 5 trams prioritaris: Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Celrà, Argentona, La Roca i Rasquera, El Perelló. El pla també preveu reforçar les franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions i accelerar els perímetres de protecció prioritària perquè els bombers puguin treballar amb més seguretat.
0: I a la Vall d'Aran capturaran i geolocalitzaran els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Feia 6 anys que el Pirineu s'havia deixat de rastrejar els ossos amb GPS, que és un dels darrers, va ser el catxú, ho recordareu. Doncs ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar els que estan acostumats a la presència humana. Ivan Afonso és cap de Medi Natural del Consell General d'Aran.
5: S'intentarà capturar ossos, s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
0: És una mesura que, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri per a la Transició Ecològica. I a Vilanova de Segrià, una empresa posa a prova per primera vegada la instal·lació de plaques solars sobre fruiters, amb un doble objectiu: generar energia i alhora protegir els arbres de l'excés de calor. Per tant, si fins ara era una tria o una cosa o l'altra, això podria canviar. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
6: Les plaques es troben sobre una hectàrea i mitja de pereres, una finca propietat de l'empresa Nofri. Els panells, situats a 4 metres de terra, garanteixen ombra i electricitat. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
7: I així millorar, doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, o cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol, doncs, moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el

0: sòl que necessitin.
1: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, fa 3 anys que prova este sistema en una finca de pereres a Mollerussa. Els quilos de collita baixen una mica, però durant els mesos d'hivern les plaques funcionen com a sistema de protecció dels arbres.
2: I França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
3: Per primera vegada, les oficines del Servei de la Policia a les Fronteres, situades a l'estació de Cervera de la Marenda, podran funcionar les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents, actualment ja en són 36 i la previsió és que al mes de setembre en siguin 45. Ho ha anunciat avui el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rognaud de la Motto.
4: Nous avons voulu muscler la réponse.
5: Hem volgut reforçar la resposta aquí a Cervera de la Marenda perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Boló i el Pertús.
4: Totalment étanche au Boulou et au Pertús.
3: El prefecte afegeix que quan augmenten els controls, sempre augmenta la detecció d'infraccions. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
6: Catalunya nit.
2: En punt 3:15 de la nit, Indra aposta perquè Catalunya lideri el sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones a Catalunya, on espera augmentar un 40% el seu negoci en aquest àmbit. Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, Indra ha formalitzat avui una vintena de nous contractes amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i també de l'espai. Àngel Simón és el president d'Indra.
7: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat que la inversió en les indústries de seguretat estigui renyida amb l'estat del benestar i s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
8: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
5: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
2: Gràcies, Rafael. Doncs aquí parlàvem de fins a 1.500 llocs de treball. Per tant, en el pla de la contractació, com a mínim, seria una bona notícia. I ara ve l'altra cara de la moneda, perquè Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la zona franca i el Prat de Llobregat, que és gairebé el 40% de la seva plantilla actual catalana. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, Roger Santaló.
9: Sí, amb diferència. En aquest centre, l'Aero de Nissan preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del magatzem de recanvis. Joan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
10: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
9: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen una mitjana de 53 anys. Per Raül Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
11: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si,

0: en un futur a 2 anys va acabar això al juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat a que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
1: A la resta de seus d'enginyeria i compres de la zona franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada 4 treballadors. Demà els empleats de Nissan es reuniran en assemblea per decidir les mobilitzacions contra l'ERO.
2: I encara un darrer apunt econòmic, i és que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada.
3: La sanció a Piqué és de 200.000 euros i la del fundador d'Audax Renovables i propietari de la cadena de congelats La Sirena és de 100.000 euros. Segons la comissió, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions a Matrix Hilt per llançar un OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública.
2: A minuts per arribar a les 11, acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci per a la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Montse Pujol.
4: Un increment que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde de la ciutat i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
5: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
6: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
4: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors.
2: I parlem ara d'una investigació del New York Times que denuncia que la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir l'Eurovisió i netejar la reputació del país. La Unió Europea de Radiodifusió minimitza el contingut de l'article i defensa el sistema de vot. Marc Ruiz.
7: El diari nord-americà defensa que el govern israelià té en marxa una campanya diplomàtica, mediàtica i financera per fer servir Eurovisió com a eina d'influència en la percepció internacional del conflicte de l'Orient Mitjà. Segons l'article, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot, el concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Pel que fa a la polèmica del televot, el diari reconeix que no ha trobat proves de l'ús de vots ni de manipulació informàtica il·legal. De fet, el resultat d'Israel l'any passat, amb la puntuació de televot més elevada de totes amb diferència, va provocar protestes. I el mes passat, els organitzadors del concurs van anunciar que en revisarien les normes. Demà comencen les semifinals i la gran gala final es farà dissabte, però Espanya, Irlanda, Eslovènia, els Països Baixos i Islàndia no hi participen ni transmetran el concurs com a protesta per la participació d'Israel a Eurovisió.
2: El còmic La separació, de l'autora gallega Uxía La Rosa, publicat per Finestres, és una reflexió sobre la monotonia i la capacitat de fer-hi front i canviar. Ho fa amb una estètica poètica i elegant que va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de Còmic en català. Valèria Obereda.
8: La Carme viu una vida tan tranquil·la com monòtona. No hi passa mai res. De casa a la feina, de la feina a casa, la vida en parella sense estridències i punt. Fins que un dia veu com la seva ombra se li desprèn. La història li ve l'Uxía La Rosa anant a la feina. Una feina que no l'apassionava.
9: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò no sé què et realitzaràs. O almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida i crec que la història ve d'aquí.
8: La Carme s'hi acostuma a viure sense l'ombra i el seu entorn s'adapta a veure-la així, però un dia torna i parlen d'on ha estat aquest temps. No ha marxat lluny.
9: Em vaig adonar que no calia i fins i tot que tenia més sentit si es quedava com a la mateixa ciutat. O sigui, és com que volte molt, però en cap moment surt d'un radi de 10 quilòmetres d'on vivíem. I això em semblava que tenia molt de sentit, que en realitat tampoc fos capaç de marxar tan lluny, no?
8: El còmic desprèn aquesta sensació de no estar bé dins la pròpia pell i analitza com ens afecta la falta de sentit al dia a dia.
9: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això, com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
8: Una tristesa que és tot el contrari del que ha experimentat Uxia La Rossa fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.
2: És dilluns i ja sabeu que contem sempre aquest dia de la setmana amb la mirada de la periodista i col·laboradora d'aquest programa, la Marta Riezu.
10: Doncs mireu, al meu home li dic que no em porti flors, que em fa molta pena veure-les pensar. Però a canvi fa una cosa millor, que segur que la gent que us estima també fa per vosaltres, i és m'envia articles de coses que m'interessen. Bé, doncs m'envia un article apassionant de trasllat d'obres d'art, per exemple, del Prado a la National Gallery. I jo anava llegint i em sortia una gota de suor freda només de pensar la responsabilitat de tenir un Goya amunt i avall. I vaig descobrir una figura apassionant, a banda de les asseguradores, comissaris, enginyers, transportistes, etc., que és el correu, que sona a Miguel Strogoff i és tal qual, una persona que no se separa del quadre en cap moment. I si ha d'anar a pixar, és igual, pixa una garrafa, no es pot separar del quadre fins al destí. I em va semblar una imatge nocturna molt tendra. El pobre quadre, el camió, marejat de tanta carretera i el correu al costat, acotxant-lo com un bebè.
11: Que la pengin i que s'acabi aquí el partit.
12: És que serà l'última.
13: Serà l'última, anem a defensar bé.
14: Doncs anirà la gent. Creieu que d'aquí xutarà, no? No,
13: no d'aquí no.
2: Serà l'última i l'última serà pel Rayo Vallecano. David Ubach, bona nit.
15: Bona nit. En un partit que el Girona està empatant a una a Vallecas ja pràcticament amb el temps complert, els 6 d'afegit que s'havien afegit a l'àrbitre estan a punt d'esgotar-se amb una falta lateral molt perillosa favorable al Rayo. El Girona que ha salvat els mobles perquè ha encaixat un gol, l'1-0 en contra, al minut 86, obra d'Alemau, però Estuani, que havia entrat als últims minuts pràcticament fent d'Estuani i ha empatat al 90 tot just amb el temps complert i ara pendents d'aquesta última jugada.
14: La pilota amb els punys. Hi pot haver segona jugada.
15: Rebutja Gazzaniva, un dels millors del Girona durant el partit, especialment a la primera meitat, i el Girona que salva un punt a la seva visita a Vallecas.
14: Un
2: punt importantíssim perquè
15: sí, el deixa dos per sobre del descens. Exacte. Una derrota al Girona marcava la permanència abans de jugar aquest partit. Ara té dos punts a cogir sobre el descens quan queden tres jornades de Lliga. Li tocarà patir encara l'equip de Mitchell, com haurà de fer també l'Espanyol.
2: Molt bé, i ara escoltem a Rafa Juste, és el president en funcions ara mateix del Barça, sobre el futur de l'home del cap de setmana, podríem dir, o d'un dels homes del cap de setmana, Hansi Flick.
16: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
15: Per tant, un Hansi Flick que a dia d'avui té contracte fins al 2027 és molt a prop, atenent les paraules de Rafa Juste al matí de Catalunya Ràdio, d'allargar aquest vincle amb el Barça.
2: I acabem amb les paraules del nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi.
17: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar. Creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja al equipo.
15: Monchi, doncs, aquí han oficialitzat ja avui com a nou màxim responsable de l'àrea esportiva de l'Espanyol, que demana unitat i, per tant, es veig dubte sobre la continuïtat a la banqueta de Manolo González quan queden només 3 jornades de Lliga. Recordem-ho, l'Espanyol, 18 partits seguits sense guanyar i també lluitant per evitar el descens. Un Monchi que, per tant, s'incorpora ja i només estarà per sota en l'organigrama del president Alan Pace i del director general Mao Ye-gu. també continuarà Fran Garagarza, el director esportiu que està de baixa actualment des de fa uns mesos.
2: Gràcies, David. Parlem d'aquí una estona.
15: Molt bé, fins ara.

0: No sé quant temps ha de passar perquè una cançó puguem dir que és un clàssic, però vaja, jo aquesta diria que pràcticament no és, i és la que ha escollit la Gemma Puig per fer-nos la previsió per demà, o sigui que intuïm que demà plourà. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, sí, tindrem una setmana mogudeta. Avui ja ha plogut, és una cançó de Supertramp que es diu It's Raining Again. Avui ha plogut, ho ha fet sobretot cap a l'extrem nord, cap al Pirineu, cap a l'Alt Empordà, nord de la Garrotxa, i demà tindrem més inestabilitat. Demà hi ha més aire fred i això ens portarà tots un dia més mogudet. Al matí no, al matí tornarem a tenir moltes estones de sol, alguna boira matinal, les temperatures no variaran gaire, però això sí, de cara al migdia i tarda tindrem roixa, tempestes que podran ser localment intenses, sobretot cap a aquest sector del prelitoral, des de l'Ebre fins a les comarques de Girona, però també cap al Pirineu, Prepirineu, localment acompanyats de tempesta o calamarsa, i en aquests avisos activats en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, les més significatives o potser les més intenses entre l'Anoia, Vallès Oriental i també cap a punts del Baix Llobregat. Per tant, en aquest sector central del prelitoral i Catalunya central és on s'espera que aquests roixats descarreguin amb una mica més d'intensitat. I això també farà que demà la temperatura no s'enfili tant com avui.
0: Doncs molt ben escollida la cançó, perquè ens ha quedat perfectament clar què és el que ens espera demà. I a la nit tornarem a parlar. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Són les 11, l'11 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En els pròxims minuts repassarem els millors moments de la rua d'avui. En parlarem amb Toni Padilla, que entre altres coses ens explicarà que, malgrat que aquestes rues són un fenomen molt recent, això és veritat, però si parlem estrictament de rebre esportistes com si fossin herois, això ja passava a l'antiga Grècia. De cara a demà, que hi ha vaga convocada pel professorat, parlarem amb l'Idon Gasull, que és la directora de les associacions federades de famílies d'alumnes. Volem saber com avaluen des de l'AFAC aquest final de curs que es planteja mogut amb una quinzena de protestes convocades. I ja tenim aquí, com sempre, el nostre oient misteriós d'avui. Es tracta d'una persona del Senegal que des de fa 20 anys és taxista a Barcelona. Al tram final del Catalunya Nit conversarem amb ell i finalment li cedirem a l'Abram l'última paraula del dia. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat fins ara l'11 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta, com deies, cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo.
3: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.

0: als ciutadans dels països que reben els seus passatgers. No heu de témer res. El risc és baix. Això no és una altra Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
1: Spain, muchas gracias.
2: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
3: Nosaltres llancem un missatge molt al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
4: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
5: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne, i esperem que la conselleria mos escolte i no passe de nosaltres com ha fet fins ara.
6: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
7: La senyora de Pujol hacía de conseguidor.
8: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
9: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época, la del tripartito.
10: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària amb X zones del territori, conjuntament amb la Direcció de Boscos, per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
11: De 522 deixar només 12 persones, hi ha sospites de clar, que no sabem si volen mantenir d'alguna forma aquí l'activitat subcontratada o tal, perquè es deixen aquestes 12 posicions i després saber si té la intenció ni s'han de continuar amb l'activitat aquí.
12: Cataluña tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
13: Final del partit a Vallecas. Estuani que ho celebra amb un Estuani que ha sortit per fer això. Un uruguaio que ha evitat que el Girona perdés.
14: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
15: És dilluns i els dilluns rebem Toni Padilla. Bona nit, Toni.
16: Molt bona nit.
15: A veure, ahir hi va haver una tradició, que és aquesta de quan el Barça es proclama campió de Lliga. En aquell moment, a cop calent, la gent anava a Canaletes. Ahir va ser plaça Catalunya. Ja vam explicar fa exactament una setmana d'on venia aquesta tradició. I l'endemà, o sigui, avui, hi ha hagut l'altra, que és aquesta rua pel centre de la ciutat perquè els seguidors puguin acostar-se als jugadors sense necessitat d'entrada aquesta vegada. Però, a veure, parlem d'aquestes rues. Això és un fenomen relativament nou, eh?
16: Sí, segurament moltes persones d'altres edats recordaran que abans, quan el Barça guanyava títols, la gent anava a Canalet a sortir als carrers, però els jugadors, sobretot, els veien a plaça Sant Jaume. Havien com unes celebracions molt més institucionals, anaves als centres de govern, també molts cops s'anava a fer una ofrenda religiosa, però fer una rua així tan ben organitzada és una cosa molt nova, que de fet està molt, molt condicionat precisament pel que dèiem, a la qüestió de plaça Sant Jaume. Un cop les autoritats entenen que aquella amuntaga tanta gent a plaça Sant Jaume era perillós, perquè la gent es desmallava, feia calor, carrers petits, es decideix apostar per aquestes doncs, rues pels carrers, més a l'americana, més espectacular, i és quan es produeix el canvi en la forma de celebrar els títols.
15: Aquí arriben els inicis dels 2000, podríem dir aquestes Rues. Per tant, aquí podríem dir que és nova.
16: Sí, aquest model és nou. La gràcia és que al final fer una rua pels carrers darrere dels teus herois és una cosa molt antiga, una cosa que ha passat sempre. Quin és el gran canvi? Que abans era espontani. Abans era una forma molt diferent. Clar, hem de viatjar en el temps. Tenim documentades ja rues, d'alguna forma, a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes, en què es rebia a grans herois esportistes, fossin equips de futbol que guanyaven la Copa del Rei, com va ser el Barça, o també en el seu moment l'Espanyol, o boxejadors, que en aquella època eren doncs, considerats gairebé com éssers vivents, que tornaven de guanyar un combat molt important a Madrid o París, i arribaven en tren, normalment, i llavors la gent, que en una època sense televisió, sense internet, que no els veies, els volien a veure, i gairebé els treien per la força del tren, els pujaven a dalt de l'esquena i els passejaven pels carrers de la ciutat amb una mena de festivitat popular. Això, en veritat, és un acte molt, molt normal, molt humà, que és acostat a les persones que admires, i s'ha fet sempre en la història de la humanitat, no només amb esportistes, també es podia fer doncs, amb militars, amb diplomàtics, amb gent que tornava d'un exili, fins i tot hi ha hagut països que ho han fet amb premis culturals. Algú guanyava un premi cultural i l'escriptor o el poeta doncs, el treien del coll i bé perquè consideren que una cosa molt bonica, era una cosa molt, molt espontània. Com et deia, aquí a casa nostra, amb el Barça, per exemple, ja sabem que hi ha unes menes de rues en el sentit que tallaven els carrers i portaven els jugadors a la primera dècada del segle XX, és a dir, fa molt de temps.
15: Els anys 50, recordes alguna d'aquests anys?
16: Sí, sí, sí, ara te'n recordaré una, però també, de fet, però abans volia tirar fins i tot més enrere, i és que els clàssics, a vegades diem que tot ve de Grècia, tot ve del passat, sí. No? Clar, els grecs van inventant-se això dels Jocs Olímpics. Clar. Recordem que els Jocs Olímpics participaven ciutadans de les polis podien ser de la Magna Grècia, podien ser doncs, de la península Ibèrica, de Sicília, on fos. Doncs tenim documentats, segons les cròniques d'aquella època, que alguns esportistes que guanyaven a Olímpia, quan tornaven amb vaixell a les seves ciutats, ja es feien tipus de rues, fins i tot a vegades amb un punt institucional, és a dir, que a vegades hi havia doncs, el senat o el dictador de les ciutats que sortia a rebre aquell esportista. Per tant, això de relacionar...
15: 2.000 anys, això.
16: Clar, és a dir, això, en el fons, els grecs sempre diuen això ja ho vam inventar, i els punyeteros gairebé sempre tenen raó.
15: Clar, per tant... Aquí comencen, diríem, 3.950 anys després.
16: Clar, jo no sé si a Empúries o a Tarraco va passar, perquè sabem que hem tenim medallistes en Jocs Olímpics, per exemple, de Tarraco, però bé, més modern, amb el tema de les rues, però potser algunes persones veteranes diran jo recordo més o menys algun tipus de rua molt en el passat. No n'hi ha una molt recordada per les persones que ho van viure, que òbviament no som nosaltres, que és el famós Barça de les 5 Copes, 1952, Kubala i companyia,
15: no
16: van guanyar Lliga, Copa, molts trofeus, però van guanyar la Copa Llatina a París. La Copa Llatina, recordem, en el 52 no existia la Copa d'Europa. Llavors era la competició internacional més prestigiosa que jugaven els millors equips de Portugal, França, Itàlia i Espanya. I el Barça viatja a París i guanya contra els francesos. Llavors va córrer la notícia que tornava, havien guanyat 5 copes, tothom estava eufòric, van arribar en tren i el que va passar és que a mesura que passaven per les estacions de tren de Catalunya, la gent parava el tren perquè els volia veure. Llavors, clar, era un problema de seguretat pública. Les autoritats doncs, el que van decidir és que quan arribessin a l'estació de Mataró, pararien, baixarien i els pujarien autobusos per fer una rua d'entrada a Barcelona. I això ho explicava el noticiero de l'època, el Nodo.
17: Llegan a la estación de Mataró los jugadores del Club de Fútbol Barcelona que en el Parque de los Príncipes de París ganaron la Copa Latina. Se les tributa un clamoroso recibimiento por esta quinta victoria que viene a sumarse a las anteriormente obtenidas por ganar los campeonatos de Copa y los trofeos María Eva Duarte de Perón y Martín y Rossi.
15: Això tenia molt mèrit, doncs, perquè aquí era una cosa realment, com deies abans, molt espontània. Eh?
16: Sí, sí, llavors, sobretot a Mataró, les imatges són increïbles, la gent els va baixar del tren, els va passejar pel centre de la ciutat i a l'entrada de Barcelona sí que la policia, la Guàrdia Urbana, va intentar que fos una cosa molt més ordenada perquè si no podia ser un risc de seguretat. No? Llavors, el tema de les rues així de rebuda esportiva és una cosa molt antiga. Potser els que la van posar més de moda van ser els nord-americans en aquest sentit. Moltes persones que han anat a vacances a Nova York o que vulguin anar aquest estiu, quan siguin, que vagin a la part baixa de Manhattan, on hi ha Wall Street, més o menys.
15: Sí.
16: És l'avinguda Broadway, però baix de tot. Aquí hi ha una zona que ells ho coneixen com The Canyon of the Heroes, que és on fan les rebudes als grans herois nord-americans. Segur que heu vist algun tipus d'imatge, perquè, per exemple, no és només herois esportius. Quan, no sé, els astronautes que van anar a la Lluna els van posar dalt d'un cotxe descapotable, li van sortir als balcons i tirar el confeti amb els cartacels. És una imatge molt increïble. Però des del 1905 aquí s'hi han rebut esportistes. Boxejadors, herois olímpics, equips de béisbol, Baseball. Hi ha una imatge espectacular, que és el retorn del 1936 de la delegació nord-americana que triomfa als Jocs Olímpics de Berlín sota el bigoti d'Adolf Hitler, i Jesse Owens dalt d'un cotxe, la gent rebent-lo, tirant-li flors, tirant-li medalles, i ho tenen tan institucionalitzat i ben fet que en aquest tram, que és el Canyon of the Heroes, que si, quan tu hi vas, al terra han instal·lat unes plaques gravades dient totes les rebudes històriques que s'han fet, i això inclou nedadores, boxejadors, la darrera multitudinària va ser l'equip femení de futbol dels Estats Units, que quan amb la Megan Rapinoe i companyia van ser rebudes aquí, i ells ho fan però sempre al mateix lloc, tancat, ho tenen molt ben organitzat, i és
15: realment normal. I això, si guanyessin ara, per exemple, els Knicks, que els hi està anant molt bé l'NBA, es faria aquí o no ben bé, per ara una cosa més grossa?
16: No, que els Knicks tornin a guanyar, crec que no guanyen des dels anys 70-80.
15: Sí, no guanyen mai.
16: Ho faran anar i tornar uns quants cops, si ho fessin. Però sí, cada cop que una franquícia de Nova York guanya, ho fan aquí, al Canyon of the Heroes, i les últimes, per exemple, amb els equips de baseball són espectaculars, i llavors si ho fan en aquest espai tancat. Altres ciutats s'adapten a la realitat. Barcelona, els passeiem per l'Eixample, sí. I aquest cap de setmana n'hi ha hagut una que és increïble, perquè molts cops t'adaptes a la morfologia de la ciutat. Llavors, a Venècia...
15: Ah, és veritat, he vist les imatges, sí.
16: L'equip de futbol acaba de pujar a la primera divisió italiana.
15: O sigui, de segona passa a primera. Pujat.
16: Llavors, clar, ells què faran amb una rua? No poden fer una rua pels carrers. I llavors, què han fet?
15: Góndoles.
16: Pues al Canal Gran, per sota el pont de Rialto, han pujat els jugadors a dalt d'uns vaixellets, i llavors els aficionats que tenen barquet així han sumat amb un estol de banderes negres i taronja, que són els colors històrics de l'equip de futbol de Venècia, i la gent, els turistes encantats, dient que és aquesta bogeria que està passant.
15: Això ho hem vist fa no gaire a Bilbao, no?
16: Ells ho fan amb la Gavarra, que és aquesta embarcació que recorda l'època industrial de la ciutat, que van posar la moda als anys 80, però una forma d'unir la ciutat a una època molt dura, que tancaven els salts forts. Doncs per unir tota la ciutat, van fer des de la desembocadura fins a Bilbao amb aquesta embarcació, la famosa Gavarra, i quan van guanyar el cop al riu van tornar a fer, i també és una tradició molt bonica.
15: Doncs hem començat a l'Eixample, hem passat per l'antiga Grècia, pels canals de Venècia, per Nova York, i hem acabat a Bilbao. Gràcies, Toni, dilluns que ve hi tornem.
16: Fins la propera.
15: Són un quart de 12. A aquesta hora incorporem els oients també de Catalunya Ràdio, que estaven seguint aquest partit del Girona davant del Rayo, que ha acabat amb empat a 1. Per tant, els gironins que hauran de seguir suant fort la samarreta per intentar conservar aquesta primera divisió. Això el dia que estem explicant que el Barça ha celebrat la Lliga amb els aficionats. Aquestes i altres notícies de la jornada les concentrem en pocs minuts. El més important que has de saber a aquesta hora, si has estat seguint el partit de futbol, tranquil, que això ho arreglem ara de seguida.

0: Marguell, bona nit.
1: Bona nit.
0: Els mestres i professors tornen demà a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada del cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació.
1: La consellera Esther Niubó, de cara a la taula sectorial de dijous, ha estès la mà als sindicats que li demanen garanties de propostes reals sobre la taula. Unes propostes que han de millorar de totes l'acord signat amb els sindicats minoritaris UGT i Comissions Obreres.
0: Maria Costa.
2: La mobilització de demà es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: un increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu al centre d'infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Una jornada de vagues aquesta setmana que coincidirà amb la taula sectorial de dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants per reconduir la situació.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Però aquests sindicats demanen garanties. Andreu Montbrú és un dels portaveus d'USTEC en declaracions a aquesta emissora.
4: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions, i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
2: El Departament d'Educació assegura que l'ordre del dia de la trobada serà genèric.
0: Doncs acabem de sentir els sindicats, també la veu de la consellera, i ara hi volem afegir la de les famílies. Lidón Gasull és la directora de l'Associació de Famílies AFAC. Lidón Gasull, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: D'entrada, com us prepareu pel dia de demà i pel que queda de trimestre amb aquestes aquestes mobilitzacions anunciades?
5: Bé, doncs, com és normal, les famílies com poden. Sí que és veritat que hi ha serveis mínims, però evidentment que és clar, no?, que això ens afecta i ens hem de preparar. Però bé, des de la FAC donem suport a les mobilitzacions del professorat, les entenem i evidentment doncs, les respectem.
0: No sé si arribeu a comentar-ho entre les famílies o no, quan dieu que doneu suport a les mobilitzacions, si recomaneu que en la mesura del possible els pares i mares no portin els nens a l'escola si hi ha vaga, o deixeu que cada família faci el que vulgui, com ho encareu?
5: Bé, el que està clar és que hi ha famílies que sí o sí han de portar els seus fills a l'escola, per això existeixen els serveis mínims. També una de les coses importants quan un exerceix el dret a vaga és fer notar que realment aquests professionals són necessaris, no? Per tant, les famílies que no poden fer una altra cosa, evidentment han de deixar els seus fills a l'escola i, per tant, els serveis mínims han de garantir una resposta per tots aquests nens i nenes que estaran demà a les escoles.
0: Ara acabem d'escoltar la consellera Niubó i hem notat una mica un canvi de to, tenint la mà als sindicats convocants de les vagues per poder desenrocar el conflicte. Recordem que la mesa està convocada per aquest dijous. Tenen esperances en que d'aquesta trobada en pugui sortir un acord?
5: Bé, sí, si som sincers, ens ha sorprès que la consellera tardés tant en convocar la mesa. Creiem fins i tot que dijous és tard, creiem que s'hagués hagut de fer abans d'aquesta primera jornada de vaga, portem molt temps, no?, amb aquestes tensions, aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard, és a dir, portem ja molt temps sabent que hi havia aquesta convocatòria de vagues, esperar a que comenci la convocatòria de vagues per seure, doncs creiem que és tard, però bé, millor tard que mai, per tant, a veure si s'avança en aquesta direcció. Sí que ens sorprèn, no, que s'hagi dit que d'alguna forma es tractaran temes generals quan ja es porta molt temps a posant, no, mesures sobre la taula als sindicats i creiem que hauria d'anar amb propostes concretes per poder començar una negociació de debò.
0: De les propostes que reclamen els sindicats majoritaris, perquè com ara deies, hi va haver un primer acord entre el govern, la UGT i Comissions Obreres, però falten aquests sindicats majoritaris. Escoltàvem abans el portaveu de l'USTEC. Quines són les reivindicacions que creieu que hauria d'atendre sí o sí el govern?
5: Bé, és cert que moltes vegades poder les reivindicacions concretes que poden fer els sindicats i que poden fer les famílies poden ser en algun punt diferents. Per exemple, doncs la FAC, un dels temes que posa sobre la taula és poder no parlar tant d'abaixar ràtios. També és veritat que ara tenim un projecte de llei a Madrid que ja ens obligarà, no?, gairebé per mandat legal a baixar les ràtios, però poder una bona resposta seria la codocència, no? Tenir dos professionals docents dintre de les aules potser és més beneficiós, d'acord amb l'evidència que tenim sobre la taula, molt més beneficiós que la baixada de ràtios, no? Per tant, són qüestions de matisos, entenem perfectament, perquè és veritat el greuge comparatiu en quant als salaris dels professionals de l'educació, si ho comparem amb altres comunitats autònomes i, per tant, aquí evidentment s'ha d'avançar en aquesta direcció. Creiem també que, per exemple, un dels temes que no contempla l'acord amb Comissions Obreres i UGT són

les motxilles escolars. Sabem que tenim sobre la taula un pla contra la segregació que amb aquest acord no s'hi ha posat, no? Més recursos econòmics, i sabem que aquest és un problema

0: que ha generat debat també aquests dies, i és el de les estades escolars, les colònies. De cara al curs vinent sembla que la reserva ha caigut molt d'aquestes cases, i això fa indicar que potser se'n facin menys cada vegada. Els preocupa això?
1: Bé, el que ens preocupa sí que es deixen de fer sortides, no?, en el marc del projecte educatiu de centre, i que estan lligades en el currículum. Creiem que és molt enriquidor. També és veritat que hi ha moltíssimes diferències entre centres amb el tipus de sortides. Això també genera molts greuges comparatius, i sobretot també és veritat que hauríem d'avançar cap a unes sortides que siguin sostenibles econòmicament per totes les famílies, o si més no, que aquest acord contemplés que el Departament d'Educació es faci càrrec del cost d'aquestes sortides que es fan en horari lectiu, i que molts cops hi ha alumnat que es veu discriminat perquè no pot assistir, ja que aquestes sortides sovint les han de pagar les pròpies famílies. En quant a les colònies, sí que és veritat que estan fora de l'horari lectiu, però és veritat que hi ha nens i nenes o adolescents que les seves experiències de dormir fora, no?, aquest tipus d'experiències només les tenen en el marc del sistema educatiu. Hem de recordar que tenim un índex de risc de pobresa infantil i juvenil molt a Catalunya, és a dir, més de 3 de cada 10 nens estan en situació de pobresa o exclusió social, i per tant sí que és veritat que l'escola també és un lloc per anar més enllà del que serien els aprenentatges formals, no? I aquest tipus d'experiències contribueixen molt a l'educació dels nens i les nenes, i creiem que és algo positiu. També és veritat que hi ha moltes diferències en quant a aquestes colònies o en aquests viatges entre centres educatius, d'acord amb el poder adquisitiu de les famílies, i que en això li hauríem de posar una mica d'ordre, perquè el que no pot ser que una cosa, no, que hauria de ser per sumar a l'educació, doncs acabi discriminant a cert tipus d'alumnat, no, en el marc de l'educació pública. Però sí que creiem que és una aposta que haurien de seguir fent els centres educatius. Entenem les seves reivindicacions, però també és veritat que sempre intentant que aquestes reivindicacions afectin al mínim indispensable a l'alumnat.
0: Doncs queda clara la posició de la FAC. Ens ha atès l'Idon Gasull, que és la directora de l'associació d'aquestes organitzacions de famílies. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe. Que acabi d'anar bé el curs, i una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Doncs el País Valencià ja ha començat una vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública, i ho ha fet amb manifestacions massives.
3: Segons la Generalitat Valenciana, la meitat dels professors han seguit aquesta protesta, la d'avui, mentre que els sindicats parlen d'una aturada amb més del 85% de seguiment. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari del sector, espera que ara es reobrin les negociacions.
4: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger es troba bé i no té símptomes, i segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, no seria resident a Catalunya.
3: Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
0: Madrid, Cristian Roldán.
5: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma, i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució, i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut, Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicació.

0: Comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
1: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
0: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
2: Doncs el vaixell infectat per aquest brot d'antivirus a aquesta hora navega en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
3: El vaixell ha atracat durant una estona al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament en unes condicions meteorològiques que han empitjorat durant la tarda.
2: Doncs en aquell port, el port de Granadilla, a Tenerife, hi tenim la Mònica Mas amb el suport tècnic de David Mendoza.
4: Bona nit, punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
5: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
4: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
2: Són en punt 2:15, l'alt el foc entre els Estats Units i l'Iran està amb respiració assistida.
3: I aquestes són paraules de Donald Trump per alertar que la treva es pot trencar en qualsevol moment després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau.
2: Ignasi Abad.
6: Trump fa una comparació amb la situació d'un malalt i diu que l'alt el foc està a l'UCI.
7: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
6: El president nord-americà ho ha dit en un acte a la Casa Blanca després de dir abans, a través de la seva xarxa social Truth Social, que la resposta iraniana és totalment inacceptable. Quan li ha tornat a preguntar, encara ha anat més lluny en els seus qualificatius.
7: Ens han fet una proposta estúpida, és estúpida, ningú l'acceptaria, tot i que Obama l'hauria acceptat i Biden també, perquè en van acceptar de molt pitjors.
6: Contràriament a la posició de Trump, l'Iran defensa que la seva resposta com a la pla de pau dels Estats Units és legítima. El preu del petroli ha tornat a pujar en torn al 3% per la perspectiva de falta d'acord.
2: Parlem ara del judici pel cas Pujol, que encarrila la recta final. La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per a la resta de germans.
3: El Ministeri Públic considera que tots ells formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses en el tram final d'aquest judici han demanat que se'ls exoneri.
2: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
8: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els 4 empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola aquí i a l'estranger van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornador, exresponsable de Copisa.
9: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
10: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
8: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
11: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
8: Dimarts serà el torn dels informes.

0: les finals de les acusacions.
1: I en l'àmbit econòmic, avui una de freda i una de calenta. Comencem per la dolenta.
2: Nissan prepara un ERO per acomiadar 211 treballadors, el 40% de la seva plantilla. La planta que en surt més malparada és la del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat.
1: Roger Santaló.
3: En aquest centre, Nissan preveu retallar 110 llocs de treball, és a dir, 9 de cada 10 dels treballadors del magatzem de recanvis. Juan Carlos Yepes és membre del sindicat UGT.
4: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
3: Als altres dos centres de Nissan a Catalunya, ubicats a la zona franca i al Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada quatre treballadors. La direcció i els representants sindicals estan citats a una mediació al Departament d'Empresa i Treball aquest dijous.
1: I la bona notícia, si ens fixem estrictament en termes d'ocupació...
2: Doncs que Indra obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones a Catalunya, on espera augmentar un 40% el seu negoci en defensa.
1: Rafael de Ribot.
5: Indra ha formalitzat avui una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
6: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat que la seguretat estigui renyida amb l'estat del benestar i s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
1: I atenció de cara a demà, perquè s'ha activat per demà a la tarda el pla d'emergències per inundacions, l'INUNCAT.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i al Pirineu oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès oriental. Oriental i occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamars, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això, Protecció Civil demana molta precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
1: Doncs val la pena tenir-ho en compte. Passen 6 minuts de 11:45. Fem una pausa molt ràpida i a la tornada els millors moments d'aquesta rua de celebració de la Lliga que ha aconseguit el Barça aquest cap de setmana.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 24 d'octubre del 1954.
9: I el número de la sort, el...
2: 03.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
8: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
16: Sí, eh?
15: Sí, sóc de cebes, de patates, de porros...
16: De coses d'aquestes de sota terra.
15: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
16: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
17: He estat jo, perdó. No.
15: Ha sigut l'única. No.
16: És la que fa menys que s'enfuma.
15: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
1: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
2: D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
3: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
0: Som 3Cat.
6: Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
7: David Obach, benvingut de nou.
8: Bona nit de nou.
7: A veure, tenim xifres de participació en aquesta rua que hi ha hagut avui al centre de Barcelona per celebrar la Lliga del Barça, eh?
8: Sí, és el més numerós del que hem anat explicant al llarg de tota la tarda, des d'abans de les 5 que arrenqués aquesta rua del Barça, que han seguit 750.000 persones pels carrers de Barcelona. Déu-n'hi-do, són dades oficials, per tant, el Barça molt ben acompanyat, com es veia a través de les nombroses i diverses imatges que hem vist al llarg de la rua per festejar aquesta Lliga, la 29a del Barça, tercera dels últims 4 anys i segona seguida. I doncs tots aquests aficionats del Barça que han seguit la Rua dels Campions. Per tant, molta afluència massiva per acompanyar aquests autobusos en què hi anaven doncs, la plantilla, el cos tècnic del Barça, i que sortia i acabava al Camp Nou. Ha passat, recordem-ho, per carrers emblemàtics de la ciutat, com ara la travessera de les Corts, tant d'anada com de tornada, també baixada pel carrer de Balmes, la Gran Via i enfilada de tornada pel Passeig de Gràcia, doncs entre d'altres carrers, també tram final, en una rua que, com dèiem, ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat ben a prop de les 10 de la nit, per tant, amb una hora, si fa no fa, de retard sobre l'horari previst. Estava previst que s'acabés a les 9, però ja se sap que això sempre va amb retard, ho sabem per experiència d'altres anys. I entre els moments més destacats que ens ha deixat doncs, aquesta celebració, hi ha hagut el protagonisme que han agafat els dos polonesos del Barça, Lewandowski i Stenzner, que s'han plantat asseguts a la part frontal de l'autocar a dalt. Fins i tot en algun moment han hagut d'esquivar alguna branca per no prendre mal. Stens, en el seu cas, fins i tot, hem de dir que ha fet càntics adreçats a arribar als ciutadans del Barça, no? Lewandowski ha deixat una estelada i Lamine Yamal, en una imatge que també serà doncs, molt vista arreu, ha deixat una bandera de Palestina.
7: Molt bé, doncs 750.000 persones es calcula que han sortit avui al carrer. El programa ha durat 5 hores, l'especial que hem fet aquí a Catalunya Ràdio, pràcticament. És a dir, no podíem entrevistar tothom ni podem fer una altra rèplica de 5 hores, però tot això, totes aquestes grans xifres, les hem deixat en 1 minut i 40 segons. És un esforç, per tant, de resum important que ha fet el Marc Presseguer.
9: Des del Camp Nou, amb la policia a cavall, flanquejant dos autocars i es posarà en marxa aquesta rua.
10: Una bogeria, tot és ple de confeti, els jugadors entusiasmats amb aquesta rua que acaba de començar.
11: Últimament, amb el Hansi Flick, ens guanyem molt i el pròxim objectiu és la Champions.
12: Pena i vull que el meu fill ho vegi, que té 6 anys i li fa molta gràcia.
13: Què lleva la mano?
14: Ai, ai, ai. Un habano para Chesney.
13: Un habano, un puro cubano. Un habano.
15: Ara mateix.
16: Comença la Champions, segur.
17: I'm from Morocco. Yeah, socio, I'm socio.
18: Hey, we are living here. We are support Barça. Ves que Barça.
19: Compte que us atropellem.
7: Calma.
19: Vamos!
7: Calma, aquesta...
20: Vamos, visca el Barça!
2: aquesta joventut abrandada que està vivint amb eufòria. Està vivint amb eufòria.
16: És que ara sense veu, que, sí, sí. Aquesta canalla, demà no en té.
7: Doncs ara, per baixar una mica de revolucions, en David Guzmán ens parla de noves assignatures per aprendre a llegir novel·les.
19: A la novel·la La màquina del temps, d'H.G. Wells, el protagonista viatja fins l'any 802.701, un futur on la Terra està habitada per dos tipus de criatures. Sota terra, uns monstres carnívors anomenats Morlocks. A la superfície, els Aloi, l'evolució dels humans, convertits en aquest cas en individus enormement simples. Un dels moments més tràgics és quan el viatger en el temps descobreix una biblioteca. Primer s'emociona, pensa que no està tot perdut, però quan intenta agafar un llibre, les pàgines es desfan, convertides en pols, perquè absolutament ningú els ha fet servir durant mil·lennis. He recordat aquesta imatge quan he llegit que han començat a impartir classes de lectura a la universitat. Entenguem-nos, no lliçons per saber fer la P amb la PA, sinó de cursos específics perquè els joves puguin llegir sencera una novel·la relativament llarga. A llocs com Londres o Edimburg han decidit ensenyar a llegir perquè han constatat el que fa temps que passa a tot el món, que la capacitat de concentració està sota mínims i que els joves, i no tan joves, no són capaços de seguir una història de 300 pàgines o més de manera lineal. Massa estímuls, massa distraccions, massa pantalles. I estem parlant de carreres de lletres on, en teoria, els alumnes hi van de manera voluntària. En canvi, el coneixement i l'interès pels llibres ha disminuït de manera dramàtica. Amb la lectura passa com amb l'esport. Si deixes de fer-ne i un dia hi tornes, t'esperen jornades dures i de cruiximents a tot el cos. Però si acostumes l'organisme a una saludable pràctica diària, és fàcil que tot llisqui de forma més agraïda. El més inquietant, però, és que no es tracta només de llibres llargs. També hi ha un rebuig o una dificultat notable amb el cinema. Recordo que a l'institut, quan algun professor ens posava una pel·lícula, era festa major, encara que fos el cuirassat Potemkin. Avui, a molts adolescents, una pel·li de 90 minuts els sembla una forma legal de tortura. No sé si les lliçons de concentració seran efectives, però si no hi posem remei, acabarem sent molt més estúpids que els Aloi bastant abans de l'any 802.000.

0: Passa un minut de 6:15. Es treballa intensament a la rotativa, imprint-se i controlant-ho tot el Raül Caballol. Raül, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Què et diuen les portades avui?
1: Doncs mira, ara l'obertura la dediquen al sector educatiu i diuen els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. També destaca l'ara en portada una entrevista a Yolanda Segura, portaveu nacional del sindicat USTEC, i diu, amb 400 euros mensuals podríem parlar d'aixecar la protesta. La foto principal la dediquen a la celebració del Barça de la Lliga i diuen, el Barça desborda els carrers. Milers d'aficionats van sortir ahir als carrers a saludar els seus ídols de futbol pel 29è títol de Lliga. Altres temes que destaquen també en portada és que la Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol, el primer positiu per antivirus entre el grup dels aïllats a Madrid i també econòmicament comenten que Indra vol contractar 1.500 treballadors a Catalunya.
0: I el periòdico?
1: El periòdico, l'edició en castellà, foto principal igual que l'ara, Barça vive una fiesta sin fin, jugadors del Barça en plena fiesta sobre l'autocar de la Rua. El titular, per això, és referent al tema del virus, diu, un pasajero español da positivo por antivirus. El crucero zarpa hacia Países Bajos tras desembarcar en Canarias todos los viajeros. També destaquen en foto, en portada, la primera jornada empresarials i econòmiques que fan a Tarragona, organitzades pel periòdico, amb entrevista a l'alcalde de Tarragona, que diu Rubén Viñuales, diu, Tarragona necessita empreses que generen progreso para el territorio. I per últim també un tema que comenten és que 2 milions de catalanes ja reciclen con métodos eficientes.
0: Molt bé, doncs aquesta és la informació que trobarem demà a l'Ara i al periòdico. Gràcies, Raül, que acabi d'anar bé la jornada.
1: Gràcies, bona nit.
0: Més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
2: Mira, hi podem afegir la Vanguardia, que la foto destacada és per la celebració avui als carrers de Barcelona del títol de Lliga del Barça. Els carrers seran sempre del Barça, de Flick, titulen des de la Vanguardia. L'obertura principal, això sí, és per als pressupostos de la Generalitat, el govern i Esquerra.

0: ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. I dos titulars més que trobem en aquesta portada. Un dels espanyols del Gómez Ulla dona positiu en antivirus i que Indra creixerà a Catalunya amb 1.500 llocs de treball per a la defensa. Passem a El País. L'obertura és per un dels 14 espanyols que viatjaven en el vaixell dona positiu i la foto d'aquesta portada és per un dels passatgers que han evacuat del creuer saludant des de l'autobús entrant a la unitat militar d'emergències. També en aquesta portada, mirada al Regne Unit, Starmer planta cara a la rebel·lió interna que demana la seva dimissió i també destaquen a El País la multa a Piqué per operar a borsa amb informació privilegiada.
1: Gràcies, Marc. I qui sintonitzi demà 3CAT Info a Catalunya Ràdio, què els explicarem, Joan Rossinyol?
2: Bona nit, doncs. Demà la nostra prioritat informativa, com ho ha estat ja avui al Catalunya Nit, seran mestres i professors que, com veu explicat, tornen demà a la vaga a tot Catalunya. Escoltarem totes les parts, i posarem també l'anàlisi a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio i serem, sobretot, a tots els punts del territori per explicar-vos doncs, aquells talls que hi hagin, sobretot a primera hora, i també la manifestació convocada doncs, al migdia a plaça Urquinaona i totes les conseqüències durant el dia que tingui doncs, aquesta vaga i com això doncs, pot afectar a les negociacions amb la conselleria. Demà, pendents, com us dic, de la vaga del professorat, però també aquesta setmana estem explicant que hi ha eleccions a Andalusia, sí, diumenge que ve. Doncs avui hi ha hagut el segon i últim debat a Canal Sur. Escolteu el que s'hi ha dit.
3: Mira, usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata en Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo como el catalán, al que yo amo, por cierto. Pero no, pero usted no.
4: Allí, ¿no?
3: Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
5: No, es verdad.
3: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
5: Señor Moreno.
2: Eleccions a Andalusia, s'hi ha parlat molt de temes que preocupen els andalusos, però una vegada més torna a sortir a Catalunya com a actor destacat, protagonista destacat del debat, doncs això, unes eleccions autonòmiques en què està en joc la majoria absoluta del president popular Moreno Bonilla i qui li combat, qui intenta doncs erosionar aquesta presidència, que és la candidata socialista María Jesús Montero, tot i que les enquestes, les últimes han sortit aquest dilluns publicades, diuen que ho té francament malament,
1: sí.
2: I el que està en joc és això, si podrà o no repetir la majoria absoluta del Partit Popular o haurà de dependre de Vox, com ha passat doncs, a Extremadura, a l'Aragó, a Castellalló, etc. No? El resultat diumenge que ve.
1: Exacte, n'anirem parlant cada vegada més i especialment dilluns. Gràcies.
2: Adéu, bona nit.
0: Bona nit.

0: Doncs els minuts que ens queden fins a arribar a la mitjanit els dedicarem a conversar amb el nostre oient misteriós d'avui, que va arribar a Catalunya quan tenia 25 anys. Era l'any 1984, però no s'hi va quedar. Es va fer un fart de voltar. Va passar per l'Aràbia Saudita, Turquia, Bulgària, Iugoslàvia, Grècia, fins que torna a Barcelona. A la seva vida sempre hi ha hagut un origen i un destí, i en el seu dia a dia també. Segurament podria escriure un llibre dels seus 67 anys, de les històries que li han passat conduint un taxi durant 20 anys ara ja per aquí a Barcelona. El nostre oient misteriós d'avui es diu Abraham. Bona nit, Abraham.
1: Bona nit, Manuel. Salut per tothom, totes. Ignès, com és Agnès Márquez?
0: Sí, avui no la tenim aquí.
1: I no olvidem, però salut per ella. I també volia dir com jo he arribat aquí 84.
0: Sí, com era vas estiu. Arribar?
1: Sí, jo arribé molt, molt fàcil perquè no tenia problemes. Doncs jo tenia visat des de Nuadhibu a Espanya, que demanaven 50.000 peles. I jo tenia 1,5 milions de peles.
0: Carai.
1: Entre franco-francès i Deutsche Mark i tot això, jo tenia. Jo he arribat aquí, he obert una compte a la Banca Catalunya Catalana de Francesc Cambó.
0: Sí, sí, sí.
1: Que ara tenim la vaca.
0: Sí. I aleshores, i arribes aquí i et vas posar directament a fer de taxista o no?
1: No, el taxi és des de 2006, com vostè ja sap, quasi millor que jo, perquè Agnès ha fet algun treball.

0: Un lavoro molto bene.
1: Clar.
0: Doncs jo que n'he arribat aquí, primer he estat aquí a Barcelona, una miqueta, després he anat a Premià de Mar, he viscut un temps a Carrer Unió, de Premià de Mar, i després he tornat aquí a Barcelona i he anat també a Lleida, a Torre la Meu, per a la recollida de la poma.
1: Uh-huh.
0: Un temps, no molt. Però estava molt bé perquè jo sóc asmàtic, de naixement, el pare i la mama i tothom, però quan he arribat aquí tenia problemes d'asma, però quan he estat a Lleida no ho tenia. Feia fred, però sec i no. Estava molt bé. Doncs he tornat aquí, des de que he tornat aquí, doncs estic a Barcelona.
1: Clar.
0: Sí, i...
1: I ara estàs fent de taxista?
0: Ara, taxi, sí. Després d'això, pues, jo he anat a l'escola a Sant Pere Vila, he trobat el graduat escolar i després, quan hem tingut la residència, doncs jo he aprofitat, tenia 3 mesos, doncs he trobat el carnet de conducir del cotxe i del moto i tot això, no? En 3 mesos, perquè ja després caducava i no podria fer res de res.
1: Clar, o sigui, ho has fet molt ràpid.
0: Sí, sí, jo puc dir que el primer que no és d'Espanya o, no sé, Guinea Equatorial, que és arabo, és negre, que és americà, jo he tingut abans perquè no teníem residència. Doncs si no tenim residència, no podem accedir al document oficial com el carnet de conducir,
1: clar,
0: el permís de conducir. Doncs jo, quan he tingut la residència, un paper gran així, com això, tenia 3 mesos per caducar, perquè la gent que estava aquí a Barcelona, és una cosa molt curiosa i no s'han... data la residència, la gent de Barcelona, un any. No parlo d'Espanya, parlo de Catalunya. A Barcelona, un any de duració. A Lleida, Girona, Tarragona, 5 anys. Doncs jo, quan tenia el graduat escolar, anava a una escola que es deia, no me recordo bé, a Paral·lel, era privada, i jo pagava, estava estudiant per formació professional de motor d'explosió. Doncs, anys 90, i m'han expulsat al Senegal, i quan parlo d'expulsió, hem de saber que si jo tinc problemes amb la justícia, i mai m'expulsarien. Si t'expulsaven abans, hauries de ser una persona neta. Cap problema amb la justícia. Perquè si tenim alguna cosa amb la justícia, hem d'estar aquí, no podem sortir. Hi havia gent d'Àfrica, d'àrabs i negres i tot això, de la raça negra i tot això, i feien alguna causa per estar, perquè no. Perquè si tenim alguna cosa amb la justícia, estem aquí, control aquí. No expulsió. Doncs, el que sé, el que no sé...
1: Si tu estaves net i per això...
0: Exactament, pensa
1: per
0: que perquè...
1: Perquè
0: t'han expulsat. Perquè no tenia la residència, tenia el carnet que tenia durada de 10 anys.
1: Clar.
0: I la policia es quedava han quedat amb el carnet de conducir, quan he tornat després dels 5 anys, doncs he recuperat el meu carnet. Sí,
1: però... I això et permet ara treballar?
0: Exactament.
1: T'agrada la feina de taxista o què?
0: Sí, taxi molt bé. Sí, jo he fet camions, molt, Camions de transport...
1: I prefereixes taxi?
0: Sí, taxi és molt millor, també de camió Cuba, de Cuba de netatge, també camió Cuba de formigón, quan fèiem AVE, tot això, a Prat de Llobregat, jo estava. Però taxi és molt millor, taxi està molt bé.
1: Què t'agrada de fer de taxista? Què és el que t'agrada?
0: Jo penso que com jo sóc del nord del Senegal, de la sabana d'Àfrica, del Senegal, doncs com tenim 2 sabanes, al nord, al Senegal, tenim el de Kenya, que és al sud, per la gent que no sàpiguen molt bé, perdone, al Ecuador i als tròpics, no?
1: Sí.
0: Doncs jo sóc, diguem-ne, nomada, i tenim terres del riu del Senegal, que són nostres, del pare al fill, no? Són terres molt bones, però també tenim altres costes que diuen Djeri, no? Walo és on arriba l'aigua del riu del Senegal, es diu Walo. Està inundat molt temps, doncs quan l'aigua es retira, doncs és molt fèrtil. Tenim aigua a mig metre, doncs fem el que vulguem, no? I després tenim altra més al sud, la terra del sud és per tothom. Que vingui d'Espanya, de Saúdia, era per tothom, no hi ha propietat. Però tenim vaques. Jo sóc ramader de vacas, d'ovelles, de cabres, de tot això, i de burros i tot això. Donc, com jo estava sempre amb els animals, moure aquí, el treball que estic fent ara, el taxi, és la mateixa cosa. Tinc el meu amic Toyota. Doncs estem fent la cosa, jo estic...
1: Amunt i avall com amb les vaques, però ara amb un Toyota.
0: Exacte.
1: Aquesta setmana ens acompanyarà a la sortida del Catalunya Nit Sílvia Pérez Cruz. Aquest tema es diu Abissal i és del disc que va sortir divendres. Ens farà de coixí per acomiadar aquest informatiu. Ja sabeu que a nosaltres no ens agrada tenir l'última paraula i per això la cedim cada dia a algú altre. I avui és pel nostre company Abraham, el taxista que en comptes de vaques ara té un Toyota, però va feliç amunt i avall. Pots acomiadar com vulguis el programa.
0: Sí, vale. Merci, doncs. Moltes gràcies. He pogut escoltar les notícies resumides i tot són molt importants, no? Doncs el tema d'immigració i tot això està molt important, també la Nissan i tot això. Doncs moltes gràcies a tothom i molt bona nit. 3CAT Info.

0: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera parlà en defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Esquerra desvincula la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions pels pressupostos que estan a punt de tancar-se. Republicans i socialistes afirmen que les converses estan encarrilades i que, si no hi ha imprevistos, segellaran un acord per tenir nous comptes abans de l'estiu. Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord. La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'Afers Estrangers d'aquest dilluns. Nissan preveu acomiadar 211 persones, gairebé un 40% dels treballadors que té a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball.
1: Esports.
2: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Empat a un, doncs, el Girona

0: amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
1: I el temps aquest dimarts ens oferirà dues cares, la calma del matí i l'enrenou de la tarda. El matí serà assolellat i amb boires localment a la Costa Brava. La tarda serà de ruixats a qualsevol comarca, si bé seran intenses en alguns punts a tot el prelitoral, des de l'Albera a l'Empordà fins als ports, al Montsià.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
1: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
3: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
3: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
1: I com dèiem, l'Ondius, aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament. Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
5: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
5: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocats de la vaga.
7: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir

0: Té vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
1: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
2: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
1: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
3: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord. El que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Mentrestant, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a l'assemblea, convocats per parlar del calendari de vagues d'educació.
4: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ha exigit la dimissió de la consellera. Són declaracions del portaveu Andreu Mombrú a 3Cat Info.
2: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
1: La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. I Esquerra descarta supeditar les negociacions pressupostàries al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com va passar al març, els Oriol Junqueras han decidit deixar-ne al marge la polèmica per les infiltracions policials en reunions de professors. Isaac Albert és el portaveu de la formació.
5: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
1: El PSC també apunta que la controvèrsia no afectarà el calendari dels pressupostos. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
6: Estem avançant de forma positiva, plenament, en diferents àmbits i en diferents temes. És un tema de sentit comú continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
1: Com us va explicar divendres aquesta emissora, el desllorigador seria el tren orbital, una nova línia ferroviària que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els comuns, per la seva banda, ho aprofitaran per incorporar més condicions al pacte pressupostari que ja van signar amb l'executiu. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Obrim plana internacional explicant que Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Fent una comparació amb l'estat d'un malalt, Trump diu que la treva es troba a la unitat de cures intensives.
7: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.

0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Esmail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
1: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. Aquest dilluns, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha situat a l'entorn dels $104, aproximadament un 3% més que divendres. I la Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
2: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
3: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
2: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
3: Many member states,
4: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
3: This is where we are.
2: Cal ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
5: Pasemos a un voto, constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
2: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
0: El temps. Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament. Unes màximes que es mouran entre els 21 i 23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
0: Per aquest dimarts a la tarda s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i el Pirineu oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat, gairebé el 40% de la seva plantilla catalana actual. La planta més

0: Afectada és el magatzem de recanvis al Prat, on la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
1: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen de mitjana 53 anys. Per Raúl Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
2: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si en un futur, a 2 anys, va acabar això al juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
0: Aquest dimarts els treballadors es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'automobilística japonesa. Indra, mentrestant, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones, cosa que li permetrà superar els 5.000 treballadors a Catalunya. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i també projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Ángel Simón, president d'Indra.
3: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
4: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
0: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
5: 3Cat Info.
0: La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Atris Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
6: Per primera vegada, les oficines policials franceses situades a l'estació de Cervera de la Marenda podran funcionar les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents. Actualment ja són 36 i la previsió és que al mes de setembre siguin 45. ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rognaud de la Motto.
7: Hem volgut reforçar la resposta aquí, a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
8: El prefecte
6: explica que quan augmenten els controls, sempre

Però aumenta la detecció d'infraccions, sigui per l'entrada d'immigrants en situació irregular o per tràfic de drogues. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca

0: gaudir amb materials de proximitat i reaprofitats. Tota la restauració ha estat una sorpresa rere l'altra, n'apunta algunes l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
1: Els estucs són els originals, tots, absolutament tots, són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís.
0: Els diferents espais es llogaran a partir de 200 euros l'hora amb preus dinàmics que poden canviar. El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, suggereix alguns usos.
2: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
0: El mobiliari l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navona. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. I com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
5: És un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan amb nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
4: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que ha estat una estelada, i Stenchne, tots dos enfilats al frontal de l'autobús i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal, també. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar aquest títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
6: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
4: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem ara al Girona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Ara ho dèiem, l'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat el 86 al local Alemau. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
7: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
4: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. I un cop tancada la jornada 35 a primera, aquest dimarts mateix arrenca la 36a, que es disputa íntegrament entre setmana. Aquest dimarts amb els següents partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Dimecres, Alavés-Barça i Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous, Girona-Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Pace, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta, que ocupa Manolo González.
8: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar, creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja al equipo.
4: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, que actualment està de baixa i a qui li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. I d'altra banda, l'Espanyol facilitarà autocars gratuïts per als socis blanc i blaus que hagin adquirit entrada

0: per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o bé els que l'adquireixin abans d'aquest dimarts a les 10 del matí. El partit es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 a l'estadi del Sadar. Per cert, que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9, amb aquests partits per als catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
1: 3CAT Info.
0: I acabem explicant que encara en futbol el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. I a Anglaterra, l'Arsenal ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabat el seu contracte.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. A partir d'ara us explicarem que la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans, 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I parlarem de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. D'altra banda, destaquem també l'empat a 1 del Girona al camp del Rayo Vallecano per tancar la jornada 35 a primera, un empat que deixa els gironins amb gol d'Estuani al minut 90, 2 punts per sobre del descens.
0: I el temps, anem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament. Ho explicàvem al sumari, els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
5: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Al País Valencià, la meitat dels professors han fet vaga aquest dilluns per reclamar a la Conselleria d'Educació millors condicions de feina. És una aturada indefinida amb un seguiment que els sindicats eleven fins a més del 85% i reclamen al govern valencià que posi sobre la taula de negociació propostes concretes. València, Alba Barbosa.
1: Ha estat el primer dia de vaga i han sortit al carrer més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en València, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
6: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne i esperem que la conselleria ens escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
7: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
1: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
8: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
1: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar. També els treballadors consideren abusius els serveis mínims decretats a segon de batxillerat.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Segons els altres 13 passatgers ingressats, han donat negatiu de manera provisional. Són els que eren a l'Ondius, que ja salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
9: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
10: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
9: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I mentrestant, l'Ondius ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla, Tenerife, per facilitar l'operació de desembarcament. Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
11: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
12: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
11: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
13: 3CAT Info.
0: La Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. El Ministeri Públic considera que formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses, en el tram final del judici, han demanat que se'ls exoneri. Enviat especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
13: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de tres delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i a qui ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els quatre empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola, aquí i a l'estranger, van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornador, exresponsable de Copisa.
14: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
15: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
13: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
16: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
13: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
0: I el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, ha arrencat amb els acords entre alguns dels principals acusats i la Fiscalia. L'escàndol de suposades irregularitats econòmiques detectades al holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan ha arribat a judici gairebé 15 anys després dels fets. Tarragona, Manel Sastre.
17: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i expresident de CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la mateixa fiscal del cas.
18: Que s'ha alcançat un principi d'acuerdo con los acusados Josep Prats Domènech y Batesteza, que en cuanto a la responsabilidad civil... La misma ha sido ya satisfecha.
17: Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
19: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
17: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros.
20: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El candidat popular a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha fet aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar a l'exministra socialista de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, mentre que Montero ha respost afirmant que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia. El sentim a tots dos.
21: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
22: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
0: Moreno Bonilla fins i tot ha ironitzat, afirmant que María Jesús Montero seria una magnífica candidata a Catalunya.
21: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata a Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo el catalán, al que yo amo, por cierto. Pero usted no.
23: Allí, ¿no?
21: Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
22: No, es verdad.
21: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
22: Señor Moreno.
0: Aquest debat ha arribat al mateix dia que s'han conegut les darreres enquestes de cara a les eleccions del proper diumenge. Totes situen el PP com a guanyador, al llindar de la majoria absoluta, i, per tant, la incògnita és si els populars necessitaran o no el suport de Vox per formar govern. En canvi, els sondejos apunten que els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història, a la que era la seva comunitat estrella. I Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i quatre han renunciat al càrrec d'assessor del govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
2: El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
3: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
2: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
3: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
2: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
0: El temps. Arriba un canvi de temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'activista palestino-català Saïf Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar diumenge després de ser alliberat.
23: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
0: L'activista ha anunciat que viatjarà aquest dimarts a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
5: Els eixos de confinament, aquest és el nom amb què s'han batejat aquestes àrees, seran zones amb boscos ben gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. En definitiva, paisatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Es volen fer 14 eixos de confinament que sumen gairebé 200.000 hectàrees de terreny, de les quals se n'hauran de treballar unes 34.000 perquè el paisatge tingui les característiques que, segons els bombers, necessiten per frenar aquests incendis. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
6: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
5: Amb l'assessorament dels bombers s'ha decidit començar a dibuixar aquests eixos de confinament per 5 trams prioritaris. El d'Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló, el de Girona a Celrà, el d'Argentona a la Roca, el de Rasquera i el Perelló i el de Perafita-Manresa que passa pel massís de Montserrat, on aquest dilluns ja s'han començat a netejar els boscos. A banda dels eixos de confinament, la nova estratègia de prevenció d'incendis també contempla destinar 15 milions d'euros anuals a crear i mantenir franges de protecció de pobles i urbanitzacions. Malgrat que són obligatòries des de fa 23 anys, només la meitat estan en condicions. El govern també vol implantar els perímetres de protecció prioritària, uns espais enmig dels boscos, gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys dos més i que el 2028 tots estiguin a punt.
0: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
7: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
8: No hi ha ossi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha verius i que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
7: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
20: 3CAT Info.
0: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci de la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura.
24: Aquest increment pressupostari es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
25: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
26: Tenim d'una banda cursos trimestrals, per tant vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i a més comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
24: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors del Consorci.
0: El còmic La separació, de l'autora gallega Uxiela Rosa, publicat per Finestres, reflexiona sobre la monotonia i com fer-hi front. És una faula explicada des d'una estètica poètica i elegant, amb la qual va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. La protagonista, la Carme, viu una vida molt tranquil·la en què mai no hi passa res, fins que un dia veu com se li desprèn l'ombra. La història va venir a Uxiela Rosa anant a la feina, una feina que no l'apassionava.
1: al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò no sé què et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí.
0: El còmic analitza com ens afecta la falta de sentit del dia a dia.
1: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això, com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
0: La tristesa de què parla Uxia La Rosa és tot el contrari del que ha experimentat ella fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. Com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
2: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estem aquí per ells.
1: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, Caixet una estelada i Stenzna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i també la bandera de Palestina que ha alçat Lamine Yamal. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar el títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem al Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat 4 minuts abans al 86 al local Alemão. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins, que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats, ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
1: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanquiblau, ara el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Peix, i del director general, Mou Iagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar, creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuje al equipo.
1: Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de motor. Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà, això sí, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadilaseu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini marxa de l'equip després de 2 temporades. Afegim que el torneig de tenis Masters 1000 de Roma han avançat als 8ens de final del quadre masculí Sinner, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com Aragov, Swiatek, Andreeva, Pegula i Svitolina, en contrast amb l'eliminació d'Osaka.
0: Trescat Info.

0: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera Parlon defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Esquerra desvincula la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions pels pressupostos que estan a punt de tancar-se. Republicans i socialistes afirmen que les converses estan encarrilades i que, si no hi ha imprevistos, segellaran un acord per tenir nous comptes abans de l'estiu. Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord. La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'afers estrangers d'aquest dilluns. Nissan preveu acomiadar 211 persones, gairebé un 40% dels treballadors que té a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball.
1: Esports.
2: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Empat a un, doncs, del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: I el temps aquest dimarts ens oferirà dues cares, la calma del matí i l'enrenou de la tarda. El matí serà assolellat i amb boires localment a la Costa Brava. La tarda serà de ruixats a qualsevol comarca, si bé seran intenses en alguns punts a tot el prelitoral, des de l'Albera a l'Empordà fins als ports, al Montsià. 3CAT Info.

0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a Londius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
2: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
3: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
2: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I com dèiem, l'Ondius, aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament. Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
4: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
5: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
4: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocats de la vaga.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obre

0: obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
1: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Mentrestant, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a l'assemblea, convocats per parlar del calendari de vagues d'educació.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ha exigit la dimissió de la consellera. Són declaracions del portaveu Andreu Mombrú a 3Cat Info.
3: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després d'aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. I Esquerra descarta supeditar les negociacions pressupostàries al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com va passar al març, els Oriol Junqueras han decidit deixar-ne al marge la polèmica per les infiltracions policials en reunions de professors. Isaac Albert és el portaveu de la formació.
4: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: El PSC també apunta que la controvèrsia no afectarà el calendari dels pressupostos. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
5: Estem avançant de forma positiva, plenament, en diferents àmbits i en diferents temes. És un tema de sentit comú continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Com us va explicar divendres aquesta emissora, el desllorigador seria el tren orbital, una nova línia ferroviària que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els comuns, per la seva banda, ho aprofitaran per incorporar més condicions al pacte pressupostari que ja van signar amb l'executiu. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Obrim plana internacional explicant que Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Fent una comparació amb l'estat d'un malalt, Trump diu que la treva es troba a la unitat de cures intensives.
6: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: «Senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Esmail Bagaí és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
7: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. Aquest dilluns, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha situat a l'entorn dels $104, aproximadament un 3% més

0: que divendres. I la Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
1: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
2: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
1: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
2: Many member states,
3: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
2: This is where we are.
1: Calas ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
4: Pasemos a un voto, constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
1: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
5: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament. Unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
0: Per aquest dimarts a la tarda s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i al Pirineu oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs podran anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat, gairebé el 40% de la seva plantilla catalana actual. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, on la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
7: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen de mitjana 53 anys. Per Raül Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del

0: 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
1: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si en un futur, a dos anys, va acabar això al juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat a que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
0: Aquest dimarts, els treballadors es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'automobilística japonesa. Indra, mentrestant, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones, cosa que li permetrà superar els 5.000 treballadors a Catalunya. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i també projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
2: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
3: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
0: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
4: 3Cat Info.
0: La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Atris Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
5: Per primera vegada, les oficines policials franceses situades a l'estació de Cervera de la Marenda podran funcionar a les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents. Actualment ja són 36 i la previsió és que al mes de setembre siguin 45. Ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rognaud de la Moto.
6: Hem volgut reforçar la resposta aquí, a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
5: El prefecte explica que quan augmenten els controls, sempre augmenta la detecció d'infraccions, sigui per l'entrada d'immigrants en situació irregular o per tràfic de drogues. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
0: La Casa Batlló de Barcelona acaba d'obrir al públic l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una curosa restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps de l'arquitecte modernista. Són 440 metres quadrats on es pot comprovar l'esperit ecologista de Gaudí amb materials de

0: El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, suggereix alguns usos.
1: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
0: El mobiliari l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navona. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. I com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
4: Més és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
3: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que ha estat una estelada, i Stenzner, tots dos enfilats al frontal de l'autobús i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal, també. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar aquest títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
5: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
3: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem ara al Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ara ho dèiem, l'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat el 86 al local Alemau. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
6: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
3: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. I un cop tancada la jornada 35 a primera, aquest dimarts mateix arrenca la 36a, que es disputa íntegrament entre setmana. Aquest dimarts amb els següents partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Dimecres, Alavés-Barça i Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous, Girona-Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Pace, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta, que ocupa Manolo González.
7: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja al equipo.
3: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, que actualment està de baixa i a qui li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. I d'altra banda, l'Espanyol facilitarà autocars gratuïts per als socis blanquiblaus que hagin adquirit entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o bé els que l'adquireixin abans d'aquest dimarts a les 10 del matí. El partit es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 a l'estadi del Sadar. Per cert, que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9, amb aquests partits per als catalans, València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
2: 3CAT Info.
3: I acabem explicant que encara en futbol el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la

0: Lliga de Campions, enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. I a Anglaterra, l'Arsenal ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabat el seu contracte.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. A partir d'ara us explicarem que la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I parlarem de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. D'altra banda, destaquem també l'empat a 1 del Girona al camp del Rayo Vallecano per tancar la jornada 35 a primera, un empat que deixa els gironins amb gol d'Estuani al minut 90, 2 punts per sobre del descens.
0: I el temps, anem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament. Ho explicàvem al sumari, els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de l'USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
5: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.

0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla i els centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Al País Valencià, la meitat dels professors han fet vaga aquest dilluns per reclamar a la Conselleria d'Educació millors condicions de feina. És una aturada indefinida amb un seguiment que els sindicats eleven fins a més del 85% i reclamen al govern valencià que posi sobre la taula de negociació propostes concretes. València, Alba Barbosa.
1: Ha estat el primer dia de vaga i han sortit al carrer més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en valencià, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
2: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne, i esperem que la conselleria ens escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
3: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
1: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
4: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
1: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar. També els treballadors consideren abusius els serveis mínims decretats a segon de batxillerat.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
5: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
6: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
5: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I mentrestant, l'Ondius ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla, Tenerife, per facilitar l'operació de desembarcament. Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
7: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
7: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia.

0: Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
1: 3CAT Info.
2: La Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. El Ministeri Públic considera que formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses, en el tram final del judici, han demanat que se'ls exoneri. Enviat especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
3: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de tres delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els quatre empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola, aquí i a l'estranger, van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornador, exresponsable de Copisa.
4: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
5: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
3: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
6: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
3: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
2: I el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, ha arrencat amb els acords entre alguns dels principals acusats i la Fiscalia. L'escàndol de suposades irregularitats econòmiques detectades al holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan ha arribat a judici gairebé 15 anys després dels fets. Tarragona, Manel Sastre.
7: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i expresident de CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la mateixa fiscal del cas.
8: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prats Domènech y Batesteza, que en cuanto a la responsabilidad civil... La misma ha sido ya satisfecha.
7: Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
9: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
7: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El candidat popular a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha fet aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar a l'exministra socialista de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, mentre que Montero ha respost afirmant que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia. El sentim a tots dos.
10: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
11: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
2: Moreno Bonilla fins i tot ha ironitzat afirmant que María Jesús Montero seria una magnífica candidata a Catalunya.
10: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata a Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo el catalán, al que yo amo, por cierto. Pero no, pero usted, no.
11: Allí,
10: ¿no? Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
12: No, es verdad.
10: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
12: Señor Moreno.
2: Aquest debat ha arribat al mateix dia que s'han conegut les darreres enquestes de cara a les eleccions del proper diumenge. Totes situen el PP com a guanyador, al llindar de la majoria absoluta, i, per tant, la incògnita és si els populars necessitaran o no el suport de Vox per formar govern. En canvi, els sondejos apunten que els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història, a la que era la seva comunitat estrella. I Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i quatre han renunciat al càrrec d'assessor del govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
13: El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
14: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
13: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
14: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
13: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
1: El temps.
2: Arriba un canvi de temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
15: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
2: L'activista palestino-català Saïf Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar diumenge després de ser alliberat.
16: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
2: L'activista ha anunciat que viatjarà aquest dimarts a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla, que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
11: Els eixos de confinament, aquest és el nom amb què s'han batejat aquestes àrees, seran zones amb boscos ben gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. En definitiva, paisatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Es volen fer 14 eixos de confinament que sumen gairebé 200.000 hectàrees de terreny, de les quals se n'hauran de treballar unes 34.000 perquè el paisatge tingui les característiques que, segons els bombers, necessiten per frenar aquests incendis. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
12: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
11: Amb l'assessorament dels bombers s'ha decidit començar a dibuixar aquests eixos de confinament per 5 trams prioritaris. El d'Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló, el de Girona a Celrà, el d'Argentona a la Roca, el de Rasquera i el Perelló i el de Perafita-Manresa que passa pel massís de Montserrat on aquest dilluns ja s'han començat a netejar els boscos. A banda dels eixos de confinament, la nova estratègia de prevenció d'incendis també contempla destinar 15 milions d'euros anuals a crear i mantenir franges de protecció de pobles i urbanitzacions. Malgrat que són obligatòries des de fa 23 anys, només la meitat estan en condicions. El govern també vol implantar els perímetres de protecció prioritària, uns espais enmig dels boscos, gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys 2 més i que el 2028 tots estiguin a punt.
2: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
17: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
18: No hi ha ossi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veriusi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
17: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
1: 3CAT Info.
2: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci de la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura.
19: Aquest increment pressupostari es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
20: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
21: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
19: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors del Consorci.
2: Música. El còmic La separació, de l'autora gallega Uxia La Rosa, publicat per Finestres, reflexiona sobre la monotonia i com fer-hi front. És una faula explicada des d'una estètica poètica i elegant, amb la qual va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. La protagonista, la Carme, viu una vida molt tranquil·la en què mai no hi passa res, fins que un dia veu com se li desprèn l'ombra. La història va venir a Uxia La Rosa anant a la feina, una feina

0: No l'apassionava.
1: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò, no sé, que et realitzaràs. O almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina. I quan estava anant cap allà, tenia com aquesta pulsió de fugida. I crec que la història ve d'aquí.
0: El còmic analitza com ens afecta la falta de sentit del dia a dia.
1: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això, com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
0: La tristesa de què parla Uxia La Rosa és tot el contrari del que ha experimentat ella fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. Com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
2: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, Caixa Tunastalada i Stenzna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i també la bandera de Palestina que ha alçat Lamine Yamal. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar el títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem al Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat 4 minuts abans al 86 al local Alemão. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins, que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats, ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
1: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanquiblau, ara el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Peix, i del director general, Mau Iagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar, creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuje al equipo.
1: Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de motor. Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà, això sí, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini marxa de l'equip després de dues temporades. Afegim que el torneig de tenis Masters 1000 de Roma ara

0: avançat als vuitens de final del quadre masculí, Sinner, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com Aragov, Swiatek, Andreeva, Pegula i Svitolina, en contrast amb l'eliminació d'Osaka.
1: Tresca Info.

0: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera parlà en defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Esquerra desvincula la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions pels pressupostos que estan a punt de tancar-se. Republicans i socialistes afirmen que les converses estan encarrilades i que, si no hi ha imprevistos, segellaran un acord per tenir nous comptes abans de l'estiu. Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord. La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'Afers Estrangers d'aquest dilluns. Nissan preveu acomiadar 211 persones, gairebé un 40% dels treballadors que té a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball. Esports.
1: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Empat a un, doncs, del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: I el temps aquest dimarts ens oferirà dues cares, la calma del matí i l'enrenou de la tarda. El matí serà assolellat i amb boires localment a la Costa Brava. La tarda serà de ruixats a qualsevol comarca, si bé seran intenses en alguns punts a tot el prelitoral, des de l'Albera a l'Empordà fins als ports, al Montsià. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a